Vero Boquete, Alexia Putellas, Aitana Bonmatí o Mariona Caldentey són algunes de les esportistes que han fet possible que el futbol femení sigui on sigui. Elles han tocat el cel, ho han guanyat tot i, el més important, han permès a les noves generacions somiar. Estarem tots d'acord, però, que tot això no hagués sigut possible sense unes pioneres. Va ser el 1914 quan un grup de dones va decidir desafiar les normes socials de l'època i plantar-li cara al masclisme imperant del moment. Volien jugar a futbol, ho tenien clar. Per això van crear l'Spanish Girls Club i el 9 de juny d'aquell mateix any el somni es va fer realitat. Dos equips batejats com a Montserrat i Giralda van disputar el primer partit de futbol femení documentat a l'Estat. La seu, el conegut com a Camp de les Faves. Ara bé, el menyspreu dels mitjans de comunicació de l'època, el poc suport per part de les administracions i l'arribada del franquisme anys després va provocar que aquestes futbolistes fossin oblidades. Després de la Primera Guerra Mundial, el futbol femení va tornar a Barcelona. Va ser una època dura en què les dones que volien jugar ho van haver de fer en equips masculins, fent-se passar per homes. Qui no ha sentit mai a parlar de l'Anna Carmona? Coneguda primer com Anita i més tard com a Beleta, se'n va anar als pits per dissimular-los i es va veure obligada a jugar amb roba ampla. Quan es va saber que era una dona, va patir arrest domiciliari. Però aquest és només una història de les tantes que es va viure en aquella època. Dones empoderades que van jugar-se la vida per poder jugar a futbol, gràcies al seu talent i la seva valentia, van aconseguir trencar moltes barreres i estigmes. Elles són les que van posar les bases de tot el que vindria després. La resta és història.

0: Ho dèiem, van ser dones com l'Anita les que van posar la primera pedra, però no va ser l'única. A casa nostra en tenim algun exemple. Un d'ells, la Rosa Maria Mallol. Nascuda al barri del Serrallo, a Tarragona, amb només 17 anys, va cordar-se les botes i va començar a donar les primeres puntades de peu a la pilota amb la samarreta de l'USFEAC. Ràpidament el Reus es va fixar en ella i després d'una gran temporada, l'Espanyol li va obrir les portes. No s'ho va pensar dues vegades i durant 18 temporades va defensar la samarreta blanca i blava. Ha guanyat diferents títols i diferents campionats de Lliga, però sens dubte el que realment ha guanyat és el respecte de qualsevol futbolista. Tot plegat, en un moment en què jugar a futbol no estava tan ben vist. Aquesta setmana l'hem anat a veure i ens ha deixat reflexions tan interessants com aquestes.
1: Rosa, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Començarem fent una mica una vista enrere en un moment i parlant una mica dels inicis. Com van ser els de la Pachicha al món del futbol?
2: Bueno, en aquella època que vaig començar aquí al Camp del Nàstic, perquè van organitzar una família que no era d'aquí, que era de València, van voler muntar un equip aquí a Tarragona, aquella família. Llavors van començar a buscar gent per començar a jugar a futbol i, bueno, molt bé. Vull dir, entrenàvem i jugàvem al camp de l'Avinguda Catalunya del Nàstic, o sigui que et parlo d'anys. Llavors, clar, al cap de potser 2 o 3 anys es va desfer perquè, clar, aquí no hi havia sortit amb això del futbol. Jo personalment me'n vaig anar a Reus, vaig estar un any a Reus, i allí va vindre l'Espanyol, que llavors, clar, es veu que els hi vaig agradar, i me van fer una fitxa. Bé, en aquella època la fitxa era un tros de paper i un carnet que fèiem pel camp de l'Espanyol i punta i pelota, no hi havia res més.
1: Això t'anava a dir, de sobte reps aquesta trucada de l'Espanyol, no sé què penses, què és el primer que se't passa pel cap?
2: No va ser una trucada. Van vindre a jugar a contra naltros aquí a Reus. I ells me van veure jugar a futbol. I llavors pues, els hi va agradar. Vull dir, no ho sé, els devien veure alguna cosa i va ser que allí mateix van parlar amb mi si m'interessaria anar a jugar a Barcelona amb l'Espanyol. I vaig dir que sí.
1: Amb la samarreta blanca i blava vas estar gairebé 18 temporades, si no recordo malament. Recordes com va ser el teu debut?
2: El meu debut? Ostres, te parlo de molts anys. Clar, abans les lligues eren molt diferents amb les d'ara. O sigui, nosaltres jugàvem a les rodolies de Barcelona, Sabadell, que eren els equips que hi havia, el Terrassa, el Barcelona... vull dir, hi havia molts d'equips. Nosaltres jugàvem per dir al redador. Ara, el dia que va ser el meu debut, pues no me'n recordo, la veritat. No me'n recordo. T'ho dic sincerament, no me'n recordo.
1: Com va viure ser pionera en un moment en què el futbol femení no tenia tanta repercussió com ara o no estava tan ben vist?
2: Pionera? Bueno, a nosaltres s'acostava molt això, de jugar a futbol. Se teníem que pagar tot. Jo personalment tenia que anar a entrenar 2 camins a la setmana a Barcelona, m'ho tenia que pagar tot. L'Espanyol no pagava res. Ens donava les samarretes i el carnet per entrar al camp de l'Espanyol i res més. O sigui, jo sempre he dit que un dels trencs que hi havia era meu, perquè jo feia molts de viatges, a més, l'estància d'estar allí, també, sort que vaig trobar una família, que la noia jugava amb mi a l'Espanyol, que els hi vaig fer pena. Van dir, ves, pobra xiqueta aquesta que ve sola de Tarragona, mira, ve, i si la fillem? I va ser així. Vaig anar a casa d'aquesta família i jo sempre he dit que he tingut 2 mares, la que em va parir i la que em va cuidar.
1: Ets conscient, però, que tant vostè com les teves companyes vau obrir camí i vau fer que ara les noves generacions ens puguin tenir referents d'alguna manera?
2: Sí, clar, és impepinable que si no arribem a ser naltros, aquí no hi ha futbol femení. Naltros van ser les pioneres que vam obrir el que és el futbol femení. Vull dir que gràcies a naltros ja es podien donar gràcies que hi ha hagut això, el futbol femení, que encara falta, eh? Encara falta.
1: El futbol té moltes coses bones, però també en té d'altres que són dolentes. Per exemple, has de renunciar a moltes coses. A què va renunciar la Pachicha?
2: Jo pràcticament no vaig renunciar a res. No vaig renunciar a res perquè a mi m'agradava jugar a futbol. Renunciar, el meu pare no volia de les maneres que em anés a Barcelona a jugar a futbol, però jo, R que R, me'n vaig anar a Barcelona. La meva mare sí, però el meu pare era impepinable que no volia que jugués a futbol. O sigui, renunciar no, perquè jo treballava aquí i me n'anava cap allà. I no és que fes això sol. Jo feia castells, portava la Bíblia, vull dir, he fet un munt de coses, però jo el futbol davant.
1: Ja fa molts anys que vas començar a jugar a futbol i el futbol femení, evidentment, ha canviat. Tu també tens aquesta sensació des de dins?
2: Sí, clar, ha canviat. Hombre, abans ja t'he dit que abans nosaltres s'ho teníem que pagar tot. Els desplaçaments que fèiem per agafar autocars, que a vegades anaven els cotxes dels pares de les jugadores, ho tenien que pagar tots ells. O fèiem sortejos per poder agafar un autocar, que no ens donaven res. Això avui en dia no. Tenen massatgistes, només que cauen, i nosaltres caiem i s'aixecaven.
1: Ho deies fa una estona, que encara queda molt camí per fer. Com veus la situació actual del futbol femení, sobretot aquí a la demarcació de Tarragona?
2: Ui, aquí a la demarcació de Tarragona, un desastre. Un desastre perquè ja no veig en cap puesto que surti Tarragona l'equip de no sé què. Una cosa freda, freda, freda. Jo ho veig, eh? El meu punt de vista ho veig fred. Sí que hi ha equipets, però què? Com són els equipets? No es mouen d'aquí? Vull dir, no es veu avançar per la part d'aquí de la província de Tarragona.
1: I què falta? Potser és que els clubs del territori no acaben apostant o no fan una aposta real pel futbol femení, o a què es deu?
2: A veure, jo crec que es deu que aquí el president que sigui de futbol no don peu a les dones. No don peu perquè ell tindria que ser el primer que tindria que parlar amb la catalana o l'espanyola i dir, bueno, Tarragona tenim equips i clar, com que tenen que mullar la pasta, doncs aquí som l'última merda, en perdó.
1: Però en canvi, si surts una mica d'aquí del territori, veiem que a Barcelona s'estan fent molt bé les coses, un exemple
2: clar.
1: De la Barça, no?
2: Sí, clar, clar, evident, però per què? Perquè hi ha un equip que és del Barcelona i com les del Madrid, com les de l'Atlètic de Madrid, aquestes estan apoyades pel club. I aquí el Nàstic ho apoya el futbol femení? Jo no veig que el Nàstic aposti pel futbol femení aquí.
1: I parlant, ja per anar acabant, parlant de tu, no sé si t'hagués agradat viure o jugar a futbol actualment, tenint en compte doncs, tot el que tenen les jugadores, per exemple, del Barça, que ara parlàvem.
2: A veure, jo, personalment, jo en aquella època vaig estar molt bé, molt bé. Vull dir, no vaig tindre cap problema. Que si m'agradaria ara, potser sí, però no canvio res el d'abans amb el d'ara.
1: I ja per acabar, per on passa el futur del futbol femení?
2: Per on passa el futur? Home, a nivell nacional, aquí des de la de Tarragona no veig jo encara futur, però el que és a nivell nacional sí, perquè tenim una selecció que ja ha guanyat un campionat, ha guanyat de tot, i això vol dir que s'està movent el futbol femení. Però quines noies són les que hi ha a la selecció? Si t'hi fixes, són d'equips de primera divisió. No en veuràs cap que agafin d'aquí a Tarragona. Jo no n'hi he vist cap encara que vagi a la selecció, ja te poso la selecció. Ni a la catalana tampoc.
1: Per tant, per acabar, un desig pel futbol femení, si vols, aquí al que fa la demarcació o més en general.
2: Jo només m'agradaria, abans de morir, que vegés que algun equip de Tarragona quedés campió de Lliga. Però això, mare de Déu, primer que tot és moure el que tenim aquí i després ja sí que podem desitjar el que volem. Això és impepinable.
1: Doncs escolta'm, Rosa, gràcies per l'estona.
2: No res, tranquil·la.
1: I esperem que el somni es compleixi.
2: Esperem que se compleixi perquè és el que més m'agradaria a mi. Ho dic en sèrio.
0: I fins aquí aquest capítol dedicat a les pioneres, les que en silenci van treballar per poder jugar el que més els agradava i les que alhora van lluitar per fer que la societat fos una mica més justa. Han passat molts anys des d'aquell 9 de juny del 1914. Per sort, el futbol femení ha avançat. Tot i això, segur que esteu d'acord si dic que encara queda molt camí per recórrer. Nosaltres ja marxem. Ens retrobem aviat en un nou capítol de Noia a Distància. Fins llavors, cuideu-vos. El partit acaba de començar.

0: agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: Ràdio Tordera.

Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Infopodcast Tordera.
1: Hola, dimarts 30 de juny. Les tres paraules del dia són descens, mostra, obertes. Descens. L'Institut Lluís Companys analitza el descens de resultats de la selectivitat 2026 i oberta el període per demanar els ajuts al lloguer per a joves de fins a 35 anys. Mostra. La Biblioteca de Tordera acull avui una mostra de cant dedicada als musicals, organitzada per Pere Cot i Set de Dansa. I tornen les nits d'estiu del Casal de Joves amb concerts i monòlegs. Portes. L'Atlètic Club Tordera aposta per l'esport femení amb jornada de portes obertes aquest estiu. I Interior autoritzarà l'ús de drons per supervisar punts de difícil vigilància a la costa. Balanç negatiu des de l'Institut Lluís Companys de les notes de la selectivitat. El director del centre, Carles Carré, ha assenyalat que en línies generals les notes mitjanes han estat força més baixes. La direcció del centre assenyala els canvis en el currículum i la manca de comunicació amb les universitats com a factor clau en la baixada generalitzada de les notes.
2: Decebuts pels resultats, també és que estan fent molts canvis en el batxillerat i crec que aquests canvis no ens estan arribant a nosaltres els docents de manera que podem aplicar-ho amb l'alumnat.
1: Avui, 30 de juny, és el Dia Internacional dels Asteroides. També és el Dia Mundial de les Xarxes Socials. Avui és Sant Ladislau. Fa anys, el conegut boxejador Mike Tyson fa 60 anys o el nedador olímpic Michael Phelps, que en fa 41. Falten 19 dies per la gran final del Mundial de Futbol i 55 dies per Sant Bartomeu. Esperem avui un cel pràcticament clar durant tot el dia, amb màximes superiors als 30 graus. Demà pujaran encara una mica més les temperatures. Farmàcia de Guàrdia, la Vendrell, situada al Camí Ral. La notícia curiosa del dia ens explica que s'ha fet viral la història d'un veí de Sabadell que conserva un rosari molt antic i ha sortit a la llum la increïble crònica familiar de com el mateix papa Lleó XIII va acabar utilitzant-lo i resant amb ell en una audiència privada fa més d'un segle. Acabem amb una frase cèlebre: la joventut no és un temps de la vida, és un estat de l'esperit, de Mateo Alemán.
0: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.

0: Avui començarem amb el capítol 14 d'aquesta sèrie que tots ja coneixeu, Se m'ha escapat el lloro. Avui serà una masterclass amb olor de pecat, però primer escoltarem el que va passar al capítol anterior. I recordem com feia. Començava el Quico.
1: Pecadors! Ja sou aquí! Olor de pecat! I m'heu portat una galeta de coco? Què?
2: Ai, Quico, si haguessis vist la Paula, t'hauries quedat mut. Quina manera de parlar, com si tingués una pruna a la boca.
3: Ha estat una teràpia de xoc, Quico. La Filo ha marcat territori i jo he fet de galant. Gairebé com el Tony Curtis.
1: Tony Curtis, diu. Més aviat, Dumbo a la pista. Teniu les nafres curades, però el cap a 3:15. Anem a dormir, borratxos de ball. Brrr.
2: Té raó el bitxo. Som-hi, Genaro, que demà ens farà mal tot, però el record de la Paloma no ens el treu ningú.
1: Ningú és perfecte. Bon dit, carots!
0: De sobte, una visita que pot ser problemàtica. La Paula s'assabenta de l'adreça del matrimoni i el matí es presenta així, en tot el morro. El matrimoni fa poc que s'han llevat, però ja ben desperts, truquen a la porta dels Genaro. La Filo obre.
2: Paula, què hi fas? Tu aquí.
4: Hola, Filo, saps? Pensant en vosaltres, no he clocat l'ull i m'he dit cap a Tordera, que la farem ballar.
2: Noia, aquestes coses s'avisen.
0: Al menjador de la casa de Filo hi ha un espai buit al mig, perquè han apartat les cadires. La Paula porta un vestit de seda rosa i unes plomes, com si anés a una estrena de Broadway, saps? La Filo s'ho mira i la mira de dalt a baix encara amb el davantal posat i els braços plegats.
4: Oh, Filo, saps? Aquest saló té una energia tan domèstica, tan vivida, però li falta ritme. Genaro, vine aquí. No tinguis por, saps? Sóc la teva mentora.
3: Home, Paula, jo aquí amb les sabatilles de quadres no sé si lliscaré gaire bé. I la Filó m'està mirant amb una cara que fa por.
2: Tu balla, Genaro, balla, que vull veure com la Paula t'ensenya a moure l'esquelet sense que et surti l'hèrnia discal. Vinga, Paula, ensenya-li el que sàpigues, que jo vigilo des d'aquí, amb el gabinet de tallar el pernil a la mà, per si de cas.
4: Oh, Filo, ets tan gràfica, saps? Escolta el batec, Genaro. 1, 2, 3 i cadera, saps? Com si fossis una palmera en una illa deserta.
1: Palmera de xocolata? Genaro, ets un tronc de pi. Més meneo. Pecadors.
3: Mira quin gir tan ben fet. Llàstima que la gàbia d'en Quico se m'ha fotut davant. Ai, que m'he marejat, Paula. Espera, que el peu dret no em segueix el ritme de la teva cadera.
4: Oh, deixa portar, saps? Les teves cames són com espurnes, Genaro. Tanca els ulls. Imagina que estem a l'Havana.
2: Escolta, Havana, que aquí estem a Tordera i el Genaro tanca els ulls i es queda adormit. Paula, menys suc de coco i més ball, que sembles una liana enroscada en un roure.
1: Liana, Tarzan, en calçotets, agafa fort, Genaro! Vivan los novios!
2: Quico, tanca el bec, Genaro. Deixa anar la Paula, que se t'està encomanant el to de veu d'ultratomba. I ja només et falta demanar un martini.
4: Oh, Filo, et falta poesia, saps? El ball és una carícia que no s'acaba mai.
3: Ah, doncs a mi m'ha agafat una rampa al bessó que m'està matant. Escolta, Paula, i si en comptes d'una carícia ens mengem unes braves que la Filo té al foc?
1: Braves! Això sí que pica! Com la Filo quan s'emprenya! Bravo, Paula! Ets una bleda amb salero!
0: La Filo es vol treure la Paula de casa i el millor és fer una sortida a dinar fora i aquest cop deixen el Quico a la gàbia. A la taula del restaurant Europa a Granollers. Estan acabant els cafès i unes copes de ratafia. El Genaro té la cara vermella de vi i la Filo mira el rellotge cada 2 minuts. La Paula es mira el mirall de mà, retocant-se els llavis com si estigués a punt de rodar una escena de comiat.
4: Oh, Filo, aquest xai, saps? Era tan tendre, m'ha recordat a la meva infància quan tot era llanut i pur.
2: Sí, molt pur, Paula, però el tren de les 4 no espera, ni la Mare de Déu de Montserrat. Genaro, demana a la Conta que la Paula té una agenda molt atapeïda a Barcelona i no la volem retenir. Oi, Paula?
3: Home, Filo, si la Paula vol quedar-se a fer un gin tònic més, té una conversa tan estimulant, saps?
0: La Filo li clava una puntada de peu per sota la taula.
2: El que té és un bitllet d'anada, Genaro. Vinga amunt, que el cotxe està a 3 carrers i l'estació de Granollers Centre hi ha unes corrents d'aire que no van bé per la teva esquena.
4: Oh, la Filo, sempre tan pragmàtica, saps? El temps és un lladre que en roba els moments de seda. Anem cap a la via, cap al meu destí.

0: A l'andana de l'estació de Granollers se sent el soroll del tren que s'acosta i el Genaro, agafant la maleta petita de la Paula...
1: Ha estat un plaer, Paula. M'ha quedat el pas del xa-xa-xa una mica mitges, però...
0: La Paula li agafa les dues mans al Genaro i se li apropa tant que ell gairebé perd l'equilibri.
2: Oh, Genaro, saps, les teves cames tenen memòria. No deixis que el sofà les adormi. Adéu, Filo, saps? Ets una roca molt dura.
0: I la Filo donant-li una empenteta suau cap a la porta del vagó.
3: I tu, una bleda de primera, Paula. Apa, puja, que tanquen portes. Escriu-nos una postal. O millor no, que el carter ja té prou feina. Bon viatge.

0: El tren marxa, la Paula saluda des de la finestra amb la punta dels dits, amb aquell aire de Marilyn acomiadant el soldat que va a la guerra. El Gerardo es queda mirant el tren amb un somriure babau.
1: Quina dona, Filo! Quina fragància que deixa!
0: La Filo, agafant-lo del braç i estirant-lo cap a la sortida.
2: Fragància de naftarina i cuento, Gennaro. Apa, anem cap a casa, que el Quico deu estar mort de gana i m'ha de donar la raó.
0: Arriben a casa, obren la porta. El silenci dura un segon.
3: Ja sóc aquí. S'ha acabat el perico. On està la Marilyn? Dofineta. Gennaro! Tens marca de carmí al galta. Banyut!
2: Ho veus, Gennaro? El Quico és l'únic que veu la realitat. Escolta, Quico, ja l'hem deixat al tren. Què ens diu per tancar la funció?
3: Bon vent i barcrama! A sopar, pa amb tomàquet i arribi, que la Pau no té preu. Visca la paloma i visca la llibertat! Brrr.
1: Doncs té raó el bitxo. Saps? Té raó.

Gràcies. Gràcies i fins aviat. Els miralls de Dylan tornaran. Petó.

0: Paraules evitables.
1: De quedar-s'hi a viure, no per no dir.
0: Consentiment. Aprovació conscient i lliure que dona una persona a participar en una pràctica sexual, d'acord amb les seves pròpies normes i preferències. A més, aquest consentiment no es pot pressuposar ni deduir del seu comportament previ i la persona que el dona el pot revocar en qualsevol moment. Es fonamenta, doncs, en la llibertat sexual de cada persona.
2: És increïble que a aquestes alçades del partit encara estiguem obrint debat sobre el consentiment que cal per qualsevol mostra d'afecte, i no parlem ja de sexe, sinó d'abraçades i petons. En fi, avui parlem d'aquesta definició per endinsar-nos en la terminologia del consentiment sexual del Termcat, que coordina la Sandra Cuadrado.
3: El terme consentiment és un derivat de la forma verbal consentir, que alhora prové del llatí consentire, i es documenta per primera vegada en català en un text de Ramon Llull al segle XIV. El consentiment, d'acord amb el diccionari normatiu de l'Institut d'Estudis Catalans, en l'excepció de dret, que és la que ens interessa en aquest àmbit terminològic, és un acord deliberat, conscient i lliure de la voluntat respecte a un acte extern, propi o estrany. El consentiment sexual no és cap decisió política, no és una invenció, és una qüestió de drets fonamentals, i que el conveni d'Estambul, el conveni del Consell d'Europa sobre la prevenció i la lluita contra la violència contra les dones, ja va adoptar el 2011. Aquí simplement ha coincidit que es va establir una llei, coneguda com la llei del només sí és sí, però que el terme del consentiment ve de lluny.
2: Drets humans, Istanbul. Aprofundim sobre això, Sandra. Què diu aquest conveni del Consell d'Europa?
3: Segons aquest conveni, segons el conveni d'Istanbul, el consentiment s'ha de donar voluntàriament com a resultat de la capacitat de decidir de la persona en el context de les circumstàncies que l'envolten. Es tracta simplement d'assolir una pràctica sexual segura i lliure que ha de ser acordada i consentida i que pots canviar d'opinió en qualsevol moment, i que no es pot deduir de cap comportament previ. Simplement és una cosa tan bàsica com quan vas a sopar amb una altra persona, doncs també et pots posar d'acord, no?, en el que demanes o en el que deixes de demanar. Un dia et pot fer més gràcia una cosa i pels motius que siguin, doncs aquell dia doncs no et ve de gust de postres, doncs un gelat de llimona. Aquell dia el voldràs de xocolata, encara que no te l'hagis pres mai. Perquè doncs, en el consentiment és el mateix, o sigui, no podem deduir cap pràctica per un comportament previ. Una altra cosa és que sembla que hi ha persones que això d'haver de comptar sempre amb l'acord de l'altre els aclapara una mica i no estan acostumats a que una pràctica sexual hagi d'estar sempre desitjada i consensuada. Però això és un problema, no?, que tenim com a societat, i que això, evidentment, doncs, no té raó de ser. Com dèiem abans, no?, que el tema del consentiment és un tema intocable que posa l'atenció de les dones en el centre i que no canviarà per més que hi hagi canvis de partits polítics. És una qüestió de drets fonamentals, de drets humans.
2: Per tant, com en qualsevol àmbit, és important, de fet clau, tenir termes per anomenar les coses. Tenim la paraula consentiment des de temps de Ramon Llull, però i la resta del vocabulari? L'assetjament sexual, per exemple.
3: El terme assetjament sexual, en anglès sexual harassment, es registra per primera vegada l'any 1974 per Mary Rowe al MIT, a l'Institut de Tecnologia de Massachusetts, i es fa servir per descriure conductes masculines inapropiades. Poc temps després es va tornar a utilitzar en un altre context similar, en aquest cas a la Universitat de Cornell l'any 1975. El feminisme, durant la dècada dels 70, va aconseguir codificar un corpus de termes que els va permetre descriure i denunciar les seves experiències individuals i alhora fer-se escoltar per primera vegada. O sigui que realment no fa tant que trobem termes per designar i per codificar les violències masclistes que s'exerceixen contra les dones. Llavors, una mica, en aquest diccionari, en la terminologia del consentiment, els que ens vam proposar és descriure tots aquells termes que siguin necessaris perquè moltes dones puguin identificar que allò que els ha passat és un delicte sexual. Un petó, per exemple, sense consentiment, és violència sexual. No és fàcil identificar què t'ha passat, no? Quin tipus de violència has viscut, perquè de vegades no és una violència explícita, no?, com el que ens podem imaginar, no?, una violència que deixa un senyal físic, ni molt menys. I només quan trobem un nom que les designi, podem identificar, a través de la definició, que allò que t'ha passat és una forma de violència masclista i que t'ha passat estrictament per una cosa, i és perquè ets dona. Escolteu amb atenció
2: aquest crit que ressoni. I deies que no parlem només de violència física, oi? Quantes violències hi ha?
4: Hi ha violència digital, violència sexual, violència psicològica, violència institucional, violència econòmica, violència vicària... Per exemple, un tipus de violència digital que malauradament és molt conegut és el sexpreading. Consisteix a compartir fotos íntimes sense consentiment. En català, d'aquest tipus de difusió, se'n diu pornodifusió no consentida. En aquest cas hem buscat una alternativa catalana al terme anglès. En la pornodifusió no consentida, els continguts poden haver estat enregistrats prèviament amb el consentiment de la víctima. En aquest cas estaríem parlant de sexting. I en aquest cas, per exemple, en lloc de buscar una alternativa catalana, s'ha optat per mantenir la forma anglesa, però amb accent a la E, adaptat a la fonètica catalana. També pot ser que aquesta difusió de continguts s'hagi produït sense el consentiment. I qui els difon, aquests continguts, pot ser la mateixa persona que els han registrat o bé una tercera persona.
2: Algun altre exemple?
4: Pel que fa, per exemple, a la violència psicològica, un dels termes que també hem codificat en el diccionari és un terme que s'anomena la llum de gas, el gaslighting. A casa nostra, una de les principals divulgadores d'aquesta forma ha estat l'advocada Carla Vall, que ens va ajudar a codificar també la definició del terme i ens va ajudar a fer difusió de la proposta catalana com a alternativa a aquest manlleu, a la forma anglesa gaslighting. Aquest maltractament psicològic consisteix en manipular una persona mitjançant la negació persistent, la contradicció o la mentida, amb el propòsit de provocar-li confusió i fer que es qüestioni la seva memòria, la seva percepció i la seva salut mental. El terme gaslighting té l'origen en l'obra de teatre Gaslight del dramaturg Patrick Hamilton, de l'any 1938, i també en les adaptacions cinematogràfiques posteriors, en les quals un marit convenç lentament la seva dona que està boja, modificant la intensitat dels llums que funcionen amb gas i negant que l'ambient s'enfosqueixi. I per punxar-los els collons.
3: Recordar una cita que fa la Rebecca Solnit en el seu llibre Records de la meva inexistència. La mort d'una dona bonica és sense cap mena dubte el tema més poètic del món, va dir Edgar Allan Poe, que no es devia plantejar la qüestió des del punt de vista de les dones que prefereixen viure. D'aquest supòsit romàntic, que simplement és l'embolcall d'un pur relat de terror, almenys pel 50% de la població, han passat 2 segles. I aquesta mena de discurs, pretesament esteticista, que posiciona les dones en l'escenari de les víctimes, és encara, malauradament, vigent. Per això era necessari canviar aquest paradigma de la cultura de la violació a la cultura del consentiment, que posés el paper i la veu de les dones al centre.
0: La pregunta Termcat.
2: Abans de marxar, com sempre, li plantegem aquesta pregunta al Jordi Bové, que és el director del Termcat. Avui, Jordi, m'agradaria saber si hi ha paraules de les que fixeu vosaltres que acaben al diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans. I si és el cas, com ho fan?
5: El diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans és un diccionari de la llengua general i nosaltres treballem terminologia. No tota la terminologia ha d'acabar en un diccionari de la llengua general. De fet, el diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans té bastanta terminologia, més que altres diccionaris en altres idiomes. Per tant, el primer pas és que a vegades aquesta terminologia no arribarà mai ni té... no hi ha motiu perquè hi arribi, en el diccionari de la llengua general. En cas que sigui un terme que dius, mira, es va sentir en els mitjans de comunicació, pel motiu que sigui, es va fent més general, llavors sí que és susceptible d'entrar en el diccionari normatiu. Tota la nostra producció ells la tenen present, sobretot allò que normalitzem, allò que passa pel Consell Supervisor, i, en principi, el que seria la Comissió de Lexicografia i la Secció Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans decideixen doncs, quina terminologia ha d'entrar i, en principi, ells seguiran el que hem dit nosaltres, tot i que, per motius diferents, podria ser que arribessin a modificar la nostra decisió. Això és possible, però no és gaire habitual. Hi hauria aquest procés que farien, de fet, des de l'Institut d'Estudis Catalans.
0: Paraules Evitables és un podcast de la xarxa en col·laboració amb el Termcat.

0: t'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: Paraules habitables.
2: De quedar-s'hi a viure, no per no dir.
1: Corre. Avançar sobre una superfície sòlida per mitjà de moviments i recolzaments repetits de cames, de manera que a cada pas hi hagi un moment en què cap dels dos peus estigui en contacte amb el terra.
0: Corre, hem anat a córrer tota la vida, però ara queda més bé dir que fem running o som runners, com si féssim res diferent. Avui fem una cursa contra els anglicismes que no són necessaris amb el Xavier Fargas, del Termcat. Preparats? Llestos?
3: En lloc de córrer, hem de fer running, que després veu que això del running doncs és més espectacular. També es pot explicar una mica, eh? Els parlants no fem les coses perquè sí. I és veritat que molts esports s'expliquen o es diuen amb la locució fer el que sigui. Fas bàsquet, fas futbol, no futboleges, no basqueges. En canvi, amb el córrer no diem faig córrer o faig corregudes, no? I per tant s'explica una mica per què ha tingut èxit això del running, perquè pots dir faig running i en canvi amb córrer no ho pots dir. Ara, no deixa de ser una influència que probablement no calia. Tu a què et dediques o a què t'agrada fer? Doncs jo surto a córrer o jo corro i ja està. És veritat que segurament ja influeix més una qüestió d'esnobisme i de que és més xulo fer running que fer que simplement córrer, que sembla que sigui un esport massa barat.
0: Igual que hi va haver una onada de gent que feia footing, ara fa un temps que va arribar als carrers la moda dels que fan running. Parlem d'això, de modes, Xavier? En quin punt estem?
3: Fa uns 10 anys potser es va haver un boom extraordinari de la cosa i en canvi ara potser es torna tornat a baixar una mica, diguéssim. Ara les que tenen una gran popularitat són les curses de muntanya. Això que en diuen això del trail running, de fet que són les curses de muntanya de tota la vida. I ara probablement, doncs això, la majoria dels que feien asfalt, que corrien per carrers, doncs ara han tendit a anar cap a la muntanya, que és molt agradable, és un tipus de cursa que a més et connecta amb la natura. Probablement el problema que té ara en alguns casos és la massificació, perquè ara algunes curses que es feien per muntanya pràcticament familiars, diguem, doncs ara es troben que han de tancar inscripcions i després que han de vigilar amb gent que fa ximpleries i que no està prou preparada per fer segons què i també surt.
0: I aquest trail o trail running, creus que es quedarà o també tornarem a córrer normal?
3: Potser quan passi la febrada aquesta més esnob, perquè també és veritat que a Catalunya el fet d'anar a fer muntanya ha sigut sempre molt tradicional i un sens intu, que ja li agradava trascar per les muntanyes, el muntanyisme aquest més tradicional, l'escoltisme, els esplais, ha fet que la pràctica de la muntanya sigui molt habitual. De manera que córrer per la muntanya no deixa de ser una cosa més. Sortíem a fer muntanya, ara hi ha dies que sortim a fer una excursió normal, hi ha dies que sortim amb les bambes de córrer i correm. Per tant, jo crec que no ens ha de costar gaire que la gent torni a dir córrer per muntanya o fer curses de muntanya. És veritat que com que també tenen una perspectiva internacional i hi ha corredors d'arreu del món que es dediquen a anar a les curses d'aquí i d'allà, és veritat que a les pàgines web hi ha molta tendència a fer servir l'anglicisme, però probablement és això, per afavorir que això, un corredor francès, un corredor anglès, un corredor italià sàpiga que aquí al Pirineu també fem aquestes curses i s'hi pugui apuntar. Però en la conversa, la majoria dels que correm, diguem que correm per muntanya o que fem curses per muntanya, i potser el del trail sí que a algú se li deu escapar o hi té més habitud de fer-ho servir, però jo diria que no és d'aquells manlleus que dius, ui, aquest no ens el traurem mai més, val més que el deixem entrar. Jo crec que en aquest cas, de moment almenys, no està justificat.
0: Recorda, abans de fer trail, corre per la muntanya, sigui amb la modalitat que sigui. També el barefoot running.
3: Els que corren descalços, diguéssim. Aquests també és tota una filosofia del córrer en què intenten acostar-se al màxim a la natura, al contacte amb el terra, i llavors sí, fan això del que en diuen, el que en català en diríem córrer descalç, o bé amb unes bambes molt lleugeres perquè els agrada notar el terra i les irregularitats del terra i s'hi senten més connectats, i hi ha tota una filosofia al darrere.
0: I si seguim filosofant, també hi ha qui, mentre corre, vol contribuir a netejar el planeta. Atenció a un altre anglicisme. En diuen plogging.
3: Això també és una relativa moda que, de fet, és aprofitar que hi ha tanta gent que corre per donar-los una bossa d'escombraries i dir, escolta, mentre vagis corrent i vagis passant, aprofita i ves recollint. I és això, que de fet per això, això va néixer en algun dels països del nord, i és d'aquelles coses, dius, mira, algú que devia ser una mentalitat molt pràctica i que devia pensar, home, doncs mira, ja que passen de tant pels camins i tot això, que portin la bossa d'escombraria i vagin recollint tot el que troben pel camí. I de fet això és veritat que s'ha arribat aquí, i de tant en tant es fan trobades de plogging. Nosaltres hem proposat per aquest anglicisme, és un anglicisme rar, perquè aquest plog també s'ha de saber d'on ve, però en tot cas per aquesta forma proposem de fer un invent que seria fer el corre-collir, és a dir, mentre correm recollint, no? I ens podem dedicar a corre-collir. I d'això se'n fan, eh? Se'n fan trobades, diguéssim. Mira, aquest dissabte anem a fer corre-collir a la platja del Masnou. I llavors, vinga, recorrem tota la platja del Masnou amb una bossa d'escombraria, tots els que correm, i allà hi anem posant tot el que anem trobant pel camí. O en el camí de, no sé, la pujada a Montserrat, des de Monistrol, corre-collint. Doncs, i són activitats que, mira, que junten l'esport i la part aquesta més ecològica d'aprofitar i fer neteja.
0: I llavors, qui guanya? La persona més ràpida o la més neta?
3: Em sembla que valoren les dues coses. És a dir, que valoren que es faci de pressa, però també que la majoria de vegades aquesta mena d'activitats són no competitives. Són ben bé d'oci i de passar una bona estona junts.
0: Igual que nosaltres. Xavier, ja veiem la meta. Podem dir que som finishers o no?
3: Durant una època vaig pensar, ui, aquí no ens en sortirem amb el finisher, perquè es va posar molt de moda finisher de no sé quina cursa o els finishers de no sé què. Em semblava que difícil de resoldre, perquè les alternatives que se'ns acudien així d'entrada, clar, l'acabador, l'acabadora, el finalitzador, finalitzadora, no acaben de funcionar. Els acabats, tampoc. És veritat que quan acabes segons quina cursa estàs acabat, però no funcionava com a denominació habitual. I fins i tot vam fer aquí, al Tenecat vam fer una crida, vam demanar a la gent que ens digués, com ho dieu? I a partir d'aquesta crida vam veure que hi ha tot un personatge en el món de les curses, un venerable avi que es dedica a córrer, que es diu Miquel Pucurull, que des de fa anys, en els seus textos, perquè és un senyor que li agrada escriure, fa servir la forma arribat, arribada, de manera natural. Pots dir que en una cursa hi ha 10.000 inscrits, i d'aquests 10.000 inscrits hi ha hagut 8.000 arribats. Vam trobar que aquesta solució era molt bona, té aquest ús ja més o menys tradicional, i aquesta és la proposta que fem.
1: El diccionari TermCat.
0: Les tres paraules del podcast d'avui són glamping, fes-t'ho tu, i petjada hídrica. Som-hi!
1: Glamping. Càmping que disposa d'albergs mòbils o de bungalows, equipats completament de manera confortable i luxosa i amb bon gust.
0: El glamping és un terme que combina els mots glamour, atractiu d'una persona o cosa que provoca admiració general, i càmping, forma de turisme consistent a fer estada en un alberg mòbil, com una tenda de campanya o una caravana, i generalment en un espai limitat i equipat. Totes dues paraules tenen origen anglès, però fa anys que s'han incorporat al català. Això sí, amb adaptació gràfica. És a dir, l'has d'escriure amb accent obert a la A, tant en el cas de càmping com en el de glamping.
1: Fes-t'ho tu. pràctica de fabricar, reparar o decorar un mateix objectes generalment d'ús propi sense l'ajuda de serveis professionals.
0: Si t'agrada el bricolatge o les manualitats, estaràs fins al capdamunt d'escoltar l'expressió Do It Yourself o l'acrònim D-I-Y. Si vols estalviar-te el manlleu i, el més important, assegurar-te que la vida entén, és millor fer servir l'expressió Fes-t'ho tu. Funciona com a nom, el fes-t'ho tu, o la tendència fes-t'ho tu, o com a adjectiu, una joguina fes-t'ho tu o un moble fes-t'ho tu. Pensa, però, que també tens altres expressions més naturals, com fet per mi o fet a mà.
1: Petjada hídrica. Volum total d'aigua dolça usat per produir els béns i els serveis consumits per una persona, una empresa o un país.
0: La petjada hídrica, que també pot dir-se petjada de l'aigua, forma part de la família de les petjades que ens ajuden a entendre de quina manera el que consumim o produïm afecta el medi ambient, igual que la petjada de carboni o la petjada ecològica. En moments de crisi, com una sequera o tants altres fenòmens relacionats amb l'emergència climàtica, és bo prendre consciència de la nostra petjada i fer un ús raonable i mesurat dels recursos per reduir aquest impacte, que tot suma.
1: Paraules Evitables és un podcast de la xarxa en col·laboració amb el Termcat.
0: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: Paraules Evitables.
2: De quedar-s'hi a viure, no per no dir.
1: Clavilla, peça de fusta a la qual s'enrotllen les cordes d'una guitarra, un violí o un violoncel per tibar-les o afluixar-les i deixar-les subjectes en l'afinació volguda.
0: En aquest capítol del Paraules Evitables ens posarem musicals. Parlem d'instruments de corda fregada, com el violoncel o el violí. La Cristina Bofill, del Termcat, té recollida i fins i tot il·lustrada tota la seva terminologia, que inclou el terme clavilla. Però, Cristina, una clavilla no és allò que posem a l'endoll?
4: Efectivament, una clavilla és el que posem a dintre de l'endoll quan volem fer una connexió elèctrica. És la primera excepció que tots coneixem, no?, de la vida quotidiana. Però clavilla és un terme que molta gent es pensa que és un castellanisme, perquè aquests acabaments en villa sembla que siguin castellanismes, i no. De fet, el terme clavilla ve del llatí, directament, clavícula, que vol dir clau petita. I és una clau que s'introdueix en alguna cosa. I aquest clavícula llatí, doncs, ha donat al català, que és català, clavilla, en castellà donat clavija, i en francès, per exemple, una forma molt semblant a la nostra, que és cheville.
0: Vaja, que he anat a triar un terme que va més enllà de les partitures i que, a més, trobem a més instruments dels que ens imaginem, no?
4: Clavilla la trobem en molts àmbits de la tecnologia, de la indústria, com el que has comentat primer, el cas de la clavilla de l'endoll. Efectivament, la trobem en els instruments de corda amb arquet, com són el violí, el violoncel i la viola. I trobem clavilles també a la guitarra. En tots aquests instruments és una cosa molt, molt evident, molt visual, perquè estan a la vista i tothom veu que és una clavilla que s'insereix en una peça, que és el claviller, i és allò que el mateix instrumentista pot afinar i pot tocar i pot regular. Però hi ha d'altres instruments que potser no tenim tan clar que també tenen clavilles i que també són instruments de corda, com el piano. En aquest cas, clar, no són visibles i estan a dintre de l'instrument, però el sistema és exactament el mateix. És una peça que s'insereix en un claviller i que activa una corda per donar una afinació determinada. I en el cas del piano, clar, no és evident i cal un professional, doncs, perquè ens ajusti i reguli aquestes clavilles.
0: Atenció, claviller. Estem parlant d'una peça o d'un conjunt de clavilles?
4: Conjunt de clavilles seria clavillam, per exemple. El claviller és la peça on s'insereixen les clavilles. De fet, aquest sufix er, que és molt habitual en català, habitualment és lloc on, és a dir, és el lloc on van inserides les clavilles. És a dir, és una peça, és la peça que conté totes les clavilles inserides.
0: Clavilla, claviller, clavillam... Dels instruments que en tenen, el violoncel i el violí, són els més jovencells en termes històrics. Cristina, posa'ns una mica en context.
4: A veure, instruments de corda és un món inabastable. És a dir, a totes les cultures, des d'Orient, Occident, de totes les èpoques, els instruments de corda amb mil variants, des de tres cordes fins a 12, llaüts, guitarres, és a dir, n'hi ha hagut a totes les cultures. Sí que és cert que el violoncel, el violí i la viola, tal com els coneixem ara, són de tradició europea. I això determina, clar, una terminologia que té molta tradició en llengües com l'alemany o en llengües com l'italià, que en les èpoques d'aflorament de l'instrument doncs són els que van començar a construir aquests instruments. Els lutiers més importants, un lutier és un constructor d'un instrument, doncs són de tradició europea, clarament. Per tant, la terminologia en català està d'acord amb tot el que es fa a la resta de llengües d'Europa.
0: I luthier, com ho hem d'escriure en català? Amb H o sense?
4: Ah, aquesta és una gran cosa. Sí, sí, sí. El diccionari normatiu de l'Institut d'Estudis Catalans recull luthier sense H. És a dir, el que seria la forma adaptada gràficament al català i que permet llegir-ho doncs, amb tota normalitat, oi? Un catalanoparlant llegeix luthier i no li cal aquest

0: violinistes, lutiers sense sac, estudiants de música... Un grup tan concret ho posa més fàcil a l'hora de fer difusió de la terminologia i aconseguir implementar-la?
1: És més fàcil perquè, com tu dius, els professionals i els que fan servir aquesta terminologia és un grup més reduït. Però hi ha certes divergències, perquè tenen tradicions diferents, un que ha treballat més amb l'italià, l'altre que ha treballat més amb l'alemany, i moltes vegades tenen formes mal apreses o deformades que han heretat. No, és que ja el meu pare, el meu avi, que jo que sóc lutier, doncs ja ho deia així. El que és important a l'hora de fixar aquesta terminologia és marcar un consens perquè es faci servir de manera única i unívoca aquesta terminologia. És important que la transmissió del coneixement es faci de manera correcta, de manera que professors, estudiants i lutiers utilitzin de manera consensuada les denominacions adequades.
0: Per això suposo que ha estat important que aquesta terminologia fos en realitat un projecte coral que hàgiu pogut comptar amb el sector, si n'hi podem dir així. Qui ha participat?
1: Hem treballat amb l'ESMUC, amb l'Escola Superior de Música de Catalunya. Hem treballat amb el Museu de la Música, indispensable per tot el cabal que tenen d'instruments musicals. És increïble, si no l'heu visitat, aneu-hi, que val la pena. I hem treballat amb lutiers professionals, en el cas del violí i del violoncel, doncs lutiers de referència a Catalunya, cases històriques, i tots ells doncs s'han posat d'acord per fixar aquesta terminologia.
0: Així doncs, el que has fet des del Termcat és, sobretot, escoltar i posar ordre. Perquè no t'ho prenguis malament, novetats en aquest àmbit pot ser que no n'hi hagi des de bastant abans de Pau Casals.
1: No té innovació, però veiem que agrada molt tenir-ho. És a dir, és com un reconeixement de dir, ah, sí, és veritat, es diu així, i a més com que n'hem fet pòsters i ho tenen a les aules, això, ostres! Llavors facilita que el professor ho ensenyi visualment. Mira, doncs si és veritat, en diem així i aquí ho teniu, i això és baixi en català, no? I a més, doncs ho podeu consultar en les altres llengües. Més que una innovació neològica, perquè tal com dius, això no és neologismes, no són conceptes nous ni són denominacions noves, sí que és un reconeixement de dir, doncs en aquesta terminologia li donem el que ha de tenir perquè sigui reconeguda i perquè quedi així fixada i es pugui utilitzar amb normalitat i transmesa de professors, alumnes i que funcioni.

0: barra harmònica, escotadura, lligall, cordal... Si et faig triar una paraula de la terminologia del violí i el violoncel, quina escolliries? Quina t'agrada més?
1: M'agrada molt, per exemple, la voluta. La voluta és aquesta mena de cargol, de fet voluta vol dir cargol, que hi ha a la part de dalt del mànec, i que és un cargol, clar, és de fusta, perquè l'instrument és de fusta, i que dona peu a que el luthier aquí faci meravelles, perquè és la part com més artística de l'instrument, no? I poden fer decoracions, i a mi m'agrada molt aquest terme, la voluta.
0: Voluta, amb ve baixa per als qui som profans en la corda fregada. Jo, després d'entrar a la web termcat.cat a buscar les infografies, n'escullo una altra que m'ha semblat molt i molt bonica, que és l'ànima, tant del violoncel com del violí.
1: L'ànima, home, això és molt poètic, sí, sí, sí. L'ànima és aquesta peça a l'interior de la caixa de ressonància de l'instrument, que no es veu des de fora. Bé, si mires pel foradet, potser la pots arribar a veure, però que és l'ànima de l'instrument, és a dir, és la peça, és un llistonet de fusta enganxat al fons de la tapa de l'instrument, i és el que fa que soni. És el que fa que soni, i a més que soni bé. I la qualitat d'un instrument ve per l'ànima. És a dir, és una metàfora molt bonica, un paral·lel, no? L'ànima de la persona és el que fa que aquella persona sigui bona persona, doncs l'ànima de l'instrument fa que l'instrument sigui un bon instrument.

0: el diccionari TermCat.
1: Les tres paraules del podcast d'avui són desconstrucció, metavers i vehicle híbrid. Som-hi!
0: Desconstrucció, no de construcció. Mètode d'anàlisi crítica d'un text, un concepte o una construcció intel·lectual que permet de desfer-ne l'estructura, tot mostrant les seves contradiccions i ambigüitats.
1: En sentit estricte, desconstrucció fa referència a l'operació de desfer una construcció per recuperar els materials de què està composta. El terme, però, s'ha estès a àmbits com la filosofia o les ciències socials, en referència al mètode d'anàlisi crítica

0: que d'un text o construcció intel·lectual que permet desfer-ne l'estructura per mostrar contradiccions i ambigüitats. En els últims temps, també trobem usos en contextos propis del feminisme, en què es defineix com l'exercici d'avaluació personal en el que una persona s'esforça per identificar i eliminar les actituds masclistes a les quals ha estat exposada tota la vida.
1: Metavers. Entorn virtual on les persones interaccionen socialment i econòmicament per mitjà d'icones en un ciberespai que és una metàfora del món real.
0: El terme ens arriba de l'anglès, com tantes altres novetats de l'àmbit tecnològic. Sembla que fou encunyat l'any 1992 per l'escriptor Neil Stephenson, que va valer-se del prefix meta, d'origen grec, que indica canvi o més enllà, al qual hi va afegir la part final del mot universe, un procés de formació que ha estat calcat en català. És un concepte molt estès recentment arran de les iniciatives de diverses plataformes de crear metaversos propis.
1: Vehicle híbrid. Vehicle automòbil proveït d'un motor doble compost per un motor elèctric i un motor de combustió interna que funcionen junts o per separat per proporcionar la força de propulsió amb l'objectiu de reduir el consum i les emissions contaminants.
0: Tot i que el terme normatiu és vehicle híbrid, sovint ens mengem el substantiu i nominalitzem l'adjectiu, és a dir, que diríem, per exemple, s'ha comprat un híbrid. Amb això, generalment, ens referim a un cotxe, però qualsevol vehicle de motor pot ser un híbrid, i n'hi ha de diferents tipus, microhíbrids, híbrids convencionals, híbrids endollables, tot depèn del paper i l'autonomia del motor elèctric que tenen.
1: Paraules Habitables és un podcast de la xarxa en col·laboració amb el Termcat.
0: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
2: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

Si era cert que estaven junts, mai no ho havien parlat. Passaven els diumenges en algun racó d'un pàrquing, tots dos llavis contra llavis, sense més.

107.1 FM. Radio Tordera. How do you describe a feeling?

0: Infopodcast Tordera.
1: Hola, dimarts 30 de juny. Les tres paraules del dia són descens, mostra, obertes. Descens. L'Institut Lluís Companys analitza el descens de resultats de la selectivitat 2026 i obert el període per demanar els ajuts al lloguer per a joves de fins a 35 anys. Mostra. La Biblioteca de Tordera acull avui una mostra de cant dedicada als musicals, organitzada per Pere Cot i Set de Dansa. I tornen les nits d'estiu del Casal de Joves amb concerts i monòlegs. Portes. L'Atlètic Club Tordera aposta per l'esport femení amb jornada de portes obertes aquest estiu. I Interior autoritzarà l'ús de drons per supervisar punts de difícil vigilància a la costa. Balanç negatiu des de l'Institut Lluís Companys de les notes de la selectivitat. El director del centre, Carles Carrer, ha assenyalat que en línies generals les notes mitjanes han estat força més baixes. La direcció del centre assenyala els canvis en el currículum i la manca de comunicació amb les universitats com a factor clau en la baixada generalitzada de les notes.
2: Decebuts pels resultats, també és que estan fent molts canvis en el batxillerat i crec que aquests canvis no ens estan arribant a nosaltres els docents de manera que podem aplicar-ho amb l'alumnat.
1: Avui, 30 de juny, és el Dia Internacional dels Asteroides. També és el Dia Mundial de les Xarxes Socials. Avui és Sant Ladislau. Fa anys, el conegut boxejador Mike Tyson fa 60 anys o el nedador olímpic Michael Phelps, que en fa 41. Falten 19 dies per la gran final del Mundial de Futbol i 55 dies per Sant Bartomeu. Esperem avui un cel pràcticament clar durant tot el dia, amb màximes superiors als 30 graus. Demà pujaran encara una mica més les temperatures. Farmàcia de Guàrdia, la Vendrell, situada al Camí Ral. La notícia curiosa del dia ens explica que s'ha fet viral la història d'un veí de Sabadell que conserva un rosari molt antic i ha sortit a la llum la increïble crònica familiar de com el mateix papa Lleó XIII va acabar utilitzant-lo i resant amb ell en una audiència privada fa més d'un segle. Acabem amb una frase cèlebre: la joventut no és un temps de la vida, és un estat de l'esperit, de Mateo Alemán.
0: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.

0: habanera.
1: A l'estiu, les sardanes de la Particela donen pas a les habaneres, del cant de la sirena.
2: Com l'aire.
1: Cada dimarts a les 9 del vespre anirem a la vora del mar a escoltar habaneres, amb el cant de la sirena.
3: Bona nit, sóc Toni López, avui presentem el cant de la sirena i anirem cap a una sardana cantada en versió habanera que es titula...
4: La puntaire.

0: Bé, tots sabeu que l'origen de l'habanera és de Cuba i de les ritmes, la mescla de ritmes d'aquella illa del Carib, i nosaltres anem cap a un tema en castellà que es titula...
1: La vella Lola.

0: Així de bé ha sonat la vella Lola. Nosaltres anem cap a una sardana... Una sardana, perdó. Una habanera de Sílvia Pérez Cruz que es titula...
1: Vestida de nit.

0: Acabem d'escoltar Sílvia Pérez Cruz. Ara es modernitzem sense deixar el món de la música catalana i sense deixar els temes catalans. Continuem amb més temes catalans i...
1: Detalls coti per coti.
2: Thank you.

0: Bé, aquesta ha estat la participació de Coti per Coti, però no els deixem de banda perquè escoltarem un altre dels seus temes.
1: Detalles, Olivia.

0: Continuem i ara sí anem a les arrels de les arrels de la nostra terra. Una sardana en versió habanera que té molta requesta i que és molt estimada. Es titula...
1: Cubanita preciosa.
0: No, Ada, no. Molt arrelada a la nostra terra. Es titula... És la Moreneta.

Continuem amb música catalana, en aquest cas anem cap al grup musical Oques Grasses, que ha durat poc temps en el panorama musical, però ha deixat molt bones peces. Avui vull dedicar-li aquesta cançó amb molta estima a la meva neboda Ada, que ens està ajudant a presentar el programa. D'Oques Grasses escoltem Sort de tu.

0: de tu.
1: Continuem amb més temes catalans. En aquest cas anem cap a Boig per tu, de la formació musical...
2: Sau.

0: Els dimarts de 9 a 10 del vespre, puja a la barca de Ràdio Tordera i navega per les zones del 107.1 de la FM, tot escoltant El Cant de la Sirena, amb havaneres i cançons de taverna. El Cant de la Sirena, amb Toni López, a Ràdio Tordera.
1: De la mateixa manera que hi ha una sardana que es diu Pa amb tomàquet, hi ha un grup de musical, Blaumut, que ha fet un homenatge a un tipus de menja que fem servir molt la gent de la Mediterrània. Es titula...
2: Pa amb oli i sal.
3: Un, dos, tres.

0: Bé, deixem els Blaumut en darrere i continuem amb més música. En aquest cas, anem a escoltar els Manel. I del grup dels Manels ens arribarà la cançó que porta per títol. Aviam si ens en sortim. Aviam, no, els Manel. Aquí.
1: Els guapos són els raros.
0: Molt bé.

0: En aquest cas, nosaltres continuem amb el mateix grup, la qual cosa és molt poc ordinària en el món de la discografia i en el món de la radiofórmula. Es diu que no s'ha de repetir el mateix grup. Però nosaltres creiem que la qualitat dels Manel s'ho val i, per tant, posem una altra cançó dels Manel que es titula...
1: Teresa Rampell.

0: Nosaltres que avui continuem amb música catalana, en aquest cas ens arriba en rigorós directe la música de... Aviam que ho trobi... Els Amics de les Arts i el tema en directe que porta el títol de...
1: Jean-Luc.

Ens vam retrobar una nit d'estiu en un cicle especial de cinema francès a la fresca. El meu plan era tornar aviat, però al final

0: Bé, nosaltres que ja us diem adéu. Avui ha estat un programa especial per mi, perquè m'ha acompanyat Ada López, que ens ha servit, doncs, ens ha titulat algunes, ens ha presentat algunes cançons, però també ha format part de la selecció musical. Em demanava una mica més de canya i l'hem posada. Ada, bon dia.
1: Bon dia.
0: I fins, serà fins una altra. Nosaltres que ho deixem aquí, això ha estat el cant de la sirena, un cant de la sirena especial, en marxa, la marxa que porta la 107.1 de la FM, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta sempre des de Tordera i radiotordera.cat, la 107.1 de la FM, t'omplenarà de goig. A reveure.
2: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

I encara hi ha un ofici que es pot considerar un ofici de festa. És la del pintor de parets, que, si no canten abans, no et fan una bona sanefa.

I sempre i quan la cançó és molt més vella, et deixaran el pis molt més fresc.

un pis més fresc que un veu al sostre, que el feien i quan cantaven. Tots porten ells, tots ells porten bata llarga i de colors a plaeret.

I ara, canviant d'ofici, és encara més, si us deia, l'ofici de paleta. De paleta, que en sap, i vesteix d'aixoplucs...

Els paletes el mateix fan un porxo com una xemeneia. I si ho volen, sense escales, pugen al capdamunt d'on sigui.

fan també balconades que hom veu la mar de lluny, els finestrals que es guarden tota la serralada, i els capitells, i els sòcols, i les voltes de punt.

0: Sentit i sensibilitat. La música i la paraula a flor de pell. Sentit i sensibilitat. La música i la paraula a flor de pell. Els dilluns a les 3 de la tarda i els dimarts a les 10 de la nit a Ràdio Tordera.
1: Van en cos de camisa, com gent desenfeinada. Oh, les cases que aixequen d'un tancar i obrir d'ulls.

L'home és la mesura de totes les coses, de les quals són quan són, i de les que no són en el que mai són.

Mireu la noia que us guanya a l'esclat. Ella és la pubilla i és bruna de rostre.

De tant que és tan jove, enamora el seu pas. Qui no ho sap, quan la veu, també s'enamora.

Perquè tu has vingut, jo, ara, torno a estimar. Diré el teu nom i el cantarà la losa.

L'estat no és més que un morrió que té per objecte tornar inofensiu a aquest animal carnisser, l'home, i fer de manera que tingui l'aspecte d'herbívor

La felicitat humana és la fràgil seguretat d'un nàufrag que, en posar-se els peus a terra, es meravella de mantenir-se ferm.

0: El secret per ser feliç consisteix en estimar el que un ha de fer, acceptant el seu destí, tant social com no.
1: Sentit i sensibilitat. Música i pensaments imprescindibles per acabar el dia. Sentit i sensibilitat. A Ràdio Tordera.
2: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.

l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt FM.

Radio Turdera. L'emissora que t'escolta.

0: Les 9 en punt del matí, avancem des dels serveis informatius de Ràdio Tordera algunes de les notícies protagonistes d'aquesta jornada. Tordera està en nivell 3 de risc d'incendi forestal aquest dimecres. Queda prohibit encendre cap tipus de foc, entre d'altres mesures preventives. En Sergi Fonseca, agent major del cos d'agents rurals i tordarenc.
1: Per exemple, en Pla Alfa 3 queda prohibit fer servir tots aquests aparells, com va ser xerracs mecànics, no? Les motos serres, les desbrossadores, aquests aparells que poden generar guspires, doncs tot això també queda prohibit.
0: El Festival Multipolar ofereix avui una cantada amb motiu del 50è aniversari de la nostra dansa. Serà al Parc de la Mollera a partir de les 9 del vespre, una activitat que tancarà també aquest cicle, aquesta temporada 2026 del Festival. Sílvia Enfrontes.

0: Iron Man en poc més de 10 hores. El tordarenc va haver de fer front a unes dures condicions meteorològiques, especialment en el tram de bicicleta, amb una prova on va aturar el cronòmetre en 10 hores, 11 minuts. Ell mateix ho valorava a la nostra emissora.
1: Les tres disciplines són independents, o sigui, sí que acumules una fatiga, però pots estar fatal a la bici i després baixar-te a córrer i fer una carrera espectacular. I jo crec que vaig fer una molt bona carrera, o sigui, estic orgullós de la carrera que vaig fer, la veritat.
0: Un informatiu on parlarem de la notícia que hi coneixíem al Consell de Ministres: prohibeix fumar i vapejar amb els menors de 18 anys i amplia els espais sense fum, des de terrasses de bars i restaurants fins a campus de les universitats. Molt pendents també de la plana comarcal, de la previsió del temps que ens portarà el nostre company Joaquim Serra. I avui, a la segona part de l'informatiu, entrevista amb els polítics, compartirem uns minuts amb el regidor Salvador Giralda en Comú Podem. Tot plegat a les 10.
2: Serveis. Notícies en xarxa. Bon dia, obrim per vacances.

Avui la cosa era triar una cançó de l'estiu i jo repassant la llista de les cançons que més escolto a l'Spoti, que és el que fem tots, doncs he vist que més que res a mi em van les cançons de tardor més que no pas les d'estiu, però repescant aquelles que en algun estiu o altre ens han fet ballar, doncs mira, he fet cap amb aquesta, n'haguessin pogut sonar moltíssimes més, la veritat que n'he trobat moltes al llarg del camí, però m'he quedat amb el Mucho Mejor, que molts anomenem Hace Calor, clar, evidentment, de Los Rodríguez, un clàssic indiscutible del rock en castellà, i ja sabeu, al darrere doncs hi ha Los Rodríguez, que en definitiva, però més enllà d'això, eren Ariel Roth i Andrés Calamaro. Dic en definitiva pels més coneguts, però no només, perquè també hi havia Julián Infante i Germán Vilella, i sembla que el grup funcionava des dels 90 per aquest equilibri de quatre persones que anaven compaginant de manera molt equilibrada, com dèiem, la música que produïen el Julián i el Germán eren espanyols, i l'Ariel i l'Andrés eren argentins, tots vivien a Madrid, es van ajuntar als anys 90, venien els argentins, venien de Tequila, jo crec que són històries que més o menys ja en sonen, venien d'un grup argentina que es deia Tequila, es van ajuntar i és això, equilibrant els quatre egos, doncs la cosa funcionava, fins que Calamaro va fer una passa endavant, va guanyar popularitat, ell i els seus cabells locos, i això va desmuntar una mica el grup, però això passaria molt més tard. I us estareu preguntant, a veure, de quan és aquesta cançó, de quin estiu és el Mucho Mejor de Los Rodríguez? És que jo crec que és una cançó bastant xula per identificar o per servir, no?, d'insígnia del que seria la cançó de l'estiu, perquè ens ha acompanyat durant molts estius, perquè clar, entre quan va sortir l'any 1995, sí, que ja més o menys ho va petar, perquè Los Rodríguez doncs aquí ja eren prou coneguts, perquè ja havien tret els 5 documentos, els temes d'abans, els àlbums d'abans, doncs potser van triomfar més a Argentina que no pas aquí, però sí que el 95, quan va sortir Mucho Mejor, doncs ja eren prou coneguts, formava part de l'àlbum, tant 5 documentos com Mucho Mejor, del Palabras Más, Palabras Menos, segurament us en recordareu d'aquest àlbum d'estudi. Doncs aquell estiu del 95 va sonar, però és que després en diferents recopilatoris, versions en directe, la banda se separa, graven el típic recopilatori, no? Recordeu del gran concert que van fer a les

0: de ventes l'any 93, i en fi, així, àlbum rere àlbum, la cançó s'anava repetint perquè era un dels grans èxits i per tant que ens va acompanyar durant molts estius de la nostra vida. Segurament l'heu ballat i l'heu cantat. Perquè, clar, una cançó de l'estiu ha de tenir això, diria jo, eh? És la consigna. Si no, seríem una cançó que surt a l'estiu i que ens agrada l'estiu. Però una cançó de l'estiu s'ha de poder ballar i s'ha de poder cantar. Sigui en l'idioma que sigui, t'inventes la lletra o hi ha d'haver un lo-lo-lo per entremig, perquè doni accés a que tothom es trenqui la gola cantant-la en un moment o altre. Tenir aquest punt grupal, la cançó de l'estiu, crec jo. Ara li preguntem als companys de Cardedeu què en pensen. Una última curiositat ja sobre Los Rodríguez, només que sapigueu que s'havien d'anomenar, el grup s'havia d'anomenar Los Locos, però es veu que els hi van xafar la guitarra perquè ja existia un grup asturià als anys 90 que s'ho deien, del qual no sabem gran cosa, però mira, ens pica la curiositat i ara l'escoltarem. Al final es van anomenar Los Rodríguez, els hi va, perquè els hi va fer molta gràcia l'expressió aquesta d'estar de Rodríguez, aquesta expressió que es diu en castellà quan estàs sol de vacances perquè la família, bàsicament, la parenta o el parent, doncs se n'ha anat i t'has quedat tu sol, pringant, segurament, però t'has quedat sol a casa i, bueno, la casa és teva i fas el que vols. No sé si és la situació d'alguns dels oients que ens estan escoltant, però no és un mal plan per passar l'estiu. I ara sí, saludem l'Enric Rubió de Cardedeu. Bon dia, Enric.
1: Molt bon dia, Núria. Què tal?
0: Ai, bé, fa calor. Ja ho diuen, fa calor. Fa
1: sí,
0: calor.
1: Mira.
0: Què tal si ens mengem una cindria? Que aquesta seria, aquesta seria una altra cançó de l'estiu.
1: Exacte. Em sembla molt bé, sí. De fet, m'ha fet gràcia el que has dit del lololó, perquè jo avui t'emporto alguna, porto alguns talls d'àudios i ja veuràs, eh?
0: Sí, no esperava menys, sí. Perquè recordem que avui tota aquesta parafernàlia que fem és per anunciar que la pregunta del dia és quina és la vostra cançó de l'estiu?
1: Exacte. Ja podeu estar comentant per les xarxes a l'Instagram Obert Vacances, en el reel que hem menjat, a l'enquesta, etc. Quina és la vostra cançó de l'estiu? Inclús què en penseu d'aquesta tradició, no? Podríem dir. I res, si et sembla, anem a fer una mica d'història recent. Doncs mira, els seus inicis, de fet, de la cançó de l'estiu es troben a Itàlia, en un concurs de ràdio i televisió del 1964. Per tant, allà no hi havia mamuts, és una cosa molt més recent, anomenat Un disco per l'estate. No sé si es diu així, creat i pensat, de fet, aquest concurs, Núria, per a trobar el gran èxit de la temporada estival. Aquí, a Espanya, el fenomen va arribar de cop al 1966 amb la cançó Juanita Banana de Luis Aliguer, un èxit que...
0: Juanita Banana, és que fem parades, perquè, clar, Juanita Banana,
1: clar.
0: Esteu, Luis Aguilé, tenim tots la cara de Luis Aguilé al cap, sí? Jo crec que Cachitos, el programa Cachitos ha fet molt de bé per tot això que explicarem avui. Digues.
1: Exacte, dic, vaja, jo amb aquesta cançó de Juanita Banana, jo crec que ja no apuntava gaires maneres pel que vindria a ser aquesta tradició que any rere any omple les nostres orelles de maig a setembre, eh? Escolteu què era aquest lo-lo-lo.
0: A veure.
1: Bé, començàvem, no sé si per baix de tot o per dalt de tot, però mirem cap a casa nostra. I és que a Catalunya tot plegat es va desfermar a la dècada dels 90, quan TV3 va encarregar La Trinca, una cançó per l'estiu de la programació d'estiu, que de fet, com diem, és considerada la primera cançó d'estiu en català. Ara ve
0: l'estiu. Sí, tinc els tècnics ballant. En Lluís i en Joan Maria estan ballant aquí també, clar, i tant.
1: Haig de dir que jo era petitó, però me'n recordo, però ara bé, la cosa va posar fonaments en un dels meus grans grups, i segurament també un dels vostres, ja que esteu per al sud de Catalunya, amb els Pets de Constantí, i amb el seu Munta-t'ho bé, també per l'anunci d'estiu de TV3.

0: recordem molt més,
1: sí,
0: aquesta, eh?
1: Sí.
0: I tant, era...
1: aquí la sentim molt, sí. Bueno, ja no, no la toquen massa ja per aquí, eh? Perquè després ja tenen altres èxits, altres hits.
0: Home,
1: però déu-n'hi-do, sí.
0: Home,
1: era
0: jo no
1: estiu.
0: Sé quan porten, 40 i pic. Jo tinc la samarreta als 15 anys.
1: No, 40, però... t'ho dic bé, 40, imagina. I ho sé segur perquè nosaltres n'hem fet 40 a la ràdio i ho vam celebrar més o menys conjuntament. I ens, sí,
0: home,
1: ens fa molta
0: fantàstic.
1: Gràcia coincidir.
0: Això és fantàstic.
1: Sí. Tu tens una samarreta dels 15 anys?
0: Dels 15 anys, d'un concert que vaig anar, imagina't. O sigui que em fa uns quants. O sigui, era petitó, però sí, els he seguit sempre, ha estat un dels meus grups. De fet, aquesta cançó que escoltàvem era de l'estiu de TV3, del 1993, però evidentment, pel que fa a cançons de l'estiu, va explotar la Barça a uns nivells sense precedents, de la mà d'una coneguda marca catalana de cerveses, quan el 2009, quin gran estiu el 2009, va arribar per quedar-se l'anunci d'Estrella, anomenat per tots, esperat any rere any per tot el país i amb un flamant i fantàstic s'ha mercat de Billy the Visions and the Dancers que encara necessitem escoltar a finals de primavera per saber refermar-nos i tenir palès que l'estiu és aquí.

0: Glòria, què feies tu el 2009?
1: El 2009 no ho recordo, però sí que és veritat, Enric, una cosa que jo ja estava pensant a l'hora de fer l'entradeta. Tots tenim un estiu que recordem, que potser lliguem amb una cançó o no, però tots hi ha un estiu, no?, que se'ns queda gravat i que té la seva banda sonora, sigui més estiuenca o menys. Així aquest va ser el primer hit dels anuncis de la cervesa famosa?
0: Sí, va ser Sa Mercat. I és un grup que des d'aquí recomano perquè no té només aquest hit, sinó que precisament el disc on sortia aquesta cançó totes són fantàstiques, igual que els altres àlbums. Billy the Visions and the Dancers, i va molt la pena. Jo de fet, aquell estiu, curiosament...
1: Això t'anava preguntant, tu què feies?
0: Jo havia d'anar, era xiquet, tampoc molt, però havia d'anar a Formentera amb uns amics just abans que sortís l'anunci. I quan va sortir, evidentment va ser molt... No hi vam acabar anant, però l'estiu per aquí al Vallès va ser espectacular.
1: I recordes, clar, associes aquesta música, no?, amb...
0: Home, saps aquelles coses que diuen, sí, com les olors, no?, que et transporten a un lloc?
1: Sí.
0: Jo diré un petit plaer d'aquests ocults que quan arriba una miqueta, igual que quan arriba la primera, em poso la Primavera Trompetera, sempre, de Delinqüentes, quan arriba l'estiu, abans de que arribi i tinc ganes, em poso una llista de reproducció amb tots els èxits d'Estrella, bueno, d'Estrella, de l'anunci en aquest cas, i escolta, tu, fa una olor ja a crema solar, a platgeta, que mare de Déu Santíssima.
1: Que xulo. Bé, i una altra cosa que també hauríem de dir de les cançons de l'estiu, s'intensifiquen en directe. O sigui, si tu vas amb una revetlla, amb una festa major, o al concert dels Pets, no?, al concert del grup original, i sents la cançó en directe, clar, això encara ho amplifica molt més, no?
0: Ja fa una amalgama tota la gent amb el grup, amb l'ambient, sí, que és fantàstic. Mira, des d'aquí també reivindiquem anar a veure tots aquests grups en directe, que al cap i a la fi, a més avui dia, en un moment de tantes plataformes, val la pena anar en directe i veure els espectacles que munten
1: que més,
0: tots.
1: A sabent això, s'estan fent espectacles brutals. Brutals,
0: increïbles,
1: Enric, increïbles, sí. Molt xulos, que combinen totes les arts escèniques, que tenen una cura fins al detall, i fins i tot els més petits, de format més petit, que és de persona i guitarra.
0: I tant que sí.
1: Són superxulos, la veritat, que es cuida. Se cuiden molt les directes avui dia, val la pena.
0: Home, doncs no hem cutrejat gaire, Núria, no?, per ser la cançó de l'estiu.
1: Bueno, tot arribarà, perquè ara ja ho deixem en mans dels oients, i tenim uns oients molt carinyosos. Ens els estimem molt, però a veure, el cutrisme existeix. És així, va, proposeu-nos cançons de l'estiu.
0: Va, cançons. Mira, i comentaris.
1: De fet, el report que ens porten des d'Arenys, que escoltarem a les 10, ens fa un recorregut sociològic per
0: Ostres.
1: Aquests últims 50 anys, no? Depèn de quina ha sigut la cançó de l'estiu, així érem la societat. I es veu el canvi,
0: Ai, la humanitat, amagarem el cap sota l'ala, ja veuràs.
1: Doncs, Enric, convidem a tothom a que ens proposi cançons de l'estiu i ens espera avui un programa molt musical, estic veient. Que acabarem cantant una miqueta.
0: Ah, jo estic convençut que sí. No tinc cap tipus de dubte, ja veuràs que sí.
1: Vinga,
0: t'he portat bones cançons, i a més, d'enguany, De sobre tècnics de so que es diuen Xavier, cosetes així, ja veurem.
1: Sí, sona, sí, que substitueixen les Marines Morenes i tot això.
0: Sí, aquestes coses, sí, exacte.
1: Fins ara, Enric, una abraçada
0: fins
1: forta.
0: Fins ara, bon programa.
1: Moltes gràcies a vosaltres per connectar amb l'Obert per Vacances. Escolteu-lo a la vostra emissora de ràdio local. Vinga, va, que a part de que parla de la cançó de l'estiu, tenim altres continguts al programa.
2: Obert per Vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local.
1: Començarem coneixent com està la situació a la xarxa de Rodalies aquesta setmana, que fa 6 mesos, mig any, de l'accident mortal de Gelida. Després us parlarem d'un projecte solidari que ens enllaça amb el poble saharaui. Marxarem de festival a l'Escala, i és que està en marxa el festival Portal Blau. També us explicarem quina tasca ingent fan els socorristes professionals a nivell de tota la costa catalana. Coneixerem la història del molí fariner d'Alcarràs, i dins l'espai de cuina prepareu-vos perquè avui un clàssic dins la cuina familiar i molt, molt fàcil, que si no el coneixeu l'heu de fer. És un coc de iogurt. Avui en parlarem des dels fogons de Sabadell. Arrenquem programa, però ho fem com sempre amb la ronda d'actualitat.
2: Obert per Vacances.

0: I la primera connexió la fem amb Girona FM. Saludem al Said Esbai. Said, bon dia de nou.
1: Bon dia i bona hora.
0: Seguim parlant de política municipal. El PSC condiciona el vot al Cartipàs a que Cultura canviï de mans o a Imatge dimiteixi per l'error majúscul del Truffaut. Explica'ns, perquè això, el Truffaut es refereix al cinema, eh? Recordem d'on venia.
1: Al cinema Truffaut, correcte, després de tot el ball de bastons que hem tingut últimament amb el govern, també amb el cinema Truffaut, que de fet ara mateix està tancat a l'espera de canvi de mans. Els socialistes asseguren que aquest tancament del cinema ha de derivar en responsabilitats polítiques, perquè la derrota cultural és probablement la més gran que ha patit la ciutat. Escoltem Maxi Fuentes, en regidor socialista.
2: I per tant creiem que arribats a aquest punt i potser aprofitant aquesta crisi de govern actual, doncs és el moment oportú per o bé reestructurar el govern o bé directament demanar la dimissió del regidor.
1: Precisament els socialistes han demanat a Lluc Salelles que de manera immediata obri un espai de diàleg també amb tots els grups municipals per trobar una solució i reimpulsar el projecte del cinema Truffaut. Recordem el projecte del cinema d'autor creat pel col·lectiu de crítics ara fa 25 anys d'aquí de Girona, també en espera de que es resolgui el recurs interposat contra l'adjudicació.
0: Més enllà d'això, us expliquem que teniu un incendi també en una nau industrial de Vilamalla. 17 dotacions dels bombers hi treballen.
1: De fet, la columna de fum i les flames van anar acompanyades també, o han anat acompanyades de diferents detonacions, ja que en el magatzem hi guardaven pintures i aerosols.
0: Déu-n'hi-do. I encara una última notícia que ens du a parlar sobre Unió de Pagesos.
1: Correcte, perquè Unió de Pagesos torna a exigir en aquest cas la nul·litat del Plater, del Pla Territorial de les Renovables, i en aquest cas tornar a redactar el projecte des de la casella de sortida. De fet, el sindicat sosté que el pla actual és una aberració perquè afecta el 25% del sòl agrari de Catalunya, no prioritza la instal·lació d'energies renovables en sòls artificialitzats o zones urbanitzades i posa en risc també la sobirania alimentària del país.
0: Són notícies que ens arriben des de Girona, Girona FM. Said Esbai, moltes gràcies. Fins ara.
1: Una abraçada.
0: I des de Rubí saludem la Paula Iglesias. Paula, bon dia.
3: Bon dia, Núria.
0: Comences explicant-nos que la Llotja de Mar obrirà per primera vegada les portes al públic de manera regular.
3: Ho farà amb accés gratuït a la planta baixa de dilluns a diumenge entre les 11 del matí i les 5 de la tarda, sempre que l'activitat de l'edifici ho permeti. La seu de la Cambra de Comerç de Barcelona, amb més de 700 anys d'història, també oferirà visites guiades per altres espais durant els períodes de menor activitat com l'estiu, el Nadal i la Setmana Santa. El president de la Cambra, Josep Santacreu, ha explicat en què consistiran les portes obertes de la Llotja de Mar, amb l'objectiu de donar a conèixer un edifici que considera força desconegut fora del món empresarial.
4: Òbviament, obrim la llotja amb l'ànim de que sigui ben coneguda, ho haurem de conviure amb els events que s'organitzen periòdicament, però quan no tenim un esdeveniment organitzat a dins de la casa, doncs l'obrirem a la ciutadania per l'entrada de Pla de Palau de manera gratuïta, i després per l'edifici, que és un edifici molt gran, doncs farem visites guiades que tothom podrà contractar els dies que està previst.
3: L'accés gratuït es farà per l'entrada del Pla de Palau i quedarà condicionat als actes que aculli l'edifici, que continua funcionant com a seu corporativa de la Cambra i com a espai per a esdeveniments. Més enllà de l'accés lliure a la planta baixa, la Cambra oferirà visites guiades per 16 euros que permetran recórrer altres espais de l'edifici. Segons ha explicat Santacreu, el recorregut arribarà a la primera planta i inclourà també dependències de la Reial Acadèmia de Belles Arts.
0: I l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, planteja regular els lloguers de comerços de barris emblemàtics.
3: Ho ha explicat Núria en una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies, apuntant que és el moment d'obrir el debat davant la gentrificació comercial per garantir la continuïtat d'aquests comerços i evitar-ne la pèrdua per pujades de preu. A nivell estatal planteja la necessitat de regular els lloguers comercials a través de la llei d'arrendaments urbans. També creu que cal debatre sobre el dret al tanteig comercial perquè Generalitat o Ajuntament tinguin opció de compra preferent.
0: I encara una altra notícia que ens arriba des de l'Ajuntament de Barcelona, no?, i que ens du a parlar sobre la instal·lació de peces del nou sostre de la Ronda de Dalt. On cau això?
3: Doncs mira, aquesta intervenció està ubicada entre l'Avinguda Vallcarca i l'Institut Vall d'Hebron. i generarà més de 16.000 metres quadrats de nou espai públic. Els treballs es faran, Núria, amb una grua de grans dimensions que es col·locarà a la calçada lateral de la via, al passeig de la Vall d'Hebron, i obligarà a desviar el trànsit en sentit Besòs i concentrar la circulació en tots dos sentits per la calçada del costat muntanya. A més, fins al 6 d'agost els treballs obligaran a tallar completament la via cada nit, de dilluns a dijous entre la sortida 5 de la Vall d'Hebron i 6 de Vallcarca.
0: Doncs ho deixem aquí, si et sembla. Hi ha més notícies, evidentment, però fem les rondes així com a més ràpides. Paula Iglesias, moltes gràcies des de Rubí. Gràcies.
3: Gràcies.
0: Perquè la propera connexió l'hem d'establir amb Lleida, UAU. Quim Gassó, bon dia.
5: Hola, bon dia.
0: Ho sentíem amb les, el butlletí de les 9 del matí. Una malaurada notícia. Mor als 103 anys Josep Vallverdú, referent de la literatura catalana i creador, entre d'altres, del Rovelló, aquest escriptor lleidatà, no?
5: Que deixa un llegat de més de 300 obres i una trajectòria clau en la literatura infantil i juvenil en català. Nascut a Lleida el 9 de juliol de 1923 i establert els últims anys a Balaguer, Josep Vallverdú ha mort aquest dimarts als 103 anys. L'escriptor s'havia acomiadat de la vida pública feia només 6 mesos en un acte celebrat a l'Arxiu Comarcal de la Noguera, després d'una trajectòria de més de 7 dècades dedicada a les lletres. Llicenciat en Filologia Clàssica per la Universitat de Barcelona, va exercir de professor d'institut i també a la Universitat de Lleida, però va ser la literatura la que acabaria marcant la seva vida. Va conrear pràcticament tot els gèneres: novel·la, poesia, assaig, memòries, literatura de viatges, teatre i traducció, fins a convertir-se en un dels autors més prolífics de les lletres catalanes, amb més de 300 títols publicats. Referent indiscutible a la literatura infantil i juvenil en català, Vallverdú serà recordat sobretot per haver creat el Rovelló, el gos que des de finals dels anys 60 ha acompanyat diverses generacions de lectors. La novel·la, guardonada amb el Premi Josep Maria Folch i Torres el 1968, ha superat la trentena d'edicions, ha venut més de 75.000 exemplars, s'ha traduït a diverses llengües i fins i tot es va convertir en una sèrie de dibuixos animats. Fa tot just un any, coincidint amb els seus 102 anys, encara va presentar El retorn de Rovelló, que és la continuació d'aquell clàssic. Entre la seva extensa bibliografia també destaquen obres com En Roc Drapaire, Tres xacals a la ciutat, Un cavall contra Roma o El testament de John Silver. De forma paral·lela va desenvolupar també una intensa tasca com a traductor, acostant al català autors com Raymond Chandler, Jack London, Edgar Allan Poe, Gianni Rodari o Oscar Wilde, i va publicar llibres de viatge dedicats especialment a les Terres de Lleida.
0: Josep Vallverdú, doncs, serà recordat per tota aquesta obra tan extensa. I per altra banda, us expliquem que la Paeria, l'Ajuntament de Lleida, licitarà la setmana vinent el projecte de Les platges de Lleida,
5: que vol convertir la llera del riu Segre en un espai de lleure, esport i activitats durant tot l'any. Les empreses interessades disposaran de 2 mesos per presentar les seves propostes i, segons ha explicat el consistori, la previsió d'adjudicar el contracte de cara a la tardor perquè el projecte ja pugui entrar en funcionament la primavera del 2027. La licitació afectarà 2 zones del riu, una parcel·la de 9.000 metres quadrats a l'entorn dels Camps Elisis i una altra de prop de 4.000 a l'altura del campus universitari de Cap Pont de la UDL. La Paeria assegura que la iniciativa vol posar en valor el riu Segre, potenciar-ne l'ús ciutadà i reforçar l'atractiu turístic de la ciutat.
0: Doncs ho deixem de moment aquí. Quim Gassó, des de UAU Lleida, moltíssimes gràcies.
5: Adéu, bon dia.
0: I avui, per ser dimecres, el que fem és una ullada a l'actualitat tarragonina, però concretament a les Terres de l'Ebre. Saludem el Víctor Montesino des de la Plana Ràdio. Víctor, bon dia.
6: Hola, bon dia. Doncs sí, així fem esta actualitat setmanal, no?, des de Terres de l'Ebre.
0: Comencem amb un parell de notícies de successos.
6: Així és, perquè primer em dedico a un home de 39 anys ha ingressat a presó després de ser condemnat per atemptar contra 2 agents de la policia local d'Amposta. L'arrestat va provocar un accident de trànsit, va fugir, i quan els policies el van localitzar, els va agredir i va causar danys al vehicle policial. Per altra banda, Mossos d'Esquadra han detingut un monitor del casal esportiu del Wind Tortosa per una presumpta agressió sexual a 2 menors. Tortosa Esport ha activat el protocol de prevenció d'abusos i l'ha apartat de les seues funcions mentre continua la investigació.
0: Us parlem també de camps de treball juvenils relacionats amb la Batalla de l'Ebre.
6: Sí, notícies més agradables. Una trentena de joves participen este estiu en estos camps de treball per a recuperar trinxeres de la Batalla de l'Ebre a Caseres, a la Terra Alta. Les tasques, coordinades pel Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l'Ebre, permeten avançar en la recuperació d'estos vestigis històrics amb l'objectiu de fer-los visitables. A més, el projecte també busca conscienciar els participants sobre la memòria democràtica i les conseqüències de la Guerra Civil.
0: I ara us convidem a visitar el Parc Natural del Delta de l'Ebre.
6: Així és, perquè este cap de setmana ha completat el 15è anellament de polls de flamenc amb el marcatge de 400 cries. Enguany, la colònia ha comptat amb unes 1.500 parelles reproductores i prop d'un miler de polls. L'actuació, en què han participat 240 voluntaris i voluntàries, permet identificar els exemplars i fer el seguiment dels seus desplaçaments per diferents punts de la Mediterrània i el nord d'Àfrica.
0: I acabem amb dues trobades culturals i festives a Tortosa.
6: Doncs sí, una que ha acabat i una que acaba de començar. Per una banda, parlem de que l'Ajuntament impulsarà un procés de debat per estudiar un possible canvi de dates de la Festa del Renaixement que han viscut este passat cap de setmana davant l'augment de les temperatures. S'analitzaran factors com el canvi climàtic, el calendari d'altres recreacions històriques europees, l'impacte econòmic i l'opinió dels col·lectius participants. A més, ha fet un balanç molt positiu d'esta passada edició amb una ocupació mitjana del 84% als espectacles de pagament i l'èxit dels nous espais patrimonials incorporats a la programació. I Vertebra Dansa ha arrencat una nova etapa després de 17 anys celebrant-se a Deltebre, ara ho fa a Tortosa. És el festival internacional impulsat per Roberto Olivan i reuneix enguany 150 ballarines i ballarins d'arreu del món i incorpora per primera vegada les danses urbanes i manté una oferta formativa oberta al públic amb prop de 200 persones inscrites. La programació també inclou espectacles en diversos espais de la ciutat.
0: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies per aquesta visió per les Terres de l'Ebre, des de la Plana Ràdio. Víctor Montesino, una abraçada.
6: Moltes gràcies, una abraçada.
0: I així ràpidament, per saber el que passa a Tarragona Nord, per entendre'ns, Marina Pérez, bon dia.
7: Bon dia.
0: Una batuda de notícies de...
7: Doncs sí, avui que parlem de DIF, trens, rodalies, doncs de moment circulació interrompuda entre l'R13 i l'R14, entre la Plana Picamoixons i Lleida Pirineus per un robatori de coure. I també, fent referència a DIF, s'havia parlat que al litoral tarragoní de la ciutat havien de col·locar unes pantalles acústiques de 5 metres. Sembla que això no serà així. De moment ahir va haver ple a l'Ajuntament de Tarragona i tothom es va oposar en aquestes pantalles acústiques. I un últim apunt, si em deixes, Núria, i és que serà festa major a molts municipis d'aquí del Camp de Tarragona aquest cap de setmana. O sigui que si hi ha algú per aquí, pot anar a l'Espluga de Francolí, que serà festa major, pot anar també al Morell, que també serà festa major, i aquí a Tarragona tenim les festes del carrer Maria Cristina.
0: Perfecte, Marina, moltíssimes gràcies.
7: Fins ara.
8: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.
0: Fa aproximadament 6 mesos que la xarxa de Rodalies de Catalunya va patir un dels moments més crítics de la seva història. L'accident de Gelida va ser el 20 de gener, va causar la mort d'un maquinista en pràctiques quan un tren de la línia R4 va xocar contra un mur de contenció que es va desprendre a causa de les fortes pluges de la borrasca Harry. Arran d'aquest sinistre, el govern de la Generalitat va sol·licitar la suspensió total del servei de Rodalies fins que es garantís la seguretat de les vies. Mig any després, volem saber com està la xarxa de Rodalies, quan es començaran a notar les millores de les múltiples obres que s'estan fent simultàniament. I per respondre a aquestes preguntes i més, tenim l'Albert Soler de Ràdio Rubí acompanyat d'en Pere Macias, que és comissionat de la Generalitat per al traspàs integral de Rodalies. Albert, bon dia.
9: Molt bon dia, Núria. Doncs sí, avui passarem revista a l'estat de Rodalies amb una persona que en sap molt. En Pere Macias, després de 12 anys com a alcalde d'Olot per Convergència, va passar a conseller de la Generalitat, primer de Medi Ambient i després de Territori, que abans tothom coneixia com a Política Territorial i Obres Públiques, el PTOP. Arran d'aquesta experiència i la seva formació en enginyeria de camins, canals i ports, ha desenvolupat una carrera tècnica al voltant del món ferroviari de la mà de governs de tots els colors polítics, i ara amb la Generalitat. Molt bon dia, Pere Macias.
10: Molt bon dia.
9: Molt bon dia. Parlem d'aquesta xarxa i del que va passar ara fa 6 mesos. Actualment es torna a pagar pel servei de Rodalies perquè, teòricament, totes les línies ja tornen a funcionar, però també és cert que els retards són molt més grans que abans de l'accident de Gelida, que ja eren molts, per culpa de les moltes obres que s'estan fent, també les limitacions de velocitat, que després en parlarem i en aprofundirem, en determinats trams. L'última dada que hem trobat és que menys de la meitat dels trens, el 46%, són puntuals. Puntuals vol dir que arriben amb menys de 5 minuts de retard. Vol dir que més de la meitat arriben amb més de 5 minuts de retard. Això podem qualificar-ho de normalitat, diríem, per l'usuari?
10: No, és evident que no, fins que no s'hagi recuperat, diguem-ne, un nivell, diguem-ne, de prestació de serveis en els quals, doncs, hi hagi, primer de tot, l'absència de retards importants, i segon, un tema més important encara, que és la fiabilitat del servei, no es podrà parlar de normalitat del tot, però sí que, en canvi, i nosaltres anem fent el seguiment, diguem-ne, diari i setmanal de tots els índexs de servei de tot tipus, no? Veiem que sí que hi ha una tendència, diguem-ne, que molts d'aquests índexs van millorant, repeteixo, sense ser satisfactoris i en algun cas sent prou insatisfactoris, no? Però hi ha aquesta tendència que té una lògica, és a dir, el moment en el qual es va ordenar la suspensió del servei perquè, bueno, perquè primer es garantia la seguretat, hi havia molts punts de xarxa tenien severes limitacions i això, doncs, s'ha de corregir, que s'està avançant, jo crec que raonablement bé. Per tant, doncs, hi ha elements que, per exemple, funcionats, no gaire lluny d'aquí a Rubí, doncs, n'hi ha un que el punt crític, el túnel famós, doncs, la fase crítica, la fase d'emergència està resolta, tot i que, com crec que sabeu perfectament, en aquests moments s'ha adjudicat l'obra de consolidació total de la resta del túnel, el que, diguem-ne, no presentava patologies especials, però que val la pena de deixar totalment, diguem-ne, recobert i que evitar que en el futur hi pugui tornar a passar un episodi com el que corri risc de passar-hi, no? Per tant, en qualsevol dels casos, doncs, la tendència és aquesta i nosaltres anem observant, anem empenyent, com és lògic, tant a Renfe com a DIF, que vagin fent els deures, que evidentment són molts.
9: Quins són els punts més negres, diríem, d'aquelles famoses marxes blanques que es van fer en el seu moment? Es van detectar fins a 650 punts, ara els anomenava, no? Un dels quals era aquest túnel de Rubí. Actualment, quins són els que us preocupen més o els que són més coll d'ampolla, diríem, que si se solucionen aquests, la xarxa respirarà una miqueta millor?
10: Mira, nosaltres tenim, diguem, les estadístiques, però les estadístiques no menteixen, no? Nosaltres tenim tres línies, que és d'una banda la R3, la de Puigcerdà, l'altra la R4 Sud, la de Vilafranca, per entendre'ns, i l'altra la R15, especialment de Reus cap a Mura i Flix, que són les que concentren un nombre més important de limitacions temporals de velocitat, no? Per tant, hem de dir que en aquestes tres són les que ens fan patir més. A la línia, per exemple, de Vilafranca, bona part d'aquestes limitacions són vinculades a les obres del corredor mediterrani, que està previst que al llarg del mes de juliol i agost s'acabin, i per tant, dels 19 punts que avui dia hi ha, doncs nosaltres creiem que durant aquests dos mesos se'n suprimiran 13. Ja tenim dita també en quilòmetres, tenim 35 quilòmetres on s'ha d'anar més a poc del compte, no? En suprimirem d'aquests 35 pràcticament 29, no? Per tant, vol dir que aquesta línia és una de les que ens preocupa i les quals, doncs, crec que hi haurà millores. I les altres dues ja l'he dit, som la R3 i la R15, qui coneix una mica l'orografia del país saben perfectament que coincideixen amb dos indrets, diguem-ne, del país d'orografia molt, molt complicada, no? La travessa entre el Baix Camp, el Priorat i la Ribera d'Ebre, doncs, és complicada, i d'altra banda, doncs, no cal dir de la línia pirenaica, no? Aquests ens concentren també un número elevat de limitacions que esperem anar retirant, però aquestes, doncs, la previsió de la seva retirada de forma massiva s'allargarà una mica més. Nosaltres contem que a final d'aquest any sí que estaran aquestes dues línies ja pràcticament sense cap limitació temporal, no?
9: Uh-huh. Aquestes limitacions temporals, normalment és aquella paraula tan tècnica que molta gent no n'és conscient, però que segurament és el gruix del problema i dels retards, no? Sobretot perquè això, no? És a dir, en trams on hi ha un cert perill es decideix passar a 30 km per hora o fins i tot a 20 o a 10 per hora per, doncs, evitar que hi hagi algun problema,
10: sí, però això... 10 és molt l'excepció, les
9: sí,
10: limitacions
9: la normal 30,
10: fan més
9: no?
10: mal són de 30. Uh-huh. Per què és això? És a dir, el tren contràriament amb un cotxe, costa molt de frenar, porta molta inèrcia, no té un pneumàtic per agafar-se al terra i, per tant, per frenar un tren necessites una distància important. Quan hi ha qualsevol tipus de risc, de que hi ha, doncs, per exemple, un grup d'arbres que poden en un moment determinat caure a la via, etc., doncs què és el que es fa per evitar qualsevol risc d'accident? Doncs és que el conductor el fem anar a una velocitat que tingui temps de frenar, si és que desgraciadament, doncs segons abans, com moltes vegades pot passar, doncs de que passi el tren, doncs baixa aquell arbre, una roca, etc, etc, no? Uh-huh. Per tant, és una mesura precautòria, però òbviament fa anar malament, perquè allà el tren no, potser hauria d'anar sent, no? I per tant, doncs li fem perdre temps. Uh-huh. Evidentment, el moment en el qual han estat retirats aquests arbres, el moment en el qual es retiren roques o es protegeix tota la vessant de la muntanya, doncs llavors es pot recuperar la velocitat. Vull dir, per exemple, que les limitacions temporals són en el món ferroviari un tema habitual. Per exemple, en aquests dies a tots els ferrocarrils, això per exemple també li passa a Ferrocarrils de la Generalitat, que és una companyia excel·lent a la línia d'Igualada, que aquests dies amb la calor hi ha un altre problema, i és que les vies que estan, diguem-ne, soldades entre elles es dilaten i fan, diguem-ne, es torcen, no? Llavors és allò que aquelles imatges que veus una via com guerxa, no? Evidentment això en diem tècnicament un garrot, no? Fa un garrot. Llavors això també obliga a disminuir, per tant, durant el període d'intenses calors, i no cal dir aquest any, doncs totes les línies ferroviàries del món que suporten elevades temperatures tenen aquest risc, n'apareixen, la setmana passada ens en van aparèixer uns quants, i evidentment aquests també has de fer aquesta mesura precautòria, perquè evidentment aquest és un fenomen que també s'ha de corregir, i òbviament fins que no està corregit la precaució sempre és la millor companya, no? Per tant, això que en diem LTV, limitació temporal de velocitat, vol dir que fem anar temporalment més a poc el tren fins que hàgim arreglat el motiu d'això, no? Uh-huh. En aquest moment, per donar-vos les estadístiques d'avui, a la xarxa en tenim 148, bé, esperem que entre el que dies que aquest juliol i l'agost, doncs quedarem a poc més de 100, és a dir, que haurem pràcticament anat al llindar que teníem el mes de gener, quan va produir-se allò. Uh-huh. Per què? Perquè a la xarxa hi ha unes quantes limitacions de velocitat, com pot passar a qualsevol carrer de qualsevol municipi quan es fan obres, que també es limita la velocitat. Per tant, com que tenim moltes obres a la xarxa, hi ha moltes d'aquestes limitacions que no són degudes a cap patologia, sinó que són degudes a que hi ha obres, i quan hi ha obres s'ha d'anar més a poc, no? Llavors aquests es treuen al moment on s'acaben les obres, no? Per exemple, estem fent el soterrament de Sant Feliu, evidentment els trens quan s'acosten Sant Feliu de Llobregat, que a més hi ha un via única, doncs han de tenir una limitació de velocitat que no desapareixerà fins al dia que, diguem-ne, estigui acabada aquesta obra. I el mateix passa amb tantes i tantes obres que hi ha a la xarxa. Jo vull també recordar que a data d'avui tenim més de 150 obres de diferent tamany, no unes de molt grans com la Sagrera, altres de més petites, a la xarxa ferroviària catalana, i evidentment en moltes d'aquestes són necessàries també limitacions temporals de velocitat.
9: Mm-hmm. Li faig ja la darrera pregunta. El seu càrrec actual és el comissionat de la Generalitat per al traspàs integral de Rodalies. En quin punt ens trobem? Crec que el primer pas era la R1, no sé en quins terminis estem treballant per aquest traspàs.
10: Bé, estem discutint en aquests moments el contingut econòmic del traspàs, per entendre'ns. Estem discutint els diners que ens passarà l'Estat perquè la Generalitat es pugui fer càrrec de la línia. Estem en aquesta fase de discussió econòmica que esperem resoldre aviat, i jo penso que a la tardor doncs pugui ja fer-se efectiu aquest traspàs. Hem resolt ja uns problemes tècnics i jurídics que hi havien, i ara estem doncs a l'espera d'aquesta negociació final, que òbviament doncs comporta per la Generalitat el fet que quan et traspassin alguna cosa, si no te la traspassen en bon estat, et traspassin els diners de necessaris per arreglar-ho, no? I la discussió, com tothom es pot imaginar, és aquesta, no? Nosaltres creiem que això ha de venir acompanyat d'una dotació econòmica suficient per posar la línia al dia, perquè si no seria com agafar una línia, agafar una infraestructura sense ser capaços de posar-la en bon estat, que és el que pretén aquests traspassos, no? Jo voldria acabar dient que nosaltres creiem que el ferrocarril de proximitat, les rodalies regionals, com millor estan gestionats des de casa. Per tant, la Generalitat està fent un esforç per aconseguir tots els traspassos possibles. Com més coses depenguin de la Generalitat, millor anirem. Millor anirem, la Generalitat, òbviament, com tothom es pot equivocar, però té un avantatge, no? És a dir, com l'Ajuntament de Rubí, no? Que si no ho fa bé, doncs els veïns saben on, fins i tot saben qui és l'alcalde i quan va a ballar sardanes, és que balla, no? I quan li poden anar, a dir, senyor alcalde, això no va prou bé, no? És a dir, el fet de la proximitat permet, diguem-ne, que molts serveis d'aquests qualificats de proximitat, i Rodalies el seu nom ja ho diu, doncs el normal, i a tot el món es va fent així, no siguin gestionats des de 600 quilòmetres on no saben ni on té Rubí, sinó, ara sí que ho saben, no? Però ho han d'estar gestionats des de casa, que sí que sabem on és el Rubí i sabem que hi ha un túnel i si no hi ha cap muntanya aquí, doncs sí, però estem atravessant una zona, diguem-ne, que es diu Vallès, que està densament poblat i que, com es va fer una línia, es va fer intentant evitar aquests nuclis, no? Tot això, que diguem-ne, la gent del país sap, doncs a 600 quilòmetres no se sap. Per tant, aquest és, penso, un motiu que tothom pot entendre fàcilment, pel qual és imprescindible que, com més aviat millor i en major grau, les infraestructures ferroviàries passin a ser gestionades pel govern català.
9: Molt bé. Veurem si Adif si posa bé en aquest cas, que ja sabem que és l'obstacle principal. Moltíssimes gràcies, Pere Macias, per atendre'ns aquest matí i posar una mica en quin punt estem en aquestes rodalies després de 6 mesos de l'accident de Gelida. Moltíssimes gràcies.
10: Molt bon dia.
9: Adéu, molt bon dia.
0: I moltes gràcies també, Albert Soler, des de Ràdio Rubí. Una abraçada, company.
9: Adéu-siau.

0: Doncs abans de tancar aquesta hora tenim prevista una entrevista en directe també amb Ràdio L'Escala, perquè allà s'està celebrant el festival Portal Blau. És una cita indiscutible dels estius i en volem parlar amb el seu director. Des del maig i fins a l'octubre, és un festival de llarga durada que us el volem presentar si és que no el coneixeu ja i que també té el seu punt àlgid, diríem, durant l'estiu. Com dèiem, fem parada a L'Escala per conèixer un dels festivals més importants, més eclèctics, a més de la Costa Brava. El festival és el Portal Blau, enguany arriba la 19a edició i ara mateix es troba el seu equador aquest cap de setmana. Concretament, hi ha dues propostes molt xules i a més gratuïtes a la Riba. Anem fins a L'Escala, allà ens acompanya Ona Vilà, la companya de Ràdio L'Escala. Ona, bon dia.
1: Bon dia, Núria. Doncs sí, avui volem parlar del festival Portal Blau, que com deies ja està al seu educador. La setmana passada va tancar els concerts de petit format i ara encara la recta final dels concerts amb els de gran format. Però el Portal Blau no és només un festival musical, sinó que incorpora moltes disciplines i perspectives. I per parlar de tot això ens acompanya el seu director, com deies, en Miquel Fernández. Miquel, bon dia.
0: Sembla que tenim problemes per escoltar directament, no escoltem el Miquel Fernández. On ens escoltes tu, en tot cas, eh?
1: Jo sí, jo ho sento.
0: Doncs teniu el Miquel amb vosaltres aquí, el teniu el... No sentim el Miquel, eh?
1: En Miquel entrava per telèfon, en principi.
0: Molt bé. Doncs escolta, fem una petita parada, mira, mentre intentem contactar amb el Miquel... que sembla que tenim algun problema telefònic. Mentre contactem amb el Miquel, explica'ns tu quina és la tradició o què té d'especial aquest festival Portal Blau per vosaltres, per L'Escala, perquè el que primer crida l'atenció és que és un festival que dura molt, des del maig i fins a l'octubre.
1: Exacte, és un festival que dura molt des del maig fins a l'octubre i és això, és el que dèiem, un festival molt eclèctic que té propostes molt diferents i això fa que pugui connectar amb molta gent diferent, amb molts públics diferents. Comença amb propostes més petites, amb concerts de petit format, amb artistes emergents i després va adquirint cada vegada més volada amb concerts de més gran format i arriba amb uns concerts finals al Fòrum Romà d'Empúries, on hi ha grans noms com Sopa de Cabra o La Fúmiga, que s'acomiada dels escenaris precisament també en aquesta gira que està fent ara i que farà parada, com dèiem, al Festival Portal Blau. I és que no és només un festival musical, sinó que també té un rerefons de reflexió, perquè també té un cicle que es diu Mirades Blaves, que és un cicle que fa pensar, fa reflexionar sobre diferents temes i participen filòlegs i participen investigadors que tenen diferents visions i diferents propostes per enriquir una mica més aquest festival que té aquesta identitat mediterrània també.
0: Molt bé, doncs mira, ara sí que tenim el Miquel Fernández al telèfon, però disculpeu l'embolic tècnic que ens hem fet. El saludem, Miquel Fernández, director del Festival Portal Blau, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Bon dia. Aquí amb la companya de Ràdio L'Escala, Ona Vilà.
2: Sí,
1: bon dia, Miquel.
2: Bon dia, com estem?
1: A veure, Miquel, per començar, dèiem ara abans amb la Núria que el festival està una mica al seu equador. Quin balanç feu d'una mica d'aquesta primera meitat?
2: No, la veritat és que estem molt, molt satisfets de com ha respost el públic a la majoria d'activitats i concerts i obres programades. Pràcticament hem tingut exaurides totes les localitats, és la major part de les activitats i concerts, com deia, i la veritat és que molt contents de com està doncs, el públic comprant i venint a tot el que programem.
1: Heu tancat ja els concerts de petit format i ara comencen una mica els de gran format, no? Els escenaris de la Mar d'Emanassa i el Fòrum Romà d'Empúries. Explica'ns una mica quins tenim aquest estiu.
2: Sí, tenim la sort de que a L'Escala i a Empúries hi ha diferents espais on nosaltres acabem programant en funció també de l'artista, no? Tenim espais de petit format per a artistes emergents, que com saps és un dels atractius del festival, que ens agrada impulsar carreres de nous artistes que estan començant i posar-los al mateix nivell que artistes ja consolidats i que porten una llarga trajectòria. Llavors, aquesta combinació entre els espais espectaculars que tenim a L'Escala, espais històrics com el Folia de la Sal, el Jardí Clos del Pastor, que és la casa on vivia l'escriptor Gatell Albert, o altres espais de gran naturalesa, no? Com pot ser la Mar d'Emanassa, que és un espai únic que convida tothom a que s'apropi per veure'l perquè és magnífic, o el Fòrum Romà d'Empúries, que bueno, té un jaciment que tenim a la península Ibèrica, que té un jaciment arqueològic grec i romà. No? Per tant, són espais inigualables que, per sort, podem gaudir a l'Escala i Empúries i podem programar artistes allà.
1: I un dels espais aquest és la Riba, sí, on aquest cap de setmana tenim dues propostes gratuïtes. Un és un espectacle de dansa i un és un...
2: Hola?
0: Ens hem quedat sols.
2: Ara, m'escolteu?
0: A tu sí que t'escoltem, sembla que hem perdut l'Ona. En tot cas, estàveu a punt de parlar de les propostes d'aquest cap de setmana.
2: Sí. Aquest cap de setmana, tant divendres com dissabte, tenim dues propostes a un espai que és la Riba, que és un espai gratuït, perquè pot anar qualsevol persona sense haver de pagar, i tenim un espectacle de dansa, en aquest cas de la companyia de la ballarina Laia Santanac. Aquest serà el divendres a les 8, i el dissabte tindrem la Gregotecno. És un espectacle que fusiona doncs, tant gregorià amb música electrònica. És un espectacle que està funcionant molt bé, la veritat, i això serà el dissabte a les 9.
0: Molt eclèctic, doncs, no? No només en quant a espectacles, sinó dintre mateix dels espectacles, el que busqueu justament és això, que sigui ben variat, oi?
2: Sí, exacte. Al final, el Festival Portal Blau és una miqueta diferent a la resta de festivals que es programen aquest estiu, no? Perquè és un festival que no només hi ha música, també tenim altres arts escèniques, com pot ser doncs, la dansa, en aquest cas, amb aquesta proposta de la companyia de l'Aleia Sanac, tenim fotografia, tenim teatre, tenim aquestes conferències, com bé dèieu, que és el cicle de conferències Mirades Blaves, on portem experts de diferents matèries, per parlar de diferents temes que són d'actualitat, no? Com pot ser doncs, conflicte del Pròxim Orient, com pot ser la intel·ligència artificial, o temes de salut, no? Com tenim una conferència sobre lectura i també vam tenir una sobre feminisme. Al final, temes que estan en plena actualitat, doncs volem reflexionar, portar experts, parlar i conversar.
0: Mm-hmm. Parlàvem, Ona, i hem recuperat la connexió amb l'Ona de la Ràdio L'Escala, parlàvem d'això de lo eclèctic i variat, que és aquest festival que fins i tot inclou aquest cicle de conferències.
1: Exacte, i com deies al principi, Miquel, és un festival on doneu molt d'espai al talent emergent. Precisament aquest any heu incorporat l'Espai Proa. Explica'ns una mica de què va aquest projecte.
2: Bueno, ja portem molts anys, no?, on al festival tenim una sèrie de valors, i un d'ells és l'aposta pel talent emergent, no? Volem que els artistes, una de les coses que ens expliquen és que els costa molt començar els inicis d'aquesta carrera, i per tant ens agrada doncs, poder donar aquesta primera oportunitat a molts artistes que estan començant el seu treball discogràfic, que estan les seves propostes, però que no acaben d'haver-se reflectit en el que seria l'escena artística, no? Perquè no tenen aquest moment per poder presentar en públic els seus treballs. I per tant, doncs, des de fa molts anys ho fem nosaltres dintre del festival com una de les nostres identitats, no? També és cert que el nostre festival és paritari i sempre tenim una programació paritària i intentem això, no? Que poder donar oportunitats a tothom.
1: En aquest sentit, el vostre lema d'aquest any és que el festival és radicalment humà. A què fa referència?
2: Doncs, bueno, perquè seguint amb la línia del que dèiem, no? Al final, en el nostre festival té una sèrie de valors que conformen aquesta frase, no? Aquest eslògan. Al final és un festival radicalment humà perquè tractem diferents temàtiques des del cicle de Mirades Blaves, des de la igualtat, des de l'ecologisme. No? Tenim una sensibilitat que al final són els valors que nosaltres com a promotors i com a empresa, no? També ens agrada transmetre i per tant ho reflectim en la programació del que fem.
1: I en aquest fil de tota aquesta diversitat d'activitats que feu, a més dels concerts, aquest any heu engegat una nova iniciativa, que és el podcast El Fil Invisible. D'on surt aquesta nova proposta?
2: Doncs tenim un col·laborador, que és el Sergi Marín, que ens va plantejar aquesta proposta i al final doncs hem portat a terme, no? Al final són aquestes propostes que nosaltres tenim al voltant del festival i doncs ens ha agradat poder desenvolupar aquesta iniciativa. I al final són diferents converses amb diferents persones sobre el que seria el festival i experiències del festival, com a format festival. És molt interessant. I al final el Sergi, que és un company nostre de ràdio que fa molts anys, doncs ens ho va proposar i ens va semblar magnífica la idea.
1: Mm-hmm. I, per exemple, quins temes heu tractat en aquest podcast?
2: Doncs mira, tant des de, com tot el que seria té a veure amb el festival, no? Des de la programació, com programem, per què escollim aquests artistes, com es munta el festival, vull dir, tenim diferents tipus d'episodis on expliquem una miqueta tot el que seria el Festival Portal Blau, no? Els valors, etcètera. Jo crec que és molt interessant i convidem a tothom que l'escolti, participi i el senti ser seu.
1: Mm-hmm. Perquè a més hi han participat alguns dels artistes, no? que actuen aquest any al festival.
2: Sí, hem tingut diferents també artistes on expliquen les seves propostes artístiques. Al final és un reflex d'aquest el festival, no? Des de tots els àmbits. I òbviament doncs, un d'ells també han sigut artistes que hi han pogut participar o han volgut participar.
1: Mm-hmm. En aquesta època en què els festivals són la tònica, no? Què creieu que diferencia el Festival Portal Blau dels altres que podem trobar a la Costa Brava?
2: Doncs mira, un dels trets diferenciadors, com dèiem abans, és aquest, no? Que el Festival Portal Blau posem en el mateix valor artistes que estan començant la seva carrera amb artistes consolidats, també els valors propis del festival, que no és només un festival de música, sinó és un festival multidisciplinar, on tenim música, però també tenim dansa, teatre, poesia, les conferències Mirades Blaves, o inclús les fotografies, no? L'exposició fotogràfica Netfoto, que forma part també del festival. I després també doncs, els valors implícits dintre del festival que a nosaltres doncs, ens agrada explicar i ens agrada presentar, no? Un festival solidari, un festival que apostem, també treballem en xarxa amb altres entitats del territori i som un festival paritari.
1: Mm-hmm. Doncs Miquel, moltes gràcies per atendre'ns avui a l'Obert per Vacances. Espero que vagi molt bé aquest tram final del Festival Portal Blau.
0: I Ona Vilà de Ràdio L'Escala, moltíssimes gràcies també, companya.
2: Moltes gràcies a vosaltres per estudiar.
3: La xarxa de comunicació local.
4: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
5: Desconnectar per tornar a connectar. Sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona. Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.

Per què es menja gall d'Índia en acció de gràcies? Aquesta au sol preparar-se al forn i serveix per alimentar grans famílies pel seu volum. Alguns dels acompanyaments més populars són les patates, els moniatos i les panotxes de blat de moro, però cada casa té la seva recepta guanyadora. No sempre s'hauria celebrat aquest dia amb gall d'Índia. Això va passar el 1623, després de diversos anys de convivència entre els colons anglesos i els indis Wampanoag de Plymouth, a Massachusetts. Aquests van arribar a les terres a l'any 1620, al vaixell de Mayflower a causa de la imposició i la persecució de culte que rebien a les seves terres, de manera que van haver de prendre un nou rumb. En arribar, van dependre molt dels indígenes americans, que els van ensenyar a cultivar i a caçar per poder sobreviure. Quan van tenir la primera collita amb èxit, el primer governador de Plymouth, William Bradford, va voler establir un dia dels agraïments pels aliments que havien aconseguit i van convidar els que els havien ensenyat les tècniques com a agraïment. Amb dues parts, van portar productes com carbasses, peix i algunes aus. No va ser fins anys més tard, concretament a l'any 1789, que George Washington va decidir establir el Dia d'Acció de Gràcies com una festa nacional al país. Sobre finals del segle XVII, cal ressaltar que el gall d'indi ja era un plat tradicional aquest dia, perquè llavors abundava, a diferència d'anys anteriors, marcat

0: Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. El nostre municipi està en nivell 3 de risc d'incendi forestal.
2: Queda prohibit encendre cap tipus de foc, entre altres mesures preventives. Ens ho explica Sergi Fonseca.
3: Per exemple, en Pla Alfa 3 queda prohibit fer servir tots aquests aparells, com va ser xerracs mecànics, no? Les motoserres, les desbrossadores, aquests aparells que poden generar guspires, doncs tot això també queda prohibit.
1: Són dimecres 22 de juliol de 2026. Us expliquem també que el Festival Multipolar ofereix avui una cantada amb motiu del 50è aniversari de la nostra dansa.
2: Serà el Parc de la Mollera a partir de les 9 de la nit. Ens ho detalla Sílvia Enfrons.
4: Gaudint d'aquesta cantada, que tindrem una coral que, si no recordo malament, és unes 25 persones. Vull dir que serà un acte molt bonic.
1: Ràdio Tordera estrena un nou informatiu inclusiu i accessible.
2: L'espai es podrà escoltar cada tarda a les 5 de la tarda.
1: Dissabte arriba la Festa Major de Niagara Park amb una programació dedicada al cinema.
2: El veïnat s'omplirà de festa aquest dissabte 25 de juliol amb activitats infantils, un sopar temàtic i disco mòbil.
1: I en esports, Jaume Camps supera l'extrem vent de Vitòria i completa el seu segon Ironman en poc més de 10 hores.
2: El tordarenc va haver de fer front a unes condicions meteorològiques, especialment en el tram de bicicleta, en una prova on va aturar el cronòmetre en 10 hores i 11 minuts. Ens dona detalls el propi Jaume Camps.
5: Les tres disciplines són independents, o sigui, sí que acumules una fatiga, però pots estar fatal a la bici i després baixar-te a córrer i fer una carrera espectacular. I jo crec que vaig fer una molt bona carrera, o sigui, estic

0: passat, amb alguns núvols prims aquesta tarda, també aquest migdia, poca cosa, vents fluixos aquest matí del nord-est, aquesta tarda del sud-est i situació marítima tranquil·la. Demà i demà passat tot continuarà igual, tampoc han de variar gaire les temperatures, potser pugin una miqueta més de cara divendres. Dissabte ja començarien a baixar i a última hora de dissabte i matinada, sobretot de diumenge, esperem xàfecs i tempestes que podran afectar qualsevol punt de la comarca.
1: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: Per tercer dia consecutiu, el Departament d'Interior ha activat el nivell 3 del Pla Alfa de risc d'incendi a Tordera. Des del nivell 2 del Pla Alfa ja estan precintades les barbacoes de Sant Ponç i del Parc Prudenci Bertrana, per tant, continuen amb la prohibició al nivell 3. Totes les activitats en risc d'incendi prèviament autoritzades o comunicades queden suspeses. Des del Parc del Montnegre i el Corredor s'ha activat també el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt d'incendi forestal a tota l'àrea del parc. S'ha activat les mesures que es contemplen en el protocol de prevenció d'incendis del parc, prioritzant tasques de prevenció i vigilància. L'agent major del cos d'agents rurals, el tordarenc Sergi Fonseca, insisteix en la prohibició de fer qualsevol foc amb aquest nivell de pla.
1: Ens està implicant, i això és molt important perquè no tothom ho té clar, que no es pot encendre cap mena de foc, però em refereixo que no es poden fer servir camping gas, ni fogonets, ni es pot fer foc en barbacoes d'obra amb matagossires, tot això que podem tenir a la parcel·la de casa o que hi ha, per exemple, a Sant Ponç o al Parc Prudenci Bertrana, doncs això està prohibit. Una altra cosa també important és l'ús doncs, de maquinària, no? Per exemple, en Pla Alfa 3 queda prohibit fer servir tots aquests aparells, com va ser xerracs mecànics, no? Les motoserres, les desbrossadores, aquests aparells que poden generar guspires, doncs tot això també queda prohibit.
0: Per qualsevol incidència o columna de fum, truqueu al 93-764-0605 i també al 112.
2: El Festival Multipural ens prepara avui una nova proposta cultural al Parc de la Mollera amb inici a les 9 de la nit. En aquesta ocasió s'oferirà una cantada amb motiu del 50è aniversari de la nostra dansa, a càrrec del coral Palatiolo de Palafolls. Ens dona detalls la directora de la biblioteca, Sílvia Enfrons.
3: I acabarem aquest any amb un acte, podem dir un acte principal, que serà el tancament del festival el dimecres 22. Farem una cantada amb la coral Palatiolo de Palafolls. Aquesta cantada la fem en motiu del 50è aniversari de la nostra dansa, i bé, vam pensar que la biblioteca hi havia d'estar present en aquestes activitats que al llarg de l'any doncs, s'han anat celebrant i que encara es aniran celebrant d'ara fins a final d'any. I què millor que acabar el Festival Multipolar el 22 de juliol al Parc de la Mollera a les 9, com totes les altres sessions, gaudint d'aquesta cantada que tindrem una coral que, si no recordo malament, és unes 25 persones, vull dir que serà un acte molt bonic.
2: Tots els actes que conformen aquest cicle són totalment gratuïts i no requereixen d'inscripció prèvia per assistir-hi. Aquesta iniciativa forma part de l'oferta cultural del municipi per a la temporada d'estiu.

Ràdio Tordera ha estrenat un nou espai informatiu diari amb l'objectiu d'acostar l'actualitat del municipi a tota la ciutadania d'una manera més clara, entenedora i accessible. L'informatiu s'emetrà cada dia a les 5 de la tarda i neix a fruit de la col·laboració entre la FET, el RUSC i l'Oficina de Català de Tordera. La iniciativa aposta per un format pensat perquè qualsevol persona pugui seguir l'actualitat local sense barreres de comprensió. Per aquest motiu, les notícies es presentaran amb un llenguatge planer, proper i col·loquial, evitant tecnicismes i prioritzant de manera d'explicar els fets que sigui amable, inclusiva i fàcil d'entendre. L'objectiu

0: L'objectiu és oferir un producte comunicatiu que faci arribar les notícies més destacades del dia a Tordera amb un estil natural de carrer i proper a la realitat quotidiana de les persones. D'aquesta manera es vol fomentar el dret a la informació i garantir que l'actualitat local sigui accessible per a tothom, especialment per a persones amb dificultats de comprensió lectora o necessitats de suport cognitiu. Aquest nou informatiu reforça el compromís de Ràdio Tordera amb una comunicació de servei públic inclusiva i de proximitat, posant les persones al centre i treballant en xarxa amb entitats i serveis del municipi que comparteixen la voluntat de construir una comunitat més accessible i cohesionada. L'estrena d'aquest espai suposa un pas endavant en l'aposta de l'emissora per innovar en la manera d'explicar l'actualitat local i demostrar que una informació rigorosa també pot ser propera, clara i fàcil d'entendre per a tothom.
1: L'Associació de Veïns de Niagara Park ja ho té tot a punt per celebrar la seva festa major 2026. A diferència d'edicions anteriors, enguany les activitats es concentraran en única una jornada d'aquest dissabte 25 de juliol. L'esdeveniment es repetirà per la seva ubicació habitual a l'Avinguda Diagonal 74B de Tordera. Estarà ambientat en el món de Hollywood i del cinema. La celebració arrencarà al matí pels més petits del veïnat de 10 del matí a 12 del matí. L'Avinguda Diagonal omplirà de diversió amb una gran festa d'escuma i un espectacle de bombolles gegants, una proposta ideal per combatre la calor d'estiu abans de donar pas als actes centrals de la nit. El plat fort de la festa major començarà a les 9 de la nit amb el sopar de cinema. Per aquesta ocasió, l'organització habitual ha habilitat un codi QR a les seves xarxes socials a través del qual els assistents podran triar entre 5 menús diferents. Els preus dels tiquets estaran fixats en 10 euros per als socis de l'entitat, 11 per als no socis i un menú infantil reduït per a un preu de 8 euros. A més, es recorda que hi haurà servei de barra disponible durant tota la nit. La temàtica cinematogràfica es farà notar especialment a partir de les 10, amb un gran joc de cinema que promet repartir diversos premis entre els guanyadors. Des de l'Associació de Veïns es fa una recomanació molt especial per a la vetllada. Es convida tothom a assistir-hi vestit com amb el seu actor o actriu preferit de Hollywood. Finalment, a partir de les 11 de la nit, la pista es transformarà en una pista de ball gràcies a un gran disco mòbil que comptarà amb la sessió en directe del DJ MP338, encarregat de punxar els millors èxits per tancar la festa major de Niagara Park d'aquest estiu.
0: Ràdio Tordera, els esports. El torderenc Jaume Camps va completar amb èxit l'Ironman de Vitoria-Gasteiz, la seva segona prova d'aquesta exigent disciplina després de debutar a Calella l'octubre passat. La cursa, formada per 3,8 quilòmetres nedant, 180 quilòmetres en bicicleta i 42 quilòmetres corrent, va estar marcada per unes condicions meteorològiques molt adverses que van posar al perill i al límit la resistència del torderenc. L'objectiu inicial de Camps era baixar de les 9 hores i mitja, però el fort vent va obligar a replantejar l'estratègia. Des del primer tram de natació al llac, l'onatge ja va dificultar aconseguir un bon temps. No obstant això, el moment més crític es va viure sobre les dues rodes, amb ratxes de vent lateral de fins a 50 quilòmetres, mantenir l'equilibri en les bicicletes aerodinàmiques va ser un repte perillós que va provocar caigudes entre diversos triatletes. En aquest sentit, Camps reconeix la duresa física i mental d'aquell moment de la prova.
2: Quan estava pel quilòmetre 150 de la bici, dic, jo ara mateix no estic per córrer el marató, crec que em quedo, baixaré la bici i em quedaré ja. Però al final això té l'Ironman també, no? Que té aquesta part que dius, hòstia, és molt injust, però a la vegada les tres disciplines són independents. O sigui, sí que acumules una fatiga, però pots estar fatal a la bici i després baixar-te a córrer i fer una carrera espectacular. I jo crec que vaig fer una molt bona carrera, o sigui, estic orgullós de la carrera que vaig fer, la veritat.
0: Malgrat la fatiga acumulada durant les hores de pedalada, l'atleta va sorprendre amb una gran fortalesa en la marató final, acompanyat pel caliu del públic, pel centre de Vitoria, va saber gestionar l'esforç i creuar la línia de meta amb un temps total de 10 hores i 11 minuts. Un cop recuperat d'aquest desafiament al País Basc, la mirada de Jaume Camps ja està fixada en el seu pròxim gran repte, la tornada a l'Ironman de Calella. d'aquí a només 2 mesos, on intentarà millorar les seves marques i baixar de les 9 hores 30 minuts.

0: El Consell de Ministres proveix fumar i vapejar els menors de 18 anys i amplia els espais de fum a l'espai sense fum, des de les terrasses dels bars i restaurants fins al campus de les universitats. Són punts destacats de l'avantprojecte de la nova llei antitabac que el govern de Pedro Sánchez ha enllestit abans de marxar de vacances i que haurà d'aprovar al Congrés. El gabinet de l'executiu també ha aprovat l'avantprojecte de la nova llei de medicaments. Ens ho explica Maite Polo.
1: El gabinet de Pedro Sánchez vol prohibir fumar, vapejar i consumir bosses de nicotina als menors de 18 anys. Fins ara només n'estava prohibida la venda als adolescents. La ministra de Sanitat és Mònica García.
2: Y esta reforma persigue un objetivo que es muy claro, que es proteger mejor la salud pública y avanzar hacia una generación libre de tabaco. Hay que recordar que el tabaquismo continúa siendo uno de los principales factores de riesgo para enfermedades cardiovasculares. Es el factor de riesgo del 30% de los cánceres de nuestro país y, por supuesto, es un factor de riesgo imprescindible y fundamental en muchas de las patologías respiratorias. Provoca 50.000 muertes al año, repito, 50.000 muertes al año y es el principal factor de riesgo evitable.
1: També ampliarà els espais sense fum. Prohibeix fumar a totes les terrasses de bars i restaurants, a les zones d'oci a l'aire lliure, com ara els festivals i els concerts, a les instal·lacions esportives, piscines col·lectives, marquesines de transport, als campus universitaris i dins dels vehicles d'ús laboral. El projecte de llei equipara els vapejadors i altres productes amb nicotina al tabac convencional i amplia les restriccions a la publicitat i la promoció d'aquests productes. El Consell de Ministres també ha aprovat la nova llei de medicaments. Vol garantir més equitat d'accés als fàrmacs i accelerar la incorporació de nous medicaments al Sistema Nacional de Salut.
2: La ley persigue también otros tres grandes objetivos. Uno es incorporar antes los medicamentos innovadores que llegan al mercado y que necesitan los pacientes. Queremos agilizar, queremos modernizar el acceso temprano a los medicamentos innovadores. La segunda es aumentar la presencia de genéricos y biosimilares para poder generar competencia, generar ahorro. Y la tercera es dotar al Sistema Nacional de Salud de más herramientas para poder prevenir y para poder afrontar los desabastecimientos.
1: Ara els dos projectes de llei els haurà de tramitar el Congrés.
0: Una llei que restringeixi més la contaminació atmosfèrica és el que demanen els investigadors de l'Institut IC Global arran d'un nou estudi que associa la pol·lució durant la infància amb un risc més elevat de desenvolupar síndrome metabòlica, una conseqüència poc estudiada de respirar aire contaminat.
1: La síndrome metabòlica és un conjunt de factors de risc com l'obesitat abdominal, la hipertensió arterial i les alteracions de la glucosa en sang que poden augmentar el risc de desenvolupar diabetis de tipus 2, per exemple, i malalties cardiovasculars en etapes posteriors de la vida. Parisa Montazzeri és investigadora d'IS Global i una de les autores de l'estudi. Ho ha explicat a la xarxa.
3: Al estar más expuestos, tienen un aumento de riesgo de padecer esta enfermedad luego en su vida. Es como el hecho de fumar, ¿no? Poner una ley siempre tiene más poder y sería una llamada de seguir reduciendo los niveles de contaminación para poder proteger la salud de los niños.
1: L'estudi ha analitzat l'aire que respiren més d'un miler d'infants d'entre 6 i 11 anys a França, Grècia, Lituània, Noruega, el Regne Unit i Espanya. Els han fet revisions mèdiques i han vist un risc més elevat d'emmalaltir per la contaminació que respiren a l'escola que no pas a casa per la quantitat d'hores més elevada que passen als centres escolars.
4: Anem a ampliar la informació del temps. La previsió per aquest dimecres, de cara també als propers dies, tots els detalls. Amb en Joaquim Serra.
5: Comencem la informació meteorològica parlant de novetats en el temps que ens arribaran aquest cap de setmana, de la mà d'una pertorbació que ens portarà xàfecs i tempestes entre la recta final del dissabte i la matinada del diumenge, sobretot la primera meitat del diumenge. Ja tindrem temps de parlar-ne, però sembla que podríem tenir unes precipitacions destacables i també un descens de la temperatura. Una flor d'estiu perquè després tornarà la calor intensa, i sembla que el mes d'agost vol començar també amb una calorada important. Ja tindrem temps de parlar-ne. De moment, els pròxims dies, els tres pròxims dies, tot continuarà igual. Estabilitat, sol i calor. Avui amb temperatures que baixen una miqueta, però que continuaran realment per damunt dels 30 graus o al voltant dels 30 graus a tota la comarca pel que fa a les màximes. Vents fluixos, aquesta tarda de mar cap a terra, del sud-est, situació marítima tranquil·la. Aquest matí predominarà el vent de gregal del nord-est. Pel que fa a la previsió, de cara a demà, doncs, més o menys igual, una nova jornada marcada per les temperatures semblants a les d'avui, tant màximes com mínimes. Novament els vents fluixos durant tota la jornada i, per tant, la situació marítima tranquil·la. Divendres, 3/4 del matí. De moment de canvis, curt termini, no n'hi haurà. Continuarem amb aquesta situació plenament estiuenca i amb una calor més o menys moderada, mentre que dissabte és quan s'inicia el canvi de temps. De fet, les màximes ja baixaran dissabte de forma clara, podríem dir, es notarà el descens de temperatura, i com dèiem, de cara a la recta final del dia, però sobretot la matinada del diumenge és quan ens passa aquest embussament d'aire fred, força destacable pel que és l'època de l'any i per la calor que ha fet, i això podria originar doncs, xàfecs i tempestes localment d'una certa intensitat. Fins i tot algun fenomen violent, algun esclafit, algun cap de fibló, no el descartaríem durant la matinada del diumenge. Diumenge, per tant, començaria amb precipitacions, però a mesura que avanci el dia el temps hauria d'anar millorant. I dilluns començarem la nova setmana amb un temps en principi estable i sense pluges, amb unes temperatures que iniciarien un lleuger ascens que aniria més al llarg de la setmana. Però com ja hem dit, de moment, situació que els tres pròxims dies continuarà sense canvis, però de cara al cap de setmana sí que hi haurà variacions destacables en el temps.

0: Ràdio Tordera, serveis informatius. L'entrevista amb els polítics.
1: Nova setmana des dels serveis informatius de Ràdio Tordera, entrevistant els regidors i regidores del nostre Ajuntament. Avui parlem amb el regidor d'En Comú Podem, Salvador Girala, benvingut.
2: Moltes gràcies.
1: Bona tarda.
2: Bona tarda, Lluís.
1: En ple estiu, la calor protagonista, però a Tordera, aquestes darreres setmanes, la notícia ha estat l'aigua. Des de l'Ajuntament ens comunicaven que s'havia detectat aquest paràmetre de PFAS, un microplàstic, en unes quantitats, diguem, que han fet saltar l'alerta per part de Salut, i s'ha recomanat a la ciutadania de diversos sectors del municipi, no tots, però pràcticament tots, a que no es consumeixi aigua de boca ni s'utilitzi per cuinar. No sé des del seu partit com han rebut la notícia i com valoren les mesures que ha establert l'Ajuntament.
2: Doncs, bueno, des del nostre partit, igual que des de la resta, doncs valorem la notícia de manera preocupant. La veritat és que aquests valors surtin alterats és una notícia molt dolenta pel municipi, i sobretot per la incertesa que genera, no? Perquè no sabem quan de temps podem tardar en que aquests valors tornin a estar dintre els paràmetres acceptables, i tampoc sabem quant de temps fa que aquests paràmetres estaven alterats, perquè al final realment aquests paràmetres, que al final simplement són microplàstics que venen d'empreses tant químiques o de materials que treballen amb aquest tipus de residus, no tenen un origen natural, i això, vulguis o no, és un tema que és molt preocupant, perquè està clar que alguna empresa o alguna nau de la zona de la Tordera doncs no està fent bé la seva feina. Aquestes analítiques s'han començat a fer a partir de gener d'aquest any, però no tenim cap referència anterior a aquestes dates. Així que seria molt probable que estem consumint aquests tipus de microplàstics fa molt de temps i realment es desconeixia. O sigui que en aquest sentit crec que estem preocupats. O sigui, em preguntes també per quin ha estat, si valorem de manera positiva la reacció de l'Ajuntament, i considerem que s'ha actuat com calia. De fet, el primer paràmetre alterat em sembla que és de data de maig, si no és equivocat. Es va informar ràpidament a l'ACA i Aqualia ha estat fent tots els seguiments que marca i que estableix la llei, i crec que les mesures que s'han pres a la resta del municipi amb el servei de les cubes que s'han posat als diferents punts per repartir l'aigua, crec que són positius, però sí que és cert que és un problema que es pot complicar, es pot allargar amb el temps, i que genera sobretot una incertesa que ens preocupa, sí.
1: Ara sembla que la solució passa per posar uns filtres a l'ETAP, filtres de carbó actiu, que em sembla que l'Ajuntament ja ha anunciat que pagarà el mateix Ajuntament, vull dir que no s'aplicarà un cost extra a la ciutadania, però potser també hem de parlar de responsabilitats, no? Buscar els motius de per què aquests paràmetres són a l'aigua, i aquí sembla que ha de ser l'ACA qui prengui partit. De moment no s'ha pronunciat. Entenc que des del consistori s'hauria d'intentar, doncs, pressionar, no?, perquè fes la seva feina.
2: Sí, nosaltres a les reunions internes que hem mantingut amb l'alcaldessa, que ens ha mantingut informats en tot moment de tot com es desenvolupava la situació, ens ha comentat que l'ACA s'ha posat ràpid a fer feina i ha començat a fer, doncs, inspeccions de totes les indústries que estan al llarg de la Tordera i que són sospitoses de que podrien a ser, doncs, responsables d'aquests vertuts de microplàstics. En aquest sentit, crec que s'està fent bé la feina, tot i que no és una cosa senzilla, perquè entenem que s'hauran de fer diferents analítiques. Hi ha moltes empreses, hi ha molts polígons industrials que estan a la zona, i serà difícil arribar a on està l'origen, però entenem que hem de confiar en com funcionen les administracions, com funciona l'ACA en aquest cas, i Salut Pública, i creiem que estem en bones mans i que seran prou responsables i efectius per, doncs, trobar quin és el focus de l'origen i parar-ho, perquè al final sí que que és cert que el tema de posar filtres al nostre por és una manera de solucionar el problema, però és evident que no és el que seria idoni, no? Creiem que aquests vertits, els pifes aquests, el que són microplàstics, al final doncs no haurien d'arribar fins a l'aqüífer, i el que s'ha de fer doncs és atacar el problema al seu origen.
1: Hem de dir que també ens hem de posar a la pell de la ciutadà que no entén gaire totes aquestes mesures, no entén aquesta situació de l'aigua, perquè històricament, el regidor, sí que és cert que l'aigua a Tordera no ha tingut potser la qualitat que caldria esperar. Parlàvem abans de manganès, de ferro, s'ha anat solucionant amb els anys, però històricament la ciutadania no té catalogada l'aigua del poble com de molta alta qualitat. No sé si això es podria millorar d'alguna manera.
2: Bueno, al final és una feina tècnica que Aqualia crec que ha resolt bé els últims anys. Tenim una depuradora i tenim un pou al municipi que és de tecnologia d'alta qualitat, de tecnologia punta, i que ha funcionat molt bé fins ara. Sí que és cert que aquests paràmetres són paràmetres que fins ara la llei no determinava que s'havien d'analitzar. A partir, com ja he explicat abans, a partir del gener d'aquest any ha sigut quan s'han començat a fer aquests paràmetres, i fins ara, fins maig, aquests paràmetres estaven dintre del que és acceptable per llei. El problema és que ara s'ha detectat i s'ha de buscar doncs per què s'han modificat aquests paràmetres, però entenem que bueno, l'aigua de Tordera tenim sort de poder ser independents, no? de la resta de municipis, no? Perquè tenim el nostre pou, tenim un aqüífer que és prou ric per donar abastament a tot el municipi, i en aquest sentit crec que és un valor que hem de defensar i s'ha de protegir. Si cal fer una inversió més important per tal de millorar aquesta qualitat, doncs crec que tots els veïns de Tordera, tots els ciutadans, estarem d'acord en que s'ha de fer aquesta inversió per tal de doncs, donar-li valor a aquesta aigua. Però sí, és cert que no és ser preocupant, no? que ens trobem aquesta situació.
1: L'alcaldessa en aquest sentit ja ha anunciat la connexió amb la desaladora de Blanes, que també cal tenir en compte que això repercutiria en un augment del cost del servei. Mm-hmm. Entenc que compensa, no?
2: És evident, jo estic convençut que sí. Al final estem acostumats a obrir l'aixeta de casa i que funcioni, però això no ha passat tota la vida així, i crec que és un valor que s'ha de donar a un servei que és essencial i que jo crec que doncs, s'ha de pagar pel valor que té. És evident que els ciutadans han de notar que aquest servei té un cost, i jo crec que simplement el fet de que els ciutadans valorin que tenir aigua no és una cosa que sigui un miracle, que simplement és un tema tècnic i que amb el que s'ha de fer inversions importants, i en aquest sentit crec que tothom estarem d'acord en que s'ha de seguir invertint.
1: Molt bé, anirem parlant, perquè no és un tema que es resoldrà d'un dia per l'altre, ja va avançar l'alcaldessa de Tordera, sinó que trigarem unes setmanes a veure si es resol de manera ràpida. El que tenim un tema molt encallat ja des de fa anys, regidor, és el tema de la licitació del servei de recollida de residus. Se'ns anunciava que ja aquest estiu quedaria desencallat. Bé, estem parlant aquí d'anys, no? que hi ha aquest servei que està prorrogat i que necessita moltes millores.
2: Sí, és evident, és una queixa que arrosseguem des de fa molts anys. Si no m'equivoco, des del 2015 tenim el contracte caducat amb l'empresa que presta el servei, però és un servei essencial que s'ha de seguir prestant, però que genera moltes problemàtiques en tots els nivells. És cert que sempre quan surt aquest tema parlem de l'incivisme, de la gent no és responsable, que ha d'entendre que ha de ser responsable dels seus residus, però també és cert que el servei té moltes mancances que s'han de resoldre, i el tema, nosaltres sempre hem defensat que la licitació del servei ha de ser la clau per tal de resoldre aquestes problemàtiques. Portem molts anys esperant. És cert que els tràmits administratius són molt complicats i ho entenem. Som conscients de que l'Ajuntament, al final, que ha de portar la gestió, simplement el que estan fent és gestionar una mala gestió que s'ha fet durant molts anys, i al final desencalleu això. Entenem i comprenem que no és senzill. però també creiem que estem a un any de les eleccions i una de les promeses electorals de tots els partits, perquè crec que tots els partits hem plantejat i hem afrontat el tema, és que aquesta licitació s'ha de fer de manera urgent. Desconec en quin punt es troba, perquè fa 3 anys que dura aquesta legislatura i durant aquests 3 anys ens di que ens porten dient cada any o cada mes de manera contínua que és imminent, que està tot molt avançat i que es desencallarà en breu. És cert que a l'última vegada que es va plantejar ens van dir que aquest estiu tiraria endavant la licitació, però a dia d'avui no, t'haig de ser sincer, t'haig de dir que nosaltres no tenim, com a grups d'oposició, encara no tenim cap notícia ni tenim cap documentació en la que ens faci creure que aquest estiu es desencallarà la situació. Ojalà sigui cert el que ens van prometre en aquest cas, però a dia d'avui no tenim cap informació que ho pugui confirmar.
1: Clar, no sé, la gent té l'esperança que a través d'aquesta nova licitació millori el servei en global, hi hagi doncs més recollida, les illes de contenidors estiguin més netes. Clar, aquí entra el que parlava vostè abans, el tema del civisme, que això ja és més difícil de controlar, però la veritat és que cal tenir aquesta esperança, no? que amb aquesta nova licitació es poden establir una sèrie de mecanismes que em sembla que ja estan a les bases, que hagi de permetre millor eficiència del servei.
2: És evident, estem a l'any 2026, s'ha avançat molt amb el tema de la tecnologia i les maneres i les diferents formes de fer control sobre el que estem parlant, sobre l'incivisme. Es poden instal·lar més illes de contenidors, es poden millorar el sistema de recollida, es pot augmentar la freqüència. Totes aquestes coses han d'estar contemplades amb aquesta nova licitació, i és evident que l'empresa que finalment opti per tal d'entrar en aquest concurs, és evident que aquesta empresa ha de ser una empresa doncs, amb les qualitats prou importants, amb les característiques per poder fer-se càrrec d'un servei tan important com és aquest, que estem parlant d'un servei que ens costa més d'un milió i mig d'euros per any, per exercici, i és un cost molt important que ha de s'assumir de manera seriosa, no? Entenem que com a ciutadans estem pagant un preu també molt elevat, hem patit una pujada de tarifes durant els últims 3 anys molt important que els veïns han tingut que suportar, i crec que com a mínim, ja que estem pagant un servei tan car, com a mínim tindríem que tenir una resposta des de l'administració per tal de que aquest servei que paguem tan car doncs, tingui una eficiència. A dia d'avui entenc i comparteixo el malestar de la majoria de veïns, que podria dir que la majoria tenen la queixa més important que tenen sobre en contra de l'Ajuntament o la gestió que es fa des de l'Ajuntament és com es gestiona el servei de recollida de residus, i en aquest sentit crec que hauríem de posar-nos a les piles, i parlo en general, em faig responsable jo també, tot i que estigui a l'oposició, perquè és un servei que és realment és molt lamentable com es presta, i que crec que els nostres ciutadans es mereixen doncs, tenir una resposta més seriosa a l'Ajuntament. Jo mateix sóc veí jo visc a Marreixac, no sé, com la majoria de gent sap, i els meus veïns de Palafolls estan pagant exactament la meitat del que pago jo pel servei de recollida que es presta a Tordera. Al final ho està fent la mateixa empresa, estem fent servir els mateixos contenidors i en canvi estan pagant un 50% més barat. Jo entenc el malestar dels nostres veïns de Tordera, que veuen com a la resta de municipis, als municipis del nostre voltant, doncs passa això, i a sobre passa d'una manera, mentre es presta un servei de manera més eficient que del que es presta a Tordera. O sigui que entenc que això ha de ser una prioritat tant per nosaltres com per l'equip de govern i per tots els que tenim responsabilitat.
1: Hi ha molt de marge de millora, per tant.
2: Entenc. moltíssim marge, sí.
1: Regidor, m'agradaria comentar-li dades que han sortit respecte a habitatge aquí al Maresme, respecte al que és el lloguer i compra-venda d'habitatges, dades del 2025, que indica novament que Tordera està entre els pobles on és més barat llogar i més barat comprar i vendre un habitatge. Malgrat això, estem parlant de dades, per exemple, de lloguer d'uns 650 euros de mitjana, aproximadament. És el poble on potser el lloguer és més baix, però estem parlant de quantitats també importants. El tema de l'habitatge continua sent un tema principal per a la ciutadania, per al sector social, i entenc que s'ha d'abordar no només des d'un punt de vista municipal, sinó des d'un punt de vista general, no?
2: Sí, és evident. Nosaltres el tema de l'habitatge és un tema que posem de manera prioritària sempre al capdavant de les nostres propostes, i tenim clar que ara mateix estem en un punt que és totalment insostenible. Estem parlant de que un habitatge a Tordera està una mitjana de 650 euros, em sembla que són, però això és una mitjana. Això vol dir que tenim lloguers que estan superant els 1.000 i els 1.200 euros. Si te'n vas a una urbanització, pots trobar lloguers de preus totalment desproporcionats, i al municipi trobar un lloguer o un pis de 600 euros es fa molt difícil, per no dir-te impossible, perquè hi ha molt poca oferta a dia d'avui i és molt complicat. Tenim una, com sempre surt aquest tema, però és que el tema de la renda per càpita al municipi és molt baixa, i pels veïns de Tordera és molt complicat poder assumir aquests preus per tal de subsistir, perquè al final el que estem parlant, tenir un sostre, crec que és un tema que és un dret essencial, i que al final és un tema que tots tindríem que tenir cobert. Nosaltres, sempre des del nostre partit, nosaltres el que defensem és que s'han de posar topalls als preus dels lloguers, i en aquest sentit nosaltres sempre hem defensat aquesta política. És cert que ens quedem sols amb el que és aquesta proposta, però jo crec que el tema serà una qüestió de temps. Al final hi haurà un moment que, quan la gent vegi que són totalment inassumibles aquests preus, sí o sí s'haurà de passar per aquest tema. El que sí que entenem que el punt de vista de, si ho planteges des d'un punt de vista de política llibertària, el tema d'intervenir al mercat de l'habitatge és un tema que no agrada, que és difícil d'explicar, però nosaltres creiem que és un tema que s'haurà d'afrontar en no molt de temps. I quan parlo del tema del mercat de l'habitatge, crec que també una cosa que també s'està sortint de les vies, que crec que serien ideals, és el tema que és un tema bàsic també, és el tema del preu de l'alimentació. Estem veient ja que no, hi ha famílies que no poden pagar les seves hipoteques, no poden pagar els seus lloguers, però és que tampoc poden mantenir afrontar els preus que trobem a supermercats. O sigui, ara mateix fer la compra per una casa normal és un hàndicap important, i creiem des del nostre punt de vista que s'hauria també d'afrontar d'una manera en la que es pogués garantir, no?, que tots els ciutadans i totes les persones, doncs, poden tenir accés al que són els serveis bàsics, no?, que és tenir una casa, poder mantenir-te amb els teus aliments, i també els serveis, perquè al final els serveis també estan totalment a uns despreus desproporcionats, tant a nivell del que és l'aigua, que encara és el servei que poder paguem més barat, però el tema elèctric, i sobretot ara a l'estiu, que tothom ha de tirar d'aires acondicionats i ventiladors, doncs també estan arribant a uns nivells que difícils d'afrontar.
1: Des del punt de vista d'habitatge, aquí a Tordera tenim aquest parc d'habitatges de buits, de pisos que no són utilitzats, i que bé, s'està batallant des de fa anys perquè es puguin passar al sector social. Hem de dir que sense gaire èxit fins al moment, ja que les negociacions són amb aquests fons voltors que són difícils, segons paraules del mateix govern. Entenc que s'ha de continuar per aquesta tasca, no?, de picar pedra.
2: Exacte.
1: I intentar que aquests pisos puguin desencallar i anar per la gent del poble.
2: Mm-hmm. Exacte, crec que diria que nosaltres vam ser els primers que vam obrir aquest meló ja fa més de 10 anys i nosaltres ja vam plantejar que aquesta era la via que s'havia de seguir, però el tema està en que aquí intervenen altres administracions, que no és només l'Ajuntament, no depèn només de l'Ajuntament aquestes negociacions, i clar, hem d'esperar a que la Generalitat també faci la seva feina. Si el Departament d'Habitatge de la Generalitat no desencalla aquestes situacions i no tira pel dret, doncs és evident que aquestes situacions no es desencallaran, perquè al final els serveis jurídics que disposa un ajuntament no poden fer front a serveis jurídics que disposen entitats tan importants com les que estem parlant, que al final són bancs, són fons voltor, són grans multinacionals que són les que tenen la majoria del parc que tenim tancat al municipi. De fet, te parlo de memòria, però no sé si érem el 6è o 7è municipi de tot Catalunya amb el que teníem un parc de lloguers de pisos buits i de cases buides més important de tota Catalunya. O sigui, en aquest sentit tindríem molt marge per créixer. El tema és que si no tenim el recolzament de les administracions supramunicipals, en aquest cas de la Generalitat de Catalunya, per tal de desencallar aquesta situació, doncs al final no sortirem d'aquest forat en el que estem immersos.
1: Ho comentava abans, estem a menys d'un any per a les eleccions municipals. Mm-hmm. Des del seu partit ja han anunciat la seva voluntat de presentar també candidatura. Mm-hmm. Ho faran en el marc d'en Comú Podem. A través de quin marc es volen presentar les eleccions?
2: Doncs, si et soc sincer, encara no ho tenim clar. No ho tenim clar, perquè ja saps que els partits d'esquerres amb això sempre tenim molts conflictes i sempre hi ha molts debats, sobretot a nivell intern. Nosaltres seguim defensant les sigles d'En Comú Podem fins a dia d'avui, i és evident que la nostra intenció seria tornar a repetir aquesta fórmula. Però a dia d'avui no et puc garantir que sigui la fórmula que es presenti finalment. De fet, el panorama polític, ja no només a nivell local, sinó a nivell autonòmic i a nivell estatal, ha canviat molt, i és cert que hi ha diferents tendències en la que nosaltres no podem ignorar, evidentment, i segurament doncs, hi haurà canvis. A dia d'avui no et puc garantir quins seran aquests canvis, però és molt probable que segurament tirem endavant com a Podem Tordera, que és al final és a l'inici d'aquest moviment, perquè nosaltres quan ens vam constituir cap al 2014 ja vam començar com a Podem Tordera. Després és cert que quan van arribar les primeres eleccions es van fer diferents fórmules, una mica seguint també la línia que ens marcaven a nivell autonòmic, però el que ara mateix el que estem més a prop de tornar a repetir és la fórmula de Podem Tordera. Però ja dic, no descarto cap altre tipus d'alternativa.
1: Quan ens anunciaven fa unes setmanes això que presentarien candidatura, ens explicaven, entre altres motius, que havien decidit presentar novament candidatura a les eleccions de 2027 per combatre l'extrema dreta. Ara, fa pocs dies, van conèixer, per exemple, que tant Vox com Aliança Catalana també presentaran candidatura aquí a Tordera. Entenc que aquí, des del seu partit, una de les potes és combatre aquestes ideologies, o no, o com ho plantegen?
2: Combatre-les, no diria, Albert, combatre no ens acaba d'agradar perquè sona potser massa agressiu, però que sí que ens agradaria és fer un contrapès, perquè és cert que aquestes ideologies estan a l'altra banda de ideològicament molt separades del que nosaltres pensem, i la forma que tenen d'actuar, la forma que tenen de manipular, no ens agrada, i és evident que nosaltres entenem que és una qüestió de responsabilitat, no? Al final també doncs explicar la nostra forma de veure les polítiques i el que defensem. Per nosaltres una cosa que és bàsica en el tema de la política és el respecte als drets humans. Si qualsevol tipus de política, qualsevol ideologia posa per davant el que són els drets humans de les persones i no es qüestiona, crec que podem parlar amb tothom i podem escoltar i entrar en qualsevol mena de debat. però quan es qüestionen coses tan bàsiques com que són, com són els drets humans, com que són els drets de les persones, els drets dels col·lectius vulnerables, com són els col·lectius LGTBI, els col·lectius de persones migrants, entenem que això no es pot permetre i és evident que necessitem un referent que planti cara, no? aquest tipus d'ideologies que qüestionen totes aquestes coses, i entenem que nosaltres ara mateix ens considerem un referent al municipi per tal de defensar aquests sectors. O sigui que en aquest sentit és una qüestió que considerem de responsabilitat, no? Doncs que existeixi alguna formació, doncs que es posicioni de manera ferma i contundent contra aquests tipus d'ideologies que sembla que tenen molta, no sé com dir-ho, però estan molt en boga, no? Estan en boga sobretot el jovent, que al final es queda amb titulars superficials sense acabar d'analitzar les coses de manera seriosa, i al final també aquest jovent i sobretot aquesta gent que igual no està molt informat i no està molt posada en política han de tenir totes les versions per tal de poder decidir si els estan dient la veritat o si realment el que simplement s'estan quedant amb titulars buits. O sigui que en aquest sentit ho considerem una qüestió de responsabilitat.
1: En alguns pobles se sent la possibilitat de que es poguessin presentar llistes conjuntes entre partits d'esquerres. Mm. No sé si aquí a Tordera doncs, s'ha plantejat o s'estudia aquesta opció.
2: Bueno, nosaltres des de Podem Tordera aquesta opció la portem estudiant fa molts anys. De fet, ja a la legislatura del 2019 ja es va plantejar, vam estar parlant amb totes les agrupacions que hi havia, vam parlar en el seu moment amb Més Tordera, es va parlar també amb Moviment Veïnal per Tordera. Nosaltres des de En Comú Podem sempre hem, de fet En Comú Podem és una coalició de partits entre els comuns i la gent de Podem, i nosaltres sempre hem considerat que una coalició d'esquerres potent era el que necessitava i el que demana la gent, no? Perquè al final també la gent el que veu és que ens estem presentant grups com Esquerra Republicana, en el seu moment la CUP o Podem Tordera, que al final defensàvem les mateixes idees, defensàvem gairebé el mateix programa polític, i en canvi ens presentàvem amb tres candidatures diferents. Crec que és una qüestió de sentit comú i de, sobretot, eficiència, no? Perquè al final també no és el mateix fer tres campanyes electorals que estan per defensar el mateix que fer-ne una. Nosaltres, de fet, Podem Catalunya va estar present a l'acte que va fer en Gabriel Rufián fa un parell de mesos a Barcelona, vam estar presents, va estar present Irene Montero, va estar present Maria Pozuelo com a representant de Podem Catalunya, i a nosaltres la via que s'està plantejant a nivell estatal amb Gabriel Rufián, el que està plantejant aquest tipus de coalicions, ens sembla molt interessant. No t'enganyaré. A nivell local se n'ha parlat de manera informal moltes vegades, i de fet tenim molt bona relació amb totes les agrupacions que hi ha d'esquerres, i és un tema que s'ha plantejat, però a dia d'avui no puc dir si és una possibilitat real o no, perquè realment no hem concretat res. Estem a un any, bueno, a menys d'un any ja per les eleccions, i és un tema que sí que s'ha plantejat, però que a dia d'avui no té cap fonament real per poder dir que tiraria endavant un tipus de coalició així. Però que s'ha plantejat i que segurament es plantejarà en el futur, segur.
1: Doncs ho anirem seguint, perquè evidentment les eleccions municipals agafaran protagonisme ben aviat. Regidor, deixem aquí, que molt passi bé. Un bon estiu, i esperem doncs que tinguem un estiu tranquil, almenys des del punt de vista dels incendis forestals que han sigut notícia bona part de l'estiu. Ara aquí a Tordera tenim la notícia de l'aigua. Gràcies, regidor.
2: Gràcies a tu, que vagi molt bé.
1: Nosaltres tornem la setmana vinent amb més entrevistes.

0: Molt bon dia, Tordera. Benvinguts a una nova edició de la revista, l'informatiu. Avui tenim temps limitat, per tant, començarem ja directament la nostra visita al quiosc. Comencem. Bon dia, tenit, amb la premsa generalista.
1: Bon dia. Comencem amb el diari Ara. Catalunya punxa amb les renovables i s'allunya dels objectius europeus. L'energia verda baixa en un any un 3,1% pel descens de l'eòlica i la solar i se situa en el 15,3% del total. El sector i els experts qualifiquen el 2025 d'any molt i molt i molt dolent i denuncien travessa la implantació. Mor el tòtem de la literatura infantil i juvenil. Josep Vallverdú, que fa pocs mesos encara va publicar una novel·la, El retorn de Rovelló, va morir ahir als 103 anys després d'una profílica carrera amb més de 200 llibres en 6 dècades, també de poesia i de memòries, a banda de nombroses traduccions. La Moncloa manté el suport a Zapatero, tot i les acusacions de Julio Martínez. Un terç de la població mundial no es pot pagar una dieta saludable. La nova llei antitabac prohibeix fumar i vapejar a les terrasses. Seguim amb La Vanguardia, diu el govern assumeix el risc de sostenir la innocència de Zapatero. El soci de l'expresident no aclareix quins contactes hi va tenir per aconseguir el rescat de Plus Ultra. L'incivisme causa un foc als búnquers del Carmel. El Palau de la Música tindrà entrada per la Via Laietana. Els gossos de més de 40 quilos poden viatjar a l'AVE. Seguim amb el periòdico, diu l'amic de Zapatero ratifica la seva implicació en el cas Plus Ultra. L'empresari corroba davant el jutge que es va pactar el cobrament d'un 1% del rescat de l'aerolínia i es defineix com el missatger dels negocis de l'expresident. Tothom estima Ferran. El Barça busca la renovació del golejador a la final del Mundial davant l'interès del PSG de Luis Enrique per contractar-lo. Després d'acabar la premsa generalista catalana, seguim amb l'espanyola. Diu, a l'ABC, el Dama assenyala que empresaris de Bolaños i Cerdán el volien comprar. Julito ratifica, Zapatero era el superior i va cobrar la mossegada del rescat. Continuem amb El País, diu, la llei del tabac vetarà fumar als menors i a les platges i a les terrasses. El govern dona suport a Zapatero, tot i la declaració de Julio Martínez. I ara acabem amb El Mundo, diu, Zapatero va ordenar camuflar diverses pagues a l'1% de Plus Ultra.
0: Moltes gràcies, tenit. Continuem amb la premsa esportiva i econòmica. Comencem amb la premsa esportiva. Comencem, com sempre, amb el diari Esport, que la portada centra en el possible fitxatge d'Aymeric Laporte pel Barça amb el titular objectiu Laporte. Explica que Deco i el central van mantenir contacte durant el Mundial i que el defensa podria convertir-se en un dels reforços prioritaris per a la pròxima temporada del Futbol Club Barcelona. Continuem amb Mundo Deportivo amb el titular Barça Mundial. El diari destaca el gran protagonisme dels jugadors del Barça en la consecució del Mundial. Remarca que diversos futbolistes blaugrana han estat claus en el títol i posa en valor el pes del club dins la selecció campiona. Continuem amb l'escala portada, posa la mirada en el futur de la selecció espanyola amb el titular Objectiu 2030. Destaca que bona part dels campions del Mundial encara seran joves el 2030 i que la federació vol mantenir Luis de la Fuente al capdavant del projecte per continuar ampliant el cicle d'èxits. I acabem la premsa generalista amb la premsa esportiva, amb el diari Marca, que també destaca el protagonisme dels jugadors del Barça en el triomf d'Espanya al Mundial i posa en valor la seva aportació al títol. A més, repassa els principals moviments de mercat de fitxatges amb especial atenció a les operacions que afecten el Barça, el Madrid i l'Atlético de Madrid. Continuem amb premsa econòmica i acabem la nostra visita al quiosc. Bon dia, Aleix.
2: Bon dia. Avui, en general, tots els diaris de premsa econòmica diuen el mateix en el mateix titular i és que Iberdrola compra la principal distribuïdora de Finlàndia. L'elèctrica pren el 80% de Suomi Power per 5.000 milions i assumeix 2.500 milions de deute.

0: Avui som dia 22 de juliol del 2026 i celebrem que és el Dia Mundial del Cervell, impulsat per la Federació Mundial de la Neurologia per fer difusió sobre la salut cerebral. Quin és el sant d'avui, Aleix?
1: Avui se celebra Santa Maria Magdalena. Referència curiosa és que, tot i la imatge tradicional de pecadora penedida que se li va atribuir durant segles, els evangelis només citen que Jesús li va extreure 7 dimonis i que va ser la primera persona a veure el Crist ressuscitat. Per això l'Església la reconeix oficialment amb el títol d'Apòstola Apostolorum, l'apòstol dels apòstols.
0: Quin famós fans avui tenit?
2: L'actriu i cantant nord-americana Selena Gomez, fa 34 anys, i el prestigiós actor William Dafoe, neix tal dia com avui, fent-ne 71.
0: Tenim dos comptes enrere en marxa, el de l'eclipsi solar el 12 d'agost del 2026, falten 21 dies exactament, i el de Sant Bartomeu, falten 33. Quina és la previsió d'avui a l'eix del temps?
1: Avui se preveu un dia assolellat i càlid, amb màximes de 30 graus i xafogós suau a la tarda. Demà hi haurà un temps estable i cel clar, mantenint les temperatures estivals al voltant dels 31 graus.
0: Quina notícia curiosa tenim avui a la nit?
2: Les autoritats de Dinamarca han generat un cert rebombori mediàtic en publicar una guia de comportament per a turistes a la natura. Entre els consells més cridaners destaquen no mirar el llop directament als ulls i quedar-se completament immòbil en cas de trobada.
0: Mirant l'hort i la tradició del juliol, tenim la dita del mes. Pel juliol, el sol fa caure el gra i el fruit fa caure el sol. A l'hort podem recollir, és el moment àlgid per recollir tomàquets, albergínies, carbassons i mongetes de fets. I per plantar o sembrar estem en bon moment per fer la planta de col, bròquil o porros, per la tardor, així com sembrar pastanagues.

0: Seguim amb la segona informació de nit. Què tenim avui?
1: Avui, avui en el riu no hi ha cabal. El riu està sec.
0: I l'àudio recomanat d'avui, Aleix?
2: A la web i a les xarxes de Ràdio Tordera pots escoltar Tordera en directe a l'advocada especialitzada en immigració, Karen Figueiredo.
0: Com a frase cèlebre d'avui tenim que l'única cosa de la qual hem de tenir por és de la mateixa por, de Franklin Roosevelt.

Després d'aquesta informació de servei tan interessant d'avui dia 22 de juliol 2026, us deixem amb una cançó, us deixem amb un temacle, us deixem amb Migrant Noche.

0: Abans d'acabar d'escoltar aquesta petita, bueno, aquest tamacle, anem a escoltar una píndola d'opinions. La deixa avui Carme Fernández. Ens la introdueix Tanit Sabater.
1: El títol d'aquesta píndola és El futbol, l'opció del poble.
2: Bon dia. Es diu que el futbol és l'opio del pueblo. Jo la veritat que he estat molt feliç en que la selecció guanyés la Copa del Món. A mi m'agrada el futbol. No sempre ha estat així. Havia tingut moltes discussions amb el meu primer marit, però arrel de que vaig veure l'anterior mundial, el que van guanyar la primera estrella m'he afeccionat. Això sí, supo igual si perd el Barça, encara que en sàpiga greu. He estat contenta veient a tanta gent sent feliç, vivint moments complicats, i la Copa ens ha portat moments d'il·lusió i orgull. Clar que el futbol no es pot fer oblidar de les coses importants, però depèn de cadascú i dels mitjans de comunicació. Ja fa dies que no es parla ni d'Ucraïna ni de Gaza, quasi bé ni de Venezuela, i aquest desastre és més recent. Estem tots adormits? Vull creure que no. Penso que hi ha gent com jo que està enfadada perquè aquests temes no es resolguin, però també sóc conscient que en tots dos casos són difícils d'arreglar. Però no hem d'oblidar que hi ha gent que continua morint i passant fam. Això sí, no vull donar la culpa al futbol de la poca empatia cap a aquestes guerres. El que ens queda lluny ens afecta poc i com a éssers humans tendim a preocupar-nos del més immediat. Som així. Primer ens mirem el malic i això des de temps immemorials. Jo, de tota manera, continuo estant contenta d'haver guanyat la Copa del Món i, per cert, que també vam guanyar la Copa del Món femení.
1: Moltes gràcies, Carme. Ara seguim amb una mica de música.
3: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
4: Notícies en xarxa.
5: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El nou conseller de Drets Socials i Inclusió, Raül Moreno, s'ha estrenat avui al Parlament fent una crida a la col·laboració entre administracions, agents socials i grups polítics per reforçar l'estat del benestar. Moreno ha assegurat que mantindrà les línies de treball impulsades per la seva predecessora Mònica Martínez Bravo, centrades a reduir les llistes d'espera, independència i discapacitat, agilitzar el sistema de prestacions i combatre les desigualtats. I en la mateixa sessió, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reconegut que hi ha un problema amb l'execució de les inversions de l'Estat a Catalunya, que ha situat al voltant del 10%. Ha defensat la creació del Consorci d'Inversions i ha demanat a Junts que presenti propostes i aprofiti la seva influència al Congrés. Per la seva banda, la presidenta de Junts al Parlament, Mònica Sales, ha acusat Illa de callar davant el que considera una asfíxia per part de l'Estat i li ha reclamat que exigeixi al govern espanyol el compliment de les inversions pendents. I pel que fa a la mort de l'escriptor lleidatà Josep Vallverdú, creador del mític personatge Rovelló, que ens deixava ahir als 103 anys, Illa li ha dedicat unes paraules al principi d'aquesta sessió de control.
6: Vull començar també enviant una forta abraçada a tots els familiars, amics de Josep Vallverdú i tenir unes paraules de reconeixement al que va ser un referent, al que ha estat un referent literari per Catalunya. La seva obra, molt rica, assagista, lingüista, traductor, mestre de literatura infantil, ens ha servit a molts per endinsar-nos en el coneixement de la llengua catalana. Un record, per tant, i un homenatge a ell, que a més és medalla d'or del govern i Creu Sant Jordi.
5: I el membre fundador i baixista d'Antònia Font, Joan Roca, ha mort als 51 anys. La seva mort produeix un cop per la música en català després que el músic hagi tingut una destacada trajectòria en una de les bandes més influents de les darreres dècades. I pel que fa a la mobilitat, es mantenen les afectacions per avaries a la B221 a Talavera, amb pas alternatiu regulat per semàfors, a la Nacional 260 a Besalú, on també es dona pas alternatiu, i a la 2 a Cornellà, on hi ha un carrer tallat. Pel que fa al servei ferroviari, els trens d'alta velocitat entre Barcelona i Girona circulen amb demores a causa d'un robatori de cable a Sagrera i també continua tallada la circulació de trens de l'R13 i l'R14 entre Lleida, la Plana, Pica, Moixons i registren retards a la línia R2 Sud. I els bombers continuen treballant en la nau industrial del polígon del Pont del Príncep.

Bon dia, són 4 minuts que passen de les 11 avui, dimecres 22 de juliol. Molt bon dia, sigueu molt benvinguts. Comença una nova edició del nostre magazín, un espai fet per informar, per compartir, descobrir i sobretot fer-vos companyia durant tot el matí. Amb aquest 22 de juliol és un dia d'estiu en què molts ja gaudeixen de les vacances, mentre que d'altres continuem aquí al peu de canó, però amb molt de gust i moltes ganes treballant perquè tot funcioni. Sigui com sigui el vostre cas, gràcies per deixar-nos entrar a casa vostra, al cotxe, a la feina, o allà on estigueu escoltant. Avui us hem preparat un programa variat. Repassarem les notícies més destacades de Catalunya i d'Espanya i també alguna del món. Parlarem de temes d'actualitat, tindrem bona música, curiositats, entrevistes, moments d'humor, la frase optimista del dia i moltes sorpreses més. I com sempre, volem que aquest espai sigui un programa fet entre tots. Les vostres trucades, els vostres missatges i les vostres dedicatòries també són protagonistes. Així doncs, poseu-vos còmodes, apugeu una mica el volum de la ràdio sense molestar els veïns, perquè a les properes hores les volem omplir de bon ambient, d'informació, d'entreteniment i un bon grapat de somriures. Comencem. Molt bon dia a tothom i gràcies per ser-hi un dia més.

I bé, aquí posem el punt i final el repàs de l'actualitat d'aquest dimecres. Hem compartit amb vosaltres les notícies més destacades a casa nostra d'Espanya i també algunes molt resumides del món per al colpiment que, doncs, que aleshores me fa veure que no s'acaben d'entendre aquests grans països. Ara és el moment de deixar per uns instants els titulars i mirar cap al cel. Descobrirem quines temperatures ens esperen per avui i els propers dies, i tot seguit posarem una mica de diversió al programa amb el nostre concurs, on els oients podran demostrar els seus coneixements i endur-se algun premi. I com ja és tradició al nostre magazín, no hi faltarà la pregunta treta de la màniga, que als contertulians els encanta, no sé per què. Aquella qüestió inesperada que sempre ens sorprèn i els faig pensar, i sovint ens regala respostes ben curioses. Doncs vinga, anem a fer un repàs de temperatures i anem seguint la dinàmica d'aquest magazín, ara i aquí.

0: ens anem cap a Marreixac amb en Joan González, que ens digui les temperatures que vam tindre ahir i ara actualment, i també la temperatura ambient. Joan, molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Vinga endavant amb aquestes temperatures a Marreixac.
1: Mira, la màxima d'ahir va ser de 35 graus una dècima. La mínima d'avui ha sigut de 22 graus. Ara, aquest moment, estem a 31 graus amb una dècima. L'humitat, per aquests dies, tenia força bé, però la suor. 40 graus. Ai, el 40% d'humitat.
0: Ah, doncs mira, està bé, no?
1: Sí, sí.
0: Ah, perquè aquells altres dies hem estat a 70 i tot aquests números que...
1: No, avui va ser massa. Per ara la temperatura de Cerfogona és bastant bé.
0: Molt bé.
1: Mira, jo això representa una temperatura de sensació de 31 grau 3 dècimes.
0: Molt bé.
1: I el màxim de vent d'ahir de 30,6 quilòmetres d'hora.
0: Se'ns va esperar una mica, eh?
1: Sí, sí. No, ja va bé.
0: Molt bé, doncs, Joan.
1: Almenys un mica fresquet.
0: Oh, i tant, ja ens convé, ja ens convé. Joan, moltes gràcies. Demà ens tornem a trobar. Bon dia. Doncs venim a repassar les temperatures de Fibracolor. Màxima d'ahir 32 graus i 2 dècimes. Mínima d'avui 21 graus en 7 dècimes. Ara 31 graus en 6 dècimes. I la humitat d'un 38%. Ens anem ja directament cap a la pregunta, doncs, participativa, amb opció a premi, que sempre, doncs, en deferència de lo que és Xutxes Elisa, doncs, donem cada setmana. I la pregunta és: l'aire condicionat és un luxe o és necessitat? És luxe o necessitat? L'aire condicionat és luxe o és necessitat? Passem la pregunta als contertulians. Maria Jesús, bon dia.
2: Bon dia.
0: Jordi, bon dia.
3: Bon dia.
0: I Montserrat, bon dia.
4: Bon dia.
0: A veure, què, és luxe o necessitat, Maria Jesús?
2: Crec que és un luxe.
0: És un luxe?
2: Sí.
0: Sí?
2: Sí, sí. Sí, perquè als anys 30 i als anys 40 i als anys 50 ningú tenia aire condicionat i la gent vivia i treballava igual i passaven calor, evidentment, a l'estiu i fred a l'hivern. O sigui que jo crec que, bueno, ara ens hem acostumat a que tenim aquesta possibilitat i no deixa de ser un luxe tindre aire condicionat. Jo no en tinc.
0: Ja l'ho dic.
3: Pues el progrés el que porta és això, que les coses que abans eren un luxe es van convertint en necessitat, com és l'automòbil, com és l'aire condicionat, com és l'aigua corrent, cosa que en aquest moment, després ho discutirem, són necessitats. Es creen aquestes necessitats, es van creant amb el progrés, i l'aire condicionat acaba sent una necessitat.
0: Montserrat?
4: No, crec que és un luxe. Nosaltres a la clínica en tenim, els clients quan venen ho agraeixen, sí. Tan poca estona, compren sí. I se'n van. I jo llavors a casa també en tinc, però evito de ficar-lo el menys possible, perquè a més també fa pujar la temperatura del carrer, de l'exterior, i cada sí. Vegada més la temperatura ja prou alta és, més el que expulsem de dintre les cases, doncs més calor, doncs, sí. Un luxe.
0: Bé, i ara sí que ve, doncs, la pregunta treta de la màniga. Dintre, ara me la contesteu, a veure què els sembla. Si fóssiu alcaldes o alcaldesses d'aquí Tordera per un dia, quina seria la primera decisió que prendríeu per millorar la vida dels veïns? Parlem de veïns, eh? Si fóssiu alcaldes o alcaldesses del vostre poble, de Tordera, en aquest cas, per un dia, quina seria la primera decisió que prendríeu per millorar la vida dels veïns? Jordi, parlem de veïns, eh? Tanto.
3: Arreglar el tema de l'aigua.
0: Però això no és els veïns.
3: Sí, esclar, els veïns som els que ho patim. Els que estem patint aquesta dificultat, i m'estic avançant al tema que portaré. Però és una qüestió de beneficiar el benestar dels veïns. I en aquest moment hi ha un problema, si és un altre moment pot haver un altre problema, però s'ha d'arreglar.
4: El primer que faria és la jardineria. Faria que els arbres es reguessin, perquè també ara l'estiu també va molt bé per les persones, la frescor i buscar bones ombres, i els parcs ben arreglats, és el primer que faria. Controlar-ho, que es fes bé i que no es morissin les plantes i llocs així refrescants.
0: Maria Jesús.
2: Baixar impostos i vapalitzar l'aigua.
0: Vinga, aquí tenim doncs tres futurs alcaldes que veiem que tots tres fan unes propostes realment interessants, eh? Ho deixem així, però mentrestant, mentre abans d'entrar a publicitat i entrar amb la tertúlia que avui en Jordi ens ha començat ara a posar una miqueta a l'aguait del que ens proposa i nosaltres apostarem per dir el que pensem, escoltem aquesta versió musical, una versió que realment és de la Gloria Estefan i és una conga. Any

0: d'esquí d'estiu.
1: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
3: No, primer has de fer la digestió.
2: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
3: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
4: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
5: Hi ha plans d'estiu i planassos per tota la vida. Només aquest mes, a Dental Company Tordera, tens un 20% de descompte en tractaments d'implantologia. Demana cita al 930 13 02 78.
6: Dental Company, porque sonreír es salud.
7: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí Ral 182.
8: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
9: Com està el pati? Facebook, la plaça de l'opinió. A Ràdio Tordera ens agrada escoltar-te. Per això, el nostre Facebook és molt més que notícies. És un espai on la teva opinió compta. Participa en les nostres enquestes, guanya premis amb els concursos i segueix en directe les tertúlies i entrevistes que marquen l'actualitat del poble. Connecta, comenta i forma part de la ràdio. Segueix-nos al Facebook de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
10: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let. I també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove't Calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instalsar, al carrer Sant Ramon 15 de Tordera i al telèfon 666 50 27 50.
11: 107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
0: Ara i aquí, d'estiu. El magazín amb informació, opinió, entrevistes, seccions i música de selecció. De dilluns a divendres, d'11 a 1, ara i aquí, d'estiu. El magazín dels matins de Ràdio Tordera. Ara i aquí, d'estiu.

0: ens posem ja directament amb el tema tertulià i ho fem escoltant en Jordi, que ens porta doncs aquest tema que ens posarà el fil a l'agulla, i veure què en diem.
1: Pues estic una mica enfadat perquè ens estem acostumant a suportar lo insuportable. Això que ens està passant amb l'aigua de Tordera és un tema que no tenia que passar, no tindria que passar, perquè estem en el segle XXI, el que dèiem abans, el que abans era un luxe, tindre aigua corrent en els nostres domicilis, avui és una necessitat, i aquesta necessitat pues, no s'està complint com es tindria que complir. Tenim certa informació, no sé si tenim tota la fidedigna que hem de tindre, però tenim aquestes cubes que ens costa averiguar on estan i com hem d'anar a buscar aquesta aigua. Tampoc sabem d'on ve aquesta aigua. Tampoc sabem d'on ve aquesta aigua. Això se'ns hauria d'informar si aquesta aigua ve d'un aqüífer en plena forma i modo de que sigui saludable. Però bueno, això nosaltres ho havíem vist en els documentals enmig de l'Àfrica, com la gent anava a buscar amb galledes o amb botelles a l'aigua aquesta. Doncs ara ens està passant aquí, o sigui, estem fent passos enrere. L'altre dia, bueno, cada dia quasi tenim l'Ajuntament o l'alcaldessa en si informant-nos de lo que ella pot informar, però l'altre dia va sortir el responsable d'Aqualia. El responsable d'Aqualia. I el responsable d'Aqualia ens demanava paciència. Pues, a lo millor que tindria que tindre paciència ell quan estigui tancat per alteració de la salut pública. Perquè és un problema... Ningú s'ha ficat amb ell. Ningú ha dit que aquest és el responsable màxim de lo que està passant. De lo que està passant. Aqualia, aviam com ens pretén cobrar el rebut de l'aigua, perquè quan veiem un rebut d'aigua, veiem que el valor mínim és el que és pròpiament aigua.
0: Sí, l'altre són...
1: Canalització...
2: Taxes.
1: A part de taxes, la potabilització d'aquesta aigua. Cosa que hem anat pagant i no tenim. Perquè aquesta aigua, evidentment, s'ha declarat que no és potable. I llavors que és una alteració de la salut pública que el responsable és Aqualia, i el seu responsable que ens demanava aquesta paciència, doncs a lo millor és ell el que tindria que tindre paciència i fer les coses adequadament. Quina solució han donat? Que faran uns filtres. I aquests filtres, quan el dia que es posin aquests filtres, quanta aigua haurem de gastar fins que l'aigua filtrada ens passi? Per aquest filtre, perquè és clar, l'aigua que hi ha a la canalització continua sent dolenta. Clar. Llavors, què? Vindran a fer un anàlisi zona per zona de si l'aigua que surt de les xaixetes aquest dia és bona ja o no? Això també. O sigui, i això són coses que els ciutadans ens mereixem. Els ciutadans ens mereixem que aquestes coses funcionin. Municipis propers a Tordera que tenen l'aigua bé, perquè no hem negociat acudir en aquests subministres d'aigua que no està contaminada?
0: Ah, també, mira.
1: Per què no hem negociat això? Per què no hem anat a Blanes?
0: Bueno, però potser això seria un cost important, Jordi, no?
1: El cost important és el que tenim que cobrir els ciutadans que tenim que anar a buscar botelles als supermercats.
0: Uh-huh. Se'ns hauria de fer un abonament.
1: Home, esclar que se'ns hauria de fer un abonament, i es tindria que tirar enrere, fer de forma retroactiva aquestes coses d'aigua que hem pagat i hem estat bevent aigua contaminada abans de saber-ho, que ja hi ha persones que han sigut afectades per aquesta aigua contaminada. O sigui, llavors això incideix sobre el preu de l'aigua i sobre aquest preu que, a més, ens provoca a nosaltres una despesa. Perquè tant, si anem al supermercat a buscar l'aigua, que jo he trobat un supermercat que la té barateta, a Santa Susana, l'aigua, embotellada, amb garrafes, però si tenim que agafar el cotxe per anar a cercar la cuba aquesta, que, amb aigua que no sabem d'on ve, aquesta aigua, això també ho tindríem que saber-ho, tindríem que tindre aquesta informació, i tindríem que tindre...
0: Quina és la pregunta, Jordi, que fem?
1: La pregunta és que, què faríem els ciutadans amb aquesta situació i com ho podem arreglar, això? Perquè veig que no ho estan fent bé, perquè estan, ens estan parlant de setmanes i no estem en un país que teòricament som un país desenvolupat i això no es pot permetre.
0: Maria Jesús, doncs endavant amb la teva opinió.
2: No, jo, la meva opinió és que l'aigua hauria de ser municipal. Que
0: quin tot avantatge el... tindria si és municipal?
2: Pues que tens un responsable aquí i, no. I les analítiques es poden fer més sovint, perquè si des del 12 de maig ja van detectar que l'aigua estava contaminada i fins al juliol no ens diuen que no es pot beure, pues, evidentment no, això no quadra. O sigui, i a banda de que estem pagant per haver consumit uns 4 metres cúbics, a lo millor 80 euros, perquè tot la major part del rebut són taxes i impostos.
1: Tampoc t'oblidis, perquè l'Ajuntament és responsable subsidiari, eh?
2: Clar, sí, home, sí, perquè tenim, teòricament, ells tenen les analítiques, perquè no han avisat abans o el que sigui, però jo penso que sí, o sigui, que tot això de que es passi a empreses, als serveis públics, jo penso que és un error, perquè d'aquesta manera a ningú sembla que li importi. O sigui, l'Ajuntament se suposa que ha de ser el que defensa el poble i la gent que viu aquí, i la veritat és que estan fent molt mal servei, perquè no s'estan preocupant massa, i a més això, estem pagant una quantitat d'impostos municipals, perquè està l'IBI, que si les franges, que si el del cotxe, els impostos que paguem en les factures com la de l'aigua, i al final tenim uns serveis tercermundistes, perquè no s'acaba de posar fil a l'agulla. O sigui, és com si, bueno, té una empresa, doncs ja, si això, ja...
0: Això després representa que l'Ajuntament que està controlant aquesta empresa, si realment fa, doncs, les analítiques, el temps i els espais de temps que els hi toca, no?
2: A més, a banda de la contaminació que hi ha, almenys a Terra Brava ens arriba una quantitat de calç a l'aigua bestial, eh? Bestial. Jo tinc una osmosi i tot i així, perquè... quan poso l'aigua al bullidor, sempre me queda un residu de calç. O sigui, i passat per l'osmosi, o sigui, imagina't si no tingués l'osmosi.
0: Montserrat, què penses?
2: Podia vendre calç.
3: De residus crec que en quedaran sempre, perquè tant sigui per la depuradora o a casa amb l'osmosi, sempre queda, hem d'anar controlant. Doncs penso que sí, que és un problema que ens preocupa, però que sigui per iniciativa pròpia o des de Ràdio Tordera o així, s'ha anat informant.
2: Sí.
3: Des del dia jo veig que s'ha anat informant diàriament. Llavors també això de l'aigua, doncs el cicle de l'aigua sempre és la mateixa. És un problema que tenim general, perquè això dels microplàstics, o si l'Agència Catalana de l'Aigua ha fet les analítiques, ells ja haurien de saber si és... De microplàstics o de químics o
2: ja ho han
3: de nitrat,
2: dit, és un químic
3: de nitrats,
2: això ja ho han dit,
3: no ho sé del cert,
2: sí, ho posa
3: no ho sé,
0: has escoltat més Ràdio Tordera?
3: Sí, també, ja l'escolto, l'únic que com que no s'ha acabat, doncs no vull entrar tampoc al tema de què és o no és, tampoc ho sé jo realment.
2: No, ho posava en
3: ho he sentit, ho he sentit i tothom ho està dient i això, però és clar, es parla molt dels microplàstics,
2: no,
3: perquè això pot ser un, és divers, el dels microplàstics pot ser per un abocament que també estan dient que podria ser d'algun il·legal, un abocament il·legal, que és el que volen investigar, o també els microplàstics també venen de l'ús domèstic, perquè no es donen compte i quan rentem la roba inclús els cotxes, els pneumàtics, deixen anar microplàstics, que estem envoltats.
2: Sí, però que en aquest cas el problema de l'aigua de Tordera no eren els microplàstics, era un químic.
3: Estan en, sí, les analítiques que sortiran, doncs ja ho diran i que ho arreglin, i ja diuen que si vol anar a la desaladora de l'aigua que vingui de Blanes, no? També sentit.
0: A veure, Montserrat, no, això que no acabes de definir-te gaire sobre el tema que està dient
3: no,
0: en Jordi.
3: No, jo parlo d'un problema general, que en general això dels plàstics és...
0: Bueno, però estem parlant de Tordera, Montserrat.
1: Sí, però a Barcelona no els està passant.
3: L'aigua sempre és la mateixa i l'aigua està en molts llocs, sí. Dir, igual que els plàstics.
0: Fins a quin punt, a veure, confiem en la qualitat de l'aigua que bevem? Fins a quin moment, doncs, sempre estàvem segurs que aquesta aigua que bevíem, tinguis tu filtres a casa teva o no, estàvem segurs, estàvem prou ben informats quan apareixen situacions com aquestes, i què en pensava de la presència, doncs, d'aquests, es diuen microplàstics al medi ambient? És un problema que ens hauria de preocupar més? Sí, no... O què? A veure,
1: ens hauria de preocupar més.
3: L'han de prohibir, el plàstic.
1: Però ens haurien de preocupar més aquest problema, i el plàstic no el prohibiran.
3: Doncs l'haurien de prohibir malament perquè està destruint moltes
1: coses. Simplement el que fan és que abans regalaven Estella, que ens regalaven la bossa de plàstic, que tampoc és veritat, perquè la cobraven en els productes.
0: I ara
1: te la cobren dues vegades. Però el plàstic no desapareixerà. El plàstic ara està en la humanitat.
3: És que el plàstic per si sol no desapareix. Sí,
1: el que sí no és tolerable és que si la primera anàlisi que vam fer en el mes de maig ja va sortir malament l'aigua, que ara les setmanes per arreglar-ho siguin a partir d'ara, quan tendien que haver tret l'alarma en aquell moment, encara que no ens ho expliquessin, començar a reparar l'assumpte, perquè no arribés en el moment que ens ha arribat.
0: En l'abastrem d'analítica, no?
1: Clar, tenim un període aquí que hem estat bevent aquesta aigua sense saber-ho i sense fer res, fins que no ha pujat més de lo que tenia que pujar, i ara, paciència. Escolta, no.
3: Jo no vaig a favor de ningú. No, jo el que dic és que, en general, estem menjant molta porqueria per tot arreu.
1: Sí, però sigui l'aigua...
3: És un problema general a tot Catalunya. I l'ACA fa analítiques a tot Catalunya...
1: Montserrat, veig que no estàs d'acord en que estem aprenent a suportar lo insuportable.
3: Jo no estic d'acord o d'acord en lloc. Jo estic dient que hi ha un problema general. Que no
1: però,
3: només...
1: però això no té res a veure ara amb el problema puntual de l'aigua.
0: Qui ho pateix ara, això? En general, o patim nosaltres?
3: Actualment a Tordera.
1: A Tordera.
0: Ah, clar, a Tordera. General, però bueno, això és aquí, eh?
1: Sí,
0: ara
1: mateix aquí. Clar.
2: I sabem d'on ve l'aigua potable?
3: És que l'aigua...
2: Ve de la depuradora directa? Potser.
3: A veure, l'aigua l'agafen d'uns pous, no?
1: Sí,
3: I l'aigua és un cicle. És un cicle que doncs, va
0: això, de quins pous?
3: Del riu.
1: Però per això jo quan he dit empalmem l'aigua en municipis on està bé l'aigua, o sigui, oblida't d'aquests pous, fins que les netegis, fins que facis potable aquesta aigua, si la pots fer potable, perquè potser no la podrem fer mai potable, i llavors tenim que recórrer a una altra font de treure aigua bona.
2: I
1: això és el que ningú ens ha informat que estiguin
3: fent.
1: Diuen
3: que volen recórrer a una altra font de...
1: Bueno.
2: Però si hi ha diversos pous, el que han de fer és analitzar pou a pou.
1: No, això ho han fet. Perquè no totes les urbanitzacions tenen l'aigua del mateix pou que té el nucli urbà de Tordera. O sigui, hi ha diversos pous que subministren aigua, però per què a qual li ha donat per treure només aigua de pous a Tordera? Quan ara s'està demostrant, i fa uns mesos que ja s'ha demostrat, que aquests pous no són ideals per mantindre una aigua saludable.
3: Jo penso que aquest problema cada vegada anirà a més.
1: Bueno.
3: I el que jo realment estic capficada és en els plàstics, perquè els plàstics n'hi ha per tot arreu. Inclús a l'Antàrtida, sota del glaç, hi ha plàstics.
1: Sí.
3: Doncs és un problema...
1: El plàstic és un derivat del
2: petroli. Això han sigut els extraterrestres que han
1: anat allà. El plàstic és un derivat del petroli.
3: I ara ens ha tocat
1: petroli.
3: Aquí.
0: Creieu que caldria, aleshores, tu, Montserrat, vas dient que hauríem de deixar de produir i posar productes a l'interplàstic. Però jo us dic, creieu que seria, doncs, el més aconsellable invertir més en les pràctiques, amb el que s'ha dit, les plantes de tractament d'aigua?
1: Sí, sí. Sí.
0: Clar, aquest gasto seria, a veure, el plàstic, com dius, Montserrat, perfecte, però a veure, les plantes aquestes s'haurien d'invertir més,
3: sí, o no? Teniment, sí, que s'ha de tenir.
1: Clar que sí, perquè l'aigua és un producte absolutament de primera necessitat i a més és fonamental per la vida.
2: I obligar les empreses químiques a tenir les seves pròpies depuradores.
1: Sí, sí, això
2: com
1: també.
2: Tenen
0: I que funcionin.
2: Ah, tant ho,
1: perquè hi ha un altre tema que a mi m'està preocupant i aquest dematí ho pensava, que és, hi ha aquesta empresa de begudes que d'origen, no sé si és de Xina o de no sé on és, que està instal·lada aquí a Tordera, que és una de les empreses més grans del polígono, que se li ha fet algun Tordera en directe i alguna cosa així, i aquesta gent produeix productes de beguda. Quina aigua estan utilitzant aquesta gent? Té la seva pròpia depuradora? Té de la seva pròpia font d'aigua que ve d'alguna part? Perquè jo recordo, per exemple, la cervesa d'Am, que estaven instal·lades en principi en el carrer Rosselló de Barcelona, no se subministrava de l'aigua de la red, sinó que tenia un canal directe d'aigua, que no sé d'on l'aconseguia, tenia una canalització directa d'aigua super neutra. Mhm. O sigui que això també les empreses han de tindre molt de cuidado, perquè ara si aquesta empresa estigués tirant de l'aigua canalitzada normal de Tordera, què treia? Tots els productes de beguda contaminats?
2: Evidentment que no, perquè si no els hi haurien cascat. Perquè...
0: Quina va ser la vostra primera reacció tan punt, doncs, es va comunicar que teníem que deixar de beure aigua de boca? La primera reacció.
1: La primera és, vaig pensar, això durarà poc, però ho solventaran ràpid. Pues no.
3: Més o menys una mica. La meva primera reacció va ser de tranquil·litat, tampoc cal alarmar-se. O sigui, jo ja vigilo, jo fa temps que bec aigua, personalment, aigua ampolla, inclús quan en rento les dents, me les bandejo amb aigua de... però fa anys. Amb aigua d'ampolla, que em dic aquesta... No.
0: A veure,
3: és que inclús la pasta de dents porta microplàstics, aquells puntets blaus, són plàstics,
1: bueno,
3: que diuen
1: coses.
3: Que neteja les dents.
1: I les que són blanquejadores porten bicarbonat i no sé quantes coses
3: doncs
1: més.
3: Doncs al principi vaig pensar
2: bicarbonat no és dolent.
3: Tranquil·litat i ja a veure què faran i escoltar i a veure i ara com
0: estàs,
3: ho arreglen.
0: I ara estàs tranquil·la, Montserrat?
3: Home, ara veig que les coses s'estan allargant.
1: S'està allargant.
0: Has escoltat amb les declaracions del responsable de l'ACA, les has escoltat?
3: Aquest matí mateix he estat escoltant també a Ràdio Tordera, que estaven dient, però tampoc és que s'està informant, però tampoc en concret s'acaba de decidir què.
1: No.
0: Maria Jesús, quina va ser la teva primera reacció?
2: Pues que era... O sigui, que no m'estranyava. O sigui, no vaig estranyar res. El primer que vaig fer... després va ser trucar a l'empresa de l'osmosi i preguntar si... per el que deia l'article, si l'osmosi això ho elimina. I em van dir que sí, que l'únic que havia de fer és deixar córrer una rato l'aixeta de l'osmosi i res, uns segons, i que l'aigua quedava perfectament neta. O sigui que jo continuo bevent aigua
0: de l'aixeta,
2: però que no és directa de l'aixeta, sinó de l'osmosi. L'aigua de l'aixeta aquí a Tordera ja fa anys.
0: Tan
2: no
0: bona que era l'aigua d'aquí Tordera, tan
2: però,
0: bona.
2: Però fa anys, o sigui, almenys 10 anys, que la gent d'aquí de Tordera es queixava moltíssim, perquè a més l'aigua sortia bruta. Bruta de treure un litre d'aigua i estar tota l'aigua marrón.
3: I deixar-la anar avall, sí, les canyeries, o cada vegada que arreglaven
2: l'aigua
3: alguna
2: marrón.
3: Cosa...
1: Jo l'aigua de beure, tota la vida, esclar, jo soc de Barcelona, i tota la vida...
3: Sempre en dèiem malament de l'aigua de Barcelona. Mira, sempre, que ve de Girona!
1: Sempre l'hem beguda embotellada, sempre.
3: No, jo la zona que estava, deien que s'hi venia del pantano de Sau, i això, mira, encara estàvem de sort.
1: Sí,
3: però n'havia begut.
1: Però esclar, això ens ha arribat a tot arreu.
3: Però amb els anys, no és perquè sigui Barcelona, Tordera, el que sigui, amb els anys ja estàs veient que hi ha molta pol·lució a tot arreu, ja t'ho diguin o no t'ho diguin. Ara, l'alarma que vas tenir és aquesta. Va, bueno, alarma, tranquil·litat poder de, ja ho arreglaran, però a mi mateixa sí que un cert enfado, perquè veig que ja han arribat a aquest punt que sí, que ja ho, és com si ho veiessis a venir la pol·lució que hi ha, que estem tragant.
0: Escolta,
3: diàriament.
0: Escolta, la Maria Jesús, potser sí que fa anys que estàs aquí a Tordera.
2: Sí.
0: Tu a Montserrat també.
3: Jo porto 40 anys.
0: No pot ser que la quantitat de sorra que se va treure del riu també sigui un element, perquè com més sorra filtra, no?, l'aigua.
2: No, però està ple de sorra el riu.
0: No, però van treure quantitat de...
2: d'obra, sí.
0: Mare meva.
2: Però és que el riu se li ha de deixar un d'allò una mica decent, perquè és que, clar, quan el riu creix, quan hi ha una torderada, que en diuen, no?, és perillós, perquè a banda de que hi ha hagut diverses inundacions, tant aquí a Tordera com fins i tot Malgrat, alguna vegada es va inundar, el riu necessita tenir un bon cauce, no sé com es diu en català, per poder portar aquesta aigua quan hi ha una...
3: Però és que inclús quan depuren l'aigua, el fang que fa de les depuradores les llencen com a fem o com a dop en els camps.
2: Sí.
3: Llavors, quan plou, quan torna a ploure, es torna a filtrar i torna a anar cap al riu. Llavors, aquests microplàstics tornen a anar al riu. És que és un cicle. Ja veuré que
2: ho farem. Però la sorra filtra molt,
3: sempre queda.
0: Bueno, per això t'he dit.
3: Sí, però bueno, és que estan a l'aigua del mar, el dia que hi ha onada, es veus els microplàstics. És que ara ja és...
2: No sé.
3: Impossible.
2: Jo no,
1: jo no tinc tan bona vista.
3: Jo no els he vist més a Blanes.
1: El microplàstic no...
2: Jo recordo
3: ja no som micro,
1: però,
2: els anys
1: clar.
2: 70, que encara totes les químiques tenien un abocador al mar o al riu, perquè aquí també, a Tordera, jo he vist sortir aigua negra pels tubos, que van al riu.
3: Però això és una...
2: I a Malgrat, l'empresa on jo treballava, els primers anys, de tant en tant, es veia la primera línia de mar groga, perquè clar, quan deixaven anar, pues passava això. Després ja, quan jo vaig començar, van començar a parlar de depuradora, de controlar els abocaments i així, però fins llavors, tot anava a mar.
3: A mar,
2: o...
3: tot a mar.
2: Al riu i a mar.
1: I a més aquí tenim un problema, perquè el Mediterrani és un mar tancat.
2: Sí, bueno, tancat no.
1: Sí, bastant tancat. Està obert per l'estret de Gibraltar i ja veus la quantitat d'aigua que passa per aquí. O sigui, la renovació de l'aigua del Mediterrani és molt menys que la que pugui tindre l'Atlàntic o el Pacífic.
2: Home, això està clar.
3: Una llàstima clar. Que no puguin aturar-ho i que realment hi ha gent que n'hi pararan, perquè inclús en els menjars congelats, que vinga plàstic, ho transmeten els aliments.
2: Aquí
3: la
2: està.
3: Roba que rentem l'haurien de rentar amb unes bosses específiques, perquè la roba sintètica també porta plàstics. Torna a anar cap al riu, totes les clavegueres. Aquesta aigua, per més que la filtrin, plàstics i plàstics, els peixos.
2: Sí, però ens estan dient que els microplàstics, que els plàstics són dolents, i això ho diuen per la tele, ho diuen en anuncis, ho diuen a tot arreu. Però tu vas al supermercat, intenta emportar-te alguna cosa que no tingui plàstic.
3: Clar, és el problema.
2: Si hasta els plàtans van en plàstic.
1: Sobre el que m'has dit contradit del Mediterrani, saps què significa la paraula Mediterrani?
0: Ai, que vinga, va, un jorn.
1: El medio de la tierra. El medio de la tierra. El medio de la tierra. O sigui, per tant, és tancat.
0: Solucions que podem donar i podem aportar doncs, a l'Ajuntament, amb el senyor de l'ACA, que aquest senyor vull dir farà el que...
1: No, el que tindrien que fer és una querella de la gent de Tordera, una querella comunitària contra l'ACA. Contra l'ACA. Uh-huh. Sí, això és una... És el meu propòs personal, no és una proposta de Ràdio Tordera, és el meu propòs personal. Una querella contra l'ACA. Uh-huh.
0: I semblaria doncs prou interessant que te fessin un abonament de un descompte per part de l'Ajuntament
2: no
0: de tots
2: de
0: els impostos. Bueno, però és clar, l'aigua també puja molt i molt, no? El rebut.
1: Home, sí que puja, sí que puja. Perquè l'aigua no val res, el que és l'aigua, val molt poc, però tot el que val és tot el que no estan fent.
3: Jo crec que sí que és veritat que l'aigua que estem pagant, el contracte que tenim, és pagar per una aigua potable.
1: Esclar.
3: I ara actualment doncs, no ho és.
1: No ho és.
3: Sí que és també el que dèiem abans, que quan mires la factura de l'aigua, el que menys pagues és l'aigua. Sí. És tot l'altre.
1: Jo estaria d'acord en pagar el que és l'aigua.
3: Sí, és poc. És poc, la dutxa també és una cosa que sí que és veritat que a mi també em preocupa, perquè cada vegada que m'estic duixant penso, ai...
1: Hi ha gent molt, molt sensible que diu que l'irrita això de l'aigua. A mi no m'irrita, jo em dutxo cada dia, continuo dutxant-me cada dia.
3: És pitjor la suor.
1: Jo no noto una irritació, però hi ha qui està dient que nota irritació amb aquesta aigua.
3: També ho diuen amb el clor, si també hi ha excés de clor,
1: psicològicament.
3: Hem de fer cas a la gent que vos...
2: És que el clor no sé per què encara el fan servir. El clor és cancerigen, ho sap tothom, sí que ho és.
1: Sí, sí.
2: I hi ha el diòxid de clor, que aquest no és cancerigen. Per què no fan servir aquest? Perquè els hi val una mica més. Pues jo preferiria pagar una mica més per litro o per metro cúbic d'aigua i que facin servir un producte que no és tòxic i que pot aliviar. Alguns ajuntaments ho han fet... Ja fa temps que ho vaig llegir, no recordo els noms, però van dir que s'havien reduït els casos de càncer en la població.
1: Bueno, pues són coses que també ho incorporem aquí. O sigui, incorporem aquí que faci, que busquin sistemes per sanejar l'aigua, però per sanejar-la del tot, que no ens produeixi, que no ens curin d'una cosa i ens perjudiquem una altra. Anem amb cuidado.
2: Sí, sí.
1: Si el clor és cancerigen i està demostrat que ho és, segons el que tu dius, que ho eliminin i ho facin d'una altra manera.
0: Aquesta modernització de les plantes, doncs que ja ho facin tot, no? Mm. Els microplàstics, el clor, i a més nitrats, que ens hi posin alguna cosa per ser la pell més fina, no?
2: En una empresa química, el més perillós és un escape de clor, eh?
0: Clar.
2: O sigui que... És el més tràgic, o sigui, és...
0: Bé, acabem ja pràcticament de dir que l'aigua és un bé essencial i tots volem tenir la tranquil·litat que la que arriba a les nostres llars és segura. Això nosaltres, la majoria de la nostra audiència i nosaltres mateix aquí, esperem doncs, que aquestes analítiques ofereixin ben aviat totes les respostes necessàries que, mentrestant, nosaltres continuem atents a l'evolució d'aquest assumpte tan important per al nostre territori. Vinga, un prec. Cada un.
1: Que s'hi posin mans a l'obra i que això ho solucionin, perquè els ciutadans no mereixem aquest tracte. Els ciutadans no només som gent que paga, som gent que, a més, tenim que rebre.
2: Uh-huh. Sí, que crec que aquí l'Ajuntament hauria de posar-s'hi sèrio i realment buscar alternatives.
0: Suposo que deuen fer-ho, no? Bueno, esperem. Se suposa.
2: Sí, bueno, sí.
0: Montserrat.
3: Que el problema ve de lluny, però que sí, que aquí ara ho estem patint i que ho solucionem el més aviat possible, perquè, i més ara l'estiu i tot.
0: És clar, l'estiu i tot...
3: Encara és el més que hi han d'anar a comprar l'aigua i la gent gran i... Aquí a Tordera encara hi ha garrafes d'aigua, eh?
1: Sí,
3: jo em compro,
1: sí,
3: me la porten a casa.
1: Jo he trobat un puesto que són baratíssimes i bones.
3: Jo garrafa de vidre, continuo amb el vidre, eh? Perquè ara estem generant més plàstics amb aquestes garrafes,
1: sí, senyora,
3: de plàstic.
1: Sí, senyora, tens tota la raó.
3: Tens tota la raó. A veure què farem, tots aniran cap allà.
0: Bueno, hi ha moltes alternatives, perquè, a veure, s'utilitzen per jardineres, eh?
1: S'utilitzen?
3: Bueno, estaria
0: per
3: bé.
0: Per jardineres, mira, salles, poses allà...
1: Sí, sí,
3: el plàstic
1: sí, sí.
3: No es destrueix, a veure què farem, que l'incinerin o què facin.
1: No, el plàstic no es destrueix. El
3: no es destrueix
1: canvia,
3: mai, igual canvia, que l'aigua.
1: Canvia
3: de lloc.
1: Canvia de
3: plàstic
1: forma.
3: Plàstic i aigua canvia de lloc.
0: Mare
1: canvia de forma. I se'n pot anar a l'atmosfera. Quan el cremes, el pitjor que pots fer és cremar-lo, el plàstic, perquè llavors queda en l'aire.
3: Un dia ens plouran garrafes d'aigua.
0: Els plàstic. Molt bé, gràcies a tots, a Marisa Just, per estar aquí.
2: Gràcies
0: per el tema, també interessant, Montserrat.
3: Gràcies
0: per estar aquí. I bé, nosaltres anem seguint amb el magazín dintre breus segons i ara ens posarem amb l'informatiu.
4: Infopodcast Tordera.
5: Hola, dimecres 22 de juliol, les tres paraules del dia són risc, inclusiu, Ironman. Risc. Tordera està en nivell 3 de risc d'incendi forestal. Queda prohibit encendre aquest tipus de foc, entre altres mesures preventives. I el Festival Multipolar ofereix avui una cantada amb motiu del 50è aniversari de la nostra dansa. Anirà a càrrec de la Coral Palatiola de Palafolls. Serà al Parc de la Mollera a les 9 del vespre. Inclusiu. Ràdio Tordera estrena un nou informatiu inclusiu i accessible. Es podrà escoltar cada tarda a les 5 i dissabte arriba la Festa Major de Niagara Park amb una programació dedicada al cinema. Ironman. Jaume Camps supera l'extrem vent de Vitòria i completa el segon Ironman en poc més de 10 hores. I el Consell de Ministres prohibeix fumar i vapejar als menors de 18 anys i amplia els espais sense fum des de les terrasses dels bars i restaurants fins als campus de les universitats. Per tercer dia consecutiu, el Departament d'Interior ha activat el nivell 3 del Pla Alfa de Risc d'Incendi a Tordera. Això queda, fa que quedi prohibit encendre cap tipus de foc, entre d'altres mesures preventives, que explica el tordenenc Sergi Fonseca, agent major del cos d'agents rurals.
6: Per exemple, en Pla Alfa 3 queda prohibit fer servir tots aquests aparells, com va ser xerracs mecànics, no? Les motoserres, les desbrossadores, aquests aparells que poden generar guspires, doncs tot això també queda prohibit.
5: Avui, 22 de juliol, és el Dia Mundial del Cervell a Santa Maria Magdalena. Queden 21 dies per l'eclipsi solar el 12 d'agost i 33 dies per Sant Bartomeu el 24 d'agost. Esperem avui un dia assolellat i càlid amb màximes de 33 graus, xafogós suau a la tarda, demà temps estable i cel clar. Farmàcia de Guàrdia, la Pérez Màrtra, al veïnat de Sant Pere. Recollida de poda i voluminosos a les Ferreres, Can Domènec, Roca Rossa, Sant Pere de Riu, Vallmanya i Orsavinyà, trucant prèviament al 93 765 3151 o enviant un WhatsApp al 615 39 21 46. Fa un any explicàvem que voluntaris milloraven l'hàbitat d'un itinerari de papallones a Tordera. Fa 5 anys la biblioteca acollia una exposició de 7 pintores tordarenques i fa 10 anys els treballadors de la Nilstar de Blanes impulsaven una manifestació en contra dels acomiadaments a l'empresa.

0: TikTok, el millor de la ràdio en 15 segons. La ràdio també es mira. Al TikTok de Ràdio Tordera t'apropem els millors moments de la nostra programació, vídeos exclusius i fragments dels directes que no et vols perdre. L'actualitat del poble adaptada al teu ritme, de forma ràpida i visual. Encara no ens segueixes? Entra a TikTok, busca Ràdio Tordera i diverteix-te amb nosaltres. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online, arriba a Santa Susanna, Malgrat de Mar, Palafolls, Tordera, Blanes i Lloret de Mar. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
2: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Ara i aquí, d'estiu. El magazín amb informació, opinió, entrevistes, seccions i música de selecció. De dilluns a divendres, d'11 a 1, Ara i aquí, d'estiu. El magazín dels matins de Ràdio Tordera.
1: Per què els semàfors es posen tan amunt? Per què no se'ls salti ningú?
2: Mirin l'acusat, mirada turbada, front estret, ulls enfonsats, galtes resseques, coll allargassat, rostre sinistre. Un moment, senyor fiscal, em jutgen per un delicte o per ser lleig?
3: Senyor psicòleg, em trobo fatal. Estic totalment angoixada. Doncs miri, digui's a si mateixa. Estic curada i estic curada. I ja està? No, no, ara m'ha de pagar. Doncs miri, digui's a si mateix. Ja he cobrat i ja he cobrat.
4: Senyor psicòleg, em trobo fatal. Estic totalment angoixada. Doncs miri, digui's a si mateixa. Estic curada i estic curada. I ja està? No, no, ara m'ha de pagar. Doncs miri, digui's a si mateix. Ja he cobrat i ja he cobrat.
5: Senyor metge, últimament no sé què em passa. Treballo com un ruc i tinc més gana que un bou i dormo com un lirom. Doncs potser val més que visita el veterinari.
6: Senyor metge, últimament no sé què em passa. Treballo com un ruc. Tinc més gana que un bou i dormo com un liró. Doncs potser val més que el visiti el veterinari.
7: Mare, oi que t'agraden les mongetes cuites?
8: Sí, moltíssim.
7: Doncs posa't contenta, que l'hort s'està cremant.
9: Què funciona l'intermitent?
10: Ara sí, ara no. Ara sí, ara no.
11: Jo faig diners gràcies als errors dels altres.
12: Ah, sí? De què treballes?
13: Fabrico homes d'esborrar.
14: Jo faig diners gràcies als errors dels altres.
12: Ah, sí? De què treballes?
14: Fabrico gomes d'esborrar.
15: Ring, ring, dígame.
16: Buenos días, ¿está Rodríguez?
15: ¿Será pingüino? Que la uno se pronuncia peno, pesquero.
17: Ring, ring, ring, dígame. Buenos días, ¿está Rodríguez?
18: ¿Será pingüino?
17: Que la uno se pronuncia
18: peno, pesquero.

Aquí som novament en l'àrea d'aquí, és moment del repertori. Sempre doncs m'agrada apretar-los una mica i demanar que ens truquin i que ens diguin quin estil musical els agradaria escoltar. El telèfon de la ràdio 93-764-2893 o bé en el Facebook de Ràdio Tordera també poden apuntar a el que és el vessant de la pregunta que hem llançat avui participativa, que dèiem si l'aire condicionat era un luxe o no. Val? Molt senzill i una pregunta doncs que pot donar molt de sí. Ens anem d'aquest repertori i avui ho farem al costat de grans orquestes. Ho fem primer de tot amb l'Orquestra Meravella amb aquesta versió musical La Chatunga de Paquito el Chocolatero.

Doncs bé, és aquest moment de recordar les grans orquestres que han fet ballar generacions senceres. Música en majúscules, melodies que mai passen de moda i rimes que conviden a somriure. Pugem el volum i comencem, ens posem ja dintre la festa. L'Orquestra Meravella és una de les formacions musicals més prestigioses, la que en aquests moments ens ha interpretat aquesta versió de Paquito el Chocolatero. Va ser fundada a l'any 1951 a Caldes de Malavella i els seus primers anys va actuar sovint a l'estranger, fet que li va valgar el nom d'internacional. A l'any 1997 va rebre la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya en reconeixement a la seva tasca de difusió de la música catalana arreu del món. El 2026, enguany, porta a terme 75 anys d'història, mantenint-se com a referent de la música en directe. Parlar de la Meravella, doncs, és un fet per poder ballar, per emocionar generacions i convertir-se en aquestes grans orquestres del nostre país. I anem amb una gran versió, és una versió del gran Greg Miller, amb aquest tema, New York, New York.

Quan parlem de les grans orquestres de tot el temps, hi ha un nom imprescindible, aquest gran director, i en aquest cas escoltant un dels seus temes importants, Glenn Miller, amb aquest estil elegant, melodies inoblidables, es va convertir en el swing en la banda sonora de tota una època. Avui, doncs, anem recuperant una de les seves interpretacions per tornar a viatjar als anys daurats de la música de ball. I bé, canviem de registre i ho fem ara amb la versió ni més ni menys de un mambo. Ni més ni menys un mambo que ens l'interpreta la gran orquestra de Pérez Prado.

cansa de Pérez Prado, és impossible quedar-se quiet. El rei del mambo va revolucionar la música de ball amb un estil inconfusible, ple de ritme, energia, elegància. Avui recuperem, doncs, un d'aquests ritmes inoblidables que convida més que tot a somriure. Puja el volum des d'allà on t'escoltis i comença aquest dia de festa, encara que siguem amb un dimecres. No passa res. Vinga, aquest mambo número 5.

I bé, anem continuant de fons amb aquesta gran versió de Pérez Prado, amb aquest mambo, el rei del mambo. I bé, recolem i recordem una mica més amb el gran Greg Miller, i tenim un tema molt preparat que és In the Mood. Ell ha fet versions tan interessants com Pennsylvania 6500, com també la versió de Tuxedo Junction, autèntics clàssics de la música de ball. Durant la Segona Guerra Mundial va ingressar a l'exèrcit dels Estats Units i va dirigir l'Air Force Band, oferint concerts per animar a les tropes. El 15 de desembre de 1944, mentre viatjava amb l'avió cap a França, l'aparell en què volava va desaparèixer sobre el canal de la Mànega. El seu cos mai no es va ser trobat i la seva desaparició continua encara envoltada de misteri. Però el misteri el podem recuperar només recordant-lo amb aquesta versió musical, In the Mood.

Un ritme que ens acapara i un ritme que no podem deixar de moure els peus. In the Mood, aquest gran Greg Miller, i que ve tu aquí, que mai doncs, no hem pogut saber on està el seu cos, però sí que la música queda patent en aquests moments com recuperem aquests temes musicals. Ens anem amb el gran també català, el senyor Xavier Cugat, i la seva orquestra, i escoltarem amb un tema el que porta per nom El Cubanchero.

Avui recordem amb aquesta versió musical aquest gran català que va conquerir el món en la seva música, senyor Xavier Cugat, que va portar els ritmes llatins als grans escenaris internacionals i es va convertir en una llegenda de les orquestres. Doncs bé, anar disfrutant d'aquest bon tema, el Cubanchero. Va morir a Barcelona l'any 1990, deixant un llegat imprescindible en la difusió, més que tot, de la música llatina.

I bé, és moment, doncs, d'oferir aquesta versió que ens han sol·licitat. A banda d'aquestes grans músiques d'orquestra, ens han demanat un vals. I nosaltres, doncs, atents a la sol·licitud, hem estudiat aquest vals, el Danubio Azul. Parlem de valsos, hi ha un nom que sobresurt per damunt de tots, Johann Strauss II, el rei del vals. Les seves composicions han fet ballar generacions i continuen emocionants el públic, a tu, que ens ho has demanat, més d'un segle després. Escoltem, doncs, aquesta obra de les més conegudes, el Danubi Azul.

0: Doncs bé, apropant-nos ja moltes ganes, a 1:15, nosaltres que deixem enrere el repertori, esperem que aquesta versió musical, aquest de Núvia Azul, doncs a tu que ens escoltes, que ens l'has sol·licitat, l'hagis pogut compartir amb qui més t'estimes. Anem amb una petita pausa i entrem ja directament amb aquests fogons i davantal.
1: Ara i aquí, d'estiu.
2: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
3: T'has perdut algun programa o vols tornar a escoltar alguna entrevista? A Ràdio Tordera t'ho posem molt més fàcil.
4: Hem renovat l'apartat d'àudios a la carta. Ara tots els programes estan organitzats perquè siguin més visibles i accessibles. Trobar el que busques ara és molt més senzill.
3: A la portada de la web i a les xarxes socials et continuarem recomanant els 3 àudios destacats de cada jornada. Però ara tota la nostra programació està al teu abast amb un sol clic.
4: Entra a radiotordera.cat i recupera'ns quan vulguis.
3: Ràdio Tordera, sempre amb tu. Ara més fàcil.
5: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria Papereria Camí Ral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal... On? A la llibreria Papereria Camí Ral 50.
6: Aquest estiu, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
7: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com, som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-3939-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
8: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine aquest juliol i agost i aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo, fes que la teva passió soni ben fort.
2: Emissora que t'escolta. Radiotordera.cat i xarxes socials.
1: Ara i aquí, d'estiu.

0: Ja, novament, d'aquests fogons i davantals, saludar la nostra cuinera de la ràdio, la Joana Bolinsbo. Bon dia, Joana.
1: Bon dia a tothom.
0: Com van els fogons amb aquest estiu, bueno, amb aquesta calor?
1: Amb aquesta calor mirem de no encendre'ls massa, eh?
0: Sí.
1: Perquè si no, tot el dia a la cuina, la veritat és que fa una calor insuportable, eh?
0: I bé, estem preparats per escoltar aquestes receptes que ens aporta sempre, de molt bon gust, de bona temporada, de productes de proximitat,
1: sí.
0: Que això és molt important,
1: és
0: eh?
1: És molt important. Sí, sí.
0: Vinga, què es porta
1: avui? I avui portem una cosa molt fresca que, o sigui, cada estiu normalment la repassem, però és que val la pena repassar-la, que és l'ensaladilla.
0: Ah!
1: Perquè és una cosa que ve bé a tothom, grans, petits i molt bé.
0: Hi ha secrets aquí, també, eh?
1: També.
0: Què dius ara, Joana? Quina il·lusió, no? Vinga, que agafo el boli.
1: I llavors aquesta ensaladilla jo també la decoro amb unes gambes. Unes gambes, com està, la decoro amb unes gambetes i queda molt bona. Llavors, si aquesta ensaladilla nosaltres tenim la paciència de poder-la fer amb verdura natural, canvia molt.
0: Ui, saps molt de rato, eh, amb
1: no,
0: això.
1: No, home, si sou 10 o 20, sí, depèn dels que sigueu. Ara l'única cosa que no hi podem posar natural ara són els pèsols. Però mira que els pèsols he voltat per trobar-ne que siguin bons. Però al final n'he trobat uns que són bons, però no ens en podem fiar perquè potser l'altre dia que els compres ja no són tan bons.
0: Apa, aquí, què dius ara? Quin espant, no? Déu-n'hi-do, a veure.
1: Llavors, què farem? Per 4 persones sempre s'ha de comptar 250 grams de verdura per persona.
0: Va.
1: Jo n'hi poso una mica més, perquè si ens sobra, per l'endemà, no guardar-la més, no, l'ensaladilla, ni la podem congelar, però l'endemà, amb un tàper, quan tu l'has servit, ja la poses de seguit a la nevera, la pots guardar.
0: Després te preguntaré una cosa amb això de guardar-la, ja me prenc nota, a veure què.
1: Sí.
0: Va, vinga,
1: llavors anem. Farem patata, el nostre gust, eh? Llavors nosaltres ho hem de pesar i que entre tot ens faci 1,250 kg.
0: Molt bé.
1: Pèsol, també el nostre gust, un paquet o un paquet i mig, si ens agrada més el pèsol. La pastanaga, també, el nostre gust. I la mongeta tendra, que ara és molt bona.
0: Ah, sí.
1: Perquè ara hi ha mongeta tendra d'aquí, val la pena aprofitar aquesta mongeta per fer-ho.
0: Quina mongeta fa servir? Aquella que és prima, la plana?
1: Aquella tan ampla no, però la perona prima també m'agrada. O aquella del cuc, diguéssim, la petita, eh? També. Llavors, 4 ous, que els bullirem, sal i aigua per bullir aquesta verdura, i llavors farem un pebrot vermell, també per decorar, i olives farcides, una llauna de tonyina, eh? 250 grams de gamba. Jo la compro d'aquesta congelada ja pelada. I ara us explicaré el que faig. I llavors, per la maionesa, jo sempre la faig jo, la maionesa. Un ou, oli suau, un oli suau, un oli o de girassol o de 0,4. No que no sigui un oli fort, perquè si no la maionesa té un gust molt fort i no és gaire bo. Llavors, sal i vinagre de poma i mostasses. La mostassa és opcional. La vinagre de poma, llimona o la mostassa. La mostassa hi dona un gust quan ja està feta.
0: Al final de tot.
1: Sí, quan ja està lligada i tot, eh? Ara us explicaré. Hi dona un gust molt bo. I llavors el vinagre per què li posem? Perquè els ous sempre podria ser que tinguessin alguna bactèria. No la curaria del tot, però el vinagre neutralitza molt tot això.
0: Molt
1: i la llimona també.
0: Molt bé.
1: La llimona també.
0: Molt bé, molt bé.
1: I el posar-hi aquest raig sembla que no ens curem una mica en salut.
0: És a dir, un raig normalet, ni mesura de...
1: No. Agafes un tros de llimona i li tires... Ja quan està lligat, eh? Ara us ho explicaré. Bueno, doncs què farem? Bullirem aquesta verdura sempre amb molt poca aigua i un punt de sal. Per què? Perquè l'aigua la llançarem i així aquesta verdura no ens quedarà igualida. Ens quedarà amb un punt que és bo. Llavors tindrem els ous, que sempre els bullim a part, no els bullim amb la saladilla, evidentment. Aquests ous els posem a bullir amb aigua freda, un grapadet de sal, i com fa 12 minuts els tanquem. Traiem aquella aigua calenta i posem aigua freda i deixem que se refredin per poder-los apelar.
0: Molt bé.
1: Llavors se'ls pelen molt més bé.
0: Molt bé, molt bé.
1: I llavors aquest pebrot vermell, que si no el voleu agafar en un i escalivar el vosaltres, doncs en podeu comprar un pot d'aquest que ja venen a tires.
0: Això d'escalivar el pebrot sempre porta una mica d'enrenou, eh?
1: Mira, si tu... també és molt fàcil de fer-ho així. Agafes el pebrot i el peles. El fas...
0: El peles
1: amb el pelador. Pebrot vermell. Primer net, amb aquell pelador de pelar.
0: Va.
1: I el talles a uns trossos de 4 centímetres o 3. Agafes el microones, el poses al microones amb una mica d'oli i una mica de sal, i el poses en el microones tapat, sempre tapat el microones, eh? 3 o 4 minuts i el tens escalivat.
0: Ah, molt bé, molt bé.
1: Llavors aquestes tires ja te queden cuites, els talles més primes al teu gust per decorar i ja el tens escalivat.
0: Fantàstic. És que
1: això i és un moment,
0: sí, sí, sí.
1: Per fer això és un moment.
0: Fa mandra, eh? Perquè dius, ai, ja va regalar amb la pela, sí. Així de la vostra
1: no,
0: després.
1: No, i llavors si ho fas al fogó, que el facis en els fogons, embrus tot el fogó, has de...
0: Un desastre.
1: Però així es queda molt
0: vinga,
1: bé.
0: Vinga, agafa't
1: doncs,
0: nota.
1: Doncs aquesta mica de pebrot vermell, el pot d'olives farcides per decorar, aquestes gambes que els comprarem, i el dia abans els posarem a la nevera amb una reixeta. Els afregirem amb una mica d'oli.
0: Ai!
1: Oli i un parell de grans d'all.
0: Uh-huh.
1: I com els tinguem fregides, els reservarem.
0: Molt bé!
1: Els reservarem.
0: Ui, per, construquets.
1: Els reservarem. I llavors farem la maionesa. La maionesa aquesta la farem. Posarem l'ou, com sempre, una mica darrere d'oli, molt poc. I el mini pímer sempre a baix de tot. A baix de tot. Com veiem que fa una mica d'espuma, que vol dir que ja s'ha emulsionat aquell oli amb aquella mica d'ou, tindrem la botella d'oli o el setrill, el que fem servir, i en mica anirem tirant. Però sempre el túrmix a baix de tot. I no deixar mai de batre, eh? Ja ho heu de tenir tot allà a punt, perquè si ho deixes un moment...
0: Ja s'estarà a trencar.
1: Ja es talla.
0: Oh,
1: o sigui, amb una mà, tu, aquella mà, sempre l'has de tenir pim, pim, pim, allà.
0: Molt bé, molt bé.
1: I vas tirant una mica d'oli. Veuràs que com que el vas batedor és transparent, veuràs que ja es va lligant.
0: No,
1: llavors ja hi vas tirant una mica més d'oli, una mica més d'oli...
0: Però sempre amb un ritme lent, no?
1: Sempre amb un ritme lent. I quan veus que hi ha allò, tu veuràs que s'ha lligat, l'oli ja es lliga perquè ho mires des de fora i veus això ja s'ha lligat, i tires una mica més d'oli i llavors sí. Llavors amb el mini pímer, amb un llavall, perquè acabi de quedar espès. I acabis de tirar l'oli que tu creguis.
0: En aquest cas...
1: Això per 4 persones, un ou. Si en féssiu més, de maionesa heu de posar 2 ous. I en aquí, si feu més ensaladilla, també... Normalment es compta un ou per cap. Llavors els ous aquests jo els ratllo amb el ratllador. Poso l'ensaladilla amb una bona plata i amb el ratllador els ratllo.
0: La mida que talles totes les verdures...
1: Petita.
0: Mires de fer que sigui molt petita, no?
1: Sí, com ara aquesta que comprem.
0: Va,
1: i si és, si és una mica més grossa, tampoc no passa res.
0: Bueno, però déu-n'hi-do, eh? Sí, això porta estona, eh, sí. Joana?
1: Llavors, com tinguem aquest oli ja lligat, hi posarem un raig de vinagre de poma o un mitja llimona. La llimona aquesta, quan vosaltres feu maionesa, perquè això és maionesa, no hi hem posat ou, ai, no hi hem posat ai. Jo no hi poso mai ai en tot això. Doncs llavors, com ho fas pel peix, que sempre fas una maionesa, la llimona és molt bona i queda molt bé. I si no, hi posem una mica de vinagre. Per la carn, normalment vinagre. I llavors la mostassa hi dona un gust especial, que hi podeu tirar un raig de mostassa d'aquesta que teniu, i llavors ho acabeu de remenar tot amb
0: gaire
1: la cullera.
0: Mostassa,
1: no,
0: Joana,
1: un ratxet, eh? Ho acabeu de remenar tot amb la cullera i té una maionesa amb un toc especial. Llavors això ja ho barregem tot amb la tonyina li traiem una mica d'oli, però una mica li deixem. Perquè aquesta patata i tot això ens quedi més amorós. I llavors hi posem tota la maionesa, quasi bé tota aquesta, ho barregem ben barrejat, i llavors a tot el sobre ho decorem amb aquestes gambes i les tires de pebrot vermell i les olives.
0: Escolta, Joana...
1: I és un plat fantàstic.
0: Ui, tant. De tonyina què agafes? Una llauna grossa?
1: Sí,
0: una llauna...
1: per 4 persones, sí, una llauna de 125 grams, la grossa.
0: La grossa.
1: No aquella petita rodona, l'altra mida.
0: Escolta'm una cosa, abans de servir la maionesa, què fas? Abans de servir l'ensaladilla i poses la maionesa,
1: sí,
0: però si en sobra, la guardes amb la maionesa i es conserva
1: sí,
0: bé?
1: Sí, sí, per l'endemà sí. Ara més no, eh?
0: Val.
1: Tu que ho facis avui per dinar i demà o tu acabis, sí, més no, eh?
0: Hi ha vegades que decideixes de posar la maionesa a banda i que cada un se la posi,
1: bueno,
0: no?
1: Bueno, però és que agafem la substància més bona, perquè la tonyina, l'ou... I llavors ho poses a la nevera. I ho deixes una horeta a la nevera i fresquet i queda més bo.
0: Ho fas, Joan, això posa un primer plat, tu?
1: Jo sí, jo, plat únic, quasi bé. Tinc el dilema de que n'hi ha una família, amb la meva família hi ha 2 persones que no els agrada la maionesa. I llavors ho faig en 2 parts. Maionesa, perdó, no els agrada la tonyina. En 2 parts. Una, amb sense tonyina i l'altra amb tonyina, dues plates. I llavors els de sense tonyina faig el mateix, però sense la tonyina, només amb ou. I la gamba segurament que tampoc, doncs llavors aquells ja només els hi poso el pebrot vermell i les olives. Si en volen ja en agafaran de gambes de l'altra plata.
0: Déu-n'hi-do, quines combinacions els hem de fer, Joana? Vinga, doncs ens repeteixes els ingredients i anem tancant, anem penjant la ventàlia.
1: Exacte. Doncs aquests, 1,250 kg de verdura, els 4 ous, sal i aigua, per bullir això, el pebrot vermell, que és per decorar, les olives farcides, els 250 grams de gambes, que primer també els afregirem, i els posarem fredes, eh?
0: Sí, els hem fregit.
1: Hi ha uns alls, i els hem posat fredes, ja els tenim en un plat. La maionesa, i llavors la tonyina. L'ou, un ou per fer això, oli suau, sal, una mica de vinagre de poma, o una mica de, si no teniu vinagre de poma, hi podeu posar llimona, i una mica de mostassa, si us agrada. Si no us agrada la mostassa, res.
0: No ja l'he provat bona. Mai, la mostassa. Aquesta vegada ho provaré.
1: I llavors, si això ho voleu, vosaltres voleu dir, bueno, aquest plat nosaltres a casa mengem, jo trobo que amb aquest plat el que va molt bé són unes croquetes.
0: Ah, està bé, sí.
1: I si no els voleu fer, que les croquetes volen una mica de feina, els podeu comprar, cara de la... Bueno, els podeu comprar, que també són bones. Són molt bones.
0: Molt bé, Joana, gràcies per explicar-nos aquesta recepta. Pengem el davantal fins la propera setmana.
1: Fins la propera setmana, això.
0: Moltes gràcies, adeu.
1: Vinga, adeu-siau.

0: momentos que...
1: No us penséssiu pas que la Joana se n'ha anat, eh? Perquè la Joana encara està aquí al meu costat, estan totes dues molt bé, estem fresquetes, com que som tan amigues, és allò que saps, allò tenim una interferència molt bona. I bé, Joana, has demanat una cançó.
2: Sí,
1: ara la
2: sí,
1: posarem,
2: sí.
1: Vinga, una quina és?
2: Una cançó dels Eagles, que a mi m'agrada molt, i se'n diu... En castellà se'n diu Un Chico Nuevo en la Ciudad.
1: Ah, mira, molt bé, molt bé. Sí. I a qui la dediques?
2: Home, la dedico a tota l'audiència i al meu marit, que em deu estar escoltant, com sempre.
1: Ai.
2: No es li dedico amb ell, també, que
1: no
2: ens agrada
1: a
2: tots
1: dos. No te diu res, no te diu res si ho has fet bé, si ho has fet malament.
2: Sí, també, a vegades, si ho faig malament, també.
1: Una mica de crítica, malament no ho fas mai, eh?
2: La crítica sempre és bona, tant si és bona com si és dolenta, s'ha d'acceptar.
1: Malament no ho fas mai.
2: S'ha d'acceptar.
1: I ell sempre diu que no li passaria pas mai dingo la mà per la cara a la seva senyora, la Joana, a l'hora de fer un plat, eh? Vull dir,
2: sí,
1: escolta'm...
2: Sí, no, sí que n'hi ha. Sí que em passaria la mà per la cara.
1: Vinga, escolta'm els Eagles.

0: Doncs bé, una versió musical realment molt tendra.
1: Sí,
0: molt maca. Doncs vinga, arriba el moment que la Joana sempre li agrada doncs mirar els altres cuiners, és així, no?
1: Sí.
0: I en aquest cas, doncs, sí que d'alguns que tens una especial predilecció,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: A veure,
1: sí.
0: Qui et portes avui?
1: Aquesta setmana us porto un Nando Jubany, que és prou conegut per tothom, i llavors que, bueno, jo amb ell hi he parlat quan he anat al restaurant. Allò que surt...
0: Tu hi vas a tots aquests restaurants,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, m'agrada anar-hi. Amb aquest restaurant d'en Nando poder hi he anat a Call d'Atenes, poder 4 vegades hi he anat, en diferents èpoques,
0: es diu Can Nando o què?
1: El restaurant aquest de Call d'Atenes, sí. No, Can Nando no.
0: Ah, vas ara que has dit això de...
1: No. Ell està a Call d'Atenes.
0: Ah, vale, Call d'Atenes, vale.
1: Sí, Call d'Atenes. I llavors, doncs, en Nando, doncs, el veig molt a la televisió, quan surt a la televisió, però veig una persona molt com nosaltres, també. I a mi les persones així m'agraden.
0: Sí, senzilles, perquè, senzilles, i que hem de fer les coses no gaire complicades, eh?
1: Sí. I és un prestigiós cuiner, ha tingut una estrella Michelin, i llavors ell combina sempre, és el que diem, la cuina nostra i el de proximitat amb l'alta cuina.
0: Ah,
1: i llavors té un hort, que ell cultiva els seus pebrots, les tomaques. Ui, tomaques, mare de Déu. Té un hort allà mateix, al restaurant, quan hi vas a menjar, el veus. El Virgínies, els ous, me sembla que també els té de les seves gallines.
0: Ah, quina gràcia, no?
1: Sí. És un... llavors ell ve de la restauració, perquè als 18 anys ell ja va estar a càrrec de la cuina familiar dels seus pares, i als 18 anys ja va començar aquí. I llavors ell va obrir aquest restaurant a Call d'Atenes, que se'n diu, ara no me'n recordo el nom, bueno, ja te'l diré ara com me'n recordo.
0: Ja me'l diràs mentre vas parlant d'ell.
1: Ah, això. I llavors, doncs, a més ell de tot això, de tot el que fa, té 10 restaurants o 11. Restaurants té.
0: Aquí a Espanya o també en té un
1: a Formentera. Dos a Formentera. Un a Eivissa. Després en tenia Andorra. Després en aquí té aquí. I llavors, a més d'això, ell s'ha dedicat molt a la cuina, a cuinar i vendre el producte que ell cuina. Les croquetes, que tenen un gran nom, les seves croquetes, els canelons... que també, i les croquetes, la veritat és que dintre les croquetes que estem acostumats a menjar són molt bones, però no són congelades, eh?
0: Són croquetes
1: que s'han de consumir en la data que posen.
0: Les fa de diferents gustos,
1: sí,
0: o en té una especialitat?
1: Les fa de rostit, els fa amb formatge, els fa amb gambes, els fa de diferent manera. I llavors també, a més d'això, ha obert a Barcelona un restaurant que només ara, a l'estiu, fa hamburgueses. I, bueno, es veu que té un èxit aclaparador,
0: això de les hamburgueses, a mi no em acaba de convèncer, però, bueno, potser aquest home els ha fet molt bones, eh?
1: Sí, perquè els deu fer amb una bona carn, i això. I llavors, doncs, ell s'ha dedicat molt a la cuina, junt amb la seva dona, que l'any 95 van posar el restaurant aquest de Call d'Atenes, i ara, llavors, n'han anat obrint altres. I llavors, a Mas Usó, que és cap allà seva, té una finca que allà hi fa vents, hi fa casaments, hi fa coses.
0: Ah,
1: i llavors ell també fa càterins per casaments i per vents. Perquè llavors ell...
0: Tot una indústria,
1: Tot una indústria, sí. I llavors hi treballen, té dos nois, no sé si dos o tres, treballen amb ell també, i la seva mare encara és viva, la seva mare, que ell va començar amb això perquè els seus pares tenien un restaurant, i llavors és com ell es va aficionar aquí. Ell sempre diu que no és que és el que ell hauria triat poder, però s'ho va trobar. S'ho va trobar, i llavors aquí és llavors ell com va tirar endavant tot això.
0: Molt bé, devia veure que els seus pares ja tenien una certa clientela.
1: Sí.
0: Bueno, amb una mica d'amor per la cuina, doncs endavant, no?
1: Exacte.
0: Molt bé.
1: I llavors és molt aficionat als motors, i fa uns anys que se'n va anar al Dakar i també va competir amb una moto i li va agradar molt perquè va poder aconseguir el que a la seva vida li feia il·lusió, que era pilotar un pilot de ral·lis.
0: Entre gustos, no?
1: Sí.
0: Molt bé. I aquest restaurant, Joana, ja fa poc hi ha anat?
1: No, deu fer... L'últim cop que hem anat poder deu fer 3 anys. Uns 3 anys.
0: En reserva,
1: sí,
0: de lloc...
1: Sí, perquè, sí,
0: com és el restaurant?
1: És un restaurant també molt familiar, com entres, sí. Llavors amb uns menjadorets petits, amb poques taules, i molt acollidor, eh? Llavors molt... Tot el producte que té i tot el que serveix, de molt bona qualitat, eh? De molt bona qualitat, sí.
0: Ell ve en el...
1: Sí, ell ve a la taula
0: a
1: quan...
0: A saludar-vos,
1: sí,
0: saludar, i tot això.
1: A saludar i diu com ha anat, què és el que t'ha agradat més, què és el que t'ha agradat menys, però és que ara l'estiu no té gaire temps, perquè no hi és mai, perquè resulta que aquí, ella a Formentera, no, té dos restaurants, me sembla que té dos restaurants, no sé si en té dos o tres, i un Eivissa. Mm? I llavors aquí s'emporta nanos d'aquí, sí, que han estudiat cuina.
0: Ah, molt bé.
1: I els alloga, treballen per ell fins cap allà al setembre o a l'octubre, i a més els hi dona allotjament.
0: Ah, molt bé, ja molt bé. Busca.
1: Però llavors això, del seu sou, no creguis que els hi regala,
0: sí,
1: del
0: seu sou
1: els hi treu una quantitat per aquests nanos... pel dormir i per tot això.
0: Val.
1: Ara el menjar no, perquè ells, esclar, ja mengen allà...
0: Els agafa segurament d'una edat ja una miqueta...
1: Sí, una edat entre 19 anys, 18, i aquests nanos doncs es passen tot l'estiu allà treballant, que treballen moltes hores, perquè ells fan de matí, bueno, fan dinar i sopars en aquests restaurants.
0: Déu-n'hi-do.
1: I treballen moltes hores, però estan molt contents de ser-hi.
0: Perquè després ells no vas poder esdevinar si tot el que cuinaven era... ho repartien després a tot aquest munt de restaurants que has dit, o cada lloc segurament deu fer...
1: No, jo crec que cada lloc té els seus cuiners,
0: Val.
1: Jo,
0: ell
1: sí, deu perquè...
0: fer la carta, segurament,
1: exacte,
0: no?
1: Exacte, fan la carta i suposo que cada lloc té els seus cuiners. Un dels cuiners que ara ja que, vull dir, ha acabat el col·legi i ja és cuiner, és en Pau Aragón.
0: Ah.
1: En Pau Aragón Viver.
0: Ah, molt bé,
1: aquest nano, en Pau Aragón Viver, està aquí, amb en Nando.
0: Molt
1: L'any
0: bé.
1: Passat ja hi va anar-hi. I ara aquest any ja ha tornat, i ara va marxar ja pel primers de juny i tornarà a finals d'octubre, quasi bé. L'any passat va haver de tornar abans perquè encara havia d'acabar un curs. Però aquest any ja ha acabat. Ara ell, a veure, perquè li encanta aquesta feina, és un
0: quina il·lusió,
1: és un
0: no?
1: treballador, però nat, aquest nano, per l'edat que té, perquè me sembla que té 21 anys, ja, perquè ara ja ha acabat, i llavors a veure la seva vida, què vol fer, ell vol tenir restaurant, vol ser cuiner,
0: però ja ho veurem. Ai, mira que bé, no?
1: I ell està aquí ara, a Formentera.
0: Molt bé, molt sí, bé, sí, molt sí. bé. Doncs felicitats per aquest jove.
1: Aquest jove tordarenc que està treballant amb en Nando.
0: Molt bé, molt bé, molt bé. De noies no se'n senten gaires,
1: No, de noies no. De noies no. Hi ha més homes abans.
0: Sí,
1: i abans
0: sí,
1: més.
0: Sí, sempre,
1: Bueno, els temps nostres poder no, perquè les cuineres de Sils...
0: Ah, sí, també.
1: Totes aquestes cuineres...
0: Són molt properes.
1: Són molt properes. I llavors, abans, a Santa Coloma, hi havia una sèrie de dones, ja, que ara ja pobres poder no hi són, que com teníem festes majors nosaltres en el nostre poble, els anàvem a buscar perquè ens ajudessin, perquè era una bogeria les festes majors.
0: Sí.
1: Ara sembla que no tant, perquè la gent ens hem tirat molt anar més a fora, o poder no ho celebrem tant, però abans eren...
0: Sí.
1: I llavors nosaltres necessitàvem ajuda i anàvem a Santa Coloma, que hi havia una sèrie de cuineres que també eren de Santa Coloma, de Sils, de Riudarenes, tots aquests pobles, i tot eren dones.
0: Ah, mira, veus? Sí,
1: tot eren dones.
0: Jo me'n recordo d'això, Joana.
1: Te'n recordes d'això, d'aquests anys que nosaltres vam passar? Doncs era això.
0: Molt bé, doncs aquí ho deixarem.
1: Aquí ho deixarem.
0: Tens algun truquet que ens vulguis explicar, a punt o no? Jo havia trobat un, però ara resulta que no me'n recordo.
1: Que no el trobes?
0: No.
1: Bueno, doncs un truquet ara per fer, si t'agrada el cafè amb gel... Perquè a mi m'encanta, jo sóc de cafè amb gel. A quasi bé l'hivern també,
0: Mira, en gel també,
1: sí,
0: a l'hivern.
1: M'agrada el cafè amb gel, ben dinat, Ben dinat. El pic de l'hivern no, però és raro, Doncs llavors, perquè aquest cafè no quedi igualit, què farem? Agafarem les cubiteres del gel, unes de petites, perquè n'hi han de més grosses, unes de més petites, que
0: altres
1: vegades n'hi han que ja venen amb la nevera, que aquelles no els omples gaire perquè són molt petits. I els omplirem de cafè.
0: Ah!
1: Els posarem al congelador i quan fem nosaltres aquest cafè amb gel hi posarem el glaçó aquest de cafè.
0: Doble cafè.
1: I llavors no ens quedi igualit perquè l'aigua aquella, com que té cafè, el cafè és excel·lent.
0: Molt bé, no? Fantàstic,
1: doncs
0: no?
1: Un
0: truc boníssim per provar-lo,
1: Ho podem fer si fem una sangria, si fem moltes coses.
0: Sí, sí, sí.
1: Els glaçons...
0: Fas els glaçons del gust.
1: Del gust. Exacte,
0: del Aigua mineral del Cava, no? Potser...
1: Ah, exacte, i del Cava. Bueno, però el Cava, Cava... tu li poses... No,
0: bueno,
1: no,
0: hi ha perquè... vegades que sí que n'hi he tingut que posar. N'hi he tingut que posar obligatòriament, però vull dir,
1: perquè,
0: realment no.
1: Per rebaixar-lo una mica.
0: Sí, sí, sí. Molt bé, Joana, doncs moltíssimes gràcies per estar aquí. La propera setmana ens trobem. I bé, doncs a cuinar s'ha dit, vull dir, una ensaladilla que avui ens has preparat, realment boníssima, i amb aquest puntet que dones tu de suggeriment...
1: Sí.
0: Que no,
1: d'aquestes
0: que
1: vegades, gambes
0: que no ho sabem. No, no ho sabem. I has explicat això del pebrot, que és molt interessant.
1: Ah, sí,
0: eh?
1: El pebrot és molt interessant per, i pràctic, molt pràctic.
0: Ah, perquè, escolta'm, com has...
1: Pelat, eh? Sí. L'heu de pelar. Perquè al micrones, si passes un moment, te queda la pell enganxada.
0: Sí,
1: i en canvi,
0: problema.
1: Si el peles, no hi ha problema. I molt queda bé. Molt bé.
0: Joana, moltes gràcies, bona setmana, i tornem a trobar. Adéu-siau.
1: Molt bé, adéu-siau, bon dia.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. Hi ha plans d'estiu i planassos per tota la vida. Només aquest mes, a Dental Company Tordera, tens un 20% de descompte en tractaments d'implantologia. Demana cita al 930 13 02 78.
1: Dental Company, porque sonreír es salud.
2: X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
3: Ràdio Tordera. Emissora que t'escolta.

I aquí, amics, ho deixem per al dia d'avui. Esperem que la companyia, que les notícies, que aquests espais que avui posem com a protagonista a la taula Una Bona Cuina, ho deixem aquí. Segueixin el dial de Ràdio Tordera, perquè ni més ni menys tots els programes que seguiran a partir d'ara no tenen desperdici. Gràcies per la seva confiança. Demà hi tornem. Adéu-siau.

0: Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. El nostre poble està en nivell 3 de risc d'incendi forestal. Queda prohibit encendre cap tipus de foc, entre altres mesures preventives. Des del Parc del Bonegre i Corredor també s'ha activat el nivell 3 a tota l'àrea del parc. En Sergi Fonseca, el tordarenc agent major del cos d'agents rurals, explica que queda prohibit fer qualsevol tipus de foc.
2: Per exemple, en Pla Alfa 3 queda prohibit fer servir tots els aquests aparells, com va ser xerracs mecànics, no? Les motoserres, les desbrossadores, aquests aparells que poden generar guspires, doncs tot això també queda prohibit.
1: El Festival Multipolar ofereix avui una cantada amb motiu del 50è aniversari de la nostra dansa. Serà al Parc de la Mollera a partir de les 9 del vespre amb l'actuació de la Coral Palatiolo de Palafolls. Sílvia Enfrances, directora de la biblioteca.
3: Gaudint d'aquesta cantada, que tindrem una coral que, si no recordo malament, és unes 25 persones, vull dir que serà un acte molt bonic.
1: Ràdio Tordera estrena un nou informatiu inclusiu i accessible. L'espai es podrà escoltar cada tarda a partir de les 5 i dissabte arriba la Festa Major de Niagara Park amb una programació dedicada al cinema. El Benet s'omplirà de festa aquest dissabte amb activitats infantils, un sopar temàtic i disco mòbil. En esports, Jaume Camps supera l'extrem vent de Vitòria i completa el seu segon Ironman en poc més de 10 hores. El tordarenc va fer front a unes dures condicions meteorològiques, especialment en el tram de bicicleta. Ell mateix ho explicava.
4: Les tres disciplines són independents, o sigui, sí que acumules una fatiga, però et pots estar fatal a la bici i després baixar-te a córrer i fer una carrera espectacular. Mm-hmm. I jo crec que vaig fer una molt bona carrera. O sigui, estic orgullós de la carrera que vaig fer.
1: Parlem del temps, previsió meteorològica, els detalls d'en Joaquim Serra.
5: Comencem la informació meteorològica parlant de canvis que ens arribaran aquest proper cap de setmana, destacables, baixaran clarament les temperatures, almenys tindrem un parèntesi en aquest període tan càlid que estem tenint aquest estiu, ja que després tornarà a semblar la calor intensa a principis del mes d'agost com a mínim. Per tant, de moment, com comentàvem, la situació que vindrà marcada principalment per temps estable, l'ambient assolellat avui, demà i demà passat, amb alguns núvols prims aquesta tarda, també aquest migdia, poca cosa, vents fluixos aquest matí del nord-est, aquesta tarda del sud-est, i situació marítima tranquil·la. Demà i demà passat tot continuarà igual, tampoc han de variar gaire les temperatures, potser pugin una miqueta més de cara divendres. Dissabte ja començarien a baixar i a última hora de dissabte i matinada, sobretot de diumenge, esperem xàfecs i tempestes que podran afectar qualsevol punt de la comarca.
1: Ho deixem aquí, actualitzant notícies en propers butlletins. Gràcies per la seva atenció.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

Vinga, doncs avui a la banqueta tindré sentat al meu cantó en Damià. En Damià per parlar d'aquesta secció del Mundial. Sí, és veritat que ahir vam parlar una mica més per sobre amb l'Ot, però avui anem a fer una anàlisi molt més profund. Anem a conèixer també el millor 11, l'11 de revelació, l'11 de decepció, els millors jugadors del torneig. Anem a analitzar una mica com ha funcionat el Mundial i a veure com queda ara la temporada, que ja el Mundial ha arribat al seu fi, començarà a apretar el mercat de fitxatges i també potser amb aquest Mundial s'ha decidit la pilota d'or. Tot això, avui, en parlarem a la banqueta d'estiu, amb en Damià. I esbrinat qui estarà al meu cantó durant aquesta horeta a la banqueta d'estiu, anem a actualitzar-nos de la notícia d'actualitat esportiva tordarenca. Vinga, va!

0: Parlem d'hoquei, és que com us vam avançar a principi de setmana, ja sabem on quedarà enquadrat el Club Petit Tordera i serà en el grup nord d'Hockey Lliga Plata i debutarà Olot. L'equip ha quedat emparellat en el grup nord, una decisió que marcarà l'agenda en viatges de llarga distància i enfrontaments contra equips històrics i filials de gran potencial. El sorteig ha ubicat a l'equip torderenc en el grup nord ple de conjunts competitius, incloent-hi exigents desplaçaments cap al nord de la península, a més de diversos derbis catalans. Els rivals que acompanyaran el Club Partit Tordera en aquests rivals són el Jaiec, tornarà, el Reus, l'Ordes, l'Olot, el Club Petit Congrés, el Companyer de Maria, el Barça Atlètic, el Vilaseca, el Sant Cugat, l'Oviedo, l'Escola Lubians, el Dominicos i el Jolaseta. I els jugadors del primer equip, tant en Max Martos com el capità Pau Muñoz, van estar aquí valorant una mica el grup que va tocar.
1: Jo estic bastant satisfet. Ara potser quedem últims, i baixem. Però veient-ho així, com a noms, com a equips, per resultats de l'any passat, hem d'estar contents.
2: Doncs jo crec que la Lliga Sud és bastant més difícil que la Nord, però el que ha dit en Max, que tot s'ha de jugar encara i està per veure, però, home, amb il·lusions començarem la temporada, crec. A més, almenys a mi, em fa la gràcia aquesta de jugar contra el Barça, que crec que mai hem coincidit a Lliga com professional, per dir-ho d'alguna manera, i amb ganes, la veritat.
0: El trajecte més pròxim de l'equip serà la ciutat de Girona per enfrontar-se al Jaiec, mentre que el viatge de major distància serà fins a Carballo, a Galícia, per jugar contra l'Escola Lubians. Els tordarencs hauran de realitzar viatges molt llargs, ja que 4 equips són de Galícia, un d'Astúries i un al País Basc. Cal destacar que dels 14 equips, 2 conjunts són filials de clubs d'hoquei lliga, el Barça Atlètic i el Reus Deportiu. La primera jornada del Club Petit Tordera serà contra l'Olot, a domicili, encara per definir la data.

Anem a parlar una mica d'actualitat general i anem a parlar de Ferran Torres, perquè la factura que amaga la renovació de Ferran Torres pel Barça. El Barça posa condicions de renovació per al de Foyos, que no pagarà qualsevol preu per ell, però tampoc vol arriscar-se a perdre el de Frank. La renovació de Ferran Torres no és una urgència immediata en el Barça, però sí és una carpeta oberta per tractar. El Barça continua veient amb bons ulls ampliar el contracte del davanter estrella de la selecció espanyola, que el seu contracte acaba a l'estiu del 2027 i reprendrà les converses quan el jugador torni de vacances. Ara bé, el club no té previst precipitar-se. Una de les claus econòmica és la renovació, que activaria un bonus de 8 milions d'euros pactat amb el Manchester City, un pagament que el Barça prefereix definir a diferir fins després del tancament del mercat d'estiu, per no tensionar encara més el fair play financer. Això no

0: No significa, però, que el Barça estigui disposat a acceptar qualsevol exigència. La direcció esportiva valora Ferran, però no entrarà en una escalada salarial. Si les pretensions del jugador s'allunyen del que considera assumible o arriben ofertes importants que sedueixin el futbolista, el club no descarta obrir-li la porta de sortida. El que sí que vol evitar és arribar a l'últim any de contracte sense una solució definida. Al Barça li preocupa repetir escenaris en què jugadors en què un jugador guanya força negociadora i pot acabar marxant gratuïtament. Per això, el curs vinent es planteja com a punt d'inflexió o renovació, o en termes assumibles, o una venda que protegeixi els interessos econòmics de l'entitat. I vinga, va, sense més dilació, anem a passar, ara sí que sí, als continguts del dia d'avui. Donem pas a en Damià.
1: Ara mateix, ets en temps d'esports a Ràdio Tordera. Ets en temps de la banqueta d'estiu.

0: vinga, va, anem entrant una mica ara sí que sí amb aquests continguts del dia d'avui. Anem a parlar del Mundial. Ho vam fer ahir una miqueta per sobre amb l'Ot, però avui entrem més en profunditat per conèixer molts de 11 que ens han deixat aquesta última competició i per valorar també com ha anat tot el torneig amb el nostre company, en Damià. Bona tarda, bon vespre, Damià, com estàs?
1: Molt bona tarda, Jordi, aquí estem molt il·lusionats d'estar una altra vegada aquí. Ja s'acaba, de fet ja s'ha acabat amb la final entre Espanya i Argentina. Anem a fer una mica d'anàlisi, no?, sobre aquest torneig d'estiu tan i tan emocionant que hem tingut.
0: Abans de començar la secció, estàs content amb el resultat d'aquest Mundial? T'ha decepcionat o quines són les sensacions que et deixa ara que ja ha acabat?
1: No, estic content amb el que he vist, m'ha agradat el nivell que han mostrat totes les seleccions. I bé, jo crec que és el futbol demostra que hi ha molt, o sigui, perquè sigui guai, hi ha molta variabilitat de nivells entre cada equip, i jo crec que no hi ha hagut gaire contrast entre els més bons i els més dolents, hi ha hagut una mica de cada, i jo crec que això és futbol i ho hem gaudit tots.
0: Doncs vinga, va, donem una petita introducció. I ara en breus comencem, vinga. Vinga, va, ara sí, anem a donar per començada aquesta secció. Primer de tot, Damià, una final el diumenge que es va jugar, se'n va anar a la pròrroga i al minut 106 va aparèixer Ferran després de diversos intents, va enviar la pilota cap a dins i va donar el campionat a Espanya.
1: Efectivament, va ser un partit bastant intens on, bàsicament, definint el partit per si algú que no s'ha vist, que dubto molt, per mi Espanya va dominar clarament el joc, Argentina va jugar de forma molt bruta i molt brusca, l'àrbit, que se n'ha de comentar del lo malament que ho va fer, perquè no va pitar gaire cosa, i Espanya, que al mig del camp, una altra vegada representant i dominant el que és tot el partit, i bé, la resta, joc fluid, des de que Argentina es va posar les piles fent faltes, i bé, a la pròrroga, com una final del Mundial, ningú esperava menys que s'anés a la pròrroga, i pues, a minut 106, perdó, Nico Williams amb assistència de cap a Ferran Torres per marcar el primer i últim gol d'aquell partit.
0: Et va sorprendre una mica el joc de la final? És a dir, no sé, jo que vaig veure bastanta superioritat d'Espanya a nivell col·lectiu, a nivell de joc.
1: Vaig veure molta superioritat d'Espanya i per mi és clarament el partit el que diu, deia molta gent d'Espanya en els partits grans ha de demostrar que juga bé, que el futbol que té, i per mi ho va fer clarament en els últims dos partits de França i Argentina. Ha demostrat el que és capaç, ha demostrat el joc que té, i no té res a veure per mi els jocs d'Argentina i França, com he dit ara, dels que van mostrar contra Bèlgica o contra altres seleccions les quals han jugat en aquest torneig. Em va sorprendre, més que la selecció espanyola, em va sorprendre l'Argentina, perquè no m'esperava gens el joc que tenien. O sigui, no jugar, a veure, jugant a futbol, evidentment, però de forma tan brusca, els últims minuts, no m'esperava gens.
0: Sé que a tu et costa això de diferenciar una mica el joc amb el nom, però a nivell de joc, estàs més nerviós el dia contra França o a la final contra Argentina? Només per joc, és a dir, et dic els dos partits, no saps ni que una és la final ni que l'altra és la semifinal, només de joc? Quina et ficava més nerviós?
1: Només de joc, abans del partit, o com...
0: Juguen els dos partits, imagina't que hi ha els dos partits, vale?
1: Sí.
0: Però et dic, escolles, quin partit et ficaria més nerviós? Però no dic ni que és una final ni que és una semifinal.
1: Em posaria més nerviós el de França, perquè jo França és... O sigui, traient davant del nom, ara ja ens oblidem completament del nom, selecció que juga molt bé, que tot i que el partit va acabar d'alguna manera decepcionant o no, però juguen molt bé, tenen molt bon joc i bé, és que bàsicament em posaria molt més nerviós França que no pas Argentina.
0: Ostres, potser és la primera vegada de la història que una selecció no xuta porteria amb els 90 minuts en una final.
1: Potser ho és, no m'ho sé ben bé, però potser ho és, sí. No, a mi em va sorprendre molt, perquè jo a la tele que posaven els marcadors, els overlays de xuts i d'això, ho vaig veure i em vaig quedar amb la boca oberta, perquè, o sigui, una final del Mundial, doncs potser, no, potser un l'equip contrari et doble el tir, doble els tirs a porteria, o tu el dobles o el d'esto, però que no hi hagi cap, zero, o sigui, zero, és molt i molt sorprenent.
0: Estaves tranquil·la aquell dia o realment estaves nerviós?
1: Jo, per coses que van passar aquell dia, pensava... Clar, jo anava amb la selecció de... Jo anava a Espanya, pels temes de, doncs, que els jugadors m'agraden més, i aquell dia no em conya que pensava que guanyaria Argentina. O sigui, en el meu cap, no sé per què, sí? Hi havia una part que deia que... Sí, perquè trobo que... O sigui, era com que... No sé per què el meu cap deia... És que el destí posa que Messi és l'últim mundial i que Messi tindrà el seu segon mundial. No sé per què. No em preguntis per què, perquè al moment no sabia per què. Però, no sé, confiava en el bon joc que tenia la selecció espanyola per guanyar el mundial, però no sé per què, però tenia... quan sabia perfectament que ens tocava Argentina anava confiat, i aquell dia les confiances van baixar una mica, tot i que després ja amb el joc ja vaig veure que segurament Espanya aconseguiria la victòria com ho va ser.
0: Jo el que em patia més ja quan va començar la pròrroga és que el partit arribés a penals.
1: Sí, no,
0: això
1: no,
0: em fica molt nerviós.
1: A mi, jo penals no puc.
0: Jo estava veient una selecció espanyola molt superior, molt superior a Argentina.
1: Molt.
0: Que no estava atacant, és que 20 tirs d'Espanya, 3 d'Argentina, dels quals 0 a porteria. No van xutar a porteria.
1: No van xutar.
0: És greu, estava bastant tranquil. El que sí que és veritat, potser l'únic van començar a apretar, no?, quan Espanya va marcar el gol.
1: Sí, sí.
0: Potser van anar una mica més a l'atac i Cubarsí, que va salvar el gol d'Argentina gairebé sota pals, es va avançar per treure la pilota fora. A banda d'aquella ocasió, clares, no van tenir cap Argentina.
1: Mira, jo recordo del minut, ara que dius això de si t'acaba Argentina, del minut 80 més o menys del minut 90, sí que estava una mica més nerviós perquè trobava que, o sigui, Argentina... Aquest Mundial Argentina ha remuntat, no ha jugat, ha remuntat. I els últims minuts, per exemple, contra Egipte, que va ser la victòria aquella tan sorprenent de remuntada, també ho van fer els últims com 10-15 minuts, i al minut 80, del 80 al 90 van començar a apretar i van fer bé, evidentment, tenen un equip bastant bo, i després sí que es veia que, clar, amb el gol d'en Ferran, doncs havien de fer el que sigui per intentar portar el partit a tanda de penals o guanyar-lo. I pues és normal. És normal. Vaig notar, estava nerviós perquè en aquell moment veia bastant l'empat, perquè era algo que podia passar molt fàcilment, algun error, algun algo, però bé, al final no va ser, i al minut 120 no sé quan es va acabar el partit, 126.
0: Anem a parlar ara del Mundial en general. Què t'ha semblat?
1: Bé, com he dit abans al començament, m'ha semblat un bon Mundial. Per mi, a mi sempre m'agrada que hi hagi seleccions que diguis, mare meva, quin Mundial s'han fet, o sigui, seleccions que, jo què sé, a mi, ho sento molt, però Cabo Verde no sabia que existia. I vaig descobrir que Cabo Verde jugava bastant bé el futbol, vull dir, jo no me l'esperava, i va jugar molt bé. Altres equips com Curaçao, com, no sé... ara, bueno, t'estic dient els més bàsics, que jugàvem bé, i a mi m'agrada molt que hi hagin tant jugadors com seleccions revelacions, i que tu, pues, jo què sé, descobreixis un jugador i de cop i volta sigui, no diré el teu ídol, però sigui un jugador espectacular. I jo crec que en el Mundial ha passat, no amb molts, perquè no hi ha hagut tanta selecció quasi bàsica, quasi sobresortit, però bé, jo crec que hi ha hagut molt bon nivell. I parlant d'equips grans, hi ha alguns que m'han decepcionat una mica, com Brasil, que m'esperava que arribés lluny. Parlant de Brasil, em recordo del Brasil-Noruega. Noruega m'ha agradat moltíssim aquest Mundial, estic molt content per ells, perquè era una selecció que feia 28 anys que no es classificava, i el nivell que van donar va ser espectacular. França, a principis del Mundial em feia por, perquè França, els seus jugadors són espectaculars, i em feia por, però crec que va ser... O sigui, crec que fins a fase de grups i quarts, no sé si una mica més, potser va ser la màxima candidata a nivell joc per guanyar el Mundial. I no sé, per exemple, l'Argentina, no m'esperava tant que juguessin de remuntades, i que tipo, pensava que, jo què sé, que guanyarien partits fàcilment, pues, 2-0, 3-0, 3-1, que anirien guanyant, evidentment, però que no, i també no esperava que Argentina arribés a la final. Jo pensava que el destí era aquest, per temes de, pues, totes les històries que hi ha hagut, però no m'esperava realment que Argentina arribés a la final. M'esperava un... Bueno, és que ara no sé de partit. I no sé, altres seleccions que em venen al cap ara, Alemanya, per mi, pues bueno, no m'esperava molt d'ells i tampoc han fet gaire cosa. I altres seleccions que me'n recordi, no sé si tens alguna destacat, Jordi.
0: No, comparteixo bastant. Jo crec que Noruega m'ha agradat bastant. Sempre quan hi ha un Mundial m'agrada Japó. M'agrada Japó.
1: Acaben bé.
0: Però bueno, són seleccions que et van sorprenent, m'agrada realment. Crec que això ho vam arribar a parlar, que m'agrada realment que hi hagin seleccions que sorprenguin i eliminin els grans, però alhora prefereixo enfrontaments de dues seleccions grans. És a dir, et posaré un exemple. Alemanya, que la va eliminar Paraguai, m'agraden aquestes sorpreses, però potser l'encreuament que hi havia abans d'un França-Alemanya m'agradava molt més que un França-Paraguai. És una mica contradictori, ho sé. Però, ostres, m'agrada molt més duels de seleccions grans, però alhora m'agrada que seleccions més petites eliminin aquestes seleccions grans.
1: Sí, totalment d'acord. A mi també em passa això, i em passa bastant sovint. I el que també esperava molt d'aquest Mundial, i per fi ho vaig aconseguir, a veure el tercer i quart lloc, que déu-n'hi-do el que em vaig esperar per aconseguir això.
0: Ara parlarem d'aquest. Sí,
1: vale,
0: sí.
1: Vale. O sigui, jo esperava des de l'inici de les fases d'eliminatòries que hi hagués un partit amb dues seleccions amb bon nom i bons jugadors, França i Anglaterra, van ser el cas aquest, que fos un partit amb molts gols, amb moltíssims gols, que o sigui, i més del que va haver a la final del 22, que va haver 3-2 amb remuntades, no sé què. O sigui, volia molts gols, i ho va passar ara has dit que comentarem aquest partit, però abans el resultat d'ara, per si, bueno, crec que tothom se'l sap, el 4-6 a favor d'Anglaterra, però o sigui, aquell partit el vaig disfrutar tant, o sigui, va ser espectacular, molt.
0: Jo què vols que et digui, eh?
1: És que volia que hi haguessin molts gols.
0: Però van haver-hi gols perquè anaven a un 30-35% de seleccions. No. O sigui, t'anava a preguntar per aquest partit per dir-te, realment creus que ha d'haver-hi aquest partit en el Mundial?
1: Al tercer i quart lloc...
0: És que els equips ja no van a guanyar, vull dir... França va sortir caminant, Anglaterra ho va aprofitar, però pràcticament els dos anaven amb suplents, amb gent que no havia jugat pràcticament ningú minut en el Mundial.
1: Sí, a veure, sí que es veia que la primera part França era, o sigui, ja sense ofendre, o sigui, Curaçao no, lo pitjor, perquè o sigui, no feien res, Olise anava caminant, Mbappé...
0: Olise va entrar després, eh?
1: Ah, sí?
0: Va entrar a la segona meitat.
1: Pues no sé quin jugador era.
0: Va ser terrible.
1: Pues no sé quin jugador és, que vaig dir, què coi fas caminant, tio, que estàs jugant un Mundial, nano?
0: Tu és, segurament, pues però, ostres, és que la defensa van ser quatre jugadors que no van jugar pràcticament, no sumen ni 45 minuts entre tots.
1: I els gols també em van agradar, vull dir, però per mi, o sigui, vaig disfrutar més, no tant el joc, perquè el joc va ser bastant avorrit, la veritat, plan, primer dominava moltíssim Anglaterra, després va començar a dominar França amb 3 gols en pocs minuts per posar el 3-4, però en el que és el mercat, o sigui, un 0-4 a un Mundial tercer i quart lloc, això és igual, a la primera part, o sigui, vaig quedar impressionat amb que Anglaterra sàpigués dominar tant a França en aquella primera part. Que França no va fer el millor? No, és que no va fer ni el millor ni acostant-se al seu pitjor nivell. I a la segona part Anglaterra va desaparèixer, o no sé què li va passar.
0: Bueno, amb canvis sobretot de França, i que suposo que deixa'ns a dir, mira, hem de començar a jugar perquè no estem fent res, però és que la situació hi era de que Mbappé es anava rient quan anava marcant gol. Home, aquest partit no té... No, o sigui, per mi no és sèrio, no és d'un Mundial. Per mi és com si no jugués. No m'importaria. Ningú se'n recorda del tercer lloc. Ningú vol jugar aquell partit dels jugadors.
1: Ja.
0: Ningú. Tu, si perdessis una semifinal del Mundial a les portes d'estar a la final, portaria a jugar un per tercer
1: sí,
0: lloc?
1: Sí, sí, no, no.
0: Ah, home, va.
1: Sí, no. Jo el que és a nivell classificatori no m'agrada perquè aquest partit... O sigui, els dos equips anaven... que tu ja saps que quan jugues aquest partit... Tu ja saps que quan jugues aquest partit, o sigui, t'has quedat a un pas de la final i ja t'han de fer jugar un partit extra.
0: Però és que aquest partit no reflexa el nivell que han estat mostrant al Mundial. Llavors, per què serveix?
1: Però el que m'equilibra una mica la balança de que no em desagradi tant aquest partit és, repeteixo, ja no a nivell històric, sinó al marcador que va haver aquell partit i a les dues seleccions que jugaven.
0: Sí, puc entendre que va ser un partit amb molts gols, però alhora, si no reflexen el nivell dels dos equips...
1: Ja.
0: M'entens?
1: Sí, no, sí.
0: És a dir, jo crec que França i Anglaterra es posen a jugar a la final del Mundial.
1: Hombre.
0: I no queden amb un 4-6.
1: No,
0: es posen a jugar unes semis i no queda un 4-6. Saps? És a dir, jo crec que a la baixada de nivell dels jugadors, dels ànims de jugar aquest partit, va fer doncs, que la defensa fos un culadero dels dos costons.
1: Però això reflexa el que fan les seleccions en temes classificatoris, perquè... crec que no hi ha hagut cap partit que superés els 4 gols d'un equip o de... No, de partit segurament sí, però superés els 4 gols d'un equip en mode classificatori. Per què? Perquè les seleccions, quan juguen...
0: Estats Units 1, Bèlgica 4...
1: Bueno, superar.
0: Hi ha aquest partit i després hi ha un de... Bueno, fase de grups de... d'Alemanya, que va guanyar...
1: 7-1 a
0: Curaçao. 7-1 a Curaçao, exacte.
1: Però que vull dir, a nivell de rondes d'eliminació, una selecció, i això m'ho van dir l'altre dia i vaig estar molt d'acord, una selecció no va a rebentar. Una selecció va a marcar un o dos gols i no tancar-se enrere com unes rates, però aguantar bé el resultat.
0: No estic d'acord aquí, eh?
1: Ah, no?
0: No. Per mi...
1: Pues l'altre dia m'ho van dir i vaig dir sí, no, és que per mi també.
0: O sigui, una cosa és el que hagi passat i l'altra és el que intenta la selecció. És a dir...
1: És que jo no crec que vagin a rebentar. Jo crec que van a assegurar la classificació.
0: Marcant els més gols possibles.
1: Sí, però vull dir... Si pots fer dos gols i ja, pues, no sé... No tirar-te enrere, però, no sé, aguantar, dominar una mica el partit...
0: Jo crec que quan canvies el teu estil, aquí la cagues. És a dir, si jo ara juguem un partit tu contra mi, jo et marco dos gols, jo aquí, si canvio el meu estil, que ha fet que et marqui dos gols a tu i em senti superior a tu, si canvio l'estil i em poso més defensiu, tu tindràs protagonisme i em podràs empatar el partit.
1: Sí, sí.
0: Si jo segueixo proposant aquest mateix joc, en el que m'ha permès marcar-te dos gols i mantenir un nivell que potser no estàs ni honorant la pilota, farà el que pugui marcar més gols. És a dir, estic d'acord que una selecció no vol humillar l'altra. Això estic d'acord. Però sí que és veritat, a mi això m'ho han dit en qualsevol esport, la millor manera de no humillar algú és seguir jugant el teu joc. Si tu perquè vas guanyant 4-0 dius ai, pobret, vaig a parar, això sí que és pitjor per mi. És pitjor. Per tant, jo segueixo jugant, és esport, si em sento superior et vaig marcant més gols, estem en unes eliminatòries i més en fase de grups que els gols compten, els gols poden acabar comptant i molt, i més en aquest, que els tercers llocs, ostres, han tingut un paper molt important. Per mi, cada selecció ha de fer el seu joc. Si amb el seu joc vol dir que arrullaran a l'altre equip, arrullaràs a l'altre equip igual que va fer Alemanya amb Curaçao, no només al nivell per cadascuna. Jo ho veig així, eh? Jo ho veig així.
1: Sí, no, sí, per una banda sí que tens raó, però per l'altra penso amb el... No sé, és que jo... És que em va agradar la com ho va dir la persona que m'ho va dir, perquè m'ho va dir com amb confiança de que sí, en plan, quan un equip està a ronda de... O sigui, jo, per exemple, la porra que et vaig dir un dia que estàvem fent amb Destin Família, ningú va posar que els classificatoris, o sigui, els d'eliminació... hi haguessin molts gols o molta superioritat en un que a l'altre, i així va passar. Per què? Perquè, no sé, és com que les seleccions no van... És que no sé ni com explicar-ho. És com que van a fer gols, però a la vegada, si tu ataques moltíssim i no sé què, i deixes molts espais, potser et marquen i no, és que no sé com explicar-ho.
0: Però per mi és això, eh? Si tu has marcat 4 gols, per exemple, jugant un joc i et tanques darrere, corres el risc de que l'altre comenci a jugar.
1: Sí.
0: Si li has marcat 4 gols, t'has sentit còmode i has vist que no t'ataquen, no canvis l'estil. Segueix jugant el teu joc. Si has de marcar més, marcaràs més. Si no, doncs, bueno, no marcaràs més. Vull dir, tant es fa. T'anava a preguntar, perquè aquest ha sigut un Mundial, ostres, de molts equips, per primera vegada de la història, però s'ha confirmat que el Mundial d'aquí 4 anys seran encara més equips, perquè es complirà el centenari del Mundial. Hi hauran 64 equips.
1: Bueno, una bestialitat. No sé com s'ho faran, perquè crec que ja vaig sentir que seria difícil amb aquest Mundial, crec que hi havia 48, no?
0: Sí.
1: Aquest Mundial d'organitzar-ho amb 48 equips. No sé com s'ho faran, però bé, si més equips és igual a més futbol. Per tant, per mi encantat que... I bé, ja s'ho faran. Si ho han vist, si han donat la llum verda, vol dir que ja que ho s'ho poden muntar bé. I no sé, trobo que pues, segurament, com que hi haurà 20 seleccions més aproximadament, pues, hi haurà, si ja no sabia ni que existia Cabo Verde, pues, ara hi haurà les Illes Fiji, jo què sé.
0: Bueno, mira, podrà entrar a Xile, podrà entrar a Itàlia, no? Aquestes seleccions que no han pogut disputar. Damià, anem a veure el que han estat els millors 11 per tu d'aquest Mundial. Anem encara potser una mica a la recta final de la secció, on m'agradaria que em comentessis, bé, per tu qui han sigut els millors jugadors. Bé, primer això, anem a comentar els premis que s'han donat. No sé si estàs d'acord amb tots els premis que es van donar un cop va acabar la final.
1: Ahir, sí, va, Unai Simón, sí, ara que sí, a veure... Rodri per mi ha fet un Mundial espectacular, que ha sigut l'MVP d'aquest Mundial, la pilota, no sé si és pilotador o no
0: tu,
1: sé què és.
0: Per tu és MVP just?
1: Per tu no, que m'ho preguntes així.
0: Respon.
1: Jo per mi sí, per tu?
0: Per mi no.
1: Qui és per tu?
0: Per mi no.
1: Leo Messi.
0: Per mi Leo Messi ha fet millor Mundial que Rodri?
1: Per mi no.
0: Des de la fase de grups fins a la final ha fet millor Mundial Messi, ha fet millor Mundial Mbappé. Ha fet millor Mundial Cobercí. Crec que hi ha molts jugadors que estan per davant de Rodri. Entenc, puc entendre, que es vulgui donar, per exemple, que no li hagis donat a Mbappé, fiquem el cas de que Mbappé, perquè per mi ha jugat impressionant una altra vegada, que no li hagis donat a ell perquè no hi era la final i quedaria molt raro, li has d'entregar a algú que hagi jugat la final. Però per mi Rodri va començar a jugar bé més tard. Per mi no és com el millor jugador del Mundial. Per mi Espanya, òbviament, que és molt bo, és molt bo i ha fet un gran Mundial, però no com per donar-li un premi a millor jugador. És a dir, és que fins i tot abans li hagués donat a Cobercí, de debò. És que sí, el Mundial no, de Cobercí, sí, no sé. Des de principi a fi, un gol encaixat, millors estadístiques que Cannavaro l'any 2006, que va guanyar la pilota d'or. És que són paraules molt grans. I ara és la pregunta que tu et feies. I ara, la pilota d'or per qui és?
1: Jo segueixo dient que per mi Rodri és just...
0: Pilota d'or?
1: Ah, espera, no, clar, no, això no he estat atent.
0: Vale, això...
1: Pilota d'or, que és el... El... Què és?
0: El què?
1: Pilota d'or.
0: No, pilota d'or, el Balón d'Oro.
1: Bueno, el que t'he dit abans, tu qui em posaries?
0: Bueno, està per decidir, però per mi... Rodri, només per haver guanyat un Mundial no em sembla candidat a guanyar la pilota d'or, bàsicament perquè la temporada amb el City no ha estat bona. Lamine, bueno, podria ser un dels candidats, malgrat no fer el Mundial que la gent s'esperava, de marcar gols i tot, ha tingut un Mundial d'adaptar-se a les circumstàncies, però en clau equip ha ajudat moltíssim, és a dir, per mi no és un Mundial de suspens de la mini, no. ni més ni menys. Messi, podem parlar que també pot ser un candidat, Harry Kane pot ser un altre candidat, tot i que el pes de no passar a la final tindrà repercussions, igual que passa amb Mbappé. Cobercí estarà dalt, per mi hauria d'estar-ho, i molt amunt, però el simple fet de ser defensa no ho estarà.
1: No, d'esto. Vale, espera, perquè ara t'he entès, no sé quin lío mental m'ha vingut, perquè estàvem parlant del Mundial i de cop em vens amb el pilota d'or de temporada.
0: De qui creus que guanyarà la pilota d'or ara?
1: Vale, ara sí t'he entès. Per mi, dels que... O sigui, comparteixo bastant l'opinió teva de que, per exemple, Dembélé, jo què sé, ha guanyat, que va ser l'antic pilota d'or, però ha guanyat la Champions, s'ha eliminat a semis, però ha guanyat la Champions. No crec que ho hagi de ser del tot, però... no et podria dir que no té números. Messi, no. Vull dir, per mi ja Messi ja la temporada passada el vam oblidar i aquesta també. Per molt que hagi fet un Mundial espectacular. Mbappé ho ha fet molt bé, però no m'acaba de convèncer. Jo crec que per temporada...
0: el tema és que la pilota d'or en una temporada mundial... El Mundial té molt de pes.
1: Sí.
0: Però clar, no hem d'oblidar la temporada. Per exemple, la temporada d'Mbappé... zero títols, sí, sí. Vale que poder estar el Pichichi, però
1: clar,
0: sí. pesen molt.
1: Mirant això, títols. A veure, dels nombres més destacats, Lamine Yamal, amb el Barça ha guanyat la Lliga, amb el Barça ha guanyat la Supercopa i ja està, i ha guanyat el Mundial. No ha sigut el millor al Mundial, ni molt menys, perquè per mi el nivell hauria d'haver estat millor. És bé que venia de lesió i que no és fàcil, però Lamine Yamal per mi ha tingut una temporada comptant Mundial molt i molt bona.
0: I Cubarsí?
1: Cubarsí és el fet de ser defensa. Que no... Vull dir, sent justos, estan ahir. Però...
0: De fet, és que ja et dic, eh? Sé que no, jo, no, potser no ni hi eres, eh? Però és que, clar, ha superat Cannavaro l'any 2006, va guanyar el Mundial. Cannavaro és un
1: no
0: defensa.
1: No,
0: no, ja. És un defensa, va guanyar el Mundial, es va emportar la pilota d'or i Cubarsí té millors estadístiques ara que Cannavaro, eh?
1: Sí, sí.
0: D'aquella temporada. Crec que s'està infravalorant moltíssim
1: sí, sí.
0: el això, Mundial no, això... i la temporada de Cubarsí, però això, moltíssim.
1: Això estic d'acord, ja que per mi Cubarsí és un jugador que m'encanta, em sembla espectacular. Sí, per mi és Cubarsí i Lamine, els dos són del mateix nivell, però un juga a davantera extrem dret i l'altre central. Però per mi els dos són igual de bons, o sigui, Cubarsí és per mi el Lamine de la defensa i Lamine per mi és el Cubarsí de l'atac. O sigui, jo per mi defenso així els dos jugadors. I és que em faria molt estrany que Cubarsí guanyés una pilota d'or siguent el que és amb 19 anys, que Lamine també en té 19, però no sé, Lamine és com, no sé, per mi igual que et vaig dir en el seu moment que les seleccions ja per nom em tenen una mica, doncs per mi el davanter o sigui, el jugador, si és davanter ja és com que el davanter ha de tenir més
0: i et pesa més, eh?
1: Claro. Això li passa a molta gent, perquè ho sé, no sé si tu també et passa o ets molt
0: no,
1: més just?
0: No, a mi... Jo crec que he passat aquesta etapa. L'he passat i miro molt amb el joc, és a dir, comparo...
1: No, sí, pel que és de joc sí, però no sé, trobo que...
0: O sigui, no podem infravalorar la feina que fan els...
1: No.
0: Igual que... potser et va estranyar que la guanyés Rodri. Potser et va estranyar, però ara ja ho veus més normal perquè l'ha guanyat.
1: Sí.
0: Clar.
1: A veure, no em va estranyar del tot... Ara, si vols, parlem de la pilota d'or d'en Rodri... no em va estranyar del tot, però sí que per mi, clar, jo veia... Clar, jo en la meva vida ha sigut molt Messi, perquè tots els pilotes d'or ha guanyat amb Messi, així més amb consciència. I clar, de cop i volta, pues, la guanya un migcampista, que no sabia qui era, però vull dir, tampoc era gaire fan d'ell, i em diuen, ah, molt bé, que els migcampistes també poden guanyar pilotes.
0: Home, només faltaria. Només faltaria. A la història l'han guanyat fins i tot porters.
1: Ja. Bueno, Tate ja no sabia qui ha guanyat ben bé.
0: Yassin, era rus.
1: Va, efectivament.
0: Ostres, no, hi ha moltes llegendes en defensa. Jo crec que l'han guanyat més defenses que Cannavaro, però Déu-n'hi-do. O sigui, crec que no s'ha d'infravalorar el que deia abans, la feina que tenen a les altres posicions, i s'ha de valorar com la feina en si de cada posició, qui ha fet millor temporada en la seva feina, amb la seva respectiva
1: sí,
0: feina.
1: Sí.
0: No poden comptar més els gols...
1: Ja, clar.
0: És a dir, seria raro, sí, però que crec que no s'ha de deixar de valorar.
1: No sé, jo, Cubarsí, Lamine, algun d'aquests, afegint algú a la llista.
0: Anem a passar a l'última part d'aquesta secció, Damià. Explica'ns una mica, doncs, qui ha sigut... Bueno, quin és el millor 11 per tu de tot el que portem de Mundial?
1: Millor 11. Anem a començar en porteria, Unai Simón. Li van donar el guant d'or un cop acabat la final, i per mi és molt just. Parlant del Mundial, bueno, evidentment, hem de parlar del Mundial. Només ha encaixat un gol i ho ha fet molt i molt bé. A les primeres rondes no, perquè bàsicament no tenia gaire protagonisme. Defensa, Cubarsí i Upamecano com a centrals i com a laterals Cucurella per una banda, Pedro Porro per l'altra. Crec que és una defensa espectacular, vull dir, crec que Cubarsí i Upamecano són dos centrals de lo millor que hi ha, tot i que Laport ho ha fet molt i molt bé, no sé per què, tiro més per Upamecano pel que he vist. I després Cucurella i Pedro Porro per mi són espectaculars, o sigui, són laterals que per mi, o sigui, parlant de mi, no m'esperava tant de cap dels dos, perquè Cucurella és un jugador molt i molt bo, però no sabia que era tan bo.
0: No, jo de Cucurella sí que me l'esperava.
1: Potser hauria de ser, no et diré revelació, però Cucurella, no sé, vull dir, m'esperava un molt bon Mundial, però no tant, m'ho ha fet molt i molt bé, igual que Pedro Porro. Per mi Pedro Porro, la dupla que han fet a la selecció amb la Minya Mal, d'ofensivament i defensivament, ha sigut molt bona.
0: No, no, a mi Cucurella, jo sabia que rendiria així, de fet a l'Eurocopa ja ho va fer, per tant jo ja comptava. Et podria arribar a comprar, ja ho hem parlat fora de micros, els quatre defensors de la selecció espanyola, perquè més, és que només li han marcat un gol en tot el Mundial i va ser potser una mica de despistada. Seria històric que haguessin deixat la porteria zero en tot el Mundial. Et podria comprar també, a camp diguessis, Hakimi com a lateral dret i deixessis a Pedro Porro com a revelació, perquè a mi Pedro Porro sí que crec que ningú s'esperava que li tragués el lloc a Marcos Llorente i que aconseguís consagrar-se com un dels millors laterals drets d'aquest Mundial. I ara compta que el Tottenham, amb aquesta mala temporada que ha fet, que gairebé baixen, compta que li plauran les ofertes. I és un bon jugador per comprar, i compta, o sigui, tant de bo, no sona, però tant de bo el Barça s'ho repensés i fes aquesta competència amb Koundé i Pedro Porro.
1: Sí, no, jo Pedro Porro també és un jugador que no me l'esperava, perquè sí que veig que des del primer moment ja veia que Marcos Llorente, des del primer partit o segon, ja fluixejava una mica. I pues res, Pedro Porro ho ha fet molt i molt bé. S'ha consolidat, com ho hem vist en la majoria, crec que tots, gairebé de 11 inicials de la selecció. I bé, anem a passar al mig del camp.
0: Vinga.
1: Perquè tenim un mig del camp molt i molt potent i molt dominador, amb Jude Bellingham i Rodri a la base d'aquest mig del camp, i Olmo com a enganxe, el killer que el comentarem ara.
0: Sí, aquí te compro els tres, per mi és molt bona. Et podria arribar a dir fins i tot, clar, si aquí a vegades el millor 11 es poden sublapar jugadors de revelació, perquè per exemple no m'esperava el paper de Fabián Ruiz, no me l'esperava. Per mi m'ha fet un grandíssim Mundial. Crec que el problema que hi havia al principi és que Pedri i Rodri
1: es
0: solapaven molt, tenen un joc bastant similar i un no podia destacar estant al costat de l'altre. Però això també ho va llegir molt bé Luis de la Fuente, que ho va saber llegir, va preferir doncs a Rodri, més descans per Pedri, i va ficar Fabián, que es complementava molt bé entre els dos, perquè són perfils més diferents. Et podria fins i tot...
1: A veure què em tires ara.
0: No, estic ara pensant... No, sí que potser és on estem més d'acord, en el mig del camp. Vull dir, això de Fabián, però per una pinzellada com a possible suplent d'aquests tres, perquè m'han semblat un dels millors a mig del camp. Per mi aquí sí que t'ho compro. I mira que Dani Olmo anava a ser suplent de Fermín, perquè per mi Fermín era titular,
1: Ho era.
0: Era titular. La dada que t'anava a tirar, que ara m'he recordat, Fabián Ruiz no ha perdut cap partit amb la selecció espanyola, cap partit, 50 de 50, i que Àlex Baena, juntament, si hagués estat convocat Fermín, haguessin estat els primers jugadors de la història en guanyar Jocs Olímpics, Eurocopa i Mundial, seguits. Per tant, ostres, això també és un fet per la selecció espanyola, que ara només Baena, perquè Fermín no va estar lesionat, però que haguessin complert aquesta dada.
1: Bueno, després de veure el centre del camp, anem a passar amb els davanters, que crec que és la cosa que... No sé, bueno, sempre els davanters han estat molt aclamats, i anem a veure els davanters que estan en aquest millor 11 o 11 ideal, depèn de com ho vulguis dir. Per mi, Kylian Mbappé, pel Mundial que ha fet, perquè per mi és espectacular la quantitat de gols que ha marcat al nivell, o sigui, ha passat d'un Madrid ha desaparegut a un França que s'ha convertit en, no et diré Leo Messi del seu prime, però
0: s'ha convertit en el màxim golejador de la història dels Mundials.
1: Efectivament.
0: Ja.
1: A dalt de tot, Haaland, perquè s'ha carrilejat sincerament a Noruega, vull dir, ja ho hem comentat el paper que ha tingut Haaland amb la seva selecció. I per banda, per l'extrem dret, hi ha molta gent que hauria posat Lamin, o que, tot i que Lamin no ha tingut el nivell que el seu millor nivell, i ha posat el millor jugador de tots els temps, ha posat el Lionel Andrés Messi Cuccittini.
0: Aquí te la compro, sencera els tres jugadors. Després podem parlar de diversos suplents. Kane
1: ha fet molt bon Mundial. Si parlem de suplents, Lamine ha de ser, perquè Lamine és un jugador molt bo.
0: No sé si entra en aquest Mundial.
1: Jo crec que sí.
0: Per mi, Kane, Olís, i fins i tot et direu Oyarzabal, com a Mundial l'han fet millor que Lamine. L'han fet millor. Una cosa és el carinyo que tu tinguis a la mina.
1: Aquí
0: s'estiren molt d'acord. Aquí s'estiren molt d'acord.
1: Ara ho estava pensant de... No, sí, sí, a veure... Sí, clar, dir això em fa molt mal, però potser sí que és veritat que Lamine pues, no ha fet... Tothom s'esperava que fos el Mundial de Lamine Yamal per el...
0: Però això és l'expectativa que tenia
1: clar,
0: la gent, eh?
1: Clar, per tot el que és ell ara amb el futbol, que és l'ídol de tothom, el millor jugador no sé què, però el Mundial d'aquest nano no ha sigut el més esperat. Ja podem parlar de lesions i podem parlar d'això, que és difícil de sortir, però bueno... Sí que
0: és que venia de lesió.
1: Clar, clar, de 2 mesos de lesió, vull dir, d'un mes i mig, dos, vull dir, no sé. Sí que és bé que potser, sí que t'acabo comprant això de no posar la min ni a la banqueta, per dir-ho així, d'aquest millor 11, però bé, és una cosa que em fa molt mal, perquè sí que és bé que tiro bastant més del que m'agrada.
0: Mm-hmm. Passem al 11, si vols, de revelacions d'aquest Mundial.
1: Anem a començar amb porteria, un porter al qual va ser notícia en el seu moment en un partit de fet i després ja es va ser viral per pujar de seguidors a xarxes socials pel partit que va fer contra la selecció espanyola. Té un nom i es diu Bocinha. Per mi és un porter que és que no sé ni que existia i ho ha fet, bueno, ho ha fet, a veure, ho va fer en el seu moment molt, molt bé. No sé, molt bon porter, revelació.
0: Sí, es pot, m'agrada aquest porter com a revelació. Jo et tiraré un altre,
1: a veure.
0: Per tenir diferents opinions, et tiraré Orlando Hill, el porter de Paraguai. És el porter amb més aturades de tot el Mundial, va eliminar Alemanya, va gairebé eliminar França, només amb un 0-1 va passar la selecció francesa. Un dels millors porters també d'aquest Mundial. Òbviament no es van portar el Guant d'Or, eh? Però el portem més aturades.
1: Sí, sí.
0: Ostres, i a més de Paraguai, que jo crec que ningú s'esperava que fos un porter de Paraguai el portem més aturades de tot el Mundial. Per mi, jo em quedo tant amb Orlando Hill, potser el ficaria fins i tot a titular i Bocinha de suplent.
1: Sí?
0: Bueno, sí, per dir diferents coses, eh?
1: Vale. Bueno, després de comentar el porter, anem amb els quatre defenses.
0: 4-3-3 igual, no?
1: Sí, 4-3-3 igual. Tenim posat a central, per mi, el millor central d'aquest Mundial, però és revelació perquè vull dir, el nivell que ha tingut... Podries tenir expectatives, però és que el nivell ha estat espectacular. Cobar-s'hi.
0: No, zero dubtes. Per tu, jugador revelació també, del Mundial?
1: Sí, sí. Sí, sí, per mi és jugador revelació. I els altres tres, Nico O'Reilly.
0: Lateral dret. Sí, d'Anglaterra.
1: Ato.
0: D'Holanda. Tot i que va perdre contra Marroc, per mi també ha fet molt bon Mundial.
1: I a l'altra banda, el senyor Pedro Porro, de la selecció espanyola. Mare. Jo crec que, ho he dit abans, que Pedro Porro ningú s'esperava que fes tan bon Mundial, perquè ja has dit abans això de tu, de que en Cucurella sí que t'esperaves més,
0: sí, sí.
1: Però amb Pedro Porro no. I jo crec que dins d'això, jo crec que ho ha fet molt i molt bé. Seguim al mig del camp perquè tenim tres noms que sincerament jo sento molt pels friquis del futbol per dir-ho així, però jo no me'n sabia gaires cap i de fet m'ajuda el senyor Jordi a fer una mica l'anàlisi aquest. Gilberto Mora, Bobadi i Puerta, digues les seleccions.
0: Els explico, eh? Gilberto Mora té 17-18 anys, de la selecció mexicana. Selecció mexicana que podria ser una també de les revelacions del Mundial, tot i que va caure, però a les portes de passar contra Anglaterra. Només 17 anys, comandar al mig del camp d'una selecció, ostres, em sembla espectacular. Diria que juga a l'Oporto, aquí no estic gaire segur, però em sembla espectacular Gilberto Mora, que acabarà fitxant per alguns equips i ja comencen els interessos. Bouadi, un jugador que va poder jugar en França però que finalment ha acabat anant al Marroc, 18 anys, molt bon joc en el mig del camp del Marroc, seguint comandant, tinguent molts minuts, per mi també clau. I després, el migcampista de Colòmbia, ostres, ha estat també l'eix central de Colòmbia, una Colòmbia que no va poder arribar a passar contra Suïssa i potser una mica decepció segons el que s'esperava la gent, però per mi em sembla també un dels millors migcampistes revelacions per no tirar sempre dels mateixos noms. Òbviament, podria estar, com he dit abans, Fabián Ruiz. Per mi, crec que cap de nosaltres i cap dels oients es podria esperar al Mundial amb el paper protagonista que ha tingut Fabián. I a més, ostres, bueno, crec que ha fet un molt bon Mundial.
1: Sí, sí, no, és... Bé, clar, ja he dit abans que no me'l sabia gaire ben bé d'on eren, però sí, sí, comparteixo la mateixa opinió. Passem a dalt de tot. Passem amb els tres davanters, com hem dit, 4-3-3, igual que amb l'equip Revelació. Perdó, igual que amb l'11 ideal. Passem Manzambi, Nusa i López Cabral. Opinió, senyor Jordi?
0: Mira, Nusa de Noruega, has dit que abans era una de les seleccions de revelacions.
1: Sí, sí.
0: A part de Haaland, crec que per la banda va fer molta feina Nusa. És a dir, Haaland, a part de marcar els gols, si ningú ha mirat els partits, mira, serà Haaland. No, no, no, però és que Nusa, a la banda, feia les centrades, feia tota la feina bruta per enviar-li aquestes pilotes a Haaland. Per mi, un jugador espectacular. Igual que López Cabral de Cabo Verde, tot i que en alguns ha jugat de lateral, són aquests laterals que acaben pujant molt, com aquests carrilers que acaben siguent extrems en atac, però en defensa són laterals. Hi ha aquesta ambigüitat, eh? Podria estar tant a davant com a darrere, però, ostres, molt sòlid a darrere, en atac, aportant moltes línies ofensives, va complicar molt a Argentina, va marcar un golaç contra Argentina que va enviar el partit a la pròrroga, i després has dit... també?
1: Hem dit Adal, Manzambi, Nusa...
0: Sí, sí, sí, jugador de Suïssa, que tot i que es va lesionar en el tram final, ostres, tres gols, dues assistències, sí, per sí. Mi també un gran joc, que de fet, durant el Mundial també, després d'haver sigut tan important, quan es va lesionar, va fitxar per l'Aston Villa per 70 milions. Sí, per tant, sí. Va despertar interessos de grans clubs d'Europa.
1: Sí, anem amb l'últim, si vols
0: anem
1: ja passar.
0: Anem amb l'últim.
1: Anem amb l'11 decepció d'aquest Mundial 2026. Igual com els altres, a banda del porter, 4-3-3 d'esquema de l'11 inicial. Anem amb el porter de Croàcia, Dominik Livaković.
0: Te'l puc comprar, Croàcia. Jo crec que ha estat una de les seleccions potser
1: més rares.
0: Més fluixes. Però sí, te la puc comprar i potser afegiria, mira, potser Neuer, però perquè va quedar eliminada, però no, va fer grans cagades, però mira, bona elecció.
1: Anem amb els defenses, com hem dit abans, 4-3-3, anem amb els 4 defenses, on comencem per banda... No, perdó, comencem per centrals, amb Antonio Rüdiger, Alemanya,
0: mira, sí, te la compro.
1: I Ronald Araujo.
0: També t'ho compro, tot i que crec que no ha tingut gaires minuts.
1: No, la veritat és que no.
0: Sí que et compro que potser s'esperava més que Araujo tingués papers importants, i tots sabem el central que és Rüdiger i no l'hem vist.
1: Anem amb els laterals d'aquesta defensa que hem posat. Anem amb un del Barça, João Cancelo, de Portugal, i l'altre, Corea del Sud, Kim Min-jae.
0: Sí, Kim Min-jae, que, ostres, un dels deixos de Corea del Sud, igual que amb Son. I Cancelo, jo crec que també una mica com a selecció, en general. Ha sigut bastant decepció.
1: Però Cancelo crec que és més pel que ha fet el Barça aquesta temporada, que ho ha fet per mi molt i molt bé comparat amb la...
0: Ja t'esperaves una mica
1: amb
0: més
1: la primera,
0: d'ell.
1: Clar. O sigui, bàsicament m'ho he posat per això, perquè...
0: Pues sí, ho puc comprar.
1: El nivell de Cancelo, ningú esperava res a la temporada, parlant d'equips de futbol de tipus la Lliga, per dir-ho així. Ningú esperava res quan va tornar al Barça, i per mi ha demostrat un molt, molt nivell. De fet, al Barça ja ho parlarem, no sé si ho, en una altra secció aquesta estem parlant del Mercato, però el Barça està bastant atent de la situació en Cancelo, perquè se'l volen quedar segurament, i per mi en temes de Mundial... Clar, si vens a fer una... Per mi és al revés, ara ho estava pensant, al revés de Mbappé. Per mi, el Madrid no ha fet absolutament res. Bueno, ha sigut bon golejador, però parlant només de penals. I Cancelo ha fet molt bona temporada amb el Barça. I a Portugal, on està Cancelo? Perquè no l'he vist gaire, jo, la veritat.
0: Te'l puc comprar. Anem a anar acabant. Anem a dir aquest final d'11, perquè ens estem quedant sense temps.
1: anem, fem repart ràpid. Federico Valverde, Vitinha i Bernardo Silva, dos de Portugal i un d'Uruguai.
0: Mira, jo aquí te'l canvio, mantinc alguns, et diré Vitinha, et diré João Neves i et diré, tot i que em faci molt de mal, et diré Pedri.
1: Pedri te'l compro. João Neves...
0: No, per mi, és que per mi el mig del camp, de Portugal és la pi, o sigui, la major decepció del Mundial.
1: Ja, ja, no, no, això estic...
0: Tenien molt... el millor mig del camp de sí, tots. Sí. No, el millor, no, per noms, i no han demostrat absolutament res.
1: I parlant de Pedri, que és un jugador que aquí el coneixem bastant...
0: Però no, no estem dient que hagi fet un man mundial, sinó no, no, que... Del per que les és... meves expectatives, clar, clar, m'esperava un Pedri absolutament titularíssim,
1: sí, sí,
0: i no ho ha acabat siguent. No. Per tant, això també és una decepció.
1: Sí, sí, home, evidentment és una decepció. Anem amb els davanters, acabem aquí els 11 inicials, crec que no ens falta cap més 11 per comentar. Anem amb bandes, comencem amb Vinícius Júnior de Brasil i amb Rafa Leão de Portugal, després comentarem el killer.
0: Mira, d'acord, i aquí amb Vinícius podem... Perquè no em diguis, oh, mira, és del Madrid. No, no, com Vinícius com Rafinha, eh?
1: Sí, sí.
0: Vull dir, tant dels dos. Podia un ser titular i l'altre suplent d'aquest 11 de decepció. I sí, totalment d'acord.
1: Anem amb el killer, acabem amb aquest, el senyor Víctor Gyökeres de Suècia.
0: Sí, també. També te'l puc comprar, un jugador que amb l'Arsenal d'aquesta temporada... Bueno, també venia de lesió, això també t'ho he de dir... Però clar, jo crec que també s'esperava una mica més d'ell, que al final no ha pogut donar.
1: Sí, sí.
0: Damià?
1: El nivell... No m'he fixat gaire en la temporada. S'ha parlat molt de Gyökeres per... Bueno, no sé si una temporada anterior, per lo bo que era, efectivament. Mm. I allà el vaig conèixer més. Però, bueno, jo crec que els 3 onzes que hem comentat jo crec que estan bastant bé. I els altres premis que hem parlat abans també, crec que la majoria d'ells estan ben merescuts.
0: També ho deixem aquí perquè el temps se'ns ha acabat, pràcticament hem omplert tot el programa xerrant nosaltres. Espero que vagi molt bé, aparquem aquesta secció, que gaudeixis també d'aquestes vacances i ens veiem quan tornem, perquè la temporada ja anirà començant.
1: Ja anirà començant, estem a mitjans de juliol, una mica més cap endavant, i bueno, que vagi bé.

Vinga, va, nosaltres que ho deixem aquí, aquesta edició de la banqueta d'estiu de dimarts, 21 de juliol, ha arribat al seu final. Moltíssimes gràcies per acompanyar-me un dia més. Espero que hagueu estat còmodes. Acabeu de passar una magnífica nit i ens veiem demà amb moltes cosetes, amb moltes entrevistes, també us he de dir. Vinga, va, que vagi molt bé.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Bon dia, són les dues.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: Salvador Illa admet que la manca d'inversions de l'Estat a Catalunya és un problema, però anima a Junts a donar suport al Consorci d'Inversions per solucionar-lo. Els juntaires, en canvi, prefereixen fer front comú a Madrid pel concert econòmic. La qüestió ha centrat l'última sessió de control al Parlament abans de les vacances amb intercanvi de retrets entre el president Salvador Illa i la diputada de Junts, Mònica Sales.
3: I, efectivament, tenim un problema amb l'execució de les inversions del govern d'Espanya a Catalunya. Estan al voltant, a la mitja dels últims anys, d'un 10%. Ara jo, la pregunta que hi faig, vostès estan per solucionar-ho o per recrear-se en el problema?
4: Ja no és només una asfíxia premeditada, és una humiliació en tota regla i vostè calla, ho accepta i ho tolera.
1: És dimecres 22 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Desarticulada una organització criminal dedicada a la compra i distribució d'armes per encàrrec a diferents entorns criminals, Marc Pijuan.
5: S'han localitzat dos arsenals amb més de 40 armes curtes, un llançacoets i abundant munició, tot plegat dirigit des d'una cel·la de quatre camins. L'instructor de l'operació dels Mossos valora la importància del cas.
6: El que hem evitat és que aquestes armes i munició continuessin circulant i acabessin sent utilitzades en fets violents, molt d'ells vinculats a la criminalitat organitzada.
1: Comença el cobriment del segon tram de la Ronda de Dalt de Barcelona amb la instal·lació de plaques de formigó.
5: Els treballs entre l'Avinguda de Vallcarca i l'Institut Vall d'Hebron generaran més de 16.000 metres quadrats de nou espai públic. Obliguen a desviar el trànsit, això sí, i a tallar la via per la nit, de dilluns a dijous, en el tram afectat.
1: Barcelona reconeixerà el seu comerç de proximitat amb el pregó de la Mercè.
5: El mestre celler Antoni Falgueres, acompanyat de la seva filla, la sommelier Meritxell Falgueres, donarà el tret de sortida de la festa. El cartell d'enguany és un mural ple d'espais emblemàtics de la ciutat.
1: La cultura i la literatura catalanes estan de dol per la mort de l'escriptor Josep Vallverdú als 103 anys.
5: El gran referent cultural de Ponent deixa una obra de més de 300 novel·les, contes, assajos, poemes i traduccions que va compaginar amb la docència i els viatges.
1: Als esports, Toni Castro, Alexander Sekulic, que és el nou entrenador del Barça de bàsquet.
7: El tècnic eslové de 48 anys ha arribat a un acord fins al 2028. Sekulic, que compaginarà el Barça amb la selecció eslovena, arriba del Dubai, amb qui ha guanyat la Lliga Adriàtica.
1: Avui sembla que la calor afluixa, però alerta, perquè el Servei Meteorològic ha fet un avís per l'entrada d'una nova onada de calor a partir de demà. Lluís Mi Pérez, bon dia.
8: Bon dia. Continua aquesta polseguera, aquest ambient marcià a gran part de Catalunya, i és que tenim molta calitza ara mateix en suspensió. I combinats amb aquests moments de pulsim, també hi ha alguns nuvolots que van deixant alguna gota de fang. Aquest matí les teníem bàsicament a la costa de Tarragona, també al voltant de la costa barcelonina, però estem parlant de pluges molt poc importants. Al llarg d'aquesta tarda, algun ruixat una mica més apreciable apareixerà per l'Ebre, i com va passar ahir, compte, perquè tindrem alguna tempesta seca acompanyada de vent, bàsicament, però no esperem que hi hagi les ventades igualment que teníem ahir a alguns racons del Penedès, de Tarragona o del Barcelonès, per exemple. També aquesta tarda, independentment, algun ruixadet molt local apareixerà cap a la capçalera de la vall de Camprodon, aproximadament, o també a l'Alta Garrotxa. I sempre amb molta calor i, sobretot, molta xafogor. Tornarem a fregar els 40 graus a Lleida. Demà una situació molt semblant i, fins i tot, encara amb més calor. Déu-n'hi-do. N'estem pendents a la xarxa.
1: El control de Soivan López, a la coordinació, José Gallardo, passen 3 minuts de les 2.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha admès que la poca execució de les inversions per part de l'Estat a Catalunya és un problema i anima a Junts a donar suport al Consorci d'Inversions. Però els juntaires prefereixen fer front comú per al concert econòmic. Illa s'ha compromès amb Esquerra a parlar de l'encaix de Catalunya amb Espanya des de posicions polítiques ben diferents. Tot plegat en l'última sessió de control abans de l'aturada estiuenca. Mont Carvajal, bon dia.
9: Bon dia. La diputada de Junts, Mònica Sales, ha reclamat fer un front comú a Madrid per aconseguir el concert econòmic i ha retret a ella.

0: doni suport a aquest instrument, Consorci d'Inversions.
1: Des d'Esquerra Republicana, Josep Maria Jové ha instat Illa a afrontar el conflicte polític, tal com diu l'acord d'investidura, i el president no s'hi ha negat.
2: President, amnistia no vol dir amnèsia. Faci memòria. Si vol retrobament, diàleg, convivència i futur d'esperança i lideratge per Catalunya, com ens deia dijous passat, afronti resolució del conflicte polític d'una vegada donant la veu al poble de Catalunya. Com diu l'acord d'investidura que vostè va signar, com diu el mandat del darrer debat de política general, va donar, president, la seva paraula. Faci-se'n digne i compleixi.
0: Però n'hem de poder parlar. I hem de poder decidir entre tots, clar que sí. Dins del marc de convivència i amb respecte a l'estat de dret. És el que jo demano, que jo defenso i jo treballo perquè sigui realitat.
1: Ell ha explicat que ha ofert als nous jugadors catalans de la selecció espanyola de futbol de ser rebuts a Palau, però que no han pogut.
3: Notícies en xarxa.
4: Desarticulada una organització criminal dedicada a la compra i distribució d'armes per encàrrec a diferents entorns criminals. S'han localitzat dos arsenals amb més de 40 armes curtes, un llançacoets i abundant munició. El líder de l'organització dirigia tota l'operativa des de la cel·la d'un centre penitenciari. L'operació l'han dut a terme els Mossos d'Esquadra conjuntament amb la Policia Nacional.
5: En el marc d'aquesta operació, la policia ha detingut 9 persones. L'organització comprava i distribuïa armes de foc sota demanda a diferents entorns criminals. El líder de la xarxa dirigia les operacions de la presó de Quatre Camins, on està pres des del 2009 per homicidi i comptava amb la col·laboració directa de la seva parella i la seva filla. En 10 escorcolls practicats en municipis de Catalunya, com l'Hospitalet de Llobregat, Barcelona, Montcada i Reixac o el Pla del Penedès, els agents han intervingut 38 pistoles d'imitació de la marca Glock, 2 revòlvers, 4 escopetes i un llançacoets i també un miler de projectils. L'instructor de l'operació i agent de la Direcció d'Investigació Criminal dels Mossos valora la importància del cas.
6: Tant pel volum d'armes intervingudes com també per la capacitat de proveïment acreditada, tenim clar que ens trobem davant d'una investigació d'una rellevància excepcional en l'àmbit del tràfic il·lícit d'armes. Val a dir que la principal importància d'aquesta investigació no és només el nombre de detinguts ni les armes intervingudes, sinó que és que realment el que hem evitat és que aquestes armes i munició continuessin circulant i acabessin sent utilitzades en fets violents, molt d'ells segur vinculats a la criminalitat organitzada.
5: De fet, la policia espera ara que la desarticulació d'aquesta banda faci disminuir els delictes d'armes de foc a Catalunya. La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions.
4: I encara més operacions. La Guàrdia Civil ha desarticulat una xarxa de tràfic de drogues a Osca i ha detingut 19 persones, dues de les quals a Catalunya.
5: L'operatiu ha inclòs 8 entrades i escorcolls simultanis a domicilis de les províncies d'Osca, Lleida i Barcelona, en concret a la comarca del Segrià, i a Premià de Mar, al Maresme, s'han decomissat 1,7 quilos de cocaïna, 44 de xix i 5 quilos de cabdells de marihuana, entre d'altres substàncies.
4: A Barcelona aquesta matinada s'ha començat a instal·lar el nou sostre de la Ronda de Dalt entre l'Avinguda Vallcarca i l'Institut Vall d'Hebron.
5: Uns treballs que generaran més de 16.000 metres quadrats de nou espai públic es faran amb una grua de grans dimensions que es col·locarà a la calçada lateral de la via, al passeig de la Vall d'Hebron. Això obligarà a desviar el trànsit en sentit Besòs i concentrar la circulació en tots dos sentits per la calçada del costat muntanya. A més, fins al 6 d'agost els treballs obligaran a tallar completament la via cada nit de dilluns a dijous entre la sortida 5 a la Vall d'Hebron i 6 a Vallcarca. L'alcalde Jaume Collboni ha expressat el compromís de continuar amb els treballs un cop acabi aquesta fase.
7: El nostre compromís és no aturar les cobertures, ho hem dit des del principi. Vam començar l'any 16 fent fase a fase la cobertura. El nostre compromís és continuar i de la mateixa manera que hem fet aquesta, el nostre compromís públic i que forma part, per cert, del pacte per la Ronda Dalt que es va signar a l'inici del mandat, és cap a la zona de l'Hospital de la Vall d'Hebron.
5: La cobertura d'aquest tram donarà continuïtat a la que ja s'ha executat entre el mercat de la Vall d'Hebron i l'Institut.
4: Encara a Barcelona, la ciutat amplia les parades dels autobusos interurbans a l'Avinguda Diagonal per tal d'agilitzar el servei i reduir el temps d'espera. A partir de dilluns, en el tram de Maria Cristina, a zona universitària, s'afegeixen una desena de parades i es reordenen les aturades dels busos de les línies de sortida de la capital. Arran de les incidències a la xarxa ferroviària, aquest transport ha augmentat exponencialment el nombre d'usuaris. Esther Minguell, bon dia.
8: Bon dia. En hora punta, cada minut, tres autobusos interurbans s'aturen en alguna de les 13 parades de la Diagonal, ubicades a Maria Cristina, Palau Reial i zona universitària. Cada dia, 30.000 usuaris agafen aquest transport públic a la Diagonal i alguna de les parades arriba a acollir fins a 40 línies diferents. A partir de dilluns hi haurà 23 parades i algunes permetran carregar

0: descarregar passatgers de dos autobusos a la vegada. Susi López és directora de Transports i Mobilitat de la Generalitat.
1: A partir del dilluns el que notarà l'usuari és que alguna parada, no?, algun punt on ell havia de fer la parada i havia de fer les cues d'espera, haurà de canviar-ho a una de les altres marquesines que tenim en aquest punt. Ho hem fet d'una forma que sigui molt clara, molt entenedora, intentant agrupar operadors, intentant agrupar corredors, de forma que sigui fàcil entendre doncs, totes aquelles línies que van direcció cap al corredor de Manresa o cap al corredor d'Igualada, estan ubicats en una parada concreta, de forma que a l'usuari li és més senzill entendre quina de les cues que té actualment d'espera és la que ha de fer.
0: Els canvis a la Diagonal són els primers que Govern i Ajuntament faran també els altres corredors interurbans, a la Meridiana, Gran Via Nord i Gran Via Sud. L'any que ve es preveu l'actualització de les estacions del bus interurbà de Sants i Fabra i Puig.
2: No deixem la capital perquè Barcelona reconeixerà el seu comerç de proximitat amb el pregó de la Mercè. El mestre celler Antoni Falgueres, acompanyat de la seva filla, la sommelier Meritxell Falgueres, donarà el tret de sortida a la festa. El cartell d'enguany és un mural ple d'espais emblemàtics de la ciutat i Xangai serà la primera ciutat asiàtica convidada d'honor. David Navarro, bon dia.
3: Bon dia. El pregoner de les festes de la Mercè d'enguany serà un botiguer, Antoni Falgueres, la família del qual ha regentat el celler de Gelida al barri de Sants durant 130 anys. Falgueres anirà acompanyat de la seva filla Meritxell, sommelier i comunicadora. Ja ha anunciat que farà un pregó reivindicatiu.
4: I com Barcelona, jo de vegades dec que quina llàstima que es perdin negocis i que la gent no aposti per estar al frente d'un negoci familiar.
3: Pel que fa al cartell, és obra de l'artista Cinta Vidal. Representa espais emblemàtics de la ciutat i els diferents elements de la festa. A més, s'ha pintat en forma de mural a la biblioteca Paco Candel del barri de la Marina.
5: Com que és l'any de l'arquitectura, jo el que proposo és un estampat d'edificis i tots són reconeixibles. La imatge, com us deia, demana una segona, una tercera o fins i tot una quarta mirada per anar descobrint tot el que hi passa.
3: La ciutat xinesa de Xangai serà la convidada d'honor i aportarà més d'un centenar d'artistes a una festa que per primera vegada arribarà als 10 districtes de la ciutat.
2: Encara en relació al món del vi, aquesta matinada ha començat la barema a diferents punts de Catalunya. Es tracta de la més primerenca dels darrers temps. Les pluges quantioses dels passats mesos i també el posterior inici d'un estiu calorós han beneficiat a aquesta situació. Ràdio Vilafranca, Caterina Tallón.
6: Aquesta matinada Gramont ha començat a collir el Chardonnay i continuaran els propers dies amb el Pinot Noir, dues varietats forànies que s'han de collir sempre de manera més primerenca. Però la realitat és que aquesta barema és de rècord històric al Penedès. El responsable de viticultura de Gramont, Marc Boldú, explica els motius pels quals aquesta s'ha avançat.
7: Al final aquest any ha sigut un any que en general podríem dir que les precipitacions ens han estat de la nostra part. Ha sigut un any bastant plujós, però sí que és veritat que l'estiu ha sigut molt sec i aquestes últimes èpoques o setmanes de calor intensa el que ha fet és accelerar una mica la maduració del raïm. I ara ens trobem en un punt on el grau i l'acidesa comencen a ser òptimes per tal de bremar-ho.
6: Segons Boldú, el gra aquest any és més petit, però la barema serà de qualitat. Arrel del canvi climàtic, els cellers, com Gramont, s'han d'anar adaptant. És per això que fan servir models de plantació que retenen l'aigua i eviten l'erosió del sol, o a l'hora de baremar ho fan de matinada.
2: I atenció si heu de circular aquest cap de setmana perquè hi ha convocada una nova mobilització dels pagesos de les comarques de Lleida. Ho fan per exigir al Departament d'Agricultura mesures urgents per revertir els danys provocats per la fauna cinegètica. També reclamen un replantejament de la normativa de les zones especials de protecció d'aus. Tàrrega Televisió, Miquel Àngel Daviu.
8: Així ho han explicat representants de diferents organitzacions agràries aquest dimecres al matí des de Guimerà, concretament des de la zona zero de l'incendi que fa aproximadament 15 dies va cremar 409 hectàrees de superfície agrícola i forestal. Segons els pagesos, les mesures acordades fins ara, en el cas de la fauna cinegètica, no són eficients, per això tornen a alçar la veu contra l'administració a qui exigeixen solucions immediates per uns problemes que consideren de país, tal com explica Mara Aritza, representant del Gremi de la Pagesia Catalana.
9: El que hem d'entendre és que el tema de la fauna cinegètica i la cepa són problemes de país. El que ens està comportant són accidents de trànsit, sobretot amb jabalís i amb cabirols, problemes als cultius, sobretot amb el tema del conill, i molts problemes amb incendis amb el tema de les cepes. El que s'està fent és que, degut a aquests problemes, s'estan abandonant les finques i estem tenint molts més problemes a nivell de país.
8: Les concentracions es faran divendres i diumenge de les 5 de la tarda a les 10 del vespre i s'alternaran els caps de setmana entre la C14 a Tàrrega i la C12 a Maials.
2: Un altre problema que hi ha sobre la taula per part de la pagesia i que els incendis dels últims dies han fet més evident és la gestió forestal. Des del sector asseguren que els grans focs es podrien limitar amb una millor gestió del territori i reclamen més suport per mantenir viu el món rural. Ràdio Televisió de Cardedeu, Núria Lázaro.
10: Després d'anys sense una gestió activa, molts espais forestals acumulen una gran quantitat de vegetació, fet que facilita la propagació del foc i dificulta les tasques d'extinció. Valentí Roger, ramader a Can Roger.
11: Estan tan bruts de la pròpia fauna i del propi sotabosc que s'ha fet tan gran que no es poden parar. I l'única manera és acabar amb el combustible del bosc. I això s'aconsegueix havent-hi camps de conreu entremig. És l'única manera que els bombers aconsegueixen parar el foc.
10: Des de la pagesia insisteixen que la prevenció dels grans incendis passa per una gestió activa del territori. Asseguren que mantenir viu el sector agrari i apostar pel consum de producte local i de proximitat és una inversió que a llarg termini també contribueix a reduir el risc de grans focs a Catalunya.
12: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Passa un minut d'un quart de tres, anem cap a Tarragona perquè una intervenció promoguda per l'Església de Sant Agustí permetrà recuperar la seva cripta. Està tancada des de fa més d'un segle. Es tracta d'un espai funerari que queda ocult sota el paviment del temple. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
13: La cripta fa més d'un segle que resta oculta sota el paviment de l'església de Sant Agustí, a la Rambla Vella de Tarragona. Era un espai funerari de dues sales on estaven inhumades les restes dels ocupants de l'antic convent jesuïta. Després de ser objecte de profanacions, la cripta va quedar tapiada. El rector de la parròquia de Sant Francesc d'Assís, on està integrada Sant Agustí, Ignasi Durany, ha explicat que s'ha d'actuar també per motius ètics que permetin donar sepultura digna a la resta enterrades i profanades.
14: Aquí sota hi ha uns enterraments profanats i, per tant, ara mateix indignes. I jo des del primer dia, quan ho vaig veure, vaig pensar, això ho hem d'arreglar. Encara que sigui només per aquest motiu, per motiu ètic, perquè em sembla que aquestes persones pues, tenen dret també a una sepultura i a una sepultura digna.
13: Les actuacions començaran dilluns vinent i s'allargaran durant 3 setmanes.
2: Avui reobre portes la Masia Freixa de Terrassa després d'un any d'obres de rehabilitació integral. Des d'avui l'edifici modernista s'incorpora més a la xarxa del Museu de Terrassa i es pot visitar de manera gratuïta amb Ràdio Municipal de Terrassa. Enric Ventura.
15: La planta baixa es pot visitar sense una reserva prèvia que, per motius d'aforament, sí és necessària per les plantes superiors. Fins al juny de 2027, la visita serà totalment gratuïta per a tothom. Segons l'alcalde Jordi Ballart, la inauguració d'aquesta rehabilitació haurà d'esperar fins a principis d'octubre, quan tindrà lloc una gran festa ciutadana.
16: És una joia que tenim a la ciutat, és un equipament únic i singular, i per tant el que volem és fer una inauguració com Déu mana, i per tant doncs, volem fer per tot l'altre, com es diu, no?, en castellà.
15: Les obres van finalitzar el 31 de maig i fins ara s'ha acabat d'adequar l'equipament, que passa a ser tot sencer una part més del Museu de Terrassa. S'hi han habilitat dues sales immersives dedicades al modernisme industrial i a la figura de l'arquitecte de la Masia Freixa, Lluís Monconill. Els treballs també han servit per recuperar espais fins ara amagats al públic, com per exemple el sistema de voltes atirantades de la coberta superior.
2: La cultura i la literatura catalanes estan de dol per la mort de l'escriptor Josep Vallverdú, als 103 anys. Representants polítics, però també de l'àmbit acadèmic, social i cultural, han reivindicat el seu llegat com un dels escriptors més prolífics en llengua catalana. També la seva defensa aferrissada de la llengua i el seu caràcter proper i optimista com a forma d'homenatge i de comiat. UAU Lleida Ràdio, Quim Gassó.
17: Nascut a Lleida el juliol de 1923, Vallverdú es va convertir en un dels autors més reconeguts de la capital de Ponent. El 1983, la ciutat va crear el Premi d'Assaig Josep Vallverdú, considerat un dels guardons més prestigiosos del gènere en llengua catalana, i el 2023 va acollir els actes centrals de l'any Vallverdú, coincidint amb el centenari del seu naixement. El paent cap de Lleida, Fèlix Larrosa, l'ha recordat com un fill predilecte de la ciutat.
18: Una persona que genera un buit extraordinari no només en el món cultural, sinó que desapareix un referent, no? Un referent a favor de la cultura catalana, un referent a favor de la creativitat, un referent a favor d'explicar el nostre país amb paraules senzilles, no?, que són enteses per tothom, no?
17: Vallverdú va passar l'última dècada de la seva vida a Balaguer, on es va involucrar de forma activa i participativa amb el dia a dia de la ciutat. Lorena González n'és l'alcaldessa.
19: dolguts per aquesta pèrdua i agraïts perquè doncs, Vallverdú hagi decidit triar Balaguer com la ciutat en la que volia acabar els seus dies i romandre les seves restes.
17: La seva vinculació amb Ponent va ser constant al llarg de la seva vida. Va viure en diferents etapes a Lleida i Balaguer, va ser professor a les Borges Blanques i gran part de la seva obra va tenir com a centre de gravetat les Terres de Lleida.
2: El president Salvador Illa també ha tingut un record per a Josep Vallverdú, a qui ha qualificat de referent literari en català. Des del Parlament ha tingut paraules de reconeixement per l'autor.
20: Ha estat un referent literari per Catalunya. La seva obra, molt rica, assagista, lingüista, traductor, mestre de literatura infantil, ens ha servit a molts per endinsar-nos en el coneixement de la llengua catalana. Un record, per tant, i un homenatge a ell, que a més és medalla d'or del govern i Creu Sant Jordi.
21: Igualment ha tingut paraules d'homenatge cap a Vallverdú el president del Parlament, Josep Rull, que ha recordat el seu compromís amb la llengua.
22: Vallverdú va ser un mestre de la paraula que va estimar apassionadament la llengua, la literatura, la cultura i el país. Va bastir una obra immensa que abraçava diverses disciplines, contribuint a fer del català una llengua literària i d'ús habitual entre totes les generacions.
21: La consellera de Cultura, Sònia Hernández, ha donat les gràcies a Vallverdú a través de les xarxes socials per haver fet estimar la lectura i la llengua catalana a tantes generacions.
2: A Vic també hi ha hagut un record per Josep Vallverdú en la presentació de la primera edició de Canalla, un festival al voltant del llibre infantil i juvenil, del qual Vallverdú en va ser mestre. La fira promocionarà les llibreries de Vic, 51 segells editorials i 27 expositors de l'àmbit de la il·lustració. El 9FM, Caralta Àries.
23: La primera edició d'aquest esdeveniment dedicat a la literatura infantil i juvenil se celebrarà del 23 al 25 d'octubre en diferents espais de Vic i comptarà amb 60 activitats. Tot plegat reunirà editorials, llibreries, autors, centres educatius i professionals del sector. Bet Piella és regidora de Cultura de l'Ajuntament de Vic.
24: Gran efemèride amb vocació de país. 11 espais, 60 activitats, 7 exposicions, 51 segells editorials. Les llibreries de Vic, totes implicades, amb 9 estants que tindran, 27 il·lustradors que estaran amb 10 parades, 80 il·lustradors de tota Catalunya que vindran a exposar en el Museu Imaginari.
23: Des de la presentació de la programació del Festival Canalla, s'ha volgut retre un record sincer a Josep Vallverdú, que ens va deixar ahir els 103 anys.

0: luctuosa que hem de lamentar abans de la informació esportiva, perquè també el món de la música en català està avui de dol per la mort de Joan Roca, baixista del grup Antònia Font. Ha mort als 53 anys després d'una malaltia.
1: Conjuntament amb Pau de Bon, Joan Miquel Oliver, Jaume Manresa i Pere de Bon, va formar part de la banda mallorquina des de finals dels 90. Al llarg de la seva carrera va participar en treballs de la formació com A Rússia, Alegria, Batiscafo, Katiuskas o el recent Un Minut, Estraboscòpica, que va marcar el retorn de la banda després de 10 anys i va suposar una gira exitosa. I una barca blanca i jo amb amor de pena,
0: tristes de memòria. I arriben els esports. Que ens porta Toni Castro. Molt bon dia, Toni. Alexander Sekulić és el nou entrenador del Barça de bàsquet.
2: Bon dia, Marta. L'entrenador eslové de 48 anys ha arribat a un acord amb el club per ocupar la banqueta fins al 2028. Arriba després d'haver dirigit el Dubai durant els darrers mesos, precisament l'equip on ha marxat el seu predecessor, Xavi Pascual. Amb l'equip dels Emirats ha guanyat la Lliga Adriàtica i ha debutat com a entrenador a l'Eurolliga. Abans havia dirigit el Zenit de Sant Petersburg i la selecció eslovena, càrrec que encara manté i que, per tant, compaginarà amb el d'entrenador del Barça. Encara en bàsquet, el Kitsanàs Manresa ja té recanvi per Marc Estany, que ha marxat al Barça d'assistent de Sekulić. El club vegenc que ha incorporat el tècnic de Sant Adrià de Besòs, Lluís Riera, com a nou assistent de Diego Ocampo. En futbol, l'Espanyol ha posat punt final a l'Estada Navata amb una golejada sobre el Pau francès. Va imposar-se per 4-0 amb gols de Rafa Bauzá, Quique García, Cabrera i Marcos Fernández, i va deixar bones sensacions. El proper test serà dissabte contra el Sabadell a 2:15 del matí a la ciutat esportiva Dani Jarque. El mitjapunta barceloní Javi Hernández diu que cada cop tenen més bones sensacions sobre la gespa.
3: Sí, seguimos acumulando minutos. Sí que es verdad que veníamos a este partido con una carga bastante grande. El campo estaba bastante pesado, pero yo creo que hemos estado bastante bien. Que se vayan viendo las cosas que pide el míster, que yo creo que se van viendo poco a poco, y nada, seguir trabajando, acumulando minutos y ya por ello.
2: De la seva banda, el Barça anunciarà avui el fitxatge de Karim Adeyemi per les properes 5 temporades. L'atacant alemany provinent del Borussia Dortmund fa dies que s'entrena en solitari a la ciutat esportiva. I a segona divisió, el Girona juga avui a les 8 al segon partit de pretemporada al camp de la Unió Esportiva Olot. Encara en futbol, el Barça femení ha presentat ara fa uns minuts la central neerlandesa René Van Asten, que ha signat contracte fins al 2030. La nova joia del Barça arriba de l'Ajax amb només 19 anys després de debutar amb la selecció absoluta dels Països Baixos, i aportarà potència física, capacitat d'anticipació, solidesa defensiva i una bona sortida de pilota. A la segona federació masculina, el Reus ha renovat Andy Alarcón, el defensa central rapitenc, amb més de 100 partits disputats amb la samarreta roig i negra, disputarà la quarta temporada, un Reus que ja ha arrencat la pretemporada, i el nou entrenador Edu Albacar explica l'objectiu.
4: Està clar que el Reus ve d'uns anys molt bons, on ha anat pujant de categoria, podríem dir any tras any. L'any passat, el seu debut a segona ref, va aconseguir una classificació molt bona, disputant un play-off. Treball està aquí, està fet. Intentarem donar-li continuïtat i exigir una, i apretar una miqueta més al jugador, per si podem aconseguir alguna cosa, i com a mínim igualar-lo. I a partir d'aquí, si podem aconseguir alguna cosa més, doncs benvingut sí.
2: I Marta, per acabar, un apunt de waterpolo. La selecció espanyola femenina ha guanyat contra Hongria per 8-7 als quarts de final de les World Cup finals a Sydney, Austràlia. L'equip de Jordi Valls s'ha endut la victòria amb un gol de la jugadora del Sabadell, Irene González, i jugarà la semifinal contra Rússia. La selecció masculina debuta demà al matí a 2:15, també contra Austràlia, els anfitrions.
0: Gràcies, Toni Castro. Grans notícies per a totes dues seleccions. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Hem de fer una petita pausa, però de seguida tornem amb més informació. Fins ara.
5: La xarxa de comunicació local.
6: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
7: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona. Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
8: Nutrició amb Laura Crosas.
9: El cogombre. El cogombre, Cucumis sativus, és una hortalissa que fàcilment la podeu trobar tot l'any. El cogombre és un vegetal allargat, de pell fina de color verd fosc i polpa groguenca. Gairebé no conté calories, perquè més del 90% del seu pes és aigua, però és força saciant perquè aporta fibra. Per això és recomanable per a persones que pateixen restrenyiment. També en destaca el seu aport de vitamines del grup B i de potassi, que ajuden a regular la pressió arterial i la retenció de líquids, i se li atribueixen propietats beneficioses per la pell. És originari del sud d'Àsia i posteriorment introduït a Europa i molt acceptat pels grecs i els romans. De fet, és de les hortalisses més produïdes a tot el món. Es recolecten verds i a l'hora d'escollir-los al mercat és interessant triar aquells que siguin ferms i consistents i de color verd fos sense taques grogues. Es solen consumir crus amanides, laminats en forma de carpaccio, en gazpachos o sopes fredes com la de carbassó i cogombre, en salses com la recepta grega tzatziki, amb iogurt grec i cogombre principalment, i que pot ser una estratègia d'aperitiu saludable per degustar amb palets de pastanaga o fulles d'endívia. També es pot consumir una varietat de mida més petita que es presenta en conserva en vinagre, els cogombrets, ideals per picar. O bé, es poden afegir a coccions molt curtes, com un saltejat al wok. Finalment, és possible que també el trobeu en receptes de postres frescos, com un granissat o una mousse.
8: La xarxa de comunicació local.
10: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
11: Hi ha plans d'estiu i planassos per tota la vida. Només aquest mes, a Dental Company Tordera, tens un 20% de descompte en tractaments d'implantologia. Demana cita al 930 13 02 78.
12: Dental Company, porque sonreír es salud.
13: Font i Pujol, consultoria integral per a empreses i patrimonis personals. Més de 50 anys veient créixer empreses i l'experiència ens porta a l'eficiència. Consulti'ns el que necessiti, li aportarem solucions i optimitzarà recursos. Font i Pujol, ens trobarà a Tordera, carrer Camí Ral 35, o pot demanar cita al telèfon 93 764 04 69.
14: 107.1 FM. Tordera, l'emissora que t'escolta.

Què tal? Com esteu? Tornem a ser aquí. No hi ha distàncies, el programa que dona veu i posa cara a totes aquelles persones que han fet créixer el futbol femení a casa nostra, al Camp de Tarragona. Perquè, com diem sempre, al sud som els grans oblidats, però de talent i, sobretot, d'humilitat, en tenim per estona. Nosaltres ho tenim tot a punt. Comencem. Mirar enrere és la millor manera de constatar tot el que s'ha avançat. I el futbol femení no para de créixer, any rere any. Això sí, pel camí ha hagut d'anar superant entrebancs, perquè no ens enganyem, de facilitats, cap ni una. Però el futbol femení ha demostrat que no és cap moda i que ha arribat aquí per quedar-se. El bon joc desplegat pel Barça i les fites que han aconseguit les culers han ajudat a fer créixer el futbol femení a casa nostra. I no només això, Alexia Putellas, Aitana Bonmatí, Mapi León, Irene Paredes i companyia han contribuït a construir una societat més justa, més igualitària i amb més oportunitats. Ara, triomfar al Barça és el somni de qualsevol futbolista. Les noves generacions hi somien, però això és perquè ara, les més petites, també tenen referents on emmirallar-se. Anys enrere, això era impensable, i el fet que ara sigui així només demostra el pas de gegant que ha fet el futbol femení els darrers anys. Parlem un segon de xifres. La temporada 2017-2018 eren 10.245 les jugadores federades. 10 anys després, la xifra s'enfila a les 24.423, la qual cosa suposa que actualment hi ha 14.178 noies més que juguen i se senten futbolistes. Malgrat aquest creixement, encara falta molta feina per arribar a una igualtat total. I aquí les administracions tenen un paper cabdal. Són ells qui han de vetllar perquè tothom tingui les mateixes oportunitats i invertir des de la base per tal que totes les nenes que venen darrere puguin gaudir de l'esport rei.

0: Triomfar al Barça és el somni de qualsevol futbolista, no ens enganyarem. La tarragonina, Laia Gurrea, ho està fent realitat a base d'esforç, d'un talent innat i una gran capacitat de superació. Aquesta setmana hem baixat a veure el mar i a parlar una estona amb ella, dies després de rebre una altra notícia que segur que recordarà tota la vida. L'any vinent continuarà vestint la samarreta blaugrana.
1: Laia, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Abans de començar a parlar de futbol, parla'ns una mica de tu. Qui és la Laia?
2: Doncs em dic Aurre Estrader, tinc 14 anys i visc a Tarragona.
1: Entre les teves aficions i el futbol, com van ser els teus inicis? Què recordes?
2: Doncs vaig començar a la Riera, jugant amb nens, amb amics meus. Després me'n vaig anar al tècnic futbol, al CUSA, i seguidament vaig estar al Cambrils.
1: I des de sempre ets portera, d'on neix aquesta passió de voler-te posar sota pals?
2: Doncs en general el futbol neix de veure mon germà, els seus entrenaments, els seus partits, i doncs veient els porters de l'equip fa mon germà, doncs vaig dir un dia, vull ser portera, i doncs vaig apuntar a una escola de porters i vaig jugar com a portera.
1: Com et definiries a nivell futbolístic?
2: Doncs jo em considero una bona portera, però a base de treball doncs vull ser molt millor i millorar.
1: Uh-huh. Has dit que has entrenat en diferents equips, però què has après de cada un i amb què et quedes de tot plegat?
2: Doncs abans d'entrar al Cambrils sí que és veritat que era molt petita, però si m'he de quedar amb algú, me quedo amb el Cambrils, que vaig estar uns 5 anys i vaig tindre molta sort d'estar en uns bons equips, amb un molt bon staff, i vaig aprendre molt.
1: De sobte, la nit de Reis, reps una trucada inesperada. Qui et va trucar i què et van dir?
2: Doncs va ser molt raro, perquè me van agafar els meus familiars a casa meva, m'han sentat una cadira i van fer una rotllana, i jo vaig dir, què passa, perquè mai fèiem això, no? I de sobte m'obren els ulls perquè me tenien tapada i veig una trucada del meu entrenador, i l'entrenador va començar a explicar-me doncs que ho estava fent molt bé aquella temporada i que el Barça m'havia citat per entrenar amb ells.
1: Tu esperaves o algun cop havies pensat en que t'agradaria jugar al Barça?
2: Home, des de petita sí que és veritat que el meu somni sempre ha sigut jugar en aquest gran club i al final és el Barça, però no m'ho esperava.
1: I què és el primer que vas pensar o què se't va passar pel cap quan veus la trucada?
2: Doncs el primer que vaig pensar va ser, Laia, si has aconseguit això, pots aconseguir molt més. Treballa, que ho aconseguiràs.
1: El primer entrenament a la ciutat esportiva suposo que és un somni per qualsevol persona que li agrada el futbol. Com et vas sentir? Estaves nerviosa?
2: Doncs no estava nerviosa, perquè al final sé que si m'agafen per entrenar és perquè ho estic fent les coses bé. I jo la veritat és que no soc de ficar-me nerviosa. Jo una vegada estic allà i dic, Laia, fes el que saps i a partir d'aquí fer les coses.
1: Com va ser el moment que et diuen, Laia, et volem la temporada que ve, la temporada que ve vestiràs de blaugrana? Què penses o amb qui és la primera persona que penses?
2: Doncs sí que és veritat que he de donar gràcies a tots els meus entrenadors i tots els meus pares, perquè al final si estic on estic és gràcies a ells. I doncs què vaig pensar? Doncs a fer-ho el millor possible.
1: De sobte comences a debutar, comences a jugar amb el Barça. Què recordes del dia del debut?
2: Què vaig pensar? Doncs abans d'entrar al Barça sí que és veritat que me van citar per anar a fer un torneig amb un equip ja format del Barça, i la veritat és que doncs van ser uns dies molt, molt d'esto, i no sé, sí que és veritat que no estava nerviosa, però era tot molt raro, no? Al final vestir de blaugrana és, no sé.
1: Mm-hmm. Ara comences la tercera temporada al Barça. Si mires enrere, com ha canviat la Laia?
2: Doncs sí que és veritat que m'ha canviat una mica tot. Sí que és veritat que hi ha hagut coses que he hagut de canviar, com avui no puc anar aquí, avui no puc anar allà, i al final els entrenos, el anar fins allà, doncs sí que és veritat que m'ha canviat una mica això, però ho porto molt bé.
1: Perquè al final també el futbol és renunciar a moltes coses.
2: Sí.
1: En què has renunciat tu, per exemple?
2: Doncs he renunciat a vegades quedar amb amics, amb familiars. Hi ha hagut moltes vegades, com per exemple ponts, com per exemple Setmana Santa, que no puc estar amb els meus familiars i m'he d'anar a jugar a tornejos, però al final és el que jo, o sigui, prefereixo això que quedar.
1: Mm-hmm. Series capaç de quedar-te en un moment?
2: Home, tinc molts moments, però si m'hauria de quedar en un va ser el dia de Reis, el dia que m'ho van dir.
1: Abans ho deies, i de fet és una cosa que m'ha cridat l'atenció, perquè més d'una vegada ho has comentat en alguna entrevista, que fins ara, a excepció d'un any, sempre he jugat en equips de nois.
2: Sí.
1: Com ho has portat això? Com és ser l'única noia en un equip?
2: Al final jo sempre he sigut una persona, una mica molt oberta, molt sociable, i he tingut molta sort de conèixer a nens del meu voltant, del meu equip, que m'ho porten molt bé amb ells.
1: Sovint es diu que el futbol masculí és més físic i que el femení és més tàctic, sí, o més tècnic. Realment és així?
2: Home, jo crec que així. No vull dir que les noies siguin pitjor, perquè al final, per exemple, el meu equip som molt bones noies, que no és que el noi sempre sigui millor que la noia, o sigui, al final, a base d'esforç, cada un pot ser millor que l'altre. Sí que és veritat que els nois és tot més, un joc més ràpid, més físic, sobretot.
1: Suposo que amb els teus companys d'equip no, però no sé si t'has sentit mai infravalorada o has escoltat algun comentari a l'agrada que t'hagi sentit una mica, no sé, que t'hagi fet sentir malament.
2: Bueno, al final sempre hi ha gent de tot. Al final, a mi el que me diuen les persones no m'afecta. Sempre estic per el que s'ha d'estar, i al final que la gent digui el que vulgui.
1: Ets molt jove, però el futbol femení també ha evolucionat en aquests últims anys. Tu, des de dins, com ho has viscut?
2: Doncs és veritat que fa uns anys darrere el futbol femení a mare ha canviat molt, i espero i esperem totes les noies que volem jugar a aquest esport que vagi avançant.
1: Ets aquí a Tarragona, concretament del Serrallo. Com veus el futbol femení aquí a la demarcació?
2: Home, sí que és veritat que a poc a poc el Camp de Tarragona està evolucionant. Hi ha molts clubs que estan apostant molt pel femení, i la veritat és que està molt bé. Hi ha uns quants clubs que ho fan molt, molt bé.
1: Per anar acabant, digue'm, una referent i un desig.
2: Doncs sí que és veritat que els meus referents sempre han sigut els mateixos, els porters del Barça. Sí que és veritat que tinc preferències com Catacó i Sandra Paños en el seu moment. Doncs per mi són els meus referents, perquè al final, de la manera que treballen, de la manera que s'esforcen, que obtenen els seus objectius, a mi la veritat és que són els meus referents, i m'agradaria molt seguir els seus passos.
1: I un somni?
2: Un somni, debutar el primer equip.
1: Escolta'm, Laia, moltes gràcies per l'estona. I estic segura que d'aquí a poc et veurem.
2: Gràcies, ojalà.
0: Anem acabant, però abans, des d'aquí, volem fer un agraïment especial a totes les pioneres, les que van obrir el camí, però també a les generacions que actualment estan lluitant per canviar un món que, malauradament, encara està molt masculinitzat. Han parlat dins els terrenys de joc i han alçat la veu quan ha calgut. Són l'exemple per totes les generacions que venen, i en venen moltes. El relleu està més que assegurat. I m'atreviria a dir que el futur està en bones mans, sens dubte. Nosaltres ja marxem. Ens retrobem aviat, en un nou capítol de Noia a Distància. Fins llavors, cuideu-vos. El partit acaba de començar.

Sen 7.1 FM. Radio Tordera.

mirava i deia: sí, sí, clar, clar. Son pare acumulava grans riqueses. Vaig dir: caram, en aquest cas anul·li, si us plau, la cervesa i posi'ns el vi car. Li va semblar genial. Va fer un grupet

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. El president Salvador Illa admet que la manca d'inversions a l'estat de Catalunya és un problema, però anima Junts a donar suport al Consorci d'Inversions per poder solucionar-ho. Els juntaires, en canvi, prefereixen fer front com a Madrid pel concert econòmic. La qüestió ha centrat l'última sessió de control al Parlament abans de les vacances amb intercanvi de retrets entre el president i la diputada de Junts, Mònica Sales. Els escoltem tots dos.
3: Ja no és només una asfíxia premeditada, és una humiliació en tota regla i vostè calla, ho accepta i ho tolera.
4: I efectivament tenim un problema amb les inversions, amb l'execució de les inversions del govern d'Espanya a Catalunya. Estan al voltant, a la mitja dels últims anys, d'un 10%. Ara jo la pregunta que li faig, vostès estan per solucionar-ho o per recrear-se en el problema? I m'agradaria que vostès, si no tenen millors idees, donin suport a aquest instrument, Consorci d'Inversions.
2: I desarticulada una organització criminal dedicada a la compra i distribució d'armes per encàrrec a diferents entorns criminals. S'ha localitzat dos arsenals amb més de 40 armes curtes, un llançacoets i abundant munició. S'han detingut 9 persones. L'organització comprava i distribuïa armes a foc sota demanda a diferents entorns. El líder de la xarxa dirigia les operacions des de la presó de Quatre Camins, on està pres des de 2009 per homicidi. Més temes. En marxa el cobriment del segon tram de la Ronda de Dalt de Barcelona amb la instal·lació de plaques de formigó. Els treballs entre l'Avinguda Vallcarca i l'Institut Vall d'Hebron generaran més de 16.000 metres quadrats de nou espai públic. Obliguen, això sí, a desviar el trànsit i a tallar la via per la nit de dilluns a dijous en aquest tram que ha quedat afectat. I la cultura i literatura catalanes estan de dol per la mort de l'escriptor Josep Vallverdú als 103 anys. Va morir ahir. El gran referent cultural de Ponent deixa una obra de més de 300 novel·les, contes, assajos, poemes i traduccions. Avui hem sabut que el seu llegat no s'acaba aquí. L'escriptor ha deixat un parell de títols inèdits i un tercer volum que, segons diuen els seus editors, té anotacions i intentaran acabar. La calor continua sent notícia aquests dies. A la tarda poden créixer nuvolades al Pirineu i al Massís del Port, amb algun ruixat, això sí, amb fang, com hem vist els darrers dies. La calor continua sent molt intensa, amb temperatures que poden fregar els 40 graus a Ponent. També es manté l'aixafogó al litoral i els avisos de calor nocturna a les properes nits, sobretot aquesta, important a les comarques del sud i a l'oest de Catalunya.
1: Notícies en xarxa.
5: Pinto les notes d'una havanera.
0: A l'estiu, les sardanes de la Particela donen pas a les havaneres del Cant de la Sirena.
5: Com l'aire.
0: Cada dimarts a les 9 del vespre anirem a la vora del mar a escoltar havaneres amb el Cant de la Sirena.
6: Bona nit, sóc Toni López. Avui presentem el Cant de la Sirena i anirem cap a una sardana cantada en versió havanera que es titula...
7: La Puntaire.

0: Bé, tots sabeu que l'origen de l'habanera és de Cuba i de les ritmes, la mescla de ritmes d'aquella illa del Carib, i nosaltres anem cap a un tema en castellà que es titula...
1: La vella Lola.

0: Així de bé ha sonat la vella Lola. Nosaltres anem cap a una sardana... Una sardana, perdó. Una habanera de Sílvia Pérez Cruz que es titula...
1: Vestida de nit.

0: Acabem d'escoltar Sílvia Pérez Cruz. Ara es modernitzem sense deixar el món de la música catalana i sense deixar els temes catalans. Continuem amb més temes catalans i...
1: Detalls, coti per coti.

0: Bé, aquesta ha estat la participació de Coti per Coti, però no els deixem de banda perquè escoltarem un altre dels seus temes.
1: Detalles, Olivia.

0: Continuem i ara sí anem a les arrels de la nostra terra. Una sardana en versió habanera que té molta requesta i que és molt estimada. Es titula...
1: Cubanita preciosa.
0: No, Ada, no. Molt arrelada a la nostra terra. Es titula... És la Moreneta.

Continuem amb música catalana, en aquest cas anem cap al grup musical Oques Grasses, que ha durat poc temps en el panorama musical, però ha deixat molt bones peces. Avui vull dedicar-li aquesta cançó amb molta estima a la meva neboda Ada, que ens està ajudant a presentar el programa. D'Oques Grasses escoltem Sort de tu.

0: de tu.
1: Continuem amb més temes catalans. En aquest cas anem cap a Boig per tu, de la formació musical...
2: Sau.

0: per les zones del 107.1 de la FM, tot escoltant El Cant de la Sirena, amb havaneres i cançons de taverna. El Cant de la Sirena, amb Toni López, a Ràdio Tordera.
1: De la mateixa manera que hi ha una sardana que es diu Pa amb tomàquet, hi ha un grup de musical, Blaumut, que ha fet un homenatge a un tipus de menja que ho fem servir molt la gent de la Mediterrània. Es titula...
2: Pa amb oli i sal.
3: Un, dos...

0: Bé, deixem els Blaumut en darrere i continuem amb més música. En aquest cas, anem a escoltar els Manel. I del grup dels Manels ens arribarà la cançó que porta per títol, aviam si ens en sortim. Aviam, els Manel, aquí...
1: Els guapos són els raros.
0: Molt bé.

0: En aquest cas, nosaltres continuem amb el mateix grup, la qual cosa és molt poc ordinària en el món de la discografia i en el món de la radiofórmula. Es diu que no s'ha de repetir el mateix grup. Però nosaltres creiem que la qualitat dels Manel s'ho val i, per tant, posem una altra cançó dels Manel que es titula...
1: Teresa Rampell.

0: Nosaltres que avui continuem amb música catalana, en aquest cas ens arriba en rigorós directe la música de... Aviam, que ho trobi... Els Amics de les Arts i el tema en directe que porta el títol de...
1: Jean-Luc.

0: gràcies.
1: Bé, nosaltres que ja us diem adéu. Avui ha estat un programa especial per mi, perquè m'ha acompanyat Ada López, que ens ha servit, doncs, ens ha titulat algunes, ens ha presentat algunes cançons, però també ha format part de la selecció musical. Em demanava una mica més de canya i l'hem posada. Ada, bon dia.
2: Bon dia.
1: I serà fins una altra. Nosaltres que ho deixem aquí, això ha estat el Cant de la Sirena, un Cant de la Sirena especial, en marxa, la marxa que porta la 107.1 de la FM, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta sempre des de Tordera i radiotordera.cat, la 107.1 de la FM, t'omplenarà de goig. A reveure.
3: 107.1 FM. Ràdio Tordera.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Un incendi de vegetació forestal al carrer Raval Bessons, a la Vall del Sol, a Cervelló, mobilitza a hores d'ara 17 dotacions terrestres dels bombers i 7 mitjans aeris. L'avís és de les 2 de la tarda. Protecció Civil ha enviat un SLR per ordenar el confinament a les urbanitzacions Camp Paulet i les Rovires d'aquest municipi. Afecta unes 300 persones. Es recomana tancar portes i finestres. I el Ministeri de Sanitat i els consellers autonòmics s'han reunit avui al ple del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut amb l'agenda centrada en dos temes destacats: l'aprovació de nous criteris comuns per mesurar llistes d'espera i l'anàlisi de la tramitació de l'avantprojecte de l'Estatut Marc de Sanitat. Les comunitats han demanat al Ministeri l'ajornament de l'aprovació dels nous criteris pel recompte i mesurament de les llistes perquè en volen fer una anàlisi més rigorosa. Mònica García és la ministra de Sanitat.
3: No lo hemos podido aprobar porque las comunidades autónomas nos han pedido más tiempo, estamos de acuerdo, les daremos más tiempo. En septiembre creemos que todo esto que ya está consensuada, insisto, con sus equipos técnicos, podamos aprobarlo para que podamos reiniciar un nuevo Real Decreto que le dé transparencia y trazabilidad a las listas de espera que son de gestión y de competencia de las comunidades autónomas. Pero necesitamos saber, porque no es lo mismo saber cuánto espera una variz que cuánto espera un cáncer.
2: I Sumar ha anunciat un acord amb el PSOE per incloure una nova pròrroga extraordinària dels contractes de lloguer al decret d'habitatge que prepara el govern espanyol. La podran sol·licitar els llogaters els contractes dels quals vencin el 30 de juny de 2028, un fet que amplia gairebé un milió de persones les potencials beneficiàries. El text inclou altres punts com la regulació del lloguer de temporada i d'habitacions per posar fi, diuen, a l'ús fraudulent que se'n fa des del Ministeri d'Habitatge, indicant que el decret incorporarà altres propostes i s'haurà de votar, evidentment, al Congrés. I aquesta matinada ha començat la verema a diferents punts de Catalunya. Es tracta de la més primerenca dels darrers temps. Les pluges quantioses dels mesos previs i el posterior inici d'aquest estiu calorós han beneficiat la situació. A Agramona han començat a recollir el Chardonnay i continuarà els propers dies amb el Pinot Noir, dues varietats forànies que s'han d'acollir sempre de manera més primerenca en aquesta verema. I parlem d'esports amb nom propi, Aleksandr Sekulić, que és el nou entrenador del Barça de bàsquet. El tècnic eslové de 48 anys ha arribat a un acord amb el club blaugrana per ocupar la banqueta fins al 2028. Arriba després de guanyar la Lliga Adriàtica amb el Dubai i de debutar com a entrenador a l'Euroliga. Més notícies en xarxa d'aquí una hora.

I encara hi ha un ofici que es pot considerar un ofici de festa. És la del pintor de parets, que, si no canten abans, no et fan una bona sanefa.

I sempre i quan la cançó és molt més vella, et deixaran el pis molt més fresc.

un pis més fresc que un veu al sostre, que el feien i quan cantaven. Tots porten ells, tots ells porten bata llarga i de colors a plaeret.

I ara, canviant d'ofici, és encara més, si us deia, l'ofici de paleta. De paleta, que en sap, i vesteix d'aixoplucs...

Els paletes el mateix fan un porxo com una xemeneia. I si ho volen, sense escales, pugen al capdamunt d'on sigui.

fan també balconades que hom veu la mar de lluny, els finestrals que es guarden tota la serralada, i els capitells, i els sòcols, i les voltes de punt.

0: Sentit i sensibilitat. La música i la paraula a flor de pell. Sentit i sensibilitat. La música i la paraula a flor de pell. Els dilluns a les 3 de la tarda i els dimarts a les 10 de la nit a Ràdio Tordera.
1: Van en cos de camisa, com gent desenfeinada. Oh, les cases que aixequen d'un tancar i obrir d'ulls.

L'home és la mesura de totes les coses, de les quals són quan són, i de les que no són en el que mai són.

Mireu la noia que us guanya a l'esclat. Ella és la pubilla i és bruna de rostre.

De tant que és tan jove, enamora el seu pas. Qui no ho sap, quan la veu, també s'enamora.

Perquè tu has vingut, jo, ara, torno a estimar. Diré el teu nom i el cantarà la losa.

L'estat no és més que un morrió que té per objecte tornar inofensiu a aquest animal carnisser, l'home, i fer de manera que tingui l'aspecte d'herbívor

La felicitat humana és la fràgil seguretat d'un nàufrag que, en posar-se els peus a terra, es meravella de mantenir-se ferm.

0: El secret per ser feliç consisteix en estimar el que un ha de fer, acceptant el seu destí, tant social com no.
1: Sentit i sensibilitat. Música i pensaments imprescindibles per acabar el dia. Sentit i sensibilitat. A Ràdio Tordera.

Bona tarda, sóc la Tanit. Avui és dimecres 22 de juliol de 2026. A Tordera tenim una temperatura d'uns 29 graus, amb una tarda calorosa i tranquil·la. Comencem amb Notícies de Tordera, el butlletí accessible amb les informacions més destacades del municipi. Ara escoltarem els titulars. Després explicarem les notícies amb calma. I al final farem un repàs perquè quedi tot ben clar. Primer titular. Arriba la Festa Major de Niagara Park, dedicada al cinema. Segon titular. El Festival Multipolar farà avui una cantada pels 50 anys de la nostra dansa. Tercer titular. A partir d'ara, Ràdio Tordera farà un informatiu inclusiu i accessible cada tarda. Quart titular. Tordera està en el nivell 3 del Pla Alfa, amb risc molt alt d'incendi. Cinquè titular. Jaume Camps completa el seu segon Ironman, en poc més de 10 hores. Aquest dissabte 25 de juliol arriba la Festa Major de Niagara Park. Tota la festa estarà dedicada al cinema i Hollywood. Al matí, de 10 a 12, hi haurà festa d'espuma i bombolles gegants per als infants. Una activitat ideal per refrescar-se. A les 9 del vespre començarà el sopar de cinema. Podràs triar entre 5 menús amb un codi QR. Els preus són 10 euros per a socis, 11 euros per a no socis i 8 euros al menú infantil. A les 10 del vespre hi haurà un gran joc de cinema amb premis. L'organització anima a tothom a venir vestit com el seu actor o actriu preferit. A les 11 de la nit, la festa s'acabarà amb un disco mòbil i un DJ. Avui, a les 9 del vespre, el Festival Multipolar ofereix una cantada especial al Parc de la Mollera. La cantada celebra els 50 anys de la nostra dansa. La coral Palatiolo, de Palafolls, serà l'encarregada. La directora de la biblioteca, Sílvia Enfrons, explica que la biblioteca volia estar present a l'aniversari de la nostra dansa. L'acte és gratis i no cal inscripció. Ràdio Tordera estrena un informatiu inclusiu i accessible. S'emetrarà cada dia a les 5 de la tarda. El programa es fa amb la FET, el RUSC i l'Oficina de Català. Les notícies s'expliquen amb un llenguatge planer, proper i fàcil d'entendre. L'objectiu és que tothom pugui entendre les notícies actuals del municipi sense dificultats. És un espai pensat per a persones amb necessitats de suport cognitiu. Ràdio Tordera vol fer ràdio per a tothom. Tordera està en el nivell 3 del Pla Alfa, el nivell més alt de possible incendi forestal. Està prohibit encendre qualsevol foc. Les barbacoes de Sant Andreu i Prudenci Bertrana continuen sense poder-se fer foc. Totes les activitats amb risc d'incendi queden suspeses. El Parc del Montnegre i el Corredor també estan en nivell 3. L'agent rural, Sergi Fonseca, recorda que no es pot encendre cap mena de foc. Per qualsevol mena de fum greu, cal trucar al 937 64 06 15 o al 112. El tordarenc Jaume Camps ha completat el seu segon Ironman a Vitòria. Ha fet un temps total de 10 hores i 11 minuts. La prova va ser molt dura, sobretot el tram de bicicleta, amb el vent lateral de 50 km per hora. Jaume explica: quan estava per quilòmetre 150 de bici, vaig pensar que no estava per córrer una marató, però al final ho vaig fer. Tot i les dificultats, va fer una gran marató final i va acabar amb força. Ara es prepara per tornar a l'Ironman de Calella, d'aquí 2 mesos.

0: Recordem els titulars del dia. Primer, arriba la festa major de Niagara Park. Segon, cantada del Festival Multipolar pels 50 anys de la nostra dansa. Ràdio Tordera estrena un informatiu inclusiu. Tordera està en el nivell 3 del Pla Alfa. Cinquè, Jaume Camps completa el seu segon Ironman. Això ha estat el Notícies de Tordera. Gràcies per escoltar-nos. Ens retrobem demà amb més informació del municipi. Que tingueu un bon dia.
1: Bé, estem en el capítol 15 d'aquesta sèrie Se m'ha escapat el lloro. Aquesta setmana el titularem Cap de

0: Quico, que és la Nuri Pujol, un servidor de vostès com a narrador, tindrem l'Àngela Mir com a Pura, en Salvador Bordes com a Dalmau i el Ramon Ametller, que és un guarda de seguretat. Capítol anterior. Recordem, doncs, que la Filo tenia l'idea i un pla per desfer-se de la Paula i ja l'arriba a casa...
1: Ja sóc aquí! S'ha acabat el perico! On és la Marilyn de Fireta? Genaro, tens marca de carmí a la galta. Banyut!
2: Ho veus, Genaro? El Quico és l'únic que veu la realitat. Escolta, Quico, ja l'hem batejat al tren. Què ens dius de tancar la funció?
1: Bon vent i barca nova! A sopar pa amb tomàquets i a dormir, que la pau no té breu. Visca la paloma i visca la llibertat! Brrr.
3: Ai, doncs té raó, el bitxo! Saps? Té raó!
0: Doncs bé, ara sí que comencem amb el capítol d'avui. I el primer el nomenem com així, com a operació sortida per agafar aire. El menjador, la Filo fent les seves amb el Quico i bla, bla, bla, bla, bla, fent les maletes i preparant tots els estris. Tenen un altre tràfec amb la cadernera que guarden de la veïna.
3: Filó, posa ordre, que estic trucant a l'escala i amb aquest guirigall no sento ni el pip-pip-pi.
2: Escolta, Genaro, que si no portem la cadernera, ell es deprimeix i el Quico es torna boig. Posa'ls a la llista.
1: Paula traïdora, volem mambo, pobres.
3: Hola? Hostal Míriam? Escolti, vull una habitació doble. Sí, amb vistes que la meva dona, si no veu vistes, li agrada veure el mar, es pensa que està a Can Tunis. Escolti, accepten bitxos?
4: Gossos?
3: No, però escolti, un lloro que sap tota la llista de la compra i una cadernera que canta millor que la Pantoja. Si els posem al balcó, no piularan.
2: Digues-li que el Quico és abstemi i que no li donin brandi.
3: Calla, Filó. Que sí, que portem la gàbia neta i reservi'ns la taula per dinar dissabte. Volem el suquet de peix aquell que surt a les revistes, que vinc amb una gana que m'acabaria el campanar de Figueres a la panxa.
0: Ja en el menjador del restaurant Míriam a l'escala...
2: Genaro, menja a poc, que sembla que t'ho hagis de prendre. I mira quines anxoves. Brillen com si fossin la plata. Ningú te les prendrà.
3: Ai, això no són anxoves. Això són lingots d'or del Mediterrani. Ai, si el lloro és una, començaria a parlar en grec.
2: Ui, i aquest vi blanc... Entra com l'aigua de la font, però ja noto que les cames se m'escapen sota la taula.
3: És l'Empordà, dona. Aquí, el vent de tramuntana ens bufa les idees. Escolta, de segon, demanem el suquet de peix de roca. Vull notar el gust del mar, que per Vallmanya, el peix que es menja, sembla que hagi vingut en metro.
1: Olé, el suquet i camarero! Una de braves!
3: Ja torna a parlar en espanyol. Aquest lloro no sé pas quants idiomes sap. Tu, Quico, calla, que seran fora. Menja't el gra de blat i deixa que els humans pequem amb el marisc.
0: Un cop dinats i feta la migdiada, cap una sala de fall de Figueres. Música combo en directe. Amic!

Filó, posa't bé el mocador, que ara entrarem amb... Hem de sobreviscut a la Paloma. Aquests de Figueres no saben el que els espera.

0: Genaro, que estic molt inflada del dinar. Si faig una volta gaire ràpida, el suquet sortirà volant.
1: L'orquestra comença a tocar un meneíto amb molta trompeta.

0: Escolta aquest ritme, això és vida. Vinga, Filó, mou el maluc, com quan tenies 20 anys i anàvem a les festes al barri.
1: Ai, Genaro, que m'està agafant el vaivent. Mira aquells dos d'allà, ens miren amb enveja.
0: Clar que sí, som els reis de la pista. Un, dos, tres, vene el culito, Filó, que es noti que venim del Maresme. Si ens veiés la Paula ara, es pensaria que hem rejuvenit 10 anys de cop.
2: Una sala de ball amb llums de colors i ara entra en acció l'orquestra Els Melòdics de l'Empordà, tocant un pas doble.

0: Filo, posa't recte, que aquí a Figueres hi ha molt de nivell i tu sembles una sínia de tant de moure els braços.
1: Genaro, calla i balla, que estic notant el suquet del Míriam fent salts a l'estómac.
2: De cop, una dona rossa, amb molta laca i un vestit de lluentons, els talla el pas. És la Pura.
3: A poc, parella, que m'esteu trepitjant el territori i gairebé em foteu la lluentor a l'ull. Veniu de Barcelona, oi? Se'ls nota per la fressa que feu al trepitjar.
0: Escolti, senyora, madame lluentons, som del Maresme. I sí, els caps de setmana anem allà a la Paloma i tenim una baldossa amb el nostre nom de tant de polir el parquet.
3: La Paloma? Això és per a principiants. Aquí a Figueres som delineants. Ballem amb el cap i amb els peus. Dalmau, vine aquí.
2: Apareix el senyor Dalmau, un home baixet, amb un audífon que xiula com una cafetera.
4: Què dius, Pura? Que vols una olivada?
3: Que aquells de la capital es pensen que sabem ballar el tico-tico.
0: Escolti, senyor Dalmau, porti la seva senyora a la ITV, que té la llengua massa afilada, Filó. Ensenya'ls com es fa el giro de la muerte.

0: l'orquestra canvia a un ritme caribeny frenètic. Bé, això de frenètic. El Genaro agafa la filo i comencen a girar com batedores.
1: Tu amor me partiendo hacia el occidente me clava...
2: Què ha dit aquest ocellot? M'ha dit passar-li frite bé? Demà el fot-li un cop de bastó.
3: Un pollastre a la ràbia. No entenc res. Pura, que jo també vull ballar. Vull ballar.
0: Dalmau intenta agafar la filo per ballar. El Genaro s'hi posa pel mig i es munta un sàndwich de quatre persones enmig de la pista, tots embolicats amb les cames.
4: Genaro, que el Dalmau m'està trepitjant les mitges amb el bastó.
5: Escolti, senyora, deixi anar la meva americana, que em trencarà les muscleres.
2: És que m'heu enganxat el braçalet al botó del puny.
0: L'orquestra para en sec i tota la sala es mira. El silenci només es trenca amb el xixueix de l'audífon del Dalmau i el veu del segurata.
6: Vayan circulando. Aquí no hay nada que ver. Pobres.
5: Som-hi, som-hi, filo. Aquí hi ha massa art modern per nosaltres. Ens en tornem a l'escala a dormir, que almenys allà les anxoves no contesten.
0: Ja a l'habitació de l'hostal, de matinada...
4: Ai, els peus. Els tinc com dos pebrots escalivats. Però quina nit, Genaro.
5: T'ho he dit, filo. L'escala té poders. He ballat tant que noto que la tramuntana m'ha pentinat per dins.
7: Bebido! Genaro está bebido! Pobres!
5: Tanca el bec, lloro! Lloro de mal alguer, que només he pres un parell de gin tònics per pair les anxoves.
4: Demà, abans de marxar, hem de comprar tres pots d'anxoves dels grossos. Un per la veïna, un per la Paula, que, pobra, s'ha quedat amb les ganes, i un per nosaltres, per quan estiguem nostàlgics de l'Empordà.
5: I tant que sí. Però ara dormim, que demà vull esmorzar un bon tall de coca de la zona. Aquest cap de setmana ens ha donat vida, filo? El proper cop, cap a Olot a buscar volcans.
7: Bambo! Bambo, bambo! Brrr!

0: Aquest estiu, Ràdio Tordera ve carregada de novetats. No et perdis la nostra nova programació estiuenca plena de continguts refrescants i entretinguts per a tothom.
1: Seguim presents a les zones d'FM, com sempre, oferint-te la millor companyia, notícies locals i programes especials. Però això no és tot. Aquest estiu, innovem els nostres continguts a les xarxes socials per estar més a prop teu.
0: Segueix-nos per no perdre cap detall de les nostres entrevistes exclusives, concursos, vídeos en directe i molt més. Ràdio Tordera, sempre amb tu. A l'FM i ara més interactius que mai a les xarxes socials.
2: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
3: No, primer has de fer la digestió.
2: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
3: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
4: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
5: Per menjar bé no has de sortir de Tordera. Vine al restaurant Camí Ral, perquè treballem amb productes de quilòmetre zero, peix de proximitat i postres casolans. Som especialistes en paelles i menjar casolà, amb menú del dia de dimecres a divendres i els caps de setmana a la carta o amb menú especial. I no et perdis la nostra carta de vins de qualitat. Com diu el nostre nom, estem al Camí Ral 146 de Tordera. Per reserves, truca al 643-94-42-89.
6: 107.1 FM. Ràdio Tordera. Els èxits de Ràdio Tordera. La música que es fa escoltar.

0: tarda, benvinguts tots i principalment el meu control, en Salvador Romans. Hola, noi.
1: Ui, que estàs animat, tu. No, el meu control, això de meu, res, ni parlar-ne.
0: No, sí, eres una hora i media mío. Solo mío. Un tipus serem aquella cançó. Era mío, solo mío, solo mío. Bueno, va, doncs estem en el programa La Tarda Record. Avui amb el convidat especial Lluís Aguilé.
1: Sí.
0: Que és el que van votar la gent la setmana passada.
1: Sí.
0: Amb una diferència d'un punt.
1: Què, d'un punt, dius?
0: Només hi havia la diferència d'un punt, d'un vot.
1: Ah.
0: Lluís Aguilé va guanyar per 8 persones que el van dir que ell... I la Marina Rossell, 7 persones. Perdó, que tinc una mica de tos. Però ho portarem bé, això, eh? Vinga, doncs anirem a dir... Què programa el patrocina?
1: Microbis a través de les ones. A veure si els constiparats a tots i a totes, eh?
0: Això no és res, tu. Això passa en un instant. Bueno, doncs què dèiem? Patrocina el restaurant Camí Real 146 amb una paella per dues persones. Està obert el dimecres a diumenge. El dissabte i el diumenge és carta. I, ja ho sabeu, una paella per dues persones. Si truqueu a la ràdio Tordera, el telèfon 93...
1: Una paella d'arròs.
0: Ah, clar, la paella sola no. Això m'ha ferit. Doncs, heu de trucar al telèfon 93-764-2893 per participar, demanar una cançó, com les que us llegirem ara, però també heu de votar quin cantant voleu la setmana que ve.
1: Ah, això. I quin els hi proposes?
0: Ja tenim la Rocío Dúrcal, sí, o Gloria Lasso. Una mica de contrast.
1: Sí, tant contrast.
0: Una, però no. Són unes boleros i l'altra canta ranxeres. A veure què els agrada més a la gent, no?
1: Aviam, sí.
0: Si els agrada més les ranxeres...
1: Molt bona idea, Sí. Això me recorda una mica allò de l'Espanya per als espanyols.
0: Sí, quasi.
1: Te'n recordes, tu, d'això?
0: Sí, la Maria Matilde Almendos és la que
1: presentava. Correcte, una veu preciosa.
0: No, jo anava a treballar a l'Aragonès en tren, treballava de nits... i l'escoltava en el tren, i això es portava d'Espanya per a los españoles.
1: Nosaltres fem de Radio Tordera per a los torderencos.
0: Los torderencos. I de más hierbas.
1: I de más rodalies. Ai.
0: Bueno, doncs va, quines cançons tenim avui?
1: Tu sabràs.
0: De Lluís Aguilé.
1: Tu sabràs.
0: No, tu no les tens apuntades?
1: Jo et diré les tres de torna. La gent que estimo, Borriquito... I la Gavina, de la Marina Rossell, de Borriquito d'en Paret, Borriquito com tu, i la gent que estimo d'Oques Grasses. Les altres, tu mateix.
0: Ah, i el Nil Dami, al supermercat. Te l'has deixat, que aquesta li agrada al meu net.
1: Ah, jo em pensava que aquesta del supermercat era com...
0: està de moda.
1: Com aquesta. Una guassa d'aquelles teves.
0: No, doncs no, ja existeix. Bueno, va. Tenim de Lluís Aguilé, con amor o sin amor, la vida passa, en el amor, olvídame, cuando salí de Cuba, ciutat solitària, Juanita Banana, olvidemos el mañana, es una lata el trabajar, la chatunga, es el sol español, y la chatunga la tinc dues vegades, señor presidente, el tio Calambres, i ja està. Tot això ho trobareu en aquest programa d'avui, de dimecres, dia 21 del 7 del 26. I anem, doncs, a fer la primera cançó, si no hi ha trucades, què et sembla?
1: Ah, molt bé. És que ara estava tenint una persona que ha escoltat el lloro.
0: Ah, molt bé. Bé, si jo també sé gent que me diuen coses del lloro.
1: Sí, bueno, ara nosaltres estem per la tarda, record...
0: Sí.
1: I tenim una trucada.
0: Ah, molt bé.
1: I sí, una, de moment una. Vols que te la passi? Te la passo?
0: Passa-me-la, bona tarda. Bona tarda.
2: Bona tarda.
1: En Joan Chapallí, que s'està banyant.
0: No, en Joan Chapallí. Qui ets?
2: Jo.
0: Sí, quan? Sí.
1: S'està banyant allà a la piscina.
0: Ai, no te sentim quasi bé, eh? On està? Surt al balcó. Que fa fresc avui.
2: Sí.
0: Quina cançó vols escoltar, Joan Chapallí?
2: Una de Julio.
0: De Julio?
2: Ai, Lluís Aguilé.
1: Ai, és l'Aguilé, sí.
0: Mira, ja la vida passa, en l'amor. Olvídame, Quan de salir de Cuba, Ciudad Solitaria.
2: Mira, aquesta.
0: Quan de salir de Cuba?
2: Sí.
0: Molt
1: però
0: bé.
1: Si tu no hi has anat mai a Cuba.
0: Però ara hi semblarà que s'hi troba.
1: Però tu vols sortir abans d'entrar?
0: Sí. És que ara no el deixaria per sortir, eh? Deixaria sortir no. La roba posada, eh? Encara gràcies.
2: Ara hi aniré a Cuba.
0: Ben fet, així m'agrada. Animar la pobra gent que ha quedat allà plomada. A veure, a qui vols dedicar, Joan?
2: A tot el meu familiar. I ara en vull una que... De l'altra.
0: De la llista hi ha la Marina Rossell, la Gavina, en Paret...
2: La Gavina, va, mateixa.
0: Vinga, doncs va, la Gavina, Xapellí.
2: I aquesta la dedico a la Quimeta Puig, a Antonio Cuenca, a vosaltres dos, i al Tocàs Barrera.
0: Molt bé.
2: I que tingueu bon programa i en Salvador que no pari.
1: Què dius ara?
0: No, però si a vegades para el punyetero, t'ha passat que no veus, eh? Vinga, doncs, gràcies, Joan.
1: Adéu. Ara me ves, ara no me ves.
0: Bona tarda. Adéu. I ara no sé si tenim una altra.
1: No, de moment.
0: No? Doncs...
1: No, home, és que tanta... Ostres.
0: Quina vols posar?
1: Tu ho diràs.
0: Per el número 1 tinc Con amor o sin amor, de Luis Aguilé. I l'ha demanat la Mercè García per dedicar-la, com sempre, a tota l'audiència i a nosaltres especialment.
1: Ara, doncs, mirarem si la tenim per aquí, con amor i sin amor.
0: O sin amor.
1: Doncs, quan tu vulguis, endavant. La disparem. No?
0: Endavant.
1: Sí?
0: Sí.

0: Oh, oh, con amor i sin amor.
1: Però ja saps que aquest noi va néixer uns mesos abans d'esclatar la Guerra Civil?
0: No.
1: Pues sí, senyor.
0: I on va néixer? A Cuba, no, no?
1: Sí. A Buenos Aires.
0: Era cubà, no?
1: Buenos Aires.
0: No, Buenos Aires, tierra querida.
1: Buenos Aires.
0: Haurem de passar un tango de tant en tant, també, no?
1: Bueno.
0: De mi, Buenos Aires, tierra querida.
1: Ah, això, te la saps, eh? Veiem si hi ha...
0: Si hi ha trucades?
1: Sí, aviam.
0: Hola, bon dia. O bona tarda, vull dir.
2: Bona tarda.
1: Altra vegada en Xapallí?
2: Escolta'm, la setmana que ve la Rocío, que m'he descuidat.
0: Ah, vale.
1: La Rocío Durca.
2: La meva amiga.
1: Ai,
0: no,
1: senyor.
0: Noi. La ranxera estava amb tu, eh?
1: Jo em pensava que era la Pantoja, la teva amiga.
0: La Pantoja també.
1: Vinga, adéu. Veiem?
0: A veure, aquí, que aquest ja no, s'ha cansat.
1: N'hi ha un que es veu que truca i llavors se'n repenteix.
0: Tu proves, segur que és el mar. Deu ser el mar. Bé, anem a la Marina Rossell, ara?
1: Però si vols, sí, però tenim Publi, eh?
0: Ah, doncs, bueno, doncs passa vinga. La Publi.
3: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify.
1: Ràdio
3: Tordera, l'emissora que t'escolta.
0: Com està el pati?
4: T'has perdut algun programa o vols tornar a escoltar alguna entrevista? A Ràdio Tordera t'ho posem molt més fàcil.
5: Hem renovat l'apartat d'àudios a la carta. Ara tots els programes estan organitzats perquè siguin més visibles i accessibles. Trobar el que busques ara és molt més senzill.
4: A la portada de la web i a les xarxes socials et continuarem recomanant els 3 àudios destacats de cada jornada. Però ara tota la nostra programació està al teu abast amb un sol clic.
5: Entra a radiotordera.cat i recupera'ns quan vulguis.
4: Ràdio Tordera, sempre amb tu. Ara més fàcil.
6: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí RAL 182.
7: Hi ha plans d'estiu i planassos per tota la vida. Només aquest mes, a Dental Company Tordera, tens un 20% de descompte en tractaments d'implantologia. Demana cita al 930 13 02 78.
8: Dental Company, porque sonreír es salud.
3: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
9: La tarda és record.
0: Tururu. Ah, tenim una trucada que se'n va.
1: Hola.
0: Hola, bona tarda.
10: Bona tarda.
1: Ara sí?
0: Amb qui parlem?
10: La Montse de Sant Pere.
0: Oi, que està constipada la Montse, no t'havia conegut. Sí,
1: està constipada, esclar, tu amb aquests estornuts aquí, en el micro.
0: El virus.
10: Ja m'ha arribat el telèfon.
1: T'ha arribat a via telefònica.
0: Ai, pobre Montse. Sí.
1: Aquest en Joan, escolta.
0: A quina cançó vas escoltar?
10: El tio Calambres.
0: El tio Calambres? Molt bé.
1: Sí, sí.
0: No, un paret.
10: És molt divertida.
0: Sí, tant que sí. Molt bé, Montse. I qui la vas
10: dedicar? I llavors, la setmana que ve, la Gloria Lasso.
0: Molt bé,
1: ah, mira.
0: Ja té dos vots. La Gloria Lasso.
10: I llavors, aquesta la dedico a les Cristines, Jaumes, Joaquims i Anes, que n'hi ha molts. Molts Joan, que ho conec, d'altres que no.
0: Joan
10: Joaquims. Aquesta setmana és el cant de molta gent.
1: Bueno, és aquesta setmana, la Festa Major de Blanes.
0: Sí, ah, mira, ja que has dit això, vull anunciar-te una cosa, Montse. Dissabte al matí, al Mas Sant Jaume, hi ha missa a les 10.
1: Carai.
0: I després, pica-pica.
1: Quin dia, dius?
0: Dissabte al matí a les 10.
1: A les 10.
0: Missa pel nostre rector que tenim aquí.
1: Ah.
0: I a més, després, gràcies a la gentilesa dels del restaurant, la Masia, hi haurà un pica-pica per tothom.
1: Si me'n recordo, hi aniré,
0: Jo també. Perquè... I tu, Montse?
1: Bueno, no hi estan mai.
10: Ja saps que... Estic limitada, hi ha dies que puc sortir, altres que no.
0: Bueno,
10: que
0: el dissabte potser sí.
10: Sí.
1: Jo el diumenge no, perquè hem de venir al matí de sardanes, eh?
0: Ah, oi, és veritat, nosaltres el diumenge res.
10: Jo m'escolto.
0: Molt bé, Montse.
10: Vale.
0: Has dedicat jo
10: bona
0: no?
10: Bona tarda i bona per vosaltres també, Us desitjo.
1: Vinga, molt gràcies. Vinga, a millorar-se.
10: Vale. I no feu-me dir més constipat.
1: Vinga, adéu.
0: Adéu.
1: Veiem aquest...
0: Aquest
1: un no funciona.
0: Ara fins que no entri en Marc, passarà que tot el rato...
1: Aquest un no funciona.
0: Sí, funciona, sí. Passa que és tot el rato truca en Marc.
1: És en Marc?
0: Sí.
1: Costa, Marc, fes-ho bé.
0: I t'hi jugues que com hagi trucat en Marc va bé tota la centraleta?
1: Fins que no li hagin posat un tango no funcionarà.
0: Bueno, vinga, anem a posar doncs, aquesta, la Marina Rossell, la Gavina.
1: Ah, la Gavina,
0: ens ha
1: demanat
0: l'Àngels Roc, en Joan Chapallí, l'Àngels la dedica amb en Marc Massaguer, en Salvador Massó també la dedica a en Jaume i a la Julita, com sempre, i a nosaltres mateixos. Doncs anem a escoltar.
1: Moltes gràcies.
0: La Gavina, cantada per Marina Rossell.

0: Hola, bon dia, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Ah, la Quima.
2: Ai, la Quima, bona tarda.
1: Sóc la Quima.
0: Benvinguda, Quima.
1: Ai, bueno, bona tarda. Mira, jo vull la cançó del Lluís Aguiler, El sol espanyol.
0: Molt bé.
2: El què?
0: El sol, és el sol espanyol.
2: Pues ah,
1: sí,
2: el tenim.
1: És el sol
0: sí,
1: espanyol.
0: Sí, que la tenim.
1: Ja, mira,
0: sí.
1: Ja ni me'n recordo.
0: L'hauríem de tenir.
2: Avui no tens sí. Tanta feina, Quima?
0: No.
1: Avui no, però avui m'he relaxat una mica. Però home, mira, que tinc un...
2: És que treballes massa, eh?
1: I això dona molta feina, eh?
2: I Senda sí. Passarà per casa teva, eh, treballant tant.
1: Ai, mira, ja no vull pas més invitats. No, no, no, ja som fora. Bueno, mira, jo voldria... Aquesta cançó és El sol espanyol d'en Lluís Aguiler, per dedicar-los a vosaltres... I a tothom. I, bueno, i
0: a qui votes?
1: El cantant per la setmana que vine, sí. Lòria Lasso.
0: Molt
1: per escoltar-la del temps d'abans.
0: Sí, sí, era del nostre temps, sí, sí.
1: Mira, bueno, era del temps de Salvador.
2: Jo no, eh?
1: Espanyoles i tot. Del temps d'abans, la Lòria Lasso, mare meva, d'abans que jo. Vinga.
0: Que vagi bé, aquesta... que la dediques.
2: Molt bé.
1: Mira, dedico a tots vosaltres i tothom que escolta.
2: Gràcies.
0: Moltes gràcies.
1: La tarda, record.
0: Per tu, també.
1: Aquesta és la Lòria Lasso, eh? Per escoltar-la.
0: D'acord.
1: Per recordar. Adéu. Adéu, adéu, bona tarda.
0: Bé. Bona tarda.
2: Veiem?
0: Veiem que hi ha una trucada. Hola? Hola, bona tarda.
3: Hola, hermano.
0: Hermano.
2: No falla.
0: Hermano de l'alma.
3: Hola, bombón, y hola, don Salvador, guapetón.
0: No, això
3: hola.
0: Sí, és muy guapo, eh?
2: Ui,
3: sí.
2: Robert Redford
3: sí.
2: Por munt.
3: Sí, es muy guapo y muy joven.
0: También, también.
3: Sí. Sí. Juan.
0: ¿Qué canción?
3: Juan.
0: Dime, dime.
3: ¿Me puede poner la de...
0: La pachanga?
3: Señor presidente o algo
0: ah,
3: así,
0: vale.
3: ¿Ha dicho?
0: Sí, señor presidente, vale.
3: Vale, y luego me puede poner otra que sea bonita, que la elija tú o El Salvador, me da igual.
0: Ah, posem al supermercat, va.
2: Sí,
0: la
2: això.
0: Tenim?
2: Hem d'anar de compra.
3: Y te la dedico a la bonita.
0: Ah.
3: A Luis B.
0: Ah.
3: Al papa i a la mama.
0: Molt bé.
2: I a l'Aitana, eh?
0: A l'Aitana, bon matí.
3: Al papa i a la mama. I al Toni López. Ai. I fan una pregunta. La niña que va con el Toni López, ¿quién es tu hija?
0: No tiene hijos.
3: Pues también de la dedico para ella.
0: Vale, muy bien.
3: Y también de la dedico a la madre Ángeles, a la madre Adula Oliveta, que espero que ella esté bien.
0: Muy bien.
3: Y a ti y a Salvador Duman.
0: Muy bien, Marc.
2: Venga.
3: Y a la gitana Bon Matí.
0: Ahora. Ya era hora.
3: Y a Jorge y a la madre.
0: Molt bé, gràcies. Vinga. Per trucar.
3: Adéu, guapo.
2: Adéu.
0: Adéu.
2: Hola.
0: Hola, con quién hablo?
4: Hola.
0: La Maria.
2: La Maria.
0: Maria,
4: sí.
0: Què tal? Anar fent, eh?
2: La Maria.
0: Què escoltarem avui, Maria?
2: Hi ha aquella cançó tan maca de West Side Story, Maria, Maria, Maria.
0: Sí, però no, avui no hi ha.
4: Sí, però no la cantis, eh? Que...
2: Home, jo canto molt bé, eh, Maria? Em volien llogar.
4: Bueno, molt bé.
0: El volíem fer marxar.
2: Vaig fer un duo amb paraules d'amor amb una nena que cantava molt bé.
0: Ah, la nena cantava bé, però tu no ho sé.
2: Jo també. Me va cridar perquè cantés.
0: Ah,
2: jo devia conèixer.
4: Esteu de guassa i ara ja m'he perdut, ja no sé el que teniu.
0: Ara ja no te'n recordes quina cançó volies.
2: El carrer no. Sí que et saps on és.
4: A veure, no hi ha un sorbito de xampany?
2: Ah,
0: no.
2: Però aquest és l'Aguiler que el canta.
0: No, aquesta la canta pas d'ell, no?
2: Home.
0: No, jo no la tinc. Haurà de buscar, sí, per cas. Un sorbito de xampany.
4: Bueno, és igual.
0: És de los brincos. És de los brincos.
2: I tant, és de los brincos.
0: És de los brincos. La setmana que ve portarem els brincos, doncs, també. Va.
2: Jo saps on te la vaig a ballar, aquesta?
4: No.
2: A les copes de Lloret.
0: Oh, va, jo passis d'anar.
4: No, bueno, poseu la cançó que vulgueu.
0: Mira, hi ha el sol espanyol, i... Juanita Banana, Ciutat Solitària.
4: No, aquesta de Juanita Banana, no. Mira, saps què? Poseu... És una lata al treballar.
0: Sí, senyor, ah, aquesta, sí, és veritat.
2: Sí, és veritat.
0: Sí, sí, doncs vinga, aquesta.
2: Amb lo maco que és treballar, ja ho veus tu ara.
0: Ah, ja la pots dedicar, Maria.
4: Molt bé, va, vinga, a les meves amigues, a la Quimeta Puig i a vosaltres dos.
2: Molt bé, Maria.
0: Recordant el temps de la fibra.
4: I per la setmana que ve vull la Glòria Lasso.
0: Mira, de moment... Mira, ja tenim un empat, eh?
2: Ah, és un 4 empat,
0: i 4
2: això.
0: Ja.
2: Ai, mare, haurem de posar...
0: Ah, això ja va més fort, eh?
2: 5 de la Glòria aquesta, i 5 de la Rocío.
4: Aquesta, la Glòria de Lasso, ja ens cantarà el Cachito, no?
0: Cachito,
2: ah, mira, sí, senyora.
0: I tenia una casita en Canadà.
2: També, el casita en Canadà, sí.
4: Ah. Bueno, vinga. Va, anem per feina, que es fa tard.
0: Que no farem res.
2: Ja ens han donat instruccions.
0: Sí, molt bé.
4: Adéu-siau.
2: Vinga, adéu, Maria.
0: Adéu.
2: Doncs, bueno,
0: tenia una casita xiquitita. Quina ètnica posaríem?
2: Ah, no sé.
0: M'has mirat tu, és que mires la pantalla.
2: M'has dit el supermercat o...
0: Ah, sí, el supermercat, clar, Daniel Daimi.
2: Ah, no sé, vull dir jo...
0: Doncs aquesta l'ha demanat en Marc Masseguer per dedicar-la a tota aquella gent que ha dit ell. I jo la dedico al meu net, principalment, perquè sé que li agrada.
2: I jo, totes les dependentes del súper.
0: Això, mira, també si ens escolten ja ho sabeu.
2: Home, esclar.
0: M'he enamorat en el supermercat.
2: Ah, és veritat, sí, senyor.
0: Ah.
2: Sí.
0: Veus?
2: Doncs veure.
0: Fent cua.
2: Sí.
5: Potser aquest no és el lloc indicat.

0: potser esperàvem la primera cita més intimitat.
1: Senti... Ai!
2: Hola.
1: Bon dia, bona tarda. Que hi ha algú? Poder la vinc... Ara, hola!
3: Hola, què tal, guapos?
1: Nosaltres aquí, esperant-te.
2: La Quimeta.
3: Ja sóc aquí, ja arribat.
2: Ostres, Quimetes.
3: Quimeta. Ho he agafat el patinet i ha arribat.
1: Molt bé.
2: Tu, té la veu més clara, sí. Tot se sent millor. Què passa aquí?
1: Venia del supermercat.
2: Ai, sí. S'ha enamorat d'un paquet de sardines.
3: Sí, no m'agraden pas.
2: No.
3: Però va, vinga.
1: Quina cançó vols que et posem?
3: Bueno, quina teniu una per mi?
1: Tenim, a veure... És el sol espanyol, Juanita Banana, és En el amor, Ciudad Solitaria,
3: ai, no sé
1: La vida passa...
3: La vida passa volant.
1: Va, posem que la vida passa, va, Quimeta.
2: Sí, sí, perquè va. La vida sempre és la vida, sí. Encara que passi sí. I encara que no passi.
3: Sí. Sí.
1: Vale, Quimeta Puig, endavant, amb una dedicatòria.
3: Mira, no falla la Maria, la Maria... Què tal? Com va?
1: Ui, va bé la Maria.
3: Després...
2: Hem de tallar, que tenim els informatius,
4: Serveis informatius.
5: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. El nostre poble està en nivell 3 de risc d'incendi forestal. Queda prohibit encendre cap tipus de foc, entre altres mesures preventives des del Parc del Bonegre i Corredor. També s'ha activat el nivell 3 a tota l'àrea del parc. En Sergi Fonseca, el tordarenc agent major del cos d'agents rurals, explica que queda prohibit fer qualsevol tipus de foc.
6: Per exemple, en Pla Alfa 3 queda prohibit fer servir tots aquests aparells, com van ser xerracs mecànics, no? Les motoserres, les desbrossadores, aquests aparells que poden generar guspires, doncs tot això també queda prohibit.
5: El Festival Multipolar ofereix avui una cantada amb motiu del 50è aniversari de la nostra dansa. Serà al Parc de la Mollera a partir de les 9 del vespre amb l'actuació de la Coral Palatiolo de Palafolls. Sílvia Francesc, directora de la biblioteca.
7: Gaudint d'aquesta cantada, que tindrem una coral que, si no recordo malament, és unes 25 persones, vull dir que serà un acte molt bonic.
5: Ràdio Tordera estrena un nou informatiu inclusiu i accessible. L'espai es podrà escoltar cada tarda a partir de les 5 i dissabte arriba la Festa Major de Niagara Park amb una programació dedicada al cinema. El Benet s'omplirà de festa aquest dissabte amb activitats infantils, un sopar temàtic i disco mòbil. En esports, Jaume Camps supera l'extrem vent de Vitòria i completa el seu segon Ironman en poc més de 10 hores. El tordarenc va fer front a unes dures condicions meteorològiques, especialment en el tram de bicicleta. Ell mateix ho explicava.
8: Les tres disciplines són independents, o sigui... Sí que acumules una fatiga, però et pots estar fatal a la bici i després baixar-te a córrer i fer una carrera espectacular. I jo crec que vaig fer una molt bona carrera, o sigui, estic orgullós de la carrera que vaig fer.
5: Parlem del temps, previsió meteorològica, els detalls d'en Joaquim Serra.
9: Comencem la informació meteorològica parlant de canvis que ens arribaran aquest proper cap de setmana, destacables, baixaran clarament les temperatures, almenys tindrem un parèntesi en aquest període tan càlid que estem tenint aquest estiu, ja que després tornarà a semblar la calor intensa a principis del mes d'agost com a mínim. Per tant, de moment, com comentàvem, la situació que vindrà marcada principalment per temps estable, l'ambient assolellat avui, demà i demà passat, amb alguns núvols prims aquesta tarda, també aquest migdia, poca cosa, vents fluixos aquest matí del nord-est, aquesta tarda del sud-est, i situació marítima tranquil·la. Demà i demà passat tot continuarà igual, tampoc han de variar gaire les temperatures, potser pugin una miqueta més de cara divendres, dissabte ja començarien a baixar, i a última hora de dissabte i matinada, sobretot de diumenge, esperem xàfecs i tempestes que podran afectar qualsevol punt de la comarca.
5: Ho deixem aquí actualitzant notícies en propers butlletins. Gràcies per la seva atenció.
4: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
10: La tarda és record.
1: ara sí que anirem a posar una de les cançons que ens han demanat, una del nostre convidat, en Luis Aguilé, i serà Cuando salí de Cuba. L'ha demanat en Joan Chapellí i també en Salvador Massó per dedicar-li a la Julita, en Jaume, la Madrona i tota la seva família. Doncs anem a escoltar Cuando salí de Cuba.
2: Ni un ni l'altre ha estat a Cuba, però bueno, mira, si volen sortir-ne...
1: Sí, ara sortiran ben bé.
2: Ben sortiran.

0: Aca, maca. Quina cançó, tu.
1: Si poguéssim anar a Cuba encara seria millor. Ara no, perquè està molt fotut, eh?
0: Sí, la cosa està molt xunga. No tenen petroli, no tenen medicines.
1: Pinta tothom fatal,
0: al carrer,
1: eh?
0: Tothom cap al carrer a prendre la fresca.
1: Tu, si els hi portéssim 10 paquets de paracetamol, poder ens arrabarien així.
0: No, sí, tant, com palmes i tot. Has de prendre un flamenco. Bueno, anem per una altra cançó.
1: Sí, quina, la de la Maresma?
0: Ella ha demanat... És una lata al treballar.
1: Sí.
0: Doncs vinga,
1: em posem-la. Penso, eh?
0: Sí, sí, la Maria. Sí. Va, Maria, posem la teva. Ella l'ha dedicat, a, ja ho heu escoltat, perquè ho ha fet en viu i en directe. Ens ha trucat i ja està, ha fet la dedicatòria.
1: Sí. Penso que sí, no?
0: Doncs ja està, tu.
1: I te l'ha dedicat a tu i a mi.
0: A mi, jo li dedico a ella i tu també.
1: A ella i nosaltres, a la Maria Dolors Olivera, perquè treballàs
0: sí?
1: Una llauna.
0: Ah, no, tinc una petició de la Maria Dolors Oliveres també aquí, eh?
1: Ah, i doncs?
0: Sí, vol la xatunga, ella.
1: Ah, la xatunga.
0: Ah, la xatunga tiene algo que me gusta.
1: Doncs quan tu diguis, ara posarem aquesta, no?
0: Sí.
1: És una lata.
0: És una lata, el treballat. Ai, ves-hi tu, treballar, noia.

0: Bueno, després de donar la lata, després de donar la lata a la gent, anirem a escoltar en Peret. Què et sembla, en Peret?
1: En Peret, no m'has dit la xatunga.
0: Ah, també podem fer-la, sí. La xatunga també és molt animada i ens l'ha demanat aquí a la Maria Dolors Oliveres perquè té moltes ganes de fer una mica de festa. I parla també de la festa major. La xatunga tiene algo que me gusta.
1: Sí,
0: y todo esto, ¿sabes?
1: La xatunga E, la xatunga A.
0: Ah, i ara què farà? Sí, la xatunga E, què farà? Doncs vinga, Maria Dolors Oliveres, per tu, i esperem que estiguis molt bé. Ai, que ens desmuntaran el quiosco. Endavant.
1: Endavant, doncs. Endavant.

0: Doncs ara sí, eh?
1: Sap greu que hem tingut de tallar la Quimeta,
0: Puig, pobreta.
1: Amb els informatius.
0: Quimeta, ens perdones.
1: Si li vols dir alguna cosa...
0: Quimeta, t'estimem molt. No sé, de culpa nostra, sé culpa d'en Salvador que ha posat...
1: Ja està, ja està. Hi havia un que deia la culpa és molt negra i ningú la vol.
0: Ara, i sempre s'ha de buscar un culpable. Jo, amb moltes famílies i que conec i tot això, sempre... Ha set culpa.
1: Sí, sí.
0: No n'hi han de culpables. S'ha passat i ja
1: ha
0: està.
1: Ha passat i ja està.
0: Hombre.
1: Clar. I doncs, per què me dius que la culpa és meva?
0: Jo no he dit això.
1: Ah, no. La culpa en Salvador.
0: No he dit Salvador, jo.
1: Sí, sí. Tu, jo, escolta, que jo encara hi sento bé, eh? De Gaes, res, eh? De Gaes n'hi ha blat de moment.
0: Gaes.
1: Bé, què anem a fer ara?
0: Ara sí, posarem aquesta... que t'havia dit en Peret, en Borriquito como tu, l'ha demanat l'Àngel Droc per dedicar-la a en Marc Massaguer, l'ha demanat la Montse de Sant Pere i també l'Anna Fernández per dedicar-li a les seves amigues i en Marc Massaguer. Doncs tothom li agrada en Peret i nosaltres també amb el Borriquito como tu.
1: Que no sabe ni la U.
0: Ni la U.

0: Que tú, y que tú, y que tú, y que tú, que tú, y bonequito como tú. Más que tú, y más que tú, y más que tú, que tú, y que tú, y bonequito como tú. Que todo, sé más que nadie, sé más que tú, y que tú, y que tú, y que tú, que tú, que tú, y borequito como tú. Que no sabes ni la voz, borequito como tú. Yo sé más que tú, más que tú, más que tú, más que tú, y más que tú, y borequito como tú. Que no sabes ni la voz, borequito como tú.
1: Que no sabe ni la U. Bueno.
2: Borriquito.
1: El borriquito...
2: Borriquito.
1: Ara, no hi ha gaires de borriquitos, ara.
2: Aquella feia una publicitat, la Carmen Sevilla, quan hi era gran, i feia aquella de les ovejas, el borriquito.
1: Ah, les ovejitas, sí.
2: Norit i el borriquito.
1: Ah, déu-n'hi-do. Sempre se fan espanyolades per tot arreu, eh?
2: Per tot arreu.
1: Ara farem la de la Quima, de Canet, que ens ha demanat d'en Luis Aguiler, que és el nostre convidat d'avui. És el sol espanyol.
2: El sol espanyol.
1: L'ha dedicat a tots nosaltres i a tota la gent que escolta la ràdio, doncs ja està.
2: Que abans no es ponia mai el sol.
1: No, abans primer salia.
2: Ho saps, te'n recordes d'això, no?
1: S'oculta el sol i qui l'ocultaràs tu.
2: Al col·legi te'n ensenyaven, això.
1: No, doncs a mi...
2: La Quima se'n deuen recordar, per això l'ha demanat.
1: Ah, perquè ella anava a les monges, però nosaltres...
2: Perquè teníem Filipines...
1: Els nacionals no ensenyaven res.
2: Teníem Filipines i no sé què més, i el sol no se ponia nunca.
1: No se ponia nunca.
2: Doncs, és sol espanyol.
1: Endavant.

0: aquest anava a Marbella, parlant del sol.
1: Marbella, Torremolinos.
0: Voleu un pas de fer, va bé molt bé.
1: Diu, excuse-me, jo sóc un hippie.
0: Doncs vinga.
1: Anem per una cançó de les Oques Grasses.
0: Ostres, les Oques Grasses.
1: Sí.
0: La gent que estimo.
1: La gent que estimo, que ens l'ha demanat en Lluís d'Olot.
0: En Lluís d'Olot?
1: La dedica a tota l'audiència en general.
0: Jo no el conec pas, aquest en Lluís.
1: Ja te'l presentaré el dia que vingui. Bé, fa com en Joan de... Entès, aquell altre?
0: Jo d'Olot només conec dos restaurants.
1: Ah,
0: allà em fan les patates d'Olot.
1: No, mira, la meva filla hi va anar al restaurant que hi vaig anar fa poc.
0: Veus?
1: A Olot, sí.
0: Veus?
1: És el més famós que hi ha, que és un tipus Campujol i Gannassos, com era abans.
0: Però aquest no, famós...
1: Estava en el mercat.
0: Ah, sí, en el mercat. El més famós és el que està allà prop d'uns arbres i una font.
1: Sí, allà.
0: Allà? Doncs aquest.
1: Però sí. No me'n recordo quan se diu.
0: Sí, home, jo també. No. Ja me vindrà.
1: Però hi va, està així, has de demanar l'hora i tot.
0: Clar, clar, clar.
1: Està, bueno, molt. Doncs vinga, va. Oh, doncs, gràcies.
0: La gent que estimo,
1: la
0: no?
1: La gent que estimo, sí. Què és això?
0: A poc a poc, ho sento.
1: Està ratllat.
0: Sí.
1: Ara ja comença, ja comença.
0: Això el va increixent, saps?
1: Ah, no, està molt ben fet.
2: Porto a mi les coses que em vas dir.
0: Veus?

0: Aquest estiu, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
2: No, primer has de fer la digestió.
1: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
2: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
3: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
4: LinkedIn, el cor de l'emissora. Ràdio Tordera és passió pel periodisme i pel territori. Al nostre canal de LinkedIn podràs conèixer com treballem, des de la formació de l'equip fins a les fites, premis i reunions més destacades de l'emissora. Connecta amb la nostra activitat institucional i professional. Troba'ns al LinkedIn com a Ràdio Tordera. Som la teva ràdio de confiança, també a la xarxa professional. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
5: La tarda és record.
6: I ara sí, tornem a estar aquí nosaltres després d'aquests consells publicitaris.
7: Aquí tenim trucades que pot ser que siguin o pot ser que no, perquè
6: a veure.
7: És tot un lío, eh?
6: Hola, estimades trucades. Bona tarda.
7: Hola.
6: Bona tarda.
8: Bona tarda.
6: Bona tarda. Mira. Hola, Antoni.
8: Hola, Toni. Ja m'ha conegut.
6: Antoni.
7: Antoni, has tingut paciència, eh?
8: Home, tant que tinc paciència. Tenia aquí la ràdio engegada i estava
6: netejant per aquí.
8: Ja em respondrà. No hi ha pressa.
7: Molt bé, així m'agrada.
6: Aquest és Salvador que no vol donar
7: l'entrada. Un tio llest. Res, home.
6: A veure, què? Digue'm quina
8: cançó. Escolta, posa-la que ve a continuació. M'és igual. Mira, és trucar i col·laborar.
6: Ara teníem en aquí Olvidemos el mañana.
8: Bueno, pues si olvidemos el mañana, vivim el presente, eh?
7: Sembla una pel·lícula ja més bona, això.
6: Això i tant, mira.
8: No, però vivim el presente, mañana veurem el que passarà, tu no ho sabem pas.
6: No ho sabem.
8: Però, escolta'm, tant, els dos restaurants d'Olot més bons són Fomoixina i Cala Déu.
7: Bé, els més bons, això és qüestió de
8: per mi,
7: personal.
8: Cala Déu... Cala
7: Déu
8: fan unes patates d'Olot.
7: Sí,
6: el que agradi la patata, però jo m'agrada menjar altra cosa. Vaig menjar sempre amb pèsols.
7: Allà en diuen trumfes.
8: No, però bé.
6: Les patates d'Olot no em fan córrer, a mi.
7: Són rellenes de carn.
6: No.
7: Són farcides de carn.
6: La meva dona a vegades em fa, però a mi no m'agraden. Ho sento.
8: Tu ja m'has safat la boca aigua.
7: No? Mira, veus? Apa.
6: A mi m'agrada que hi hagi sèpia, cosa de peix.
7: Sèpia amb patates.
6: Sèpia amb patates. Lot.
7: Ja ho veus, Toni.
6: Bueno, ja
7: ho
6: pots dedicar perquè...
8: Tothom té els seus gustos.
7: Claro, no? Claro.
6: Clar que sí. Molt bé.
8: N'hi ha que li agrada una cosa i n'hi ha que li agrada l'altra.
6: Exacte. No,
7: si faltaria.
8: Jo si vaig a Lot, vaig a menjar patates a Lot, a Cala Déu.
6: Molt bé. Doncs ja
7: ben
6: sabem.
7: Fet, Toni.
8: També fan altres coses.
6: Sí, fan peus de porc, fan de tot. Sí.
8: Home, fan de tot. El I llavors, típic. Més amunt, de Cala Déu, hi ha el restaurant de Fomoixina, que també està força bé. Vull dir que tot aquell país m'ho conec força bé, perquè anàvem allà al càmping, al lava, allà al costat.
7: Buscar bolets.
6: Molt bé. Doncs sí.
8: I
6: jo de moment he anat a dos, de moment, però no me'n recordo cap del nom dels dos que he anat.
8: Aquest territori volcànic me'l conec força bé.
6: Molt bé. I vam anar-hi un dia amb les meves filles i es va fotre ploure i no vam poder anar a veure el terreny volcànic, sinó que aquell dia sí que vam menjar patates solot, perquè era l'únic restaurant que hi havia a la vora.
8: Anant cap a Santa Pau, no?
6: Sí. Es van haver de quedar per allà. Que plovia molt.
8: I bona gent.
6: Clar, sí, i tant, som molt amables tots.
8: Sí. Bueno,
6: molt bé, doncs, Antoni.
8: Acabeu de fer un bon programa i ja t'he dit, posa-me la que ve a continuació.
6: Olvidem-nos el mañana.
8: La dedico que anem a Xapallí,
7: a la Quimeta,
8: a vosaltres i tots els que ens escolten.
7: Molt bé, Toni, vinga, adéu. Sí,
6: Que vagi bé.
7: Ara segur que no, eh?
6: Ara no.
7: Veus?
6: Ara ja s'ha cansat.
7: Sí, ja ho sabia.
6: Aquest
7: telèfon 1
6: està... O no truquen en tot el rato,
7: està...
6: o volen parlar el dia que ja està i que n'hi ha una.
7: Com el fantasma de l'òpera.
6: No es poden esperar, no es poden esperar.
7: Telèfon 1... No, és que és aquest telèfon que no, no funciona.
6: No. Què dius ara?
7: Pel diumenge al matí de sardanes tindrem problemes si no s'arregla abans.
6: Això ho arreglarem.
7: Doncs tu diràs, cavallero.
6: A veure, posem aquesta que acabem de dir, no? Olvidem-nos el mañana, que l'havia demanat en Lluís.
7: Home.
6: I ara s'hi ha afegit el nostre company l'Antoni.
7: No sé quina m'has dit, de la mañana.
6: Oh, que olvidem-nos el mañana.
7: El mañana. Qui la canta?
6: En Lluís Aguilé.
7: Ah, bueno. Així sí.
6: Ai...

0: Té el popurri de Luis Aguilera, perquè això és un popurri, eh?
1: Popurri, rurri, rurri.
0: Popurri.
1: Popurri. Ara continuarem dansant amb el popurri, perquè tenim una altra cançó. El senyor presidente.
0: Ah, jo em pensava que volies la Juanita la banana.
1: No, cara.
0: Ah, el senyor no,
1: primer
0: presidente.
1: Hem de fer el senyor presidente, perquè ens ho ha demanat en Francesc Llopart per dedicar-li a la Nuri i al seu marit, i també a la seva senyora, la Maria Àngels Dalmau, en Joan i la Roser, i també s'hi ha afegit en Marc Massaguer, que vol saber que li diuen en el senyor presidente.
0: Clar, jo també vull saber, perquè no ho sé, eh?
1: No ho saps? Doncs no, està molt bé.
0: Però hi ha molts de presidents. Quin president?
1: Aquest és per tots els presidents.
0: Ah, per tots.
1: Una recatòlica, que ja veuràs.
0: Ah, sí?
1: Home, perquè són presidents i no estan pel que han d'estar.
0: És que tenim presidents nous aquí a Tordera, eh?
1: Ah, també.
0: Ah, bueno, per ells també?
1: Hasta d'escacs, també. Hi ha president nou.
0: Els escacs, també?
1: Hi ha un president nou, sí.
0: I qui és?
1: Ah, és aquell noi.
0: Perquè eren Rafael Angelats?
1: Sí, però sembla que ara n'hi ha un altre. Sembla que és el seu fill mateix.
0: Ah, bueno, tot queda la família.
1: Tot queda la família.
0: Doncs, senyor presidente.
1: Adelante.
2: Yo soy un ciudadano común y corriente, solo tengo un voto que usted me ha pedido, como a tanta gente a la que ha convencido, y yo se lo he otorgado esperando confiado a que llegue ese día en que vea cumplido al pie de la letra lo que ha prometido. Sé muy bien que no es fácil gobernar todo un pueblo sin tener problemas, repartir las riquezas llevándole a todos el pan a sus mesas. Y vamos a esperar que usted pueda lograr, sin hacer excepciones, que a la cárcel irán los que deben pagar todas sus corrupciones. Que se imponga la ley, no queremos perder nuestra forma de ser. Somos gente de paz que no tenga ocasión de ganar el ladrón, porque usted nos juró proteger la nación. Me han venido a encuestar porque quieren saber qué esperamos de usted.

0: ràdio, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? El nostre Instagram són pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let. I també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instalsar, al carrer Sant Ramon 15 de Tordera i al telèfon 666 50 27 50.
3: 107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
4: La tarda és record.
5: Pom, pom, Ràdio Tordera. Anem per més cançons. Tenim aquí una altra cançó que ens han demanat avui i porta per nom La vida passa. Ens l'ha demanat passa. La Quimeta Puig.
6: La vida ella, passa.
5: La vida passa, eh?
6: La vida
5: i passa i va passant, eh?
6: Aviam si tenim La vida passa.
5: Sí, miro aquí, ho ha de ser-hi.
6: Oi, vols dir que la trobarem aquesta? La vida passa, felizmente, si hay amor?
5: Podria ser.
6: Ah, ja saps que aquest en Luis Aguilé va col·laborar amb allò de l'1-2-3? Era el programador musical de...
5: Responde otra vez.
6: Sí. 1-2-3, responde otra vez. T'ha tocat una carbassa, noi?
5: Però bueno, mira, la qüestió és que la carbassa també pot fer alguna cosa, eh?
6: Home, abans caldo. La carbassa hi havia alguna cosa, sí. Hauríem de tornar a fer aquest programa, trobo que està bé. La vida passa, no?
5: Sí, endavant. En La vida passa.

0: Felizmente se hay amor.
1: Bé, és evident que és la segona versió de, sí, és una lata de treballar.
0: És una lata de treballar, no sé pas què ha passat aquí.
1: Es va fer un lío, aquest de Luis Aguilera. Sí.
0: Però bueno, saps què farem? Posarem una per animar la gent. I he dedicat a tots els Joans i les Juanes i les Juanites. Juanita Banana, què et sembla?
1: Oh, jo m'encanta la Juanita Banana. Amb aquell crit que fa...
0: Bueno, aquesta l'ha demanat la Anna Fernández.
1: Doncs,
0: tothom.
1: Molt bé, amb la Juanita la Banana.
0: Endavant.
2: Esta es la sorprendente historia de Juanita Banana. En un pueblecito muy tranquilo al sur de la frontera mexicana vivía la bonita Juanita, hija de un cultivador de bananas. Pero ella deliraba por triunfar en la ópera italiana y le importaba poco la cosecha de bananas, pues no paraba nunca de cantar aquello tan famoso que decía...

0: Senyor. Gràcies. Bé, doncs, anem per feina. Estem ja arribant quasi al punt i final, però encara ens queda...
1: Falten 7 minuts, eh?
0: En 7 minuts, primer fem el sorteig ja.
1: Ah, tu mateix.
0: Tenim 14 persones que han opinat, han dit, entre les xarxes socials i els que ens han trucat, han triat a la Rocío Dúrcal. 11 persones, Rocío Dúrcal, 4, Gloria Lasso.
1: Caram, tu... Però, ha guanyat per golejada.
0: Sí, però bueno, la setmana que ve posarem alguna cançó de la Gloria Lasso, com aquella que diu Cachito,
1: sí.
0: Cachito, la que cita en Canadà.
1: Cachito, Cachito.
0: Posarem dues o tres cançons d'ella per recordar-la, perquè hi havia una persona...
1: I què serà, serà?
0: Que serà, serà, i si no ho és, es fotrà. No?
1: Ja, i té aquella que serà, serà.
0: Que serà, serà. Serà. Ara farem un duet tu i jo i el,
1: també,
0: la cantarem, no? La setmana que ve.
1: Bueno.
0: Ens l'hem d'ensejar, eh? Anem per aquesta cançó que et dic jo, El Tío Calambres. Ai, que no, que no em dic que ha tocat, has de dir un número.
1: Però clar.
0: Ah, si no m'has dit res.
1: Clar, m'has de donar l'ordre i les instruccions.
0: Quins de 14? De 1 al 14...
1: Doncs mira, avui vaig per l'extrem dret, l'11.
0: Mira, doncs has donat la sort a l'Antoni Cuenca. Aquest anirà a fer la paella, vale? Vinga, doncs ja està, adjudicada. Doncs... Anem per al Tío Calambres? I a si veure... tenim temps parlarem d'una altra història?
1: No sé si el tinc perquè el Tío Calambres, eh?
0: Dius-ho sa sangre per mi sa salut.
1: Tío Calambres, no sé... Tal, tal, tal, tal, Tío Calambres, dura 2:38, sí. Bueno, sí, molt
0: sí,
1: bé, no?
0: I podem despedir-nos el dia.
1: Comiadar sense problemes.
0: Ah, calla, s'ha donat la notícia aquesta que no ho hem dit.
1: No?
0: Que, ho he dit, però que es veia la gent no ho haurà sentit ara els que s'han apuntat més tard.
1: Sant Jaume?
0: Hem d'anar al Mas Sant Jaume, o sigui, la masia d'aquí Tordera, dissabte a les 10 del matí.
1: Oh, i han d'anar si volen, no?
0: S'hi ha d'anar-hi, perquè fan una missa a la capella.
1: Ordres, presidente.
0: Si no, tu l'has vist, la capella de Sant Jaume?
1: No hi he estat mai.
0: Ves, està molt ben decorada, molt ben pintada, a mà, unes pintures molt maques, uns àngels, unes coses. És molt petita, però està molt ben situada allà, a mig de la vora...
1: Ja dic, si me'n recordo...
0: Hi ha un carro, és molt típic, allà a la masia de Mas Sant Jaume, perquè era una casa pagès. Abans havia set Mas Pasqual, allò.
1: Mas Pasqual.
0: Sí. I ara, doncs, fan... la missa, però darrere hi ha un pica-pica especial, que és una gentilesa dels que porten la masia al restaurant.
1: Ah, molt bé.
0: D'acord? I doncs moltes gràcies a la masia, sí. I dissabte, si podem anar-hi, doncs anirem a
1: Mas
0: missa.
1: Mas Pasqual.
0: I
1: aquell, el vestit d'en Pasqual.
0: El vestit d'en Pasqual és aquella...
1: La Guillermina Mota.
0: No la canta la Núria Feliu?
1: Bueno, també.
0: També, també la deu cantar, també.
1: Però ara que, d'allò, en Lluís Aguilé, abans de comiar-se, es va morir.
0: Es va morir, pobre home.
1: És
0: que
1: mort,
0: dius ara?
1: Va morir ara jove. Va morir jove. Pobre. 73 anys.
0: Bueno, sí que clar que és jove. Eh? Jo mira, quan tenia 50, com els que se morien a 70, deia que eren vells.
1: Clar.
0: Però ara, per mi, ara són vells.
1: No, no, va morir jove, 73.
0: Ah, ben jove.
1: A Madrid està enterrat, si ho vols anar a veure.
0: Bueno, jo vaig anar a veure la Lola Flores, jo, a Madrid.
1: Què dius, ara?
0: Sí, com aquella dona que va demanar...
1: A quin cementiri està?
0: No sé com se diu. La meva cosina m'hi va portar. Diu, la meva cosina a Madrid, li vaig dir que volia anar a veure la tumba de la Lola Flores i feia un any o així que havia mort. I encara no l'havien fet el monument ni res. I només hi havia una foto petita allà, pobreta. Però, clar, a mi em va agradar que va demanar una peseta a tots els espanyols per pagar les deudes.
1: La vas conèixer?
0: Sí, bueno, a mi m'agradava sempre. El cine Tordera, el cine Lido, que feien?
1: És una gran...
0: Pel·lícules
1: va
0: de la
1: ser una
0: Flores,
1: gran artista.
0: Rafael Farina...
1: Sí,
0: Antonio Manolo Molina.
1: Caracol.
0: Sí, tots aquests jo els coneixia. Carai. Molt bé.
1: Sí, sí.
0: Perquè el meu pare feia de comedor del cine, jo anava sempre de gratis.
1: Bueno, bueno.
0: Vinga, va, Tío Calambres.
1: Com
0: Calambres.
1: Se saben les coses, eh?
0: Se saben ara perquè escolteu Ràdio Tordera. Si no ho féssiu, no ho sabríeu.
1: Clar.
0: Heu d'escoltar
1: Ràdio Tordera. És una font d'informació importantíssima.
0: I tant. I recordem moltes coses, com per exemple que en pobre...
1: I si no posem Tío Calambres i ens acomiadem, no acabarem mai,
0: sí, doncs va. Adéu-siau, amics. Us esperem dimecres que ve amb Rocío Dúrcal i sus rancheras.
1: D'acord. Doncs us deixem amb el Tío Calambres i que sigueu feliços i molta salut per tothom.
0: Salut.
1: Adéu.

0: s'acabó.
1: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
2: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. El nostre municipi està en nivell 3 de risc d'incendi forestal.
3: Queda prohibit encendre cap tipus de foc, entre altres mesures preventives. Ens ho explica Sergi Fonseca.
4: Per exemple, en Pla Alfa 3 queda prohibit fer servir tots aquests aparells, com va ser xerracs mecànics, no? Les motoserres, les desbrossadores, aquests aparells que poden generar guspires, doncs tot això també queda prohibit.
2: Són dimecres 22 de juliol de 2026. Us expliquem també que el Festival Multipolar ofereix avui una cantada amb motiu del 50è aniversari de la nostra dansa.
3: Serà al Parc de la Mollera a partir de les 9 de la nit. Ens ho detalla Sílvia Enfrons.
5: Gaudint d'aquesta cantada, que tindrem una coral que, si no recordo malament, és unes 25 persones. Vull dir que serà un acte molt bonic.
2: Ràdio Tordera estrena un nou informatiu inclusiu i accessible.
3: L'espai es podrà escoltar cada tarda a les 5 de la tarda.
2: Dissabte arriba la Festa Major de Niagara Park amb una programació dedicada al cinema.
3: El veïnat s'omplirà de festa aquest dissabte 25 de juliol amb activitats infantils, un sopar temàtic i disco mòbil.
2: I en esports, Jaume Camps supera l'extrem vent de Vitòria i completa el seu segon Ironman en poc més de 10 hores.
3: El tordarenc va haver de fer front a unes condicions meteorològiques, especialment en el tram de bicicleta, en una prova on va aturar el cronòmetre en 10 hores i 11 minuts. Ens dona detalls el propi Jaume Camps.
6: Les tres disciplines són independents. O sigui, sí que acumules una fatiga, però pots estar fatal a la bici i després baixar-te a córrer i fer una carrera espectacular. I jo crec que vaig fer una molt bona carrera. O sigui, estic orgullós de la carrera que vaig fer, la veritat.
2: Anem a conèixer el primer apunt pel que fa al temps, la previsió per aquest dimecres, els detalls d'en Joaquim Serra.
7: Comencem la informació meteorològica parlant de canvis que ens arribaran aquest proper cap de setmana, destacables, baixaran clarament les temperatures, almenys tindrem un parèntesi en aquest període tan càlid que estem tenint aquest estiu, ja que després tornarà a semblar la calor intensa a principis del mes d'agost com a mínim. Per tant, de moment, com comentàvem, la situació que vindrà marcada principalment per temps estable, l'ambient assolellat avui, demà i demà passat, amb alguns núvols prims aquesta tarda, també aquest migdia, poca cosa, vents fluixos aquest matí del nord-est, aquesta tarda del sud-est, i situació marítima tranquil·la. Demà i demà passat tot continuarà igual, tampoc han de variar gaire les temperatures, potser pugin una miqueta més de cara divendres. Dissabte ja començarien a baixar, i a última hora de dissabte i matinada, sobretot de diumenge, esperem xàfecs i tempestes que podran afectar qualsevol punt de la comarca.
1: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: Per tercer dia consecutiu, el Departament d'Interior ha activat el nivell 3 del Pla Alfa de risc d'incendi a Tordera. Des del nivell 2 del Pla Alfa ja estan precintades les barbacoes de Sant Ponç i del Parc Prudenci Bertrana, per tant, continuen amb la prohibició al nivell 3. Totes les activitats en risc d'incendi prèviament autoritzades o comunicades queden suspeses. Des del Parc del Montnegre i el Corredor s'ha activat també el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi forestal a tota l'àrea del parc. S'ha activat les mesures que es contemplen en el protocol de prevenció d'incendis del parc, prioritzant tasques de prevenció i vigilància. L'agent major del cos d'agents rurals, el tordarenc Sergi Fonseca, insisteix en la prohibició de fer qualsevol foc amb aquest nivell de pla.
1: Ens està implicant, i això és molt important perquè no tothom ho té clar, que no es pot encendre cap mena de foc, però em refereixo que no es poden fer servir camping gas, ni fogonets, ni es pot fer foc en barbacoes d'obra amb matagosfires, tot això que podem tenir a la parcel·la de casa o que hi ha, per exemple, a Sant Ponç o al Parc Prudenci Bertrana, doncs això està prohibit. Llavors, una altra cosa també important és l'ús doncs, de maquinària, no? Per exemple, en Pla Alfa 3 queda prohibit fer servir tots aquests aparells, com va ser xerracs mecànics, no? Les motoserres, les desbrossadores, aquests aparells que poden generar guspires, doncs tot això també queda prohibit.
0: Per qualsevol incidència o columna de fum, truqueu al 93-764-0605 i també al 112.
2: El Festival Multipural ens prepara avui una nova proposta cultural al Parc de la Mollera amb inici a les 9 de la nit. En aquesta ocasió s'oferirà una cantada amb motiu del 50è aniversari de la nostra dansa, a càrrec del coral Palatiolo de Palafolls. Ens dona detalls la directora de la biblioteca, Sílvia Enfrons.
3: I acabarem aquest any amb un acte, podem dir un acte principal, que serà el tancament del festival el dimecres 22. Farem una cantada amb la coral Palatiolo de Palafolls. Aquesta cantada la fem en motiu del 50è aniversari de la nostra dansa, i bé, vam pensar que la biblioteca hi havia d'estar present en aquestes activitats que al llarg de l'any doncs, s'han anat celebrant i que encara es aniran celebrant d'ara fins a final d'any. I què millor que acabar el Festival Multipolar el 22 de juliol al Parc de la Mollera a les 9, com totes les altres sessions, gaudint d'aquesta cantada que tindrem una coral que, si no recordo malament, és unes 25 persones, vull dir que serà un acte molt bonic.
2: Tots els actes que conformen aquest cicle són totalment gratuïts i no requereixen d'inscripció prèvia per assistir-hi. Aquesta iniciativa forma part de l'oferta cultural del municipi per a la temporada d'estiu.

Ràdio Tordera ha estrenat un nou espai informatiu diari amb l'objectiu d'acostar l'actualitat del municipi a tota la ciutadania d'una manera més clara, entenedora i accessible. L'informatiu s'emetrà cada dia a les 5 de la tarda i neix fruit de la col·laboració entre la FET, el RUSC i l'Oficina de Català de Tordera. La iniciativa aposta per un format pensat perquè qualsevol persona pugui seguir l'actualitat local sense barreres de comprensió. Per aquest motiu, les notícies es presentaran amb un llenguatge planer,

0: legislatiu reforça el compromís de Ràdio Tordera amb una comunicació de servei públic inclusiva i de proximitat, posant les persones al centre i treballant en xarxa amb entitats i serveis del municipi que comparteixen la voluntat de construir una comunitat més accessible i cohesionada. L'estrena d'aquest espai suposa un pas endavant en l'aposta de l'emissora per innovar la manera d'explicar l'actualitat local i demostrar que una informació rigorosa també pot ser propera, clara i fàcil d'entendre per a tothom.
1: L'Associació de Veïns de Niagara Park ja ho té tot a punt per celebrar la seva festa major 2026. A diferència d'edicions anteriors, enguany les activitats es concentraran en única una jornada d'aquest dissabte 25 de juliol. L'esdeveniment es repetirà per la seva ubicació habitual a l'avinguda Diagonal 74B de Tordera. Estarà ambientat en el món de Hollywood i del cinema. La celebració arrencarà al matí per als més petits del veïnat de 10 del matí a 12 del matí. L'avinguda Diagonal omplirà de diversió amb una gran festa d'escuma i un espectacle de bombolles gegants. Una proposta ideal per combatre la calor d'estiu abans de donar pas als actes centrals de la nit. El plat fort de la festa major començarà a les 9 de la nit amb el sopar de cinema. Per aquesta ocasió, l'organització habitual ha habilitat un codi QR a les seves xarxes socials a través del qual els assistents podran triar entre 5 menús diferents. Els preus dels tiquets estaran fixats en 10 euros per als socis de l'entitat, 11 per als no socis i un menú infantil reduït per a un preu de 8 euros. A més, es recorda que hi haurà servei de barra disponible durant tota la nit. La temàtica cinematogràfica es farà notar especialment a partir de les 10, amb un gran joc de cinema que promet repartir diversos premis entre els guanyadors. Des de l'Associació de Veïns es fa una recomanació molt especial per a la vetllada. Es convida tothom a assistir-hi vestit com amb el seu actor o actriu preferit de Hollywood. Finalment, a partir de les 11 de la nit, la pista es transformarà en una pista de ball gràcies a un gran disco mòbil que comptarà amb la sessió en directe del DJ MP338, encarregat de punxar els millors èxits per tancar la festa major de Niagara Park d'aquest estiu.
2: Ràdio Tordera, els esports.
0: El torderenc Jaume Camps va completar amb èxit l'Ironman de Vitoria-Gasteiz, la seva segona prova d'aquesta exigent disciplina després de debutar a Calella l'octubre passat. La cursa, formada per 3,8 quilòmetres nedant, 180 quilòmetres en bicicleta i 42 quilòmetres corrent, va estar marcada per unes condicions meteorològiques molt adverses que van posar al perill i al límit la resistència del torderenc. L'objectiu inicial de Camps era baixar de les 9 hores i mitja, però el fort vent va obligar a replantejar l'estratègia. Des del primer tram de natació al llac, l'onatge ja va dificultar aconseguir un bon temps. No obstant això, el moment més crític es va viure sobre les dues rodes, amb ratxes de vent lateral de fins a 50 quilòmetres, mantenir l'equilibri en les bicicletes aerodinàmiques va ser un repte perillós, que va provocar caigudes entre diversos triatletes. En aquest sentit, Camps reconeix la duresa física i mental d'aquell moment de la prova.
3: Quan estava pel quilòmetre 150 de la bici, dic, jo ara mateix no estic per córrer el marató, crec que em quedo, baixaré la bici i em quedaré allà. Però al final això té l'Ironman també, no? Que té aquesta part que dius, hòstia, és molt injust, però a la vegada les tres disciplines són independents. O sigui, sí que acumules una fatiga, però pots estar fatal a la bici i després baixar-te a córrer i fer una carrera espectacular. I jo crec que vaig fer una molt bona carrera, o sigui, estic orgullós de la carrera que vaig fer, la veritat.
0: Malgrat la fatiga acumulada durant les hores de pedalada, l'atleta va sorprendre amb una gran fortalesa en la marató final, acompanyat pel caliu del públic, pel centre de Vitoria, per saber gestionar l'esforç i creuar la línia de meta amb un temps total de 10 hores i 11 minuts. Un cop recuperat d'aquest desafiament al País Basc, la mirada de Jaume Camps ja està fixada en el seu pròxim gran repte, la tornada a l'Ironman de Calella. D'aquí a només 2 mesos, on intentarà millorar les seves marques i baixar de les 9 hores 30 minuts.

0: El Consell de Ministres proveix fumar i vapejar els menors de 18 anys i amplia els espais de fum a l'espai sense fum, des de les terrasses dels bars i restaurants fins al campus de les universitats. Són punts destacats de l'avantprojecte de la nova llei antitabac que el govern de Pedro Sánchez ha enllestit abans de marxar de vacances i que haurà d'aprovar al Congrés. El gabinet de l'executiu també ha aprovat l'avantprojecte de la nova llei de medicaments. Ens ho explica Maite Polo.
1: El gabinet de Pedro Sánchez vol prohibir fumar, vapejar i consumir bosses de nicotina als menors de 18 anys. Fins ara només n'estava prohibida la venda als adolescents. La ministra de Sanitat és Mònica García.
2: Y esta reforma persigue un objetivo que es muy claro, que es proteger mejor la salud pública y avanzar hacia una generación libre de tabaco. Hay que recordar que el tabaquismo continúa siendo uno de los principales factores de riesgo para enfermedades cardiovasculares. Es el factor de riesgo del 30% de los cánceres de nuestro país y, por supuesto, es un factor de riesgo imprescindible y fundamental en muchas de las patologías respiratorias. Provoca 50.000 muertes al año, repito, 50.000 muertes al año y es el principal factor de riesgo evitable.
1: També ampliarà els espais sense fum. Prohibeix fumar a totes les terrasses de bars i restaurants, a les zones d'oci a l'aire lliure, com ara els festivals i els concerts, a les instal·lacions esportives, piscines col·lectives, marquesines de transport, als campus universitaris i dins dels vehicles d'ús laboral. El projecte de llei equipara els vapejadors i altres productes amb nicotina al tabac convencional i amplia les restriccions a la publicitat i la promoció d'aquests productes. El Consell de Ministres també ha aprovat la nova llei de medicaments. Vol garantir més equitat d'accés als fàrmacs i accelerar la incorporació de nous medicaments al Sistema Nacional de Salut.
2: La ley persigue también otros tres grandes objetivos. Uno es incorporar antes los medicamentos innovadores que llegan al mercado y que necesitan los pacientes. Queremos agilizar, queremos modernizar el acceso temprano a los medicamentos innovadores. La segunda es aumentar la presencia de genéricos y biosimilares para poder generar competencia, generar ahorro. Y la tercera es dotar al Sistema Nacional de Salud de más herramientas para poder prevenir y para poder afrontar los desabastecimientos.
1: Ara els dos projectes de llei els haurà de tramitar el Congrés.
0: Una llei que restringeixi més la contaminació atmosfèrica és el que demanen els investigadors de l'Institut IC Global arran d'un nou estudi que associa la pol·lució durant la infància amb un risc més elevat de desenvolupar síndrome metabòlica, una conseqüència poc estudiada de respirar aire contaminat.
1: La síndrome metabòlica és un conjunt de factors de risc com l'obesitat abdominal, la hipertensió arterial i les alteracions de la glucosa en sang que poden augmentar el risc de desenvolupar diabetis de tipus 2, per exemple, i malalties cardiovasculars en etapes posteriors de la vida. Parisa Montazzeri és investigadora d'IS Global i una de les autores de l'estudi. Ho ha explicat a la xarxa.
3: Al estar más expuestos, tienen un aumento de riesgo de padecer esta enfermedad luego en su vida. Es como el hecho de fumar, ¿no? Poner una ley siempre tiene más poder y sería una llamada de seguir reduciendo los niveles de contaminación para poder proteger la salud de los niños.
1: L'estudi ha analitzat l'aire que respiren més d'un miler d'infants d'entre 6 i 11 anys a França, Grècia, Lituània, Noruega, el Regne Unit i Espanya. I els han fet revisions mèdiques i han vist un risc més elevat d'emmalaltir per la contaminació que respiren a l'escola que no pas a casa per la quantitat d'hores més elevada que passen als centres escolars.
4: Anem a ampliar la informació del temps, la previsió per aquest dimecres, de cara també als propers dies, tots els detalls. Amb en Joaquim Serra.
5: Comencem la informació meteorològica parlant de novetats en el temps que ens arribaran aquest cap de setmana, de la mà d'una pertorbació que ens portarà xàfecs i tempestes entre la recta final del dissabte i la matinada del diumenge, sobretot la primera meitat del diumenge. Ja tenim temps de parlar-ne, però sembla que podríem tenir algunes precipitacions destacables i també un descens de la temperatura. Una flor d'estiu perquè després tornarà la calor intensa, i sembla que el mes d'agost vol començar també amb una calorada important. Ja tindrem temps de parlar-ne. De moment, els tres pròxims dies, tot continuarà igual. Estabilitat, sol i calor. Avui amb temperatures que baixen una miqueta, però que continuaran realment per damunt dels 30 graus o al voltant dels 30 graus a tota la comarca pel que fa a les màximes. Vents fluixos, aquesta tarda de mar cap a terra, del sud-est, situació marítima tranquil·la. Aquest matí predominarà el vent de gregal del nord-est. Pel que fa a la previsió de cara a demà, doncs més o menys igual, una nova jornada marcada per les temperatures semblants a les d'avui, tant màximes com mínimes, novament els vents fluixos durant tota la jornada i, per tant, la situació marítima tranquil·la. Divendres, 3/4 del mateix. De moment de canvis, curt termini no n'hi haurà. Continuarem amb aquesta situació plenament estiuenca i amb una calor més o menys moderada, mentre que dissabte és quan s'inicia el canvi de temps. De fet, les màximes ja baixaran dissabte de forma clara, podríem dir, es notarà el descens de temperatura, i com dèiem, de cara a la recta final del dia, però sobretot la matinada del diumenge és quan ens passa aquest embussament d'aire fred força destacable pel que és l'època de l'any i per la calor que ha fet, i això podria originar doncs xàfecs i tempestes localment d'una certa intensitat. Fins i tot algun fenomen violent, algun esclafit, algun cap de fibló, no el descartaríem durant la matinada del diumenge. Diumenge, per tant, començaria amb precipitacions, però a mesura que avanci el dia el temps hauria d'anar millorant. I dilluns començarem la nova setmana amb un temps en principi estable i sense pluges, amb unes temperatures que iniciarien un lleuger ascens que aniria més al llarg de la setmana. Però, com ja hem dit, de moment, situació que els tres pròxims dies continuarà sense canvis, però de cara al cap de setmana sí que hi haurà variacions destacables en el temps.
6: Ràdio Tordera, serveis informatius. L'entrevista amb els polítics.
4: Nova setmana des dels serveis informatius de Ràdio Tordera entrevistant els regidors i regidores del nostre ajuntament. Avui parlem amb el regidor d'En Comú Podem, Salvador Girala, benvingut.
7: Moltes gràcies.
4: Bona tarda.
7: Bona tarda, Lluís.
4: En ple estiu, la calor protagonista, però a Tordera aquestes darreres setmanes la notícia ha estat l'aigua. Des de l'Ajuntament ens comunicaven que s'havia detectat aquest paràmetre de pifes, un microplàstic en unes quantitats, diguem, que han fet saltar l'alerta per part de Salut, i s'ha recomanat a la ciutadania de diversos sectors del municipi, no tots, però pràcticament tots, a que no es consumeixi aigua de boca ni s'utilitzi per cuinar. No sé des del seu partit com han rebut la notícia i com valoren les mesures que ha establert l'Ajuntament.
7: Doncs, bueno, des del nostre partit, igual que des de la resta, doncs valorem la notícia de manera preocupant. La veritat és que aquests valors surtin alterats és una notícia molt dolenta pel municipi i sobretot per la incertesa que genera, no? Perquè no sabem quan de temps podem tardar en que aquests valors tornin a estar dintre els paràmetres acceptables, i tampoc sabem quant de temps fa que aquests paràmetres estaven alterats, perquè al final realment aquests paràmetres que al final simplement són microplàstics que venen d'empreses tant químiques o de materials que treballen amb aquest tipus de residus, no tenen un origen natural, i això, vulguis o no, és un tema que és molt preocupant, perquè està clar que alguna empresa o alguna nau de la zona de la Tordera doncs no està fent bé la seva feina. Aquestes analítiques s'han començat a fer a partir de gener d'aquest any, però no tenim cap referència anterior a aquestes dates. Així que seria molt probable que estem consumint aquests tipus de microplàstics fa molt de temps i realment es desconeixia. O sigui que en aquest sentit crec que estem preocupats. O sigui, em preguntes també per quin ha estat, si valorem de manera positiva la reacció de l'Ajuntament, i considerem que s'ha actuat com calia. De fet, el primer paràmetre alterat em sembla que és de data de maig, si no és equivocat. Es va informar ràpidament a l'ACA i Aqualia ha estat fent tots els seguiments que marca i que estableix la llei, i crec que les mesures que s'han pres a la resta del municipi amb el servei de les cubes que s'han posat als diferents punts per repartir l'aigua, crec que són positius, però sí que és cert que és un problema que es pot complicar, es pot allargar amb el temps i que genera sobretot una incertesa que ens preocupa, sí.
4: Ara sembla que la solució passa per posar uns filtres a l'ETAP, filtres de carbó actiu, que em sembla que l'Ajuntament ja ha anunciat que pagarà el mateix Ajuntament, vull dir que no s'aplicarà un cost extra a la ciutadania. però potser també hem de parlar de responsabilitats, no? Buscar els motius de per què aquests paràmetres són a l'aigua. Uh-huh. I aquí sembla que ha de ser l'ACA qui prengui partit. De moment no s'ha pronunciat. Uh-huh. Entenc que des del consistori s'hauria d'intentar, doncs, pressionar, no?, perquè fes la seva feina.
7: Sí, nosaltres les reunions internes que hem mantingut amb l'alcaldessa, que ens ha mantingut informats en tot moment de tot com es desenvolupava la situació, ens ha comentat que l'ACA s'ha posat ràpid a fer feina i ha començat a fer, doncs, inspeccions de totes les indústries que estan al llarg de la Tordera i que són sospitoses de que podrien ser, doncs, responsables d'aquests vertuts de microplàstics. En aquest sentit, crec que s'està fent bé la feina, tot i que no és una cosa senzilla, perquè entenem que s'hauran de fer diferents analítiques. Hi ha moltes empreses, hi ha molts polígons industrials que estan a la zona i serà difícil arribar on està l'origen. Però entenem que hem de confiar en com funcionen les administracions, com funciona l'ACA en aquest cas, i Salut Pública, i creiem que estem en bones mans i que seran prou responsables i efectius per, doncs, trobar quin és el focus de l'origen i parar-ho, perquè al final sí que és cert que el tema de posar filtres al nostre pou és una manera de solucionar el problema, però és evident que no és el que seria idoni, no? Creiem que aquests vertits, els pifes aquests, el que són microplàstics, al final, doncs, no haurien d'arribar fins a l'aqüífer, i el que s'ha de fer, doncs, és atacar el problema al seu origen.
4: Hem de dir que també ens hem de posar la pell del ciutadà, que no entén gaire totes aquestes mesures, no entén aquesta situació de l'aigua, perquè històricament el regidor sí que és cert que l'aigua a Tordera no ha tingut potser la qualitat que caldria esperar. Parlàvem abans de manganès, de ferro, s'ha anat solucionant amb els anys, però històricament la ciutadania no té catalogada l'aigua del poble com de molta alta qualitat. No sé si això es podria millorar d'alguna manera.
7: Bueno, al final és una feina tècnica que a Qualia crec que ha resolt bé els últims anys. Tenim una depuradora i tenim un pou al municipi que és de tecnologia d'alta qualitat, de tecnologia punta, i que ha funcionat molt bé fins ara. Sí que és cert que aquests paràmetres són paràmetres que fins ara la llei no determinava que s'havien d'analitzar. A partir, com ja he explicat abans, a partir del gener d'aquest any ha sigut quan s'han començat a fer aquests paràmetres, i fins ara, fins maig, aquests paràmetres estaven dintre del que és acceptable per llei. El problema és que ara s'ha detectat i s'ha de buscar, doncs, per què s'han modificat aquests paràmetres, però entenem que bueno, l'aigua de Tordera tenim sort de poder ser independents, no?, de la resta de municipis, no?, perquè tenim el nostre pou, tenim un aqüífer que és prou ric per donar abastament a tot el municipi, i en aquest sentit crec que és un valor que hem de defensar i s'ha de protegir. Si cal fer una inversió més important per tal de millorar aquesta qualitat, doncs crec que tots els veïns de Tordera, tots els ciutadans, estarem d'acord en que s'ha de fer aquesta inversió per tal de, doncs, donar-li valor a aquesta aigua. Però sí, és cert que no és ser preocupant, no?, que ens trobem aquesta situació.
4: L'alcaldessa en aquest sentit ja ha anunciat la connexió amb la desaladora de Blanes, que també cal tenir en compte que això repercutiria en un augment del cost del servei. Mm-hmm. Entenc que compensa, no?
7: És evident, jo estic convençut que sí. Al final estem acostumats a obrir l'aixeta de casa i que funcioni, però això no ha passat tota la vida així, i crec que és un valor que s'ha de donar a un servei que és essencial i que jo crec que, doncs, s'ha de pagar pel valor que té. És evident que els ciutadans han de notar que aquest servei té un cost, i jo crec que simplement el fet de que els ciutadans valorin que tenir aigua no és una cosa que sigui un miracle, que simplement és un tema tècnic i que amb el que s'ha de fer inversions importants, i en aquest sentit crec que tothom estarem d'acord en que s'ha de seguir invertint.
4: Molt bé, anirem parlant, perquè no és un tema que es resoldrà d'un dia per l'altre, ja ho ha avançat l'alcaldessa de Tordera, sinó que trigarem unes setmanes a veure si es resol de manera ràpida. El que tenim un tema molt encallat ja des de fa anys, regidors, el tema de la licitació del servei de recollida de residus. Uh-huh. Se'ns anunciava que ja aquest estiu quedaria desencallat. Bé, estem parlant aquí d'anys, no? que hi ha aquest servei que està prorrogat i que necessita moltes millores.
7: Sí, és evident, és una queixa que arrosseguem des de fa molts anys. Si no m'equivoco, des del 2015 tenim el contracte caducat amb l'empresa que presta el servei, però és un servei essencial que s'ha de seguir prestant, però que genera moltes problemàtiques en tots els nivells. És cert que sempre quan surt aquest tema parlem de l'incivisme, de la gent no és responsable, que ha d'entendre que ha de ser responsable dels seus residus, però també és cert que el servei té moltes mancances que s'han de resoldre, i el tema, nosaltres sempre hem defensat que la licitació del servei ha de ser la clau per tal de resoldre aquestes problemàtiques. Portem molts anys esperant. És cert que els tràmits administratius són molt complicats i ho entenem. Som conscients de que l'Ajuntament, al final, que ha de portar la gestió, simplement el que estan fent és gestionar una mala gestió que s'ha fet durant molts anys, i al final desencallar això, entenem i comprenem que no és senzill. Però també creiem que estem a un any de les eleccions, i una de les promeses electorals de tots els partits, perquè crec que tots els partits hem plantejat i hem afrontat el tema, és que aquesta licitació s'ha de fer de manera urgent. Desconec en quin punt es troba, perquè fa 3 anys que dura aquesta legislatura, i durant aquests 3 anys ens porten dient cada any o cada mes de manera contínua que és imminent, que està tot molt avançat i que es desencallarà en breu. És cert que a l'última vegada que es va plantejar ens van dir que aquest estiu tiraria endavant la licitació, però a dia d'avui no, des de ser sincer, t'has de dir que nosaltres no tenim, com a grups d'oposició, encara no tenim cap notícia ni tenim cap documentació en la que ens faci creure que aquest estiu es desencallarà la situació. Ojalà sigui cert el que ens van prometre en aquest cas, però a dia d'avui no tenim cap informació que ho pugui confirmar.
4: Clar, no sé, la gent té l'esperança que a través d'aquesta nova licitació millori el servei en global, hi hagi doncs més recollida, les illes de contenidors estiguin més netes. Clar, aquí entra el que parlava vostè abans, el tema del civisme, que això ja és més difícil de controlar, però la veritat és que cal tenir aquesta esperança, no? que amb aquesta nova licitació es poden establir una sèrie de mecanismes que em sembla que ja estan a les bases, que hagi de permetre una millor eficiència del servei.
7: És evident, estem a l'any 2026, s'ha avançat molt amb el tema de la tecnologia i les maneres i les diferents formes de fer control sobre el que estem parlant, sobre l'incivisme. Es poden instal·lar més illes de contenidors, es poden millorar el sistema de recollida, es pot augmentar la freqüència. Totes aquestes coses han d'estar contemplades amb aquesta nova licitació, i és evident que l'empresa que finalment opti per tal d'entrar en aquest concurs, és evident que aquesta empresa ha de ser una empresa doncs, amb les qualitats prou importants, amb les característiques per poder fer-se càrrec d'un servei tan important com és aquest, que estem parlant d'un servei que ens costa més d'un milió i mig d'euros per any, per exercici, i és un cost molt important que ha d'assumir de manera seriosa, no? Entenem que com a ciutadans estem pagant un preu també molt elevat, hem patit una pujada de tarifes durant els últims 3 anys molt important, que els veïns han tingut que suportar, i crec que com a mínim, ja que estem pagant un servei tan car, com a mínim tindríem que tenir una resposta des de l'administració per tal de que aquest servei que paguem tan car doncs tingui una eficiència. A dia d'avui entenc i comparteixo el malestar de la majoria de veïns, que podria dir que la majoria tenen la queixa més important que tenen sobre en contra de l'Ajuntament, o la gestió que es fa des de l'Ajuntament, és com es gestiona el servei de recollida de residus, i en aquest sentit crec que hauríem de posar-nos a les piles, i parlo en general, em faig responsable jo també, tot i que estigui a l'oposició, perquè és un servei que és realment és molt lamentable, molt lamentable com es presta, i que crec que els nostres ciutadans es mereixen doncs, tenir una resposta més seriosa a l'Ajuntament. Jo mateix sóc veí de... Jo visc a Marreixac, no sé, com la majoria de gent sap, i els meus veïns de Palafolls estan pagant exactament la meitat del que pago jo pel servei de recollida que es presta a Tordera. Al final ho està fent la mateixa empresa, estem fent servir els mateixos contenidors i en canvi estan pagant un 50% més barat. Jo entenc el malestar dels nostres veïns de Tordera, que veuen com a la resta de municipis, als municipis del nostre voltant, doncs passa això, i a sobre passa d'una manera, mentre es presta un servei de manera més eficient que del que es presta a Tordera. O sigui que entenc que això ha de ser una prioritat tant per nosaltres com per l'equip de govern i per tots els que estem tenim responsabilitat.
8: Hi ha molt de marge de millora, per tant. Entenc.
7: Moltíssim marge, sí.
8: Regidor, m'agradaria comentar-li dades que han sortit respecte a habitatge aquí al Maresme, respecte al que és el lloguer i compra-venda d'habitatges, dades del 2025, que indica novament que Tordera està entre els pobles on és més barat llogar i més barat comprar i vendre un habitatge. Malgrat això, estem parlant de dades, per exemple, de lloguer d'uns 650 euros de mitjana, aproximadament. És el poble on potser el lloguer és més baix, però estem parlant de quantitats també importants. El tema de l'habitatge continua sent un tema principal per a la ciutadania, per al sector social, i entenc que s'ha d'abordar no només des d'un punt de vista municipal, sinó des d'un punt de vista general, no?
7: Sí, és evident. Nosaltres el tema de l'habitatge és un tema que posem de manera prioritària sempre al capdavant de les nostres propostes, i tenim clar que ara mateix estem en un punt que és totalment insostenible. Estem parlant de que un habitatge a Tordera està una mitjana de 650 euros, em sembla que són, però això és una mitjana. Això vol dir que tenim els lloguers que estan superant els 1.000 i els 1.200 euros. Si te'n vas a una urbanització pots trobar lloguers de preus totalment desproporcionats, i al municipi trobar un lloguer o un pis de 600 euros es fa molt difícil, per no dir-te impossible, perquè hi ha molt poca oferta a dia d'avui i és molt complicat. Tenim una, com sempre surt aquest tema, però és que el tema de la renda per càpita al municipi és molt baixa, i pels veïns de Tordera és molt complicat poder assumir aquests preus per tal de subsistir, perquè al final el que estem parlant, tenir un sostre, crec que és un tema que és un dret essencial, i que al final és un tema que tots tindríem que tenir cobert. Nosaltres, sempre des del nostre partit, nosaltres el que defensem és que s'han de posar topalls als preus dels lloguers, i en aquest sentit nosaltres sempre hem defensat aquesta política. És cert que ens quedem sols amb el que és aquesta proposta, però jo crec que el tema serà una qüestió de temps. Al final hi haurà un moment que, quan la gent vegi que són totalment inassumibles aquests preus, sí o sí s'haurà de passar per aquest tema. El que sí que entenem que el punt de vista, si ho planteges des d'un punt de vista de política llibertària, el tema d'intervenir al mercat de l'habitatge és un tema que no agrada, que és difícil d'explicar, però nosaltres creiem que és un tema que s'haurà d'afrontar en no molt de temps. I quan parlo del tema del mercat de l'habitatge, crec que també una cosa que també s'està sortint de les vies que crec que serien ideals és el tema que és un tema bàsic també, és el tema del preu de l'alimentació. Estem veient ja que no, hi ha famílies que no poden pagar les seves hipoteques, no poden pagar els seus lloguers, però és que tampoc poden mantenir afrontar els preus que trobem als supermercats. O sigui, ara mateix fer la compra per una casa normal és un hàndicap important, i creiem des del nostre punt de vista que s'hauria també d'afrontar d'una manera en la que es pogués garantir, no?, que tots els ciutadans i totes les persones doncs, poden tenir accés accés al que són els serveis bàsics, que, no? Que és tenir una casa, poder mantenir-te amb els teus aliments i també els serveis, perquè al final els serveis també estan totalment uns preus desproporcionats tant a nivell del que és l'aigua, que encara és el servei que poder paguem més barat, però el tema elèctric, i sobretot ara a l'estiu, que tothom ha de tirar d'aires acondicionats i ventiladors, doncs també estan arribant a uns nivells que difícils d'afrontar.
8: Des del punt de vista d'habitatge, aquí a Tordera tenim aquest parc d'habitatges de buits, de pisos que no són utilitzats i que bé, s'està batallant des de fa anys perquè es puguin passar al sector social. Mm-hmm. Hem de dir que sense gaire èxit fins al moment, ja que les negociacions són amb aquests fons voltors que són difícils, segons paraules del mateix govern. Entenc que s'ha de continuar per aquesta tasca, no? de picar pedra. Exacte. I intentar que aquests pisos puguin desencallar i anar per la gent del poble.
7: Mm-hmm. Exacte, crec que diria que nosaltres vam ser els primers que vam obrir aquest meló ja fa més de 10 anys i nosaltres ja vam plantejar que aquesta era la via que s'havia de seguir. Però el tema està en que aquí intervenen altres administracions, que no és només l'Ajuntament, no depèn només de l'Ajuntament aquestes negociacions, i clar, hem d'esperar a que la Generalitat també faci la seva feina. Si el Departament d'Habitatge de la Generalitat no desencalla aquestes situacions i no tira pel dret, doncs és evident que aquestes situacions no es desencallaran, perquè al final els serveis jurídics que disposa un ajuntament no poden fer front a serveis jurídics que disposen entitats tan importants com les que estem parlant, que al final són bancs, són fons voltor, són grans multinacionals que són les que tenen la majoria del parc que tenim tancat al municipi. De fet, de memòria, però no sé si érem el sisè o setè municipi de tot Catalunya amb el que teníem un parc de lloguers, de pisos buits i de cases buides més important de tota Catalunya. O sigui, en aquest sentit tindríem molt marge per créixer. El tema és que si no tenim el recolzament de les administracions supramunicipals, en aquest cas de la Generalitat de Catalunya, per tal de desencallar aquesta situació, doncs al final no sortirem d'aquest forat en el que estem immersos.
8: Ho comentava abans, estem a menys d'un any per a les eleccions municipals. Mm-hmm. Des del seu partit ja han anunciat la seva voluntat de presentar també candidatura. Mm-hmm. Ho faran en el marc d'en Comú Podem. A través de quin marc es volen presentar les eleccions?
7: Doncs, si et soc sincer, encara no ho tenim clar. No ho tenim clar, perquè ja saps que els partits d'esquerres amb això sempre tenim molts conflictes i sempre hi ha molts debats, sobretot a nivell intern. Nosaltres seguim defensant les sigles d'En Comú Podem fins a dia d'avui, i és evident que la nostra intenció seria tornar a repetir aquesta fórmula. Però a dia d'avui no et puc garantir que sigui la fórmula que es presenti finalment. De fet, el panorama polític, ja no només a nivell local, sinó a nivell autonòmic i a nivell estatal, ha canviat molt, i és cert que hi ha diferents tendències en la que nosaltres no podem ignorar, evidentment, i segurament doncs, hi hauran canvis. A dia d'avui no et puc garantir quins seran aquests canvis, però és molt probable que segurament tirem endavant com a Podem Tordera, que és al final és a l'inici d'aquest moviment, perquè nosaltres quan ens vam constituir cap al 2014 ja vam començar com a Podem Tordera. Després és cert que quan van arribar les primeres eleccions es van fer diferents fórmules, una mica seguint també la línia que ens marcaven a nivell autonòmic, però el que ara mateix el que estem més a prop de tornar a repetir és la fórmula de Podem Tordera. Però ja dic, no descarto cap altre tipus d'alternativa.
8: Quan ens anunciaven fa unes setmanes això que presentarien candidatura, ens explicaven, entre altres motius, que havien decidit presentar novament candidatura a les eleccions de 2027 per combatre l'extrema dreta. Ara, fa pocs dies, van conèixer, per exemple, que tant Vox com Aliança Catalana també presentaran candidatura. Mm-hmm. Aquí a Tordera. Entenc que aquí, des del seu partit, una de les potes és combatre aquestes ideologies, o no, o com ho plantegen?
7: Combatre-les, no diria, Albert, combatre no ens acaba d'agradar perquè sona potser massa agressiu, però que sí que ens agradaria és fer un contrapès, perquè és cert que aquestes ideologies estan a l'altra banda de ideològicament molt separades del que nosaltres pensem, i la forma que tenen d'actuar, la forma que tenen de manipular, no ens agrada, i és evident que nosaltres entenem que és una qüestió de responsabilitat, no? Al final també, doncs, explicar la nostra forma de veure les polítiques i el que defensem. Per nosaltres, una cosa que és bàsica en el tema de la política és el respecte als drets humans. Si qualsevol tipus de política, qualsevol ideologia posa per davant el que són els drets humans de les persones i no es qüestiona, crec que podem parlar amb tothom i podem escoltar i entrar en qualsevol mena de debat. Però quan es qüestionen coses tan bàsiques com són els drets humans, com que són els drets de les persones, els drets dels col·lectius vulnerables, com són els col·lectius LGTBI, els col·lectius de persones migrants, entenem que això no es pot permetre, i és evident que necessitem un referent que planti cara, no?, aquest tipus d'ideologies que qüestionen totes aquestes coses, i entenem que nosaltres ara mateix ens considerem un referent al municipi per tal de defensar aquests sectors. O sigui que en aquest sentit és una qüestió que considerem de responsabilitat, no?, doncs que existeixi alguna formació, doncs, que es posicioni de manera ferma i contundent contra aquests tipus d'ideologies que sembla que tenen molta, no sé com dir-ho, però estan molt en boga, no? Estan en boga sobretot el jovent, que al final es queda amb titulars superficials sense acabar d'analitzar les coses de manera seriosa, i al final també aquest jovent i sobretot aquesta gent que igual no està molt informat i no està molt posada en política han de tenir totes les versions per tal de poder decidir si els estan dient la veritat o si realment el que simplement s'estan quedant amb titulars buits. O sigui que en aquest sentit considerem una qüestió de responsabilitat.
8: En alguns pobles se sent la possibilitat de que es poguessin presentar llistes conjuntes entre partits d'esquerres. No sé si aquí a Tordera, doncs, s'ha plantejat o s'estudia aquesta opció.
7: Bé, nosaltres des de Podem Tordera aquesta opció la portem estudiant fa molts anys. De fet, ja a la legislatura del 2019 ja es va plantejar, vam estar parlant amb totes les agrupacions que hi havia, vam parlar en el seu moment amb Més Tordera, es va parlar també amb Moviment Veïnal per Tordera. Nosaltres des de En Comú Podem sempre hem, de fet, En Comú Podem és una coalició de partits entre els comuns i la gent de Podem, i nosaltres sempre hem considerat que una coalició d'esquerres potent era el que necessitava i el que demana la gent, no? Perquè al final també la gent el que veu és que ens estem presentant grups com Esquerra Republicana, en el seu moment la CUP o Podem Tordera, que al final defensàvem les mateixes idees, defensàvem gairebé el mateix programa polític, i en canvi ens presentàvem amb tres candidatures diferents. Crec que és una qüestió de sentit comú i de, sobretot, eficiència, no? Perquè al final també no és el mateix fer tres campanyes electorals que estan per defensar el mateix que fer-ne una. Nosaltres, de fet, Podem Catalunya va estar present a l'acte que va fer en Gabriel Rufián fa un parell de mesos a Barcelona, vam estar presents, va estar present Irene Montero, va estar present Maria Pozuelo com a representant de Podem Catalunya, i a nosaltres la via que s'està plantejant a nivell estatal amb Gabriel Rufián, el que està plantejant aquest tipus de coalicions, ens sembla molt interessant. No t'enganyaré. A nivell local se n'ha parlat de manera informal moltes vegades, i de fet tenim molt bona relació amb totes les agrupacions que hi ha d'esquerres, i és un tema que s'ha plantejat. però a dia d'avui no et puc dir si és una possibilitat real o no, perquè realment no hem concretat res. Estem a menys d'un any ja per les eleccions, i és un tema que sí, que s'ha plantejat, però que a dia d'avui no té cap fonament real per poder dir que tiraria endavant un tipus de coalició així. Però que s'ha plantejat i que segurament es plantejarà en el futur, segur.
8: Doncs ho anirem seguint, perquè evidentment les eleccions municipals agafaran protagonisme ben aviat. Regidor, ho deixem aquí, que molt passi bé. Un bon estiu, i esperem doncs que tinguem un estiu tranquil, almenys des del punt de vista dels incendis forestals, que
7: sobretot, que
8: han sigut notícia bona part de l'estiu. Ara aquí a Tordera tenim la notícia de l'aigua. Gràcies, regidor.
7: Gràcies a tu, que vagi molt bé.
8: Nosaltres tornem la setmana vinent amb més entrevistes.
9: Pluralitat, referència, credibilitat, confiança, proximitat, rigor, servei, Tordera.

l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punu FM.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Seguim pendents un incendi de vegetació forestal que ha cremat a Cervelló 16 hectàrees i mobilitza 170 efectius dels bombers, 47 dotacions terrestres i 10 mitjans aeris. El foc ha obligat a confinar les urbanitzacions de Can Paulet i les Rovires del municipi de Cervelló, que afecten unes 280 persones. Continua actiu, però evoluciona favorablement. Té un potencial de fins a 400 hectàrees i els efectius treballen per estabilitzar-ne els flancs i evitar que la afectació s'estengui. El cap d'intervenció dels bombers és Miquel Villa.
3: De moment continuem treballant estabilitzant els flancs, que era la prioritat, que no s'enxamplessin i per tant l'afectació fos molt més important a la zona d'urbanització. Això ho estem executant favorablement i de moment l'evolució que tenim és acabar de contenir bé aquests flancs. Tenim alguna dificultat per la pròpia orografia del terreny per tal de poder limitar bé aquest flanc, aquest perímetre amb línies d'aigua, d'acord? Però de moment, fins que la llum del dia ens permeti, doncs, amb mitjans aeris, continuarem diguem-ne, treballant, i òbviament també per terra, per tal de delimitar tot aquest perímetre i descartar qualsevol altra afectació.
2: I Barcelona amplia les parades dels autobusos interurbans a la Diagonal per agilitzar el servei i reduir el temps d'espera. A partir de dilluns, al tram de Maria Cristina, zona universitària, s'afegiran una desena de parades i es redonaran les aturades dels busos a les línies de sortida de la capital catalana. Arran de les incidències a la xarxa ferroviària, aquest transport ha augmentat exponencialment el seu nombre d'usuaris. I els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 44 anys per intentar matar la seva parella a la Canonja, al Tarragonès, segons ha avançat el caso. La detenció s'ha produït al carrer Escultor Martorell del municipi aquest matí. L'home té 14 antecedents i se l'investiga per un presumpte delicte d'homicidi dolós en grau de temptativa, ja que ha ferit la dona amb arma blanca, propinant-li diverses gabinetades. Està a la UCI de l'Hospital Joan 23 de Tarragona i no es tem per la seva vida. I llibertat amb mesures cautelars pel monitor del casal esportiu del Guin Tortosa, de 23 anys, que va ser detingut aquest dimarts per suposats delictes contra la llibertat sexual comesos a dos menors. La jutgessa ha dictat mesures cautelars per l'home, que ha quedat en llibertat, amb la prohibició d'aproximar-se als menors i de comunicar-se amb ell. I el món de la música catalana està de dol per la mort de Joan Roca, el baixista d'Antònia Font, als 53 anys, després d'una malaltia, conjuntament amb Pau Debon, Joan Miquel Oliver, Jaume Manresa i Pere Debon, va formar part de la banda mallorquina des de finals dels anys 90.
1: Notícies en xarxa.
4: Durant l'estiu, els d'esports de Ràdio Tordera decideixen guardar les bambes a l'armari i prefereixen posar-se les xancletes i el banyador. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre, la banqueta d'estiu.

Benvinguts i benvingudes a una edició més de la banqueta d'estiu d'avui dimecres 22 de juliol. Ja ho tenim tot a punt per arrencar aquesta edició, un programa on comentarem nous esports i escoltarem algunes entrevistes. Ja veureu tot més endavant. De moment, poseu-vos còmodes, que la banqueta ja comença. Agafeu els vostres entrepanets, agafeu la vostra cerveseta, agafeu el vostre refresc o algú per picar, perquè abans de sopar, si encara no ho heu fet, arranca la banqueta d'estiu. Vinga, va, som-hi!

Vinga, va, doncs, per arrencar una mica aquesta banqueta, anem a explicar-vos, anem a entrar en sumari, anem a explicar-vos qui s'asseurà al meu cantó en aquesta banqueta d'estiu. Avui, com us comentava al principi, serà una d'aquestes banquetes per conèixer una mica la veu d'altres protagonistes, d'altres tordenencs que fan coses en clau esportives molt grans. I és que avui tindré el plaer de que s'assegui al meu costat en aquesta banqueta en Jaume Camps, un tordenc que ja va completar un Ironman a l'octubre passat a Calella i ara n'ha tornat a completar un altre a Vitoria, en el País Basc. Un repte molt difícil, molt més que el de Calella, i que en breus instants sabrem el per què i escoltareu la seva veu, la veu de l'experiència de fer aquestes coses que són molt complicades de fer. Un Ironman, són 4 quilòmetres nedant, 180 en bicicleta i corre una marató, 42 quilòmetres. Tot això a fer-ho en el mateix dia. Compte que no tothom ho pot fer.

acabarem l'edició d'avui de La Banqueta amb una mica d'aquestes efemèrides de què passava tal dia com avui amb un 22 de juliol. I ara, per anar ja començant i de mica en mica anar tinguent més temari, anem a actualitzar-nos una mica d'aquestes notícies d'àmbit general, encara amb ressaca mundialista.

i artificis d'aquesta gran cita pel Covarsí i Emèric Laporte. La web de la votació ja està oberta per a tothom i aquestes són les opcions per votar la defensa. Lisandro Martínez, d'Argentina, Nuno Méndez, de Portugal, Virgil van Dijk, de Països Baixos, Gabriel Magalhães, de Brasil, perdoneu, i Guti Romero, d'Argentina, i finalment també de Jot Upamecano, de França. A més, ara sí, dos dels laterals de la seva elecció espanyola, Corella i Pedro Porro, estan dins d'aquesta votació. Jugadors catalans que sí que poden ser votats. Doncs a més de Marco Corella, hi ha Lamine Yamal com a jugador seleccionable per al millor 11 d'inicial del campionat. Però també, de forma irreversemblant, el de Rocafonda entra com a migcampista en comptes de com a davanter. En canvi, no hi és Dani Olmo, un dels jugadors més destacats per a tothom en l'11 de Luis de la Fuente. S'hi afegeixen els seus companys de selecció, Unai Simón, Pedro Porro, Rodri, Oyarzabal i, com comentàvem, Cucurella. I és que aquí ja ho hem comentant en diverses banquetes, i la d'ahir i la de dilluns amb Lota i ahir amb en Damià, és que la comparativa amb Canavaro Cubarsí que alimenta cada vegada més la polèmica. Hi ha que fins i tot, comparant les dades de l'italià Fabio Canavaro, que gràcies al seu campionat del Mundial del 2006 va aconseguir guanyar la pilota d'or, en Pau Cubarsí el col·loquen com a seriós candidat de la pilota d'or. I és que a la lluita per la pilota d'or entren, possiblement, Cubarsí, ja ho veurem, en Kylian Mbappé, en Rodri, Lamine Yamal, Messi i Harry Kane. I és que el Mundial és el millor aparador perquè els nous talents es donin a conèixer, però també és un gran escenari perquè grans estrelles acabin de convèncer els votants de la pilota d'or. Cada gran torneig internacional pot marcar un abans i un després en la cursa del guardó individual més prestigiós del futbol. Després del Mundial, el debat torna a estar més obert que mai. Qui ha fet el pas definitiu per endur-se la pilota d'or d'enguany? És una pregunta que també us fem als nostres oients de la banqueta d'estiu, que m'agradaria que també a casa responguéssiu. Cubarsí ha fet en aquest Mundial 29 recuperacions. Ha tingut un 96% d'eficàcia en la passada i s'han posat en 14 duels aeris. Canavaro va fer també 29 recuperacions, però va guanyar 31 duels aeris, però també quedant-se amb un 83% d'eficàcia en la passada. Tot això seria motiu per parlar-ne, però ja que no s'explica que la selecció guanyadora i amb el rècord de menys gols encaixats no tingui els seus centrals en el millor 11, i sí, que hi puguin entrar centrals que van quedar eliminats al vuitens de final, com podia ser Virgil van Dijk. També el seu company és Emèric Laporte, i que últimament està sonant una força, possible fitxatge, més millor dit, del Barça per Emèric Laporte. I és que la intrahistòria de l'acostament de Laporte i el Barça que es contempla la Copa Blaugrana. L'entorn del central de l'Atlètic Club l'ofereix al Barça amb una clausa de rescisió força atractiva. Emèric Laporte vol jugar al Barça. Així ho va fer saber l'entorn de Joan Laporta en un apropament que es va produir a l'hotel on el president Blaugrana es va allotjar a Dallas, segons ha explicat aquest dimarts en el programa Tot Costa, de Catalunya Ràdio. La trobada entre l'entorn de Laporte i el president del Barça es va produir a Dallas, on Joan Laporta va arribar per seguir la semifinal del Mundial entre les seleccions espanyola i francesa. Sempre, segons el seu entorn, la sortida del central esquerrà de 32 anys de l'Atlètic de Bilbao no seria difícil, donat que té una clàusula de 15 milions d'euros que considera assumible al Barça. És, direu, ostres, 32 anys, és la mateixa edat que va arribar Íñigo Martínez per jugar a aquestes temporades en el Barça. Laporte, en aquest cas, primer de tot, va agrair l'oferiment. La resposta que el Barça va donar davant d'aquest oferiment és que el club li agrada Laporte, però que en aquest moment el mercat ja ha de prioritzar altres carpetes, principalment la del davanter centre, i que ja rebran notícies del Barça en els propers dies. Tot i això, no es veu amb mal ulls reforçar la posició de central, però abans s'hauria de buscar alguna sortida d'algun altre jugador en l'eix de la defensa, i això sí, dependria d'altres possibles ofertes en el mercat. També sonava la possibilitat de Cuti Romero, del jugador de l'Argentina i jugador també del conjunt del Tottenham. Un cop acabat el Mundial, tenim un gran debat d'ostres, moviments també a les banquetes de les seleccions, perquè hi ha un gran ball de banquetes després del Mundial i ja sabem qui substituirà a qui. El Mundial 2026 ha desencadenat una allau de destitucions de seleccionadors i les grans federacions ja tenen substitut o estan a punt de trobar. Després de 5 setmanes de Mundial més llarg de la història, el futbol de seleccions s'agafa una pausa fins a l'aturada de setembre.
Espanya, la flamant campió

Campionat del món, després de superar l'Argentina a la final, portarà l'escut a campionat durant els pròxims 4 anys. Mentrestant, hi ha altres seleccions que han viscut moments més durs durant la Copa del Món. De fet, aquesta cita mundialista ha deixat a 16 seleccionadors destituïts. Per això, les federacions ja han començat a treballar en els relleus i alguns sorprenen. Primer de tot, a l'Uruguai, Diego Forlán serà seleccionador interí. Un dels recanvis més inesperats s'ha produït a l'Uruguai. La selecció sud-americana no va superar la fase de grups, on van passar Alemanya. Van passar Espanya i Cap Verd. Per aquest motiu, Marcelo Bielsa va ser destituït com a selecció uruguaià. En un vestidor molt dividit, els sud-americans van ser una de les excepcions de la primera fase del Mundial. I és que ja van fer aquesta manera, aquest canvi, just quan van quedar eliminades. Ara, una estrella del país arriba a la selecció. Diego Forlán, un dels grans davanters de la selecció i de la història d'Uruguai, agafa el relleu de Bielsa de manera interina i estarà al capdavant de la selecció fins al 2026, mentre que combina el càrrec amb la selecció sud-20. Passem ara a la selecció alemana, perquè Klopp torna a les banquetes per dirigir Alemanya. D'altra banda, la selecció alemana també va viure una gran desil·lusió al Mundial. Alemanya va caure als 16ens de final contra l'Equador en la tanda de penals que es van acomiadar abans d'hora, contra Paraguai, la cita mundialista. Arran d'aquesta eliminació, Nagelsmann va deixar el càrrec de seleccionador. Però la selecció ja té un relleu de nivell per la banqueta. Jürgen Klopp, que feia una temporada que estava fora de la primera línia mediàtica, ha deixat la feina com a director esportiu de futbol del grup Red Bull i ha acceptat ser el seleccionador d'Alemanya. Sens dubte, un cop d'efecte per als alemanys de cara a les properes competicions. I passem a la de Mèxic, perquè Rafa Márquez agafa el relleu d'Aguirre. En aquest cas, Mèxic ja tenia el relleu preparat. Javier Aguirre va tornar a la selecció mexicana per dirigir el seu país en el Mundial que jugava a casa. Tot i que els anfitrions van fer un bon paper, van caure als vuitens de finals contra l'Anglaterra amb un 2-3. La continuïtat d'una història amb un projecte de llarg plaç i de transició. Inicia una etapa a la seleccionador davant de Rafa Márquez. La federació mexicana ja tenia decidit que un cop acabés el Mundial 2026, Rafa Márquez agafaria el relleu de Javier Aguirre. L'ex blaugrana, que també va dirigir el Barça Atlètic, va acceptar el paper de segon entrenador durant la Copa del Món amb un pacte que després del torneig assumiria el càrrec de seleccionador. Arriba també un dels canvis més il·lusionants a la selecció francesa, i és que Deschamps deixa de ser seleccionador francès i entra Zinedine Zidane. Aquest és un dels canvis com més motivadors i és estar un pas de produir-se a França. Després de 14 anys, Didier Deschamps al capdavant de la selecció francesa, és el moment d'un canvi de cicle. El gran favorit és Zinedine Zidane. L'exentrenador del Real Madrid feia temps que esperava aquesta oportunitat i tot apunta que ha arribat el moment. França, eliminada per Espanya a les semis del Mundial i sense poder disputar la tercera final consecutiva, està a punt d'iniciar un nou cicle amb una de les grans llegendes del futbol francès al capdavant. Passem a una altra selecció, en aquest cas de la península. Parlem de Portugal, de Cristiano, i és que Jorge Jesús succeeix a Roberto Martínez. Espanya també va deixar el seu botxí, i és que Portugal va caure contra la Roja als vuitens de final del Mundial. En aquest cas, va provocar l'adeu del seu seleccionador, el balagueri Roberto Martínez, que feia 4 anys que entrenava la selecció lusitana. La federació portuguesa ha optat per confiar en un vell rocker del futbol lusità, Jorge Jesús, amb llarga experiència i trajectòria en el futbol nacional, en el Benfica, a l'Sporting de Portugal o a l'Sporting de Braga. Precisament és el tècnic de l'Al-Nassr, equip on va acabar guanyant la Liga d'Aràbia Saudita amb Cristiano Ronaldo la temporada passada. Ara el tindrà com a seleccionador. I ara, finalment, ja hi ha noms d'entrenadors
que l'esperen altres seleccions. És el cas de Pep Guardiola. El tècnic de Santpedor sempre ha confessat que té com a somni dirigir una selecció en un Mundial un cop hagin acabat la seva etapa com a entrenador de clubs. Ara, després de deixar el Manchester City, Guardiola podria tenir l'oportunitat de dirigir a un campionat nacional. Últimament, s'ha relacionat molt a Guardiola amb la selecció italiana, una de les grans baixes del Mundial 2026 i que es troba en plena reconstrucció esportiva. I és que la Federació Italiana li ha ofert i li ha fet arribar una oferta al tècnic de Santpedor perquè s'encarregui de a entrenar a Itàlia. El Mundial va provocar molts canvis a les banquetes i això està provocant moviments entre federacions i entrenadors que actualment no tenen equip. Una d'aquestes seleccions que busquen entrenador és Itàlia, que ni tan sols va poder classificar-se per al Mundial. En els últims dies, la Federació Italiana li ha fet arribar una proposta a Pep Guardiola que a final de temporada va deixar el Manchester City. De moment, Guardiola ha escoltat, però no ha donat resposta. Segons ha avançat la premsa italiana, ha pogut confirmar al Tot Costa de Catalunya Ràdio la setmana passada Paolo Maldini, director esportiu de la Federació Italiana de Futbol, i Leonardo, l'exfutbolista brasiler, que fa d'ajudant a Maldini en la selecció italiana, va viatjar a Barcelona per reunir-se amb Pep Guardiola i oferir-li la banqueta de la selecció italiana. A més, segons algunes informacions, amb el compromís de donar-li plens poders i temps per sortir del pou i no s'ha classificat en els últims 3 mundials. Fins i tot, el president de la Federació Italiana, Giovanni Malagò, ha acabat d'admetre que estarien disposats a fer una excepció pressupostària en el cas del tècnic de Santpedor, tot i que ha advertit de que no és segur que l'operació arribi a bon port. Guardiola té en compte l'oferiment per entrenar a Itàlia, però encara no vol prendre una decisió a l'espera del que pugui passar a la selecció anglesa amb la continuïtat o no de Thomas Tuchel. La informació del Tot Costa indica que la preferència de Guardiola passaria més per la selecció francesa que la italiana, per una qüestió de capacitat competitiva i perquè coneix millor els jugadors anglesos després de la seva etapa de 10 temporades al Manchester City. Però també té una altra oferta, perquè fa uns dies la Federació Neerlandesa, a través del futbolista Nigel de Jong, també li va oferir a Guardiola la possibilitat d'agafar la selecció després de la sortida de Ronald Koeman, però en aquest cas Guardiola va denegar l'oferta neerlandesa. Ara sí que ens hem posat bé en a tomb aquesta actualitat general. És hora de més o menys d'anar entrant a Marí i conèixer la notícia d'actualitat tordarenca, perquè serà la que ens permeti obrir els continguts del dia d'avui amb l'entrevista amb en Jaume Camps. Vinga, va!

0: Jaume Camp supera l'extrem vent de Vitòria i completa el seu segon Ironman en poc més de 10 hores. El tordarenc va haver de fer front durant hores condicions meteorològiques molt dures, especialment en el tram de bicicleta, en una prova on va aturar el cronòmetre en 10 hores i 11 minuts. Jaume Camps va completar amb èxit l'Ironman de Vitòria-Gasteiz en la seva segona prova d'aquesta exigent disciplina, després de debutar a Calella l'octubre passat. La cursa, formada per 3,8 quilòmetres nedant, 180 en bicicleta i 42 corrents, va estar marcada per unes condicions meteorològiques molt adverses que van posar al límit la resistència del tordarenc. L'objectiu inicial de Camps era baixar de les 9 hores i mitges, però el fort vent va obligar a replantejar l'estratègia. Des del primer tram de natació al llac, l'onatge ja va dificultar aconseguir un bon temps. No obstant això, el moment més crític es va viure sobre les dues rodes, en bicicleta. Amb ratxes de vent lateral fins a 50 km per hora, mantenir l'equilibri en bicicletes aerodinàmiques va ser un repte perillós que va provocar caiguda entre diversos triatletes i companys del propi tordarenc. En aquest sentit, Camps reconeix la duresa física i mental d'aquesta prova i d'aquest moment.
1: Quan estava pel quilòmetre 150 de la bici, dic, jo ara mateix no estic per córrer la marató, crec que em quedo, baixaré la bici i em quedaré ja. Però al final això té l'Ironman també, no? Que té aquesta part que dius, hòstia, és molt injust, però a la vegada les tres disciplines són independents. O sigui, sí que acumules una fatiga, però et pots estar fatal a la bici i després baixar-te a córrer i fer una carrera espectacular. Mm-hmm. I jo crec que vaig fer una molt bona carrera, o sigui, estic orgullós de la carrera que vaig fer, la veritat.
0: Malgrat la fatiga acumulada donada hores de pedalada, l'atleta va sorprendre amb una gran fortalesa la marató final. Acompanyat pel caliu del públic de pel centre de Vitòria, va saber gestionar l'esforç i creuar la línia de meta amb un temps total de 10 hores i 11 minuts. Un cop recuperat d'aquest desafiament al País Basc, la mirada de Jaume Camps ja està fixada en el seu pròxim gran repte, la tornada a l'Ironman de Calella, d'aquí només 2 mesos. On intentarà millorar les seves marques i, ara sí, baixar de les 9 hores i 30 minuts.

La banqueta d'estiu, la dosi esportiva refrescant diària de Ràdio Tordera. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre, a Ràdio Tordera.

0: Vinga, bueno, doncs anem a començar els continguts del dia d'avui i, com us deia al principi, avui anem a parlar amb una d'aquestes persones que semblen superherois i per això també el nom d'aquestes curses va una mica amb aquest sentit, i és que fer un Ironman no és pas per tothom. Són 3,8 quilòmetres nedant aproximadament, uns 180 quilòmetres en bicicleta i una marató completa corrents, uns 42 quilòmetres. Tot això és molt complicat de fer-ho, no només per separat, doncs imaginem-nos fer-ho junt. I amb nosaltres doncs tenim en Jaume Camps. Jaume, molt bona tarda, molt bon vespre. Moltes gràcies per estar aquí. No ho has fet una vegada, sinó que ho has fet dues, no?
1: Sí, exacte. Què tal? Bona tarda, com estàs?
0: Doncs, ostres, Jaume, anem a parlar sobre això. No sé si, clar, amb aquest... potser, no sé si amb la Llunçara vas venir fins i tot a parlar una mica sobre l'Ironman que vas fer, perquè aquest any l'has fet, bueno, aquesta temporada, diguéssim, no? El setembre, setembre-octubre, no? Que és l'Ironman de Calella. Vas estar fent el teu primer Ironman.
1: Ah, exacte, sí, sí. Va ser a l'octubre passat i ara, doncs, tornem-hi al juliol un altre cop.
0: Aquest juliol, on has anat a fer la marató?
1: Doncs
0: la marató, l'Ironman, perdó.
1: Doncs hem estat a Vitoria, al País Basc, i res, ha estat una experiència bonica, la veritat, bastant curiosa.
0: En quin moment et planteges d'anar a fer un Ironman?
1: Bueno, jo crec que tot va començar quan vaig començar a córrer maratons. Jo sempre he sigut més del running, però arriba un punt que et cansa molt només córrer. També per la salut no és tan bo estar tot el dia corrents, i vaig buscar, doncs, alternatives, diferents esports, i al final jo crec que l'Ironman ha estat com el típic objectiu que algun cop t'has trobat i has dit, hòstia, estaria guai fer-ho en un futur. I al final, com que ja em vaig cansar una miqueta del córrer i tot, vaig a provar a fer l'Ironman, i al final vaig començar fa un anyet i mig i ara m'he quedat aquí. M'he trobat al meu lloc, jo crec.
0: Això et preguntava, perquè del moment de plantejar-t'ho a fer-ho, ostres, ha d'haver-hi un temps, realment, perquè no és el mateix preparar-te per running, per preparar-te per només una marató, que realment preparar-te per un Ironman. Ostres, que l'Ironman sempre trobem notícies, sobretot aquí a Calella, que ens queda més a prop, de notícies tràgiques de gent que no les pot acabar. Amb una preparació que en un any, com deies, en un any t'has preparat per un Ironman, no?
1: Exacte, vaig començar la preparació, com vaig acabar la Marató de València el 2024, o sigui, des de desembre, gener del 2024, gener 2025, i fins al primer Ironman, que va ser l'octubre 2025. O sigui, va ser relativament un temps relativament curt, però que va ser molt intens, i també crec que tenia una base prèvia bastant bona de córrer maratons. Ja portava 7 o 8 maratons, llavors jo crec que em veia bastant, bastant en cor de fer-ho, i jo crec que vaig complir bastant bé.
0: Ho dius com si res, 7-8 en maratons, eh?
1: Bueno, a veure, avui en dia, amb tema de xarxes socials, ja saps que mai és suficient, no? O sigui, veus a la gent cada cop fa carreres espectaculars i dius, hòstia, doncs jo faig maratons al moment, no? Però bueno, s'ha de vigilar, també. S'ha de vigilar, s'ha de tenir en compte que és una meta bastant, o un objectiu bastant ambiciós, que és bastant perillós, també, sobretot el que comentaves de notícies tràgiques. De fet, en aquest Ironman de Vitoria va haver-hi una persona que va morir a l'aigua, no va... Bueno, crec que li va donar un atac de cor, i llavors també s'ha de vigilar molt i s'ha de portar una preparació bastant bona per aquestes proves.
0: En aquesta preparació suposo que no només és física, sinó mental.
1: Exacte, sí, sí, sí. O sigui, ja no només és per l'esforç o per el volum d'entrenament que hi poses, sinó també com ho compagines amb tot. Hi ha certs dies que t'has d'aixecar molt aviat perquè després has d'anar a treballar i per la tarda has de fer més coses. Llavors, també et porta, per aquesta banda, també et porta al límit. I si ho saps gestionar bé, jo crec que després la carrera simplement és el trofeu, no? Mm-hmm. Aquesta guinda del pastel és simplement el desenllaç d'una història perfecta.
0: Anem a parlar ara una mica sobre aquest últim Ironman que has fet. Quin és el que millor portes? El nedar, anar amb bicicleta, el córrer? No sé si ho portes més, a lo millor el córrer, no? Perquè ja estàs acostumat.
1: Sí, sí, sí, en veritat, per mi és el meu esport preferit, tot des de sempre, i és el que millor porto. Però sí que és veritat també que en un Ironman és l'última disciplina. Des de primer nades, després vas en bici, després passes a córrer, llavors quan et baixes de la bici portes 7 hores corrent, bueno, 7 hores amb la prova, i llavors les cames comencen a estar cansades, per tant també no pots mostrar tot el teu potencial, no? Que diguem, però sí que no només en el fet que no vaig caminar en cap moment de la carrera, i el meu pitjor quilòmetre potser va ser a 5 al quilòmetre, ja és, jo crec, un bon indicador de que vaig preparar bé la carrera i vaig saber gestionar bé el moment i tot.
0: És que potser el teu pitjor temps és el millor temps d'alguna persona que ens està escoltant, eh? per preparar-te, és que ara m'ha sortit això per preparar-te, clar, ostres, no és el mateix córrer, com si ara escarfes una mica, surts a córrer, quan portes nedant, baixes de la bici després de 180 quilòmetres i vas a fer 42 corrents. Per preparar-te, et prepares amb fatiga de cames per córrer o relativament és preparar una mica els pulmons a tenir aquesta resistència per aguantar tants quilòmetres?
1: Bueno, jo crec que al final l'Ironman o el triatló de llarga distància, si algú, per algú es destaca, és al final és molt de volum d'entrenament. És cada setmana moltes hores d'entrenament, moltes entrenaments de córrer, de bici, de nedar. Llavors jo crec que simplement per al fet d'estar, de portar 4, 5, 6 mesos acumulant tot aquest volum setmana rere setmana, jo crec que ja portes una certa fatiga a sobre, que quan fas un entreno de... al cap de setmana toquen 30 quilòmetres corrents, ja portes una fatiga del dia anterior o de la setmana anterior o dels mesos anteriors que ja això després ja t'ajuda a la carrera a fer-ho bé, no? I a controlar aquesta fatiga, sobretot.
0: Anem a parlar d'aquesta prova, d'aquests gairebé 4 quilòmetres nedant. Com els vas portar?
1: Malament, molt malament. Jo crec que per les persones que no som nedadors, perquè al final tothom sap nedar des de petit, però una cosa és saber nedar i l'altra cosa és saber nedar bé i saber aguantar bé tota la distància. I bé, jo crec que vaig poder aguantar. Sí que és veritat que des de l'últim Ironman, des de l'octubre fins ara, sobretot on he practicat més, on he entrenat més, he posat més èmfasis a la natació, perquè sóc mal nedador, si jo ho admeto, i sí que em veia amb cor en fer una molt bona natació, però al final les condicions que van haver-hi molt de vent doncs van fer que no sigui tan bona natació com jo m'esperava, però al final són coses que passen el dia de la carrera, no t'ho esperes, no pots controlar el vent, llavors t'has de saber adaptar a aquestes condicions.
0: Clar, perquè a més el nedar jo crec que és potser el més complicat, en el sentit de que o són aigües obertes o també depèn del clima, no? T'has d'habituar a moltes coses, que no és el mateix nedar en llacs, que em comentaves abans que és aquest cas, que potser nedar en mar obert.
1: Exacte, bueno, jo crec que nedar en el mar, en el llac, almenys el que jo havia vist, era preferiblement més fàcil que en el mar obert, perquè normalment en un llac no trobes les mateixes condicions que en el mar, no trobes un atge, que és una cosa que no hauria de ser, però després quan et fa vent sí que te'l trobes, i al final 2 dies previs, 3 dies previs havia anat al llac a nedar i la veritat és que havia sortit amb molt bones sensacions, però el dia de la carrera t'hi trobes que fot molt de vent i no saps adaptar doncs, la teva tècnica per poder aconseguir un molt bon temps. Però bueno, al final també s'ha de tenir en compte que la natació és la primera disciplina, llavors és quan estàs més fresc i també és la més curta en relació a temps. Al final la natació sol rondar una horeta, horeta i quart, en canvi la bici t'estàs 5 horetes i corrents, doncs pues, fins que petis, no? Llavors, també és on menys temps pots perdre. Tot i que si és més dolent, pots perdre uns minuts que no te fan afectar tant el temps final.
0: Si vas fer una horeta, no?
1: No, tant de bo, no. Seria el meu objectiu ja de cara a futures carreres. En aquest cas vaig fer una hora, ho passat una hora i quart, crec, però jo crec que va ser pel tema del vent, perquè ens va afectar a tots. També vam tragar molta aigua, que això a la carrera ens va afectar moltíssim, o sigui...
0: Llavors no és només és algú teu, sinó va ser general.
1: Sí, va ser general. De fet, el meu entrenador, que també estava corrent la carrera, ell és molt bon nedador i va fer com 1 hora 10 minuts, que és una cosa per ell inexplicable, o sigui, ell fa menys d'una hora nedant en aquests quasi 4 quilòmetres, llavors perquè vegis una mica el nivell del vent, com ens va afectar la carrera.
0: Passem a la bici. Com la vas portar? 180 quilòmetres.
1: Doncs també molt malament. Molt malament pel tema del vent. Sobretot és que és el vent. Sobretot qualsevol persona que s'hagi posat algun cop a la bici, sigui muntanya, carretera, sabrà que anar en contra del vent és molt fotut. I sobretot si tens ràfegues de 50 quilòmetres per hora, i en les nostres bicis de triatló són bicis molt aerodinàmiques, que bàsicament a la mínima que et ve una mica de vent lateral és molt fàcil caure't. I de fet ens vam trobar moltes persones que s'havien caigut per culpa del vent, que és una cosa que dius, com pots caure d'una bici per culpa del vent?
0: Sí,
1: doncs
0: sí.
1: Va passar. Llavors des del primer moment em vaig trobar molt malament, però va tocar regular i saber que aquell dia no sortirien els objectius, i en comptes de poder fer doncs 5 hores o menys de 5 hores, ens va tocar relaxar una mica les cames per dir a veure si aguanto bé a la marató, que també és un pas important per la carrera.
0: I com va anar aquesta marató?
1: Doncs millor del que m'esperava, la veritat, molt bé. O sigui, quan estava pel quilòmetre 150 de la bici, dic, jo ara mateix no estic per córrer la marató, crec que em quedo, baixaré la bici i em quedaré ja. Però al final això té l'Ironman també, no? Que té aquesta part que dius, hòstia, és molt injust, però a la vegada les tres disciplines són independents. O sigui, sí que acumules una fatiga, però et pots estar fatal a la bici i després baixar-te a córrer i fer una carrera espectacular. Mm-hmm. I jo crec que vaig fer una molt bona carrera. O sigui, estic orgullós de la carrera que vaig fer, la veritat.
0: Quin temps vas fer en acabar?
1: Doncs, et dius a la marató o del...
0: En global.
1: En global van ser poc més de 10 hores, van ser 10 hores i 11 minuts. Crec que és una marca que no tenia en compte, o sigui, jo volia fer moltíssim menys, jo anava a fer 9 hores i mitja, però per culpa del vent va afectar això. Però bueno, al final, en termes globals, a tothom li va afectar igual. O sigui, no és una cosa només meva, sinó tots vam estar igual de fotuts per la carrera o per culpa del vent, i llavors jo crec que ho vaig saber regular bé.
0: I el que vas fer a Calella, quin temps vas fer? O aquell tenies com a objectiu potser acabar-lo, era el primer...
1: Pues, per coses de la vida ja vaig fer menys. Vaig fer 9, crec que 9.57 o alguna cosa així. Era el primer, o sigui, no buscava un temps concret, simplement buscava acabar, com jo crec que tots els que fan un Ironman per primer cop, que no són professionals. Però bé, jo crec que ara de fet tornaré a fer Calella d'aquí 2 mesos i jo crec que... intentarem baixar molt aquesta marca.
0: A quan vols arribar?
1: La idea és això, fer menys de 9 hores 30 o al voltant, no? Si baixéssim seria espectacular, però bueno, jo crec que donat les causes, o donat el que va passar a Vitoria, al final mai se sap si el dia abans de la carrera donen una previsió de molt de vent i ens torna a passar el mateix.
0: Sí, bueno, sí, sí.
1: Al final.
0: Durant la cursa, el teu cos, les molèsties físiques et van respectar o vas tenir algun petit problema?
1: No, generalment jo no sol tenir problemes, o sigui, crec que com que porto una preparació molt bona i crec que intento sempre fer-ho el millor possible i no saltar-me cap entreno, crec que això va afavorir que no passi res, ni calambres ni absolutament res, però sí que al final, molt fatiga al final, però jo crec que és normal, no? Com,
0: sí,
1: com
0: no?
1: A tots ens va passar,
0: sí,
1: però...
0: Sí, sí.
1: Però bueno, jo crec que molt bé, no m'ha passat res.
0: I suposo que també mentalment tenir recolzament, no? És molt important, són moltíssimes hores que no sé amb què va pensar en el teu cap, o si es queda en blanc, o en el moment que veus alguna persona que t'hagi acompanyat a la cursa o a gent que coneixes, també suposo que et dona molts ànims, no? Et dona un plus extra per apretar una miqueta més.
1: Exacte, i si és a Vitoria encara més, perquè Vitoria és una ciutat que destaca per això, per l'esport, per la bici, no? I pel triatló, i en aquest cas el circuit de la Marató, per exemple, eren 4 voltes d'uns 10 quilòmetres i mig i era tot cèntric, llavors al final veies a molta gent en els bars animant, familiars, bueno, sense anar més lluny, a la meva mare, el meu germà i la meva nòvia, l'Emma, que em va acompanyar, i al final jo crec que molta gent diu que al final les persones que venen a animar fan l'Ironman de veritat, perquè és molt més difícil, jo crec, estar 10 hores pendent d'una persona que si ara està aquí, que si ara està allà, que li ha passat alguna cosa. Jo crec que això és molt més difícil que realment fer la prova.
0: I durant la cursa en què penses?
1: Jo crec que quan estàs content, o sigui, quan et donen aquests moments de felicitat, et sents invencible, i quan et dona el bajón, que en el triatló de llarga distància és de cop, o sigui, pots estar en un perfecte en el quilòmetre 20 i en el quilòmetre 30 patar de cop, penses que se't ve el món a sobre i que no acabaràs. Però per sort aquest sentiment o aquest pensament no em va venir, almenys no tan fort com per començar a caminar o com baixar-me de la bici. O sigui, al final sí que en el cap et comença a venir aquest pensament d'hoste, avui no sabem si acabaràs, però almenys ho vam intentar i vam acabar. No?
0: Perquè tu a la mitja marató, a mitja Ironman, tu podries dir plego.
1: Sí, sí, sí, al final, la salut és el més important de l'atleta, llavors sempre, durant el circuit de... Bueno, en natació és més complicat, sí que tens diverses persones que van amb canoes, per exemple, que et van guiant, i si tens qualsevol problema, doncs et treuen de l'aigua i ja està. I amb la bici també és una mica el mateix. Si vols abandonar, simplement et baixes de la bici, et poses un costat de la carretera i quan passi un oficial de carrera, doncs ja comuniques que no vols seguir i ja et vindran a buscar, no?
0: Jaume, primer de tot, moltíssimes felicitats de nou. Proper repte, ho has comentat abans, a Calella 2026, una altra cursa, et tornaràs a trobar amb la teva primera marató i vols baixar d'aquestes 9 hores i mitja, comentaves que potser seria el teu temps idíl·lic. Canvies alguna cosa de la preparació o sempre mantens la mateixa a partir d'ara?
1: Bueno, jo crec que si ve de cara al segon Ironman, el que vam sobretot practicar o entrenar més és la natació, jo crec que ara el que farem és més bicicleta, perquè és el que més temps pots perdre i més temps pots guanyar per aquesta banda. Llavors jo crec que millor marató no sé si podré fer, perquè en Ironman intentar baixar de 3 hores en marató és molt difícil, ho veig molt complicat, però sí que en bici és el que m'agradaria posar-li més lluny, intentar doncs, maximitzar al màxim aquest esforç amb la bici, a veure què podem fer.
0: Doncs home, des d'aquí a Ràdio Tordera desitgem moltíssima sort, et tornem a felicitar per aquesta fita, perquè ja et dic, molt poques persones poden arribar a fer això i parlar tan natural de... He fet 7-8 maratons, faig 2 Ironmans, ostres, són paraules molt grans, que des d'aquí transmetem la nostra enhorabona, i ens veurem més endavant quan completis aquesta de Calella, que estem segurs que ho faràs i que podràs aconseguir aquesta fita que el temps que vols. Jaume, moltíssimes gràcies per estar aquí a Ràdio Tordera.
1: Moltes gràcies a vosaltres per la feina.
2: La banqueta d'estiu, la dosi esportiva refrescant diària de Ràdio Tordera. Ho canviarem tot avui. Els vespres d'estiu a la ràdio són per estar a la banqueta d'estiu. Suma-t'hi.

Passem al tram final de ja d'aquesta banqueta d'estiu d'avui dimecres, parlant d'aquestes efemèrides. Què passava tal dia com avui? Comencem parlant en el 2007, perquè un 22 de juliol hi anem al futbol. Avui fa exactament 19 anys que la selecció argentina sub-20 es va proclamar campiona del món a Canadà. A la final van derrotar la República Txeca per 2-1. Qui va marcar el gol decisiu per iniciar aquesta remuntada? Doncs un jove d'origen humil que estava a punt de menjar-se el món. Sergio, el Kun Agüero. Doncs aquell 22 de juliol, l'argentí no només va aixecar la copa, sinó que es va endur la pilota d'or i la bota d'or d'aquell mateix torneig amb 6 gols. Va ser el naixement d'una estrella definitiva que estava preparada per brillar. Tenia només 19 anys. Ens anem a parlar del Tour de França, perquè es va batre una barrera històrica. El juliol és, per excel·lència, el mes del Tour de França, com ja hem anat comentant, i tradicionalment les rondes de gales sempre es decideixen per aquestes dates. Fa 14 anys, el 22 de juliol del 2012, el britànic Bradley Wiggins va fer història als Camps Elisis. Es va convertir en el primer ciclista del Regne Unit en guanyar la classificació general del Tour de França, trencant una barrera històrica en el país inventor del ciclisme modern. I ens anem amb una molt propera, al 2022, perquè va ser el final d'una era històrica per la lluita lliure. Tanquem aquestes efemèrides abans de passar pels aniversaris amb una dada molt curiosa que va sacsejar el món de l'entreteniment esportiu. Ara, fa just 4 anys, el 22 de juliol del 2022, el mític empresari Vince McMahon anunciava la seva retirada oficial de direcció de la WWE. Després de més de 50 anys al capdavant, tancava una etapa d'or, on havia aconseguit que el Pressing Catch s'havia fet un fenomen de masses globals, creant superestrelles com Hulk Hogan, The Rock, John Cena i molts altres que segur que la coneixereu. I anem a passar al tram final en dient aquests aniversaris, i és que avui és aniversari marcat en vermell per a tots els amants del fitness i que molts coneixereu perquè avui, en el 1993, naixia a Austràlia Tia Claire Tomei. Aquesta atleta domina la disciplina com ningú, la reina, i està contemplada com la reina del crossfit. I el pas dels anys no passa, i més per ella. S'ha coronat fins a 6 vegades com a campiona dels CrossFit Games, sent considerada, literalment, la dona més en forma de la Terra. I qui practiqueu aquest esport i aquesta disciplina sabeu que els CrossFit Games no són gens fàcils, són molt d'usos. I tanquem bufant les espelmes amb un futbolista català, perquè avui fa 28 anys el lateral Marco Corella, nascut a Lleida, un maresmenc, el 22 de juliol del 1998, Cucu s'ha convertit en un autèntic ídol de masses, no només pel seu rendiment incansable sobre la gespa, sinó també pel seu carisma, la seva inconfusible cabellera i la seva connexió tan peculiar amb la grada. I ara, a més, que ha estat campió del món, això sí, hi ha gent que no estarà tan contenta perquè darrerament ha fitxat per al Real Madrid. I aquí entrem amb una dada molt curiosa que ens encanta, perquè avui també fa 28 anys, no només Marco Corella, sinó que el mateix dia, el 22 de juliol, naixia Montevideo, un altre monstre del futbol actual, el migcampista del Real Madrid, Fede Valverde, el Pajarito i el Cucú, dues grans estrelles de la Lliga, i ara, companys, compartint exactament la mateixa data de naixement. Compartiran vestuari i s'enfrontaran al Futbol Club Barcelona, un madridista i un exculer, ara sí. I amb aquestes efemèrides posem punt i final en el programa del dia d'avui.

Doncs així, posem punt i final a la banqueta d'estiu d'avui 22 de juliol d'avui dimecres. Esperem que hagueu estat entretinguts, que hagueu après també de la mentalitat d'en Jaume per superar aquest Ironman amb tantes dificultats i ara desitjar-li sort per al proper a Calella. Nosaltres ara sí, posem punt i final, desitgem que us hagi agradat, que acabeu de passar una magnífica nit i ens veiem demà.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.
2: Escola de Música Crescendo. Un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine aquest juliol i agost i aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo. Fes que la teva passió soni ben fort.
3: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
4: Hi ha plans d'estiu i planassos per tota la vida. Només aquest mes, a Dental Company Tordera, tens un 20% de descompte en tractaments d'implantologia. Demana cita al 930 13 02 78.
5: Dental Company, porque sonreír es salud.
6: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria Papereria Camiral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal. On? A la llibreria Papereria Camiral 50.
0: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: YouTube, la teva pantalla de proximitat. T'has perdut el partit de futbol, d'hoquei o de bàsquet? Vols tornar a veure la festa major o aquella xerrada tan interessant? Al YouTube de Ràdio Tordera tens totes les nostres retransmissions esportives, socials i festives a la teva disposició. També hi trobaràs les videonotícies i els programes en directe per veure'ns quan vulguis. Subscriu-te al canal de YouTube de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine aquest juliol i agost i aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo. Fes que la teva passió soni ben fort.
3: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 9. Us parla Mercè Roura. DIF controlarà cada 24 hores si hi ha moviments a la zona de l'esfondrament, a les obres del soterrament de les vies de Montcada, en un pou fronterer entre Barcelona, el barri de Vallbona del districte Nou Barris i Montcada i Reixac. Arturo Pastor és subdirector de construcció de DIF i ha explicat que ara per ara no hi ha hagut danys en els habitatges pròxims a la zona, en el que ha qualificat d'una situació de normalitat dins les circumstàncies.
3: Todavía evaluando las causas que han podido motivar el incidente que hemos tenido. La auscultación que tenemos de las viviendas no hacen pensar en que haya nada extraño. Es una situación de normalidad. De normalidad teniendo en cuenta las circunstancias, pero las viviendas no tienen daños si no se hubiera actuado de otra forma.
2: L'auscultació periòdica de la zona ha de determinar per si hi ha algun tipus de moviment arran de l'ensorrament. Clara La Torre, cap de Guàrdia dels Bombers de Barcelona, ha confirmat que el monitoratge d'avui no ha detectat moviments en relació a l'últim que s'havia fet abans del succés.
4: L'empresa que s'ha encarregat de l'auscultació ens anirà transmetent aquest report cada 24 hores sobre si hi ha moviment o no hi ha moviment. En cas que no hi hagi moviment, continuarem amb la nostra activitat normal. En cas que sí que es detecti algun moviment, es vindrà a fer els reconeixements de possibles patologies que hagin ocorregut.
2: L'esfondrament s'han passat una grua i altra maquinària de grans dimensions ha obligat a tallar tres línies de rodalies. No hi ha ferits. I continuen les reaccions per la mort de l'escriptor Josep Vallverdú ahir als 103 anys. Avui ha estat un dia de dol i també per la seva pèrdua i de revisió del seu gran llegat. Va publicar 300 novel·les entre contes i assajos. Avui hem sabut que ha deixat a més un parell de títols inèdits i un tercer amb anotacions que es podrà publicar. Francesc Canosa, periodista i escriptor, ha destacat a la xarxa la rellevància de Vallverdú.
5: Realment avui no s'ha mort un escriptor, no s'ha mort un home menor, s'ha mort un superman de la literatura i de la llengua i de la cultura catalana. És a dir, estem parlant d'una persona absolutament holística, amb prop de 300 títols, que tocava tots els gèneres, era l'Stanley Kubrick català des de la literatura. Es parla com si fos el gran escriptor de la literatura infantil i juvenil, sí, perquè ocupa un buit quan no hi ha lectors, però és el gran prosista, el gran cronista de la Catalunya occidental.
2: I els pagesos de Lleida es tornaran a mobilitzar aquest cap de setmana per exigir al Departament d'Agricultura mesures urgents per revertir els danys provocats per la fauna cinegètica i reclamar un replantejament de les zones ZEPA. Seran a la C14 a Tàrrega, a la C12 a Maials, al Segrià també, aquest divendres a l'altura de la rotonda de la A2 a Tàrrega.

La tarda, adolescent i mandrosa, s'estirava sobre la llera del riu i sota el pont nou jugava amb les ombres quan jo el creuava com sempre, badant.

0: Estem a dimecres 9 del vespre, un dimecres d'estiu, amb aquest programa de poesia de gent de Tordera, que li hem posat el nom de Riu de Versos, i que avui ens està acompanyant una poetessa de Tordera, clar, la Loli Baena. Bona nit, Loli.
1: Bona nit.
0: I ens acompanyaràs en poesia teva, veritat?
1: Doncs sí, moltes gràcies.
0: Molt bé. Doncs, Joan, bona nit.
2: Molt bona nit. Esperem que us agradi molt aquest programa. Ja sabeu, Riu de Versos està aquí per complaure, passar una estona i complaure-vos, perdó, complaure-vos amb aquestes peticions que ens feu arribar dels poetes de Tordera.
0: Endavant, Joan.
2: Endavant.

Els meus amics. Els meus amics, aquells que com fa dies que no veus, enyores, els que riuen i ploren amb tu, els que saben dels teus malsons i els teus desitjos, amics que omplen buits, pous de la vida, companys de festes i alegries, germans i germanes de compromís, de sang, família amb un cognom comú, la vida de cadascú és com un arbre. Sempre tindrà una branca amb les senyals dels ocells que s'han parat a l'ombra de les seves fulles. Marga Sobrino.

Aquesta poesia que ara us recitaré va sortir en el programa de Sant Ponç del 1999. És de l'Helena Serra i li va posar el títol On vas? La vida avui és una ingrata cadena d'horrors que s'oculten darrere els desitjos i imatges borroses que tornen i burxen el meu cor malalt. Fem via plegats, però el trajecte s'acaba i mor el camí en un peny assegat. L'abisme t'abraça i tu t'hi abandones. El meu trist esguard contempla el teu vol segur, elegant. Això no canvia. I jo sento la follia que m'empeny i escolto el vent xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-
la cursa que emprens per fugir prest de mi, de tu, del teu sí pronunciat al setembre, un jorn ara amarg. On eres llavors, que ja l'has oblidat? No puc deturar-te, i el teu salt mortal m'esquinça la carn que sentia tan viva i brolla, com sang, el dolor que es liqua, que és déu d'incomprensió, que tortura, que deixa la seva empremta, que fereix, que esglaia. I sé que si fujo darrere el teu rastre, seguir-te no puc amb les ales ferides. I el pes de la pena em convertirà en còdol lliscant cap avall del pendent, rodolant

per jaure al fons del barranc que envola el seu ventre. Em prepara el jaç. Seré hostatge de la penombra. M'atura el vertigen i recordo amb nàusea les dolces paraules que jo t'inspirava quan la meva pell encara t'era estranya, quan el meu bes era car, quan els meus ulls defugien els teus, quan m'enviaves roses, les flors que són el peatge d'accés al cor d'una dona, i et delies per ser prop de mi. Davant meu, tan sols queda ja el teu espectre, no hi ha altre camí que el que mena al passat del qual tu renegues i el que jo avui temo. I una certesa, no vols companyia. Tornar enrere és morir cada dia, però sé que he d'eixir d'aquest lloc tan ingrat, car l'ànima meva, marcida, em desfici arran, vagareja per tots els espais, orfes de tu, des d'aquest dia infaust. Cada somni és coronat per un mal son.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-3939-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
2: Hi ha plans d'estiu i planassos per tota la vida. Només aquest mes, a Dental Company Tordera, tens un 20% de descompte en tractaments d'implantologia. Demana cita al 930 13 02 78.

0: cuarteto. Eres la lluvia del invierno que araña sin querer la madrugada, la herida ensangrentada de mis labios, la sangre de mi corazón cuajada. Loli Baena.
1: Absència i retorn. Paraules a un ex drogadicte. Obre bé els ulls i mira al teu voltant. No és tan fosca la nit com tu la imaginaves. I fins aquell estel que et mira des del cel estant, perquè te'l miris tu, farà la nit més clara. Perquè tu has mirat aquella flor, ja gairebé marcida, de cop i volta ha pres color i s'ha tornat vermella. I com tot ésser viu que lluita i es revolta per conservar la vida, ha cregut que per tu li val la pena haver nascut rosella. Si vols caminar per indrets de primavera, jo plantaré clavells i roses al jardí i colliré per tu la flor primera, aquella que voldria jo per mi. Mira si n'és de formós sentir-se viu i contemplar la vida, encara que sovint la boira et barri el pas, perquè la llum que porta el sol en encetar un nou dia et donarà claror i t'obrirà un camí que guiarà el teu pas. Però si tu dubtes, si no te'n sents capaç de mirar cada jorn la vida fit a fit, si vols tancar els teus ulls i no saber on vas, per fer aquest curt camí segur que et mancarà delit. I deies que per tu la joia era prohibida, que en néixer vas portar un clam que ningú ha escoltat, que romanies callat sense cercar sortida i el teu únic anhel era sentir-te estimat. I encara que de tu jo mai no m'allunyava, tu estaves tan absent i lluny del meu camí que sola com ningú prop de tu em trobava i em creia que mai més et tornaria aquí. Però encara que molt tard, jo que mai et deixava, t'he pres del braç i t'he donat un bes. I en l'escalf d'aquest gest i prop de la mar brava, tu m'has promès ja no tornar-hi més. I avui t'has despertat i m'has mirat de nou. M'has dit que ha estat un mal son i ja no vols dormir. Jo t'he sentit a prop com abans i t'he mirat i prou. I ja no vull res més si tu ja tornes a estar amb mi. Ara sé que mai més de nit i dia restaré jo sola al teu costat i em diuen els teus ulls amb melangia que restaràs amb mi sense comiat.
2: Maria Teresa Reñé i Romaguera.

Bé, i ara del segon recull de poemes de Felicitas Sagrera i Riera, que el llibre el va treure l'any 1999, i llegiré el seu poema, que a mi m'agraden molt els que hi ha per aquí, però avui farem aquí. I es titula Fins aviat. Tot pujant amunt, vas pensar en ella, en els temps feliços que havíeu viscut. Portes a les mans una flor vermella, testimoni ardent de l'amor perdut. Penses en el dia joiós de les vostres noces, que amb tanta il·lusió vau emprendre junts. El camí que veieu eren tot de roses, tot era formós, sense penes ni esculls. Comptes amb recança els dies tan foscos, quan sents amb tristor que ella t'ha deixat. I comptes el temps tan llarg que era i ara queda per passar, amb pena i tanta soledat. Beses amb amor la flor que ella et deixara. Deixes també un tros del teu cor malalt. Li dones l'adeu amb veu trencada, que no és un adeu, sinó un fins aviat.

0: poesía para la hermana Juanita. Yo no rezaré un rosario de perlas negras, tristes como la pena que me condena, pero de mi pecho ardiente y resquebrajado brotará todo el amor que tengo para tus manos. Yo no rezaré un rosario de perlas bellas en la puerta de la iglesia una tarde inquieta para robar alegrías y matar penas, pero de mi corazón herido y encadenado toda la bondad del mundo pondré en tus manos, porque tú eres alma celestial, tienes espiritual grandeza. Loli Baena.
1: L'amor ferit. T'aniràs amb la llum de la matinada d'un dia qualsevol. Tu seràs molt lluny, però estaràs molt a prop. Ets l'espectre d'allò que desitjava posseir i el reflex lluent del plaer que mai es posarà sobre la meva pell. Ets la paraula sobre la qual el món batega i es baralla des del principi del temps. La personificació d'aquell verb antic que desborda l'amor fent-me patir. Ets tu, amb els teus ulls transparents com l'aigua de la pluja que arrossega els colors. Ets tu qui destrossa el meu cor i la mordassa. Ets tu qui s'emporta la llum i la foscor em regala, qui em nega la paraula amor i el verb amar, deixant-me glaçada. Doncs jo no ho entenc. I encara em pregunto qui ets, si quan tomba la nit les meves mans es tornen als teus llavis, mentre l'ombra de la incertesa dibuixa el teu cos dins la solitud de la llar. Jo encara em pregunto qui ets a l'alba. Una altra vegada em tornaré a despertar i tu no hi seràs. T'aniràs amb la llum de la matinada d'un dia qualsevol. Tu seràs molt lluny, però estaràs molt a prop. Loli Baena.

l'àvia. Amb les voltes que dona la vida, l'àvia sap el camí que hauria d'agafar, però ara ja no pot rectificar. Ella veu les coses molt clares. Ella sap escoltar i enraonar cada cosa al seu temps, amb l'experiència dels anys viscuts. Si em pogués recular enrere, quantes coses em faria, diu l'àvia, i no he fet, i quantes coses que he fet no en faria. Però el temps no perdona ni et deixa anar enrere. I ara cal cuidar-se i aconsellar els nets i els fills si es deixen. L'àvia sempre ha estat a l'aguait del que passa o pot passar. Sap el temps que farà perquè el dolor de l'esquena l'avisa amb temps. Són tantes les coses que sap l'àvia. Són tants els seus secrets que farien falta milers de llibres per explicar-los. Moltes vegades l'àvia està com capficada i és que està remembrant el seu passat. I ens sembla que no està aquí, amb nosaltres. L'àvia sempre està mirant d'ajudar-nos amb tot, encara que a nosaltres ens sembla que és per estorbar-nos. L'àvia sempre que sembla que estima molt més els seus nets que els seus fills, perquè sempre que hem de renyar-los, ella sempre els defèn. L'àvia coneix tant els seus fills com es coneix a ella mateixa, i no li fa falta preguntar res quan una cosa els hi passa. Sempre pateix més que ells. N'és tan sofrida i callada l'àvia que mai sents cap mot, cap queixa d'ella, per molt que l'hagin ofès, i sempre té una raó per excusar l'ofensa. Per això, em sembla que hauríem d'escoltar i portar endavant els consells que l'àvia ens dongui. L'àvia és la imatge de tota una vida. Ajudem-la a acabar feliçment els anys que li resten i pensem que un dia tots hi arribarem. Bé, doncs és una poesia escrita per Joan Madrid i Bertori i la va escriure l'any 1975.

0: d'estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Pont i Pujol, consultoria integral per a empreses i patrimonis personals. Més de 50 anys veient créixer empreses i l'experiència ens porta a l'eficiència. Consulti'ns el que necessiti, li aportarem solucions i optimitzarà recursos. Pont i Pujol, ens trobarà a Tordera, carrer Camí Ral 35 o pot demanar cita al telèfon 93 764 0469.
2: Per menjar bé no has de sortir de Tordera. Vine al restaurant Camí Ral, perquè treballem amb productes de quilòmetre zero, peix de proximitat i postres casolans. Som especialistes en paelles i menjar casolà, amb menú del dia de dimecres a divendres i els caps de setmana a la carta o amb menú especial. I no et perdis la nostra carta de vins de qualitat. Com diu el nostre nom, estem al Camí Ral 146 de Tordera. Per reserves, truca al 643 94 42 89.
3: Hora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
2: No, primer has de fer la digestió.
1: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
2: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
3: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93 764 0607.
4: Ràdio Tordera.

Ara llegiré la poesia. La porta per títol El temps. La va escriure en Pau Rodríguez Gay i és un segon premi del grup de 15-18 anys. Així diu: El temps. El temps és l'únic que no perdona i visita a totes les persones. Però el que no et mata et fa fort. Comences viu, acabes mort. El temps és el nostre transport, el que ens condueix per nosaltres i ens guia. No és cosa de sort. El temps és la nostra vida, també la nostra mort, la nostra vestida, el nostre suport. El temps és adob a la planta sembrada. Si el sol la fa cremada, serà el seu xarop. El temps serà el gran futur i el temps serà el gran abans. Serà deixar tot etern en un atur. Els obsolets avanços ja no són els d'abans. El temps és una roda giratòria, perquè el que has fet al pujar a la glòria, i si tu et surt malament, acaba tot en cridòria. Les coses dolentes queden a la gent i a la memòria. El temps és tot el que ens ha marcat i ens ha passat. Tot el que a nosaltres potser encara no ha arribat. El que has aconseguit millorar, construir i trepitjar no és res més que la llarga missió que et deixa un bon llegat.

a una rosa. D'un jardí de belles flors, una rosa jo collia, la més gerda en formosós que en aquell jardí hi havia. En el moment de trencar-la, va semblar com si em punxés. Sense fer cas, vaig apretar-la dintre la mà, encara més. Llavors, ai, quina fiblada dintre la mà vaig sentir. Una espina era clavada fins a sang, fer-me sortir. Era el ball de l'amistat, eix jardí de les flors velles, tu la més formosa entre elles, la rosa de gran beutat. En el moment de trencar-te, o sia, dur-te a dansar, no sé què en mon ser passar, no sé què sentir al mirar-te. Més llavors, quan t'estranyia tendrament sobre el cor meu i quan aglatí sentia tan a prop d'aquell cor teu. I en alós en respirava, de ta boca el pur alè, i en els teus ulls em mirava, oh rosa d'un vell roser. Llavors, ai, quina punxada vaig sentir dintre del pit. Una espina em fou clavada, mon cor fou per tu ferit. Fou ferit per una espina d'amor. Vella rosa colomina, sigues la rosa divina del meu roser, del meu cor. De maig fou el primer dia, dia que no oblidaré, jorn en què cruel em faria la rosa d'un vell roser. De maig fou el primer dia, de maig el dia primer. Lluís Puig i Martori.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 10, us parla Mercè Roura. Adif controlarà cada 24 hores si hi ha moviments a la zona de l'esfondrament, a les obres del soterrament de les vies de Montcada, en un pou fronterer entre Barcelona, el barri de Vallbona del districte de Nou Barris i Montcada i Reixac. Arturo Pastor, subdirector de la construcció d'Adif, ha explicat que ara com ara no hi ha hagut danys en els habitatges pròxims ni ferits.
3: Todavía evaluando las causas que han podido motivar el incidente que hemos tenido. La auscultación que tenemos de las viviendas no hacen pensar en que haya nada extraño. Es una situación de normalidad. De normalidad teniendo en cuenta las circunstancias, pero las viviendas no tienen daños si no se hubiera actuado de otra forma.
2: L'auscultació periòdica de la zona ha de determinar si hi ha algun tipus de moviment arran d'aquest...

0: les restriccions a 7 espais naturals i hi haurà 156 municipis de nivell 4 del Pla Alfa i 442 a nivell 3, molt alt, a 37 comarques. Parlem novament de calor, es manté l'avís de calor nocturna intensa aquesta matinada al Baix Ebre i al Montsià. La propera afectarà la Ribera d'Ebre, el Segrià, el Pla d'Urgell i la Noguera. I Vic estrenarà a l'octubre la primera edició del Canalla, un festival que vol crear un espai compartit de descoberta, creació i participació al voltant del llibre infantil i juvenil. La fira promocionarà llibreries de Vic, 51 segells editorials i 27 expositors. Avui s'ha presentat i s'ha tingut especialment un record per Josep Vallverdú, figura clau de la literatura que ens va deixar ahir als 103 anys.
1: Ràdio Tordera.

0: Aquí hi ha un mar de música. Trobareu la música per escoltar aquest estiu. Per anar a la platja, per escoltar la ràdio del cotxe, per posar-la simplement sentat al sofà amb l'aire condicionat, per estar a la terrasseta amb els vostres amics, per ballar, per cantar. Feu el que feu aquest estiu, sempre escoltant un mar de música. El programa d'estiu de Ràdio Tordera. Ai, sóc la Teresa.
1: Monta l'aftera, la que li van darrere. S'imagina, em fan la peli.
0: Un mar de música, també podeu demanar cançons. Només teniu que escriure un WhatsApp al 611-481-381. 611-481-381. Ens dieu el vostre nom, la cançó que voleu, i si va dedicada a algú simplement perquè us agrada, demaneu-me cançons. El 611-481-381. 611-481-381.

Ai, sempre a les catarres, sigui el dia que sigui, escoltant la música d'aquí, de casa. I a on? Aquí, a Ràdio Tordera. A un mar de música. Tenim una miqueta de tot, eh? També tenim anglès, tenim italià, però sobretot aquest estiu tindrem molt de català. Anem amb una castellana. Això sembla un xiste, eh? Living la vida, Ricky Martin.

Ai, el Ricky Martin ens diu que vivim la vida boja. Està molt bé, una estona, un divendres nit, un dissabte, tarda, o amb els amics, o a la disco, o simplement perquè ens ve de gust escoltar música així de vida loca, o tindre una estona de vida loca. Però cada dia, no pot ser. La vida, la realitat és una altra. Ai, ai, ai, ja us estic traient les fantasies. Ai, això ens diu precisament la Maria Carell. Fantasy! Yeah.

que estem a l'estiu, anem a parlar de l'amor. Amor d'estiu. Què penseu? Que l'amor d'estiu dura per sempre o que és això, simplement un amor d'estiu? Bé, aviam què ens diu l'Àlex Pérez, de l'amor d'estiu.

0: pensament.
1: Exacte, el que jo us deia, que normalment un amor d'estiu dura el que dura l'estiu. És intens, sí, però s'acaba. Però no vol dir que no el visqueu, eh? Disfruteu-lo, disfruteu-lo, que és una cosa més que teniu al vostre cos. Mai, mai!

Ai, quina emoció, que tenim una petició, perquè aquest any a un Mar de Música també podeu demanar cançons. Només teniu que escriure un WhatsApp al WhatsApp de Radio Tordera, valga la reverberació, eh? 611-481-381, 611-481-381. Tenim una... No ens diu res, només ens diu que ens dona les gràcies i que, si pot ser, ens la dona amb la cançó dels Búhos, gràcies. Bé, doncs moltes gràcies a tu també i gràcies a tots vosaltres, gràcies a tots els oients de la ràdio i gràcies a tots els oients del meu programa. Ai, gràcies dels Búhos per tots vosaltres.

Gràcies, gràcies, i gràcies per escriure i per demanar cançons al 611-481-381, 611-481-381. En tenim una altra, dintre d'una estona us la poso. Quina il·lusió em fa quan em demaneu cançons. Va, aquesta me la demano jo. Per què? Perquè m'agrada. Perquè me recorda quan jo era jove. I quan jo era jove, què passava? Pues que també estava enamorada. Així que la vida no es ve igual als 15, als 20, als 25, als 30, als 50, anem tirant cap endavant, i l'amor tampoc. Però l'amor de joventut per mi és el millor, i no m'enrotllo, és en castellà, però aviam, també s'ha de posar castellà. Perquè nosaltres, els catalans, tenim la sort de que entenem la majoria d'idiomes. Olé! Bé, és OBK, en aquest cas, que és un grup que a mi sempre m'ha agradat moltíssim, i us posaré una que parla d'amor. Històries d'amor, OBK. Yeah.

0: Històries de...
1: Que maca aquestes històries d'amor, mare meva. Oh, que gràcies. Corre pels carrers, som-hi. Anem a córrer, anem a córrer.

Tenim un grup que es diu, no, no sé molt bé com es pronuncia, Kazu, que ens diu la cançó de l'estiu. Som-hi, pues, aviam què ens diuen sobre la cançó de l'estiu.

No, no tenim el nom, però tenim una altra petició que algú ha fet al WhatsApp de Ràdio Tordera, 611-481-381, 611-481-381. Us faig un spoiler, va. Carles Whisper, que significa literalment susurro descuidado. És una cançó de George Michael, que fa referència a la comunicació fallida, als secrets, a les mitges veritats i dir paraules... vol dir con ligereza, vull dir, va, que sense, així els diuen sense sentir-les, no? Infidelitat, culpa i totes aquestes coses. La persona diu hola, em dic Jordi Collet, sí que va per tu, Jordi Collet, pots demanar-me les cançons que vulguis, més d'una, més de dues, més de tres, les que vulguis, tenim tot l'estiu per davant, aquí hi ha un mar de música. I em demana la cançó de Carles Whisper, i aquesta cançó m'agradaria, si pogués ser, que la poséssiu, merci, adeu, pues merci, i adeu no, hola, benvinguda al nostre programa. I per tu aquesta cançó tan maca, amb una lletra tan maca, de George Michael, que ara quan se la posi tothom dirà, oh, sí, però ara de moment tothom està dient, de què parla, de què parla? Bé, doncs parlo d'aquesta cançó brutal, que ens diu d'alguna manera que no farem mal a altres persones, que estimem, que podríem haver sigut millors persones junts, que podríem haver viscut per sempre, que per què no t'has quedat amb mi, ara ja no tornaré a ballar mai més, ara ja no vull saber res més, perquè... has desperdiciat l'oportunitat d'estar amb mi. Oh, oh, oh, és que diu unes coses tan maques aquesta cançó. Pues venga, per tu, aquí la tenim, Carles Whisper. Oh, és que el meu anglès. Carles Whisper, George Michael. Som-hi!

Cançó demanada, cançó posada, Jordi Collet. Com veus aquí, complim. Canviem, anem amb els italians. I ai, en tenim tantíssimes. Anem amb el Tato Cotugno, Serenata.

Ai, que maca. Anem al Richie Pobre, que ens cantava una cançó que no és seva, però que la va fer seva. Voulez-vous danser avec moi? Vols ballar tu amb mi? Que no és d'ells, però la canten superbé. Som-hi.

bueno, també em podeu dir si us agraden aquestes coses que us poso. Home, si és que no, millor no m'ho digueu. No, sí, no va de broma, no, en sèrio. Anem al Sergio Dalma, que el Sergi, que és de casa, que és de casa nostra, ha fet moltes cançons en català. I, venga, la primera que surti, vull dir, deixem-ho, perquè com aniré posant durant tot l'estiu, anem a la primera que surt en català del Sergi Dalma. Diu, deixa'm oblidar-te.

Ai, Sergi, Sergi, és que jo aniria a ajudar-te i t'abraçaria així els dos aixucoplevets i te diria que l'amor s'ha de viure. Aquí i ara, en fi, cançó preciosa en català per al Sergi Dalma. I ara anem amb una en anglès que ens diu: més enllà del mar, més enllà de los mares o algo així, i la canta 1000 persones diferents. Beyond the Sea. I en aquesta ocasió podem triar, eh? La posarem per al Robbie Williams.

0: goodbye, farewell.
1: Que maca aquesta cançó de tota la vida. Anem a moltes gràcies, que ens diuen sort de tu. I de tu, i de tu, i de tu.

Ai, no puc posar-les al final, però bueno, el que vull comentar-vos ara és que anem amb el Serrat, perquè aquí molt català, i on tenim deixat el Serrat, pobret meu, que té molts, però molts en català, moltes cançons. I en té tantes, però estic amorosa. Sí. Aquest estiu, avui, el dia d'avui, aquesta calor i tal, estic plena d'amor, d'amor de joventut. Aquell amor que passa una vegada a la vida i no torna a passar mai. Sí, ja sé que tots ho sabeu. Ai, que maca. Paraules d'amor, de Jean-Manuel Serrat. Ara plorarem tots, eh?

Per cert, se m'ha passat el temps, ens anem despedint fins la setmana que ve aquí a Un Mar de Música els dimecres de la nit i demanem a cançons i acabem amb el Serrat amb aquesta cançó preciosa, Paraules d'amor.

0: Infopodcast Tordera.
1: Hola, dimecres 22 de juliol. Les tres paraules del dia són risc, inclusiu, Ironman. Risc. Tordera està en nivell 3 de risc d'incendi forestal. Queda prohibit encendre cap tipus de foc, entre altres mesures preventives. I el Festival Multipolar ofereix avui una cantada amb motiu del 50è aniversari de la nostra dansa. Anirà a càrrec de la Coral Palatiola de Palafolls. Serà al Parc de la Mollera a les 9 del vespre. Inclusiu. Ràdio Tordera estrena un nou informatiu inclusiu i accessible. Es podrà escoltar cada tarda a les 5 i dissabte arriba la Festa Major de Niagara Park amb una programació dedicada al cinema. Ironman. Jaume Camps supera l'extrem vent de Vitòria i completa el segon Ironman en poc més de 10 hores. I el Consell de Ministres prohibeix fumar i vapejar als menors de 18 anys i amplia els espais sense fum des de les terrasses dels bars i restaurants fins als campus de les universitats. Per tercer dia consecutiu, el Departament d'Interior ha activat el nivell 3 del Pla Alfa de Risc d'Incendi a Tordera. Això fa que quedi prohibit encendre cap tipus de foc, entre d'altres mesures preventives, que explica el tordenenc Sergi Fonseca, agent major del cos d'agents rurals.
2: Per exemple, en Pla Alfa 3 queda prohibit fer servir tots aquests aparells, com va ser xerracs mecànics, no? Les motoserres, les desbrossadores, aquests aparells que poden generar guspires, doncs tot això també queda prohibit.
1: Avui, 22 de juliol, és el Dia Mundial del Cervell a Santa Maria Magdalena. Queden 21 dies per l'eclipsi solar el 12 d'agost i 33 dies per Sant Bartomeu el 24 d'agost. Esperem avui un dia assolellat i càlid amb màximes de 33 graus, xafogós suau a la tarda, demà temps estable i cel clar. Farmàcia de Guàrdia, la Pérez Martra, al veïnat de Sant Pere. Recollida de poda i voluminosos a les Ferreres, Can Domènec, Roca Rossa, Sant Pere de Riu, Vallmanya i Orsavinyà, trucant prèviament al 93 765 3151 o enviant un WhatsApp al 615 39 21 46. Fa un any explicàvem que voluntaris milloraven l'hàbitat d'un itinerari de papallones a Tordera. Fa 5 anys la biblioteca acollia una exposició de 7 pintores tordarenques i fa 10 anys els treballadors de la Nilstar de Blanes impulsaven una manifestació en contra dels acomiadaments a l'empresa. L'àudio que avui recomanem a la web i a les xarxes de Ràdio Tordera és el Tordera en directe amb l'advocada especialista en immigració Karen Figueredo.
0: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.

107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

Radio Tordera. L'emissora que t'escolta.

l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt FM.

Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. El nostre municipi està en nivell 3 de risc d'incendi forestal.
2: Queda prohibit encendre cap tipus de foc, entre altres mesures preventives. Ens ho explica Sergi Fonseca.
3: Per exemple, en Pla Alfa 3 queda prohibit fer servir tots aquests aparells, com va ser xerracs mecànics, no? Les motoserres, les desbrossadores, aquests aparells que poden generar guspires, doncs tot això també queda prohibit.
1: Són dimecres 22 de juliol de 2026. Us expliquem també que el Festival Multipolar ofereix avui una cantada amb motiu del 50è aniversari de la nostra dansa.
2: Serà el Parc de la Mollera a partir de les 9 de la nit. Ens ho detalla Sílvia Enfrons.
4: Gaudint d'aquesta cantada, que tindrem una coral que, si no recordo malament, és unes 25 persones. Vull dir que serà un acte molt bonic.
1: Ràdio Tordera estrena un nou informatiu inclusiu i accessible.
2: L'espai es podrà escoltar cada tarda a les 5 de la tarda.
1: Dissabte arriba la Festa Major de Niagara Park amb una programació dedicada al cinema.
2: El veïnat s'omplirà de festa aquest dissabte 25 de juliol amb activitats infantils, un sopar temàtic i disco mòbil.
1: I en esports, Jaume Camps supera l'extrem vent de Vitòria i completa el seu segon Ironman en poc més de 10 hores.
2: El tordarenc va haver de fer front a unes condicions meteorològiques, especialment en el tram de bicicleta, en una prova on va aturar el cronòmetre en 10 hores i 11 minuts. Ens dona detalls el propi Jaume Camps.
5: Les tres disciplines són independents. O sigui, sí que acumules una fatiga, però pots estar fatal a la bici i després baixar-te a córrer i fer una carrera espectacular. I jo crec que vaig fer una molt bona carrera. O sigui, estic orgullós de la carrera que vaig fer, la veritat.
1: Anem a conèixer el primer apunt pel que fa al temps, la previsió per aquest dimecres, els detalls d'en Joaquim Serra.
6: Comencem la informació meteorològica parlant de canvis que ens arribaran aquest proper cap de setmana, destacables, baixaran clarament les temperatures, almenys tindrem un parèntesi en aquest període tan càlid que estem tenint aquest estiu, ja que després tornarà, sembla, la calor intensa a principis del mes d'agost, com a mínim. Per tant, de moment, com comentàvem, la situació que vindrà marcada principalment per temps estable, l'ambient assolellat avui, demà i demà passat, amb alguns núvols prims aquesta tarda, també aquest migdia, poca cosa, vents fluixos aquest matí del nord-est, aquesta tarda del sud-est, i situació marítima tranquil·la. Demà i demà passat tot continuarà igual, tampoc han de variar gaire les temperatures, potser pugin una miqueta més de cara divendres. Dissabte ja començarien a baixar, i a última hora de dissabte i matinada, sobretot de diumenge, esperem xàfecs i tempestes que podran afectar qualsevol punt de la comarca.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: Per tercer dia consecutiu, el Departament d'Interior ha activat el nivell 3 del Pla Alfa de risc d'incendi a Tordera. Des del nivell 2 del Pla Alfa ja estan precintades les barbacoes de Sant Ponç i del Parc Prudenci Bertrana, per tant, continuen amb la prohibició al nivell 3. Totes les activitats en risc d'incendi prèviament autoritzades o comunicades queden suspeses. Des del Parc del Montnegre i el Corredor s'ha activat també el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi forestal a tota l'àrea del parc. S'ha activat les mesures que es contemplen en el protocol de prevenció d'incendis del parc, prioritzant tasques de prevenció i vigilància. L'agent major del cos d'agents rurals, el tordarenc Sergi Fonseca, insisteix en la prohibició de fer qualsevol foc amb aquest nivell de pla.
1: Ens està implicant, i això és molt important perquè no tothom ho té clar, que no es pot encendre cap mena de foc, però em refereixo que no es poden fer servir camping gas, ni fogonets, ni es pot fer foc en barbacoes d'obra amb matagossires, tot això que podem tenir a la parcel·la de casa o que hi ha, per exemple, a Sant Ponç o al Parc Prudenci Bertrana, doncs això està prohibit. Llavors, una altra cosa també important és l'ús doncs, de maquinària, no? Per exemple, en Pla Alfa 3 queda prohibit fer servir tots aquests aparells, com va ser xerracs mecànics, no? Les motoserres, les desbrossadores, aquests aparells que poden generar guspires, doncs tot això també queda prohibit.
0: Per qualsevol incidència o columna de fum, truqueu al 93-764-0605 i també al 112.
2: El Festival Multipural ens prepara avui una nova proposta cultural al Parc de la Mollera amb inici a les 9 de la nit. En aquesta ocasió s'oferirà una cantada amb motiu del 50è aniversari de la nostra dansa, a càrrec del coral Palatiolo de Palafolls. Ens dona detalls la directora de la biblioteca, Sílvia Enfrons.
3: I acabarem aquest any amb un acte, podem dir un acte principal, que serà el tancament del festival el dimecres 22. Farem una cantada amb la coral Palatiolo de Palafolls. Aquesta cantada la fem en motiu del 50è aniversari de la nostra dansa, i bé, vam pensar que la biblioteca hi havia d'estar present en aquestes activitats que al llarg de l'any doncs, s'han anat celebrant i que encara es aniran celebrant d'ara fins a final d'any. I què millor que acabar el Festival Multipolar el 22 de juliol al Parc de la Mollera, a les 9, com totes les altres sessions, gaudint d'aquesta cantada que tindrem una coral que, si no recordo malament, és unes 25 persones, vull dir que serà un acte molt bonic.
2: Tots els actes que conformen aquest cicle són totalment gratuïts i no requereixen d'inscripció prèvia per assistir-hi. Aquesta iniciativa forma part de l'oferta cultural del municipi per a la temporada d'estiu.

0: Ràdio Tordera ha estrenat un nou espai informatiu diari amb l'objectiu d'acostar l'actualitat del municipi a tota la ciutadania d'una manera més clara, entenedora i accessible. L'informatiu s'emetrà cada dia a les 5 de la tarda i neix a fruit de la col·laboració entre la FET, el RUSC i l'Oficina de Català de Tordera. La iniciativa aposta per un format pensat perquè qualsevol persona pugui seguir l'actualitat local sense barreres de comprensió. Per aquest motiu, les notícies es presentaran amb un llenguatge planer, proper i col·loquial, evitant tecnicismes i prioritzant de manera d'explicar els fets que sigui amable, inclusiva i fàcil d'entendre. L'objectiu és oferir un producte comunicatiu que faci arribar les notícies més destacades del dia a Tordera amb un estil natural de carrer i proper a la realitat quotidiana de les persones. D'aquesta manera, es vol fomentar el dret a la informació i garantir que l'actualitat local sigui accessible per a tothom, especialment per a persones amb dificultats de comprensió lectora o necessitats de suport cognitiu. Aquest nou informatiu reforça el compromís de Ràdio Tordera amb una comunicació de servei públic inclusiva i de proximitat, posant les persones al centre i treballant en xarxa amb entitats i serveis del municipi que comparteixen la voluntat de construir una comunitat més accessible i cohesionada. L'estrena d'aquest espai suposa un pas endavant en l'aposta de l'emissora per innovar la manera d'explicar l'actualitat local i demostrar que una informació rigorosa també pot ser propera, clara i fàcil d'entendre per a tothom.
1: L'Associació de Veïns de Niagara Park ja ho té tot a punt per celebrar la seva festa major 2026. A diferència d'edicions anteriors, enguany les activitats es concentraran en única una jornada d'aquest dissabte 25 de juliol. L'esdeveniment es repetirà per la seva ubicació habitual a l'Avinguda Diagonal 74B de Tordera. Estarà ambientat en el món de Hollywood i del cinema. La celebració arrencarà al matí pels més petits del veïnat de 10 del matí a 12 del matí. L'Avinguda Diagonal omplirà de diversió amb una gran festa d'escuma i un espectacle de bombolles gegants, una proposta ideal per combatre la calor d'estiu abans de donar pas als actes centrals de la nit. El plat fort de la festa major començarà a les 9 de la nit amb el sopar de cinema. Per aquesta ocasió, l'organització habitual ha habilitat un codi QR a les seves xarxes socials a través del qual els assistents podran triar entre 5 menús diferents. Els preus dels tiquets estaran fixats en 10 euros per als socis de l'entitat, 11 per als no socis i un menú infantil reduït per a un preu de 8 euros. A més, es recorda que hi haurà servei de barra disponible durant tota la nit. La temàtica cinematogràfica es farà notar especialment a partir de les 10, amb un gran joc de cinema que promet repartir diversos premis entre els guanyadors. Des de l'Associació de Veïns es fa una recomanació molt especial per a la vetllada. Es convida tothom a assistir-hi vestit com amb el seu actor o actriu preferit de Hollywood. Finalment, a partir de les 11 de la nit, la pista es transformarà en una pista de ball gràcies a un gran disco mòbil que comptarà amb la sessió en directe del DJ MP338, encarregat de punxar els millors èxits per tancar la festa major de Niagara Park d'aquest estiu.
0: Ràdio Tordera, els esports. El torderenc Jaume Camps va completar amb èxit l'Ironman de Vitoria-Gasteiz, la seva segona prova d'aquesta exigent disciplina després de debutar a Calella l'octubre passat. La cursa, formada per 3,8 quilòmetres nedant, 180 quilòmetres en bicicleta i 42 quilòmetres corrent, va estar marcada per unes condicions meteorològiques molt adverses que van posar al perill i al límit la resistència del torderenc. L'objectiu inicial de Camps era baixar de les 9 hores i mitja, però el fort vent va obligar a replantejar l'estratègia.

0: Però al final això té l'Iron Man també, no? Que té aquesta part que dius, hòstia, és molt injust, però a la vegada les tres disciplines són independents. O sigui, sí que acumules una fatiga, però pots estar fatal a la bici i després baixar-te a córrer i fer una carrera espectacular. Mm-hmm. I jo crec que vaig fer una molt bona carrera. O sigui, estic orgullós de la carrera que vaig fer, la veritat.
1: Malgrat la fatiga acumulada durant les hores de pedalada, l'atleta va sorprendre amb una gran fortalesa en la marató final, acompanyat pel caliu del públic, pel centre de Vitòria, per saber gestionar l'esforç i creuar la línia de meta amb un temps total de 10 hores i 11 minuts. Un cop recuperat d'aquest desafiament al País Basc, la mirada de Jaume Camps ja està fixada en el seu pròxim gran repte, la tornada a l'Ironman de Calella. D'aquí a només 2 mesos, on intentarà millorar les seves marques i baixar de les 9 hores 30 minuts.

0: El Consell de Ministres proveix fumar i vapejar els menors de 18 anys i amplia els espais de fum a l'espai sense fum, des de les terrasses dels bars i restaurants fins al campus de les universitats. Són punts destacats de l'avantprojecte de la nova llei antitabac que el govern de Pedro Sánchez ha enllestit abans de marxar de vacances i que haurà d'aprovar al Congrés. El gabinet de l'executiu també ha aprovat l'avantprojecte de la nova llei de medicaments. Ens ho explica Maite Polo.
1: El gabinet de Pedro Sánchez vol prohibir fumar, vapejar i consumir bosses de nicotina als menors de 18 anys. Fins ara només n'estava prohibida la venda als adolescents. La ministra de Sanitat és Mònica García.
2: Y esta reforma persigue un objetivo que es muy claro, que es proteger mejor la salud pública y avanzar hacia una generación libre de tabaco. Hay que recordar que el tabaquismo continúa siendo uno de los principales factores de riesgo para enfermedades cardiovasculares. Es el factor de riesgo del 30% de los cánceres de nuestro país y, por supuesto, es un factor de riesgo imprescindible y fundamental en muchas de las patologías respiratorias. Provoca 50.000 muertes al año, repito, 50.000 muertes al año y es el principal factor de riesgo evitable.
1: També ampliarà els espais sense fum. Prohibeix fumar a totes les terrasses de bars i restaurants, a les zones d'oci a l'aire lliure, com ara els festivals i els concerts, a les instal·lacions esportives, piscines col·lectives, marquesines de transport, als campus universitaris i dins dels vehicles d'ús laboral. El projecte de llei equipara els vapejadors i altres productes amb nicotina al tabac convencional i amplia les restriccions a la publicitat i la promoció d'aquests productes. El Consell de Ministres també ha aprovat la nova llei de medicaments. Vol garantir més equitat d'accés als fàrmacs i accelerar la incorporació de nous medicaments al Sistema Nacional de Salut.
2: La ley persigue también otros tres grandes objetivos. Uno es incorporar antes los medicamentos innovadores que llegan al mercado y que necesitan los pacientes. Queremos agilizar, queremos modernizar el acceso temprano a los medicamentos innovadores. La segunda es aumentar la presencia de genéricos y biosimilares para poder generar competencia, generar ahorro. Y la tercera es dotar al Sistema Nacional de Salud de más herramientas para poder prevenir y para poder afrontar los desabastecimientos.
1: Ara els dos projectes de llei els haurà de tramitar el Congrés.
0: Una llei que restringeixi més la contaminació atmosfèrica és el que demanen els investigadors de l'Institut IC Global arran d'un nou estudi que associa la pol·lució durant la infància amb un risc més elevat de desenvolupar síndrome metabòlica, una conseqüència poc estudiada de respirar aire contaminat.
1: La síndrome metabòlica és un conjunt de factors de risc com l'obesitat abdominal, la hipertensió arterial i les alteracions de la glucosa en sang que poden augmentar el risc de desenvolupar diabetis de tipus 2, per exemple, i malalties cardiovasculars en etapes posteriors de la vida. Parisa Montazzeri és investigadora d'IS Global i una de les autores de l'estudi. Ho ha explicat a la xarxa.
3: Al estar més expuestos, tienen un aumento de riesgo de padecer esta enfermedad luego en su vida. Es como el hecho de fumar, ¿no? Poner una ley siempre tiene más poder y sería una llamada de seguir reduciendo los niveles de contaminación para poder proteger la salud de los niños.
1: L'estudi ha analitzat l'aire que respiren més d'un miler d'infants d'entre 6 i 11 anys a França, Grècia, Lituània, Noruega, el Regne Unit i Espanya. Els han fet revisions mèdiques i han vist un risc més elevat d'emmalaltir per la contaminació que respiren a l'escola que no pas a casa per la

0: quantitat d'hores més elevada que passen als centres escolars.
1: Anem a ampliar la informació del temps. La previsió per aquest dimecres, de cara també als propers dies, tots els detalls. Amb en Joaquim Serra.
2: Comencem la informació meteorològica parlant de novetats en el temps que ens arribaran aquest cap de setmana de la mà d'una pertorbació que ens portarà xàfecs i tempestes entre la recta final del dissabte i la matinada del diumenge, sobretot la primera meitat del diumenge. Ja tindrem temps de parlar-ne, però sembla que podríem tenir algunes precipitacions destacables i també un descens de la temperatura. Una flor d'estiu perquè després tornarà la calor intensa, i sembla que el mes d'agost vol començar també amb una calorada important. Ja tindrem temps de parlar-ne. De moment, els tres pròxims dies, tot continuarà igual. Estabilitat, sol i calor. Avui amb temperatures que baixen una miqueta, però que continuaran realment per damunt dels 30 graus o al voltant dels 30 graus a tota la comarca pel que fa a les màximes. Vents fluixos, aquesta tarda de mar cap a terra, del sud-est, situació marítima tranquil·la. Aquest matí predominarà el vent de gregal del nord-est. Pel que fa a la previsió de cara a demà, doncs més o menys igual, una nova jornada marcada per les temperatures semblants a les d'avui, tant màximes com mínimes, novament els vents fluixos durant tota la jornada i, per tant, la situació marítima tranquil·la. Divendres, 3/4 del mateix. De moment de canvis, curt termini, no n'hi haurà. Continuarem amb aquesta situació plenament estiuenca i amb una calor més o menys moderada, mentre que dissabte és quan s'inicia el canvi de temps. De fet, les màximes ja baixaran dissabte de forma clara, podríem dir, es notarà el descens de temperatura, i com dèiem, de cara a la recta final del dia, però sobretot la matinada del diumenge és quan ens passa aquest embussament d'aire fred força destacable pel que és l'època de l'any i per la calor que ha fet, i això podria originar doncs xàfecs i tempestes localment d'una certa intensitat, fins i tot algun fenomen violent, algun esclafit, algun cap de fibló, no el descartaríem durant la matinada del diumenge. Diumenge, per tant, començaria amb precipitacions, però a mesura que avanci el dia el temps hauria d'anar millorant, i dilluns començarem la nova setmana amb un temps en principi estable i sense pluges, amb unes temperatures que iniciarien un lleuger ascens que aniria més al llarg de la setmana. Però com ja hem dit, de moment, situació que els tres pròxims dies continuarà sense canvis, però de cara al cap de setmana sí que hi haurà variacions destacables en el temps.
3: Ràdio Tordera, serveis informatius. L'entrevista amb els polítics.
1: Nova setmana des dels serveis informatius de Ràdio Tordera entrevistant els regidors i regidores del nostre ajuntament. Avui parlem amb el regidor d'En Comú Podem, Salvador Girola, benvingut.
4: Moltes gràcies.
1: Bona tarda.
4: Bona tarda, Lluís.
1: En ple estiu, la calor protagonista, però a Tordera aquestes darreres setmanes la notícia ha estat l'aigua. Des de l'Ajuntament ens comunicaven que s'havia detectat aquest paràmetre de pifes, un microplàstic en unes quantitats, diguem, que han fet saltar l'alerta per part de Salut, i s'ha recomanat a la ciutadania de diversos sectors del municipi, no tots, però pràcticament tots, a que no es consumeixi aigua de boca ni s'utilitzi per cuinar. No sé des del seu partit com han rebut la notícia i com valoren les mesures que ha establert l'Ajuntament.
4: Doncs, bueno, des del nostre partit, igual que des de la resta, doncs valorem la notícia de manera preocupant. La veritat és que aquests valors surtin alterats és una notícia molt dolenta pel municipi, i sobretot per la incertesa que genera, no? Perquè no sabem quant de temps podem tardar en que aquests valors tornin a estar dintre els paràmetres acceptables, i tampoc sabem quant de temps fa que aquests paràmetres estaven alterats, perquè al final realment aquests paràmetres que al final simplement són microplàstics que venen d'empreses tant químiques o de materials que treballen amb aquest tipus de residus, no tenen un origen natural, i això, vulguis o no, és un tema que segurament alguna nau de la zona de la Tordera doncs no està fent bé la seva feina. Aquestes analítiques s'han començat a fer a partir de gener d'aquest any, però no tenim cap referència anterior a aquestes dates, així que seria molt probable que estem consumint aquests tipus de microplàstics fa molt de temps.

0: temps i realment es desconeixia. O sigui que en aquest sentit crec que estem preocupats. O sigui, em preguntes també per quin ha estat, si valorem de manera positiva la reacció de l'Ajuntament, i considerem que s'ha fet, s'ha actuat com calia. De fet, el primer paràmetre alterat em sembla que és de data de maig, si no vaig equivocat. Es va informar ràpidament a l'ACA i Aqualia ha estat fent tots els seguiments que marca i que estableix la llei, i crec que les mesures que s'han pres a la resta del municipi amb el servei de les cubes que s'han posat als diferents punts per repartir l'aigua, crec que són positius, però sí que és cert que és un problema que es pot complicar, es pot allargar amb el temps i que genera sobretot una incertesa que ens preocupa, sí.
1: Ara sembla que la solució passa per posar uns filtres a l'ETAP, filtres de carbó actiu, que em sembla que l'Ajuntament ja ha anunciat que pagarà el mateix Ajuntament, vull dir que no s'aplicarà un cost extra a la ciutadania, però potser també hem de parlar de responsabilitats, no? Buscar els motius de per què aquests paràmetres són a l'aigua, i aquí sembla que ha de ser l'ACA qui prengui partit. De moment no s'ha pronunciat. Entenc que des del consistori s'hauria d'intentar, doncs, pressionar, no? Perquè fes la seva feina.
0: Sí, nosaltres en les reunions internes que hem mantingut amb l'alcaldessa, que ens ha mantingut informats en tot moment de tota com es desenvolupava la situació, ens ha comentat que l'ACA s'ha posat ràpid a fer feina i ha començat a fer, doncs, inspeccions de totes les indústries que estan al llarg de la Tordera i que són sospitoses de que podrien ser, doncs, responsables d'aquests vertuts de microplàstics. En aquest sentit, crec que s'està fent bé la feina, tot i que no és una cosa senzilla, perquè entenem que s'hauran de fer diferents analítiques. Hi ha moltes empreses, hi ha molts polígons industrials que estan a la zona i serà difícil arribar a on està l'origen. Però entenem que hem de confiar en com funcionen les administracions, com funciona l'ACA en aquest cas, i Salut Pública, i creiem que estem en bones mans i que seran prou responsables i efectius per, doncs, trobar quin és el focus de l'origen i parar-ho, perquè al final sí que és cert que el tema de posar filtres al nostre pou és una manera de solucionar el problema, però és evident que no és el que seria idoni, no? Creiem que aquests vertits, els pifes aquests, que són microplàstics, al final, doncs, no haurien d'arribar fins a l'aqüífer, i el que s'ha de fer, doncs, és atacar el problema al seu origen.
1: Hem de dir que també ens hem de posar la pell del ciutadà, que no entén gaire totes aquestes mesures, no entén aquesta situació de l'aigua, perquè històricament el regidor sí que és cert que l'aigua a Tordera no ha tingut potser la qualitat que caldria esperar. Parlàvem abans de manganès, de ferro, s'ha anat solucionant amb els anys, però històricament la ciutadania no té catalogada l'aigua del poble com de molta alta qualitat. No sé si això es podria millorar d'alguna manera.
0: Bueno, al final és una feina tècnica que Aqualia crec que ha resolt bé els últims anys. Tenim una depuradora i tenim un pou al municipi que és de tecnologia d'alta qualitat, de tecnologia punta, i que ha funcionat molt bé fins ara. Sí que és cert que aquests paràmetres són paràmetres que fins ara la llei no determinava que s'havien d'analitzar. A partir, com ja he explicat abans, a partir del gener d'aquest any ha sigut quan s'han començat a fer aquests paràmetres, i fins ara, fins maig, aquests paràmetres estaven dintre del que és acceptable per llei. El problema és que ara s'ha detectat i s'ha de buscar, doncs, per què s'han modificat aquests paràmetres, però entenem que bueno, l'aigua de Tordera, tenim sort de poder ser independents, no?, de la resta de municipis, no?, perquè tenim el nostre pou, tenim un aqüífer que és prou ric per donar abastament a tot el municipi, i en aquest sentit crec que és un valor que hem de defensar i s'ha de protegir. Si cal fer una inversió més important per tal de millorar aquesta qualitat, doncs crec que tots els veïns de Tordera, tots els ciutadans, estarem d'acord en que s'ha de fer aquesta inversió per tal de, doncs, donar-li valor a aquesta aigua. Però sí, és cert que no és ser preocupant, no?, que ens trobem en aquesta situació.
1: L'alcaldessa en aquest sentit ja ha anunciat la connexió amb la desaladora de Blanes, que també cal tenir en compte que això repercutiria en un augment del cost del servei. Mm-hmm. Entenc que compensa, no?
0: És evident, jo estic convençut que sí. Al final estem acostumats a obrir l'aixeta de casa i que funcioni, però això no ha passat tota la vida així, i crec que és un valor que s'ha de donar a un servei que és essencial i que jo crec que doncs, s'ha de pagar pel valor que té. És evident que els ciutadans han de notar que aquest servei té un cost, i jo crec que simplement el fet de que els ciutadans valorin que tenir aigua no és una cosa que sigui un miracle, que simplement és un tema tècnic i que amb el que s'ha de fer inversions importants, i en aquest sentit crec que tothom estarem d'acord en que s'ha de seguir invertint.
1: Molt bé, anirem parlant, perquè no és un tema que es resoldrà d'un dia per l'altre, ja ho ha avançat l'alcaldessa de Tordera, sinó que trigarem unes setmanes a veure si es resol de manera ràpida. El que tenim un tema molt encallat ja des de fa anys, regidors, el tema de la licitació del servei de recollida de residus. Se'ns anunciava que ja aquest estiu quedaria desencallat. Bé, estem parlant aquí d'anys, no? que hi ha aquest servei que està prorrogat i que necessita moltes millores.
0: Sí, és evident, és una queixa que arrosseguem des de fa molts anys, si no m'equivoco des del 2015 tenim el contracte caducat amb l'empresa que presta el servei, però és un servei essencial que s'ha de seguir prestant, però que genera moltes problemàtiques en tots els nivells. És cert que sempre quan surt aquest tema parlem de l'incivisme, de la gent no és responsable, que ha d'entendre que ha de ser responsable dels seus residus, però també és cert que el servei té moltes mancances que s'han de resoldre, i el tema, nosaltres sempre hem defensat que la licitació del servei ha de ser la clau per tal de resoldre aquestes problemàtiques. Portem molts anys esperant. És cert que els tràmits administratius són molt complicats i ho entenem. Som conscients de que l'Ajuntament, al final, que ha de portar la gestió, simplement el que estan fent és gestionar una mala gestió que s'ha fet durant molts anys, i al final desencallar això, entenem i comprenem que no és senzill. Però també creiem que estem a un any de les eleccions, i una de les promeses electorals de tots els partits, perquè crec que tots els partits hem plantejat i hem afrontat el tema, és que aquesta licitació s'ha de fer de manera urgent. Desconec en quin punt es troba, perquè fa 3 anys que dura aquesta legislatura, i durant aquests 3 anys ens diu que ens porten dient cada any o cada mes de manera contínua que és imminent, que està tot molt avançat i que es desencallarà en breu. És cert que a l'última vegada que es va plantejar ens van dir que aquest estiu tiraria endavant la licitació, però a dia d'avui no... T'haig de ser sincer, t'haig de dir que nosaltres no tenim, com a grups d'oposició, encara no tenim cap notícia ni tenim cap documentació en la que ens faci creure que aquest estiu es desencallarà la situació. Ojalà sigui cert el que ens van prometre en aquest cas, però a dia d'avui no tenim cap informació que ho pugui confirmar.
1: Clar, no sé, la gent... té l'esperança que a través d'aquesta nova licitació millori el servei en global, hi hagi doncs més recollida, les illes de contenidors estiguin més netes. Clar, aquí entra el que parlava vostè abans, el tema del civisme, que això ja és més difícil de controlar, però la veritat és que cal tenir aquesta esperança, no? que amb aquesta nova licitació es poden establir una sèrie de mecanismes, que em sembla que ja estan a les bases, que hagi de permetre una millor eficiència del servei.
0: És evident, estem a l'any 2026, s'ha avançat molt amb el tema de la tecnologia i les maneres i les diferents formes de fer control sobre el que estem parlant, sobre l'incivisme. Es poden instal·lar més illes de contenidors, es poden millorar el sistema de recollida, es pot augmentar la freqüència. Totes aquestes coses han d'estar contemplades amb aquesta nova licitació, i és evident que l'empresa que finalment opti per tal d'entrar en aquest concurs, és evident que aquesta empresa ha de ser una empresa doncs, amb les qualitats prou importants, amb les característiques per poder fer-se càrrec d'un servei tan important com és aquest, que estem parlant d'un servei que ens costa més d'un milió i mig d'euros per any, per exercici, i és un cost molt important que ha de assumir de manera seriosa, no? Entenem que com a ciutadans estem pagant un preu també molt elevat, hem patit una pujada de tarifes durant els últims 3 anys molt important que els veïns han tingut que suportar, i crec que com a mínim, ja que estem pagant un servei tan car, com a mínim tindríem que tenir una resposta des de l'administració per tal de que aquest servei que paguem tan car doncs, tingui una eficiència. A dia d'avui entenc i comparteixo el malestar de la majoria de veïns, que podria dir que la majoria tenen la queixa més important que tenen sobre en contra de l'Ajuntament o la gestió que es fa des de l'Ajuntament és com es gestiona el servei de recollida de residus, i en aquest sentit crec que hauríem de posar-nos a les piles, i parlo en general, em faig responsable jo també, tot i que estigui a l'oposició, perquè és un servei que és realment és molt lamentable com es presta, i que crec que els nostres ciutadans es mereixen doncs, tenir una resposta més seriosa a l'Ajuntament. Jo mateix soc veí jo visc a Marreixac, no sé, com la majoria de gent sap, i els meus veïns de Palafolls estan pagant exactament la meitat del que pago jo pel servei de recollida que es presta a Tordera. Al final ho està fent la mateixa empresa, estem fent servir els mateixos contenidors i en canvi estan pagant un 50% més barat. Jo entenc el malestar dels nostres veïns de Tordera, que veuen com a la resta de municipis, als municipis del nostre voltant, doncs passa això, i a sobre passa d'una manera, mentre es presta un servei de manera més eficient que del que es presta a Tordera. O sigui que entenc que això ha de ser una prioritat tant per nosaltres com per l'equip de govern i per tots els que tenim responsabilitat.
1: Hi ha molt de marge de millora, per tant.
0: Moltíssim marge, sí.
1: Regidor, m'agradaria comentar-li dades que han sortit respecte a habitatge aquí al Maresme, respecte al que és el lloguer i compra-venda d'habitatges, dades del 2025, que indica novament que Tordera està entre els pobles on és més barat llogar i més barat comprar i vendre un habitatge. Malgrat això, estem parlant de dades, per exemple, de lloguer d'uns 650 euros de mitjana, aproximadament. És el poble on potser el lloguer és més baix, però estem parlant de quantitats també importants. El tema de l'habitatge continua sent un tema principal per la ciutadania, per al sector social, i entenc que s'ha d'abordar no només des d'un punt de vista municipal, sinó des d'un punt de vista general, no?
0: Sí, és evident. Nosaltres el tema de l'habitatge és un tema que posem de manera prioritària sempre al capdavant de les nostres propostes, i tenim clar que ara mateix estem en un punt que és totalment insostenible. Estem parlant de que un habitatge a Tordera està una mitjana de 650 euros, em sembla que són, però això és una mitjana. Això vol dir que tenim lloguers que estan superant els 1.000 i els 1.200 euros. Si te'n vas a una urbanització pots trobar lloguers de preus totalment desproporcionats, i al municipi trobar un lloguer o un pis de 600 euros es fa molt difícil, per no dir-te impossible, perquè hi ha molt poca oferta a dia d'avui i és molt complicat. Tenim una, com sempre surt aquest tema, però és que el tema de la renda per càpita al municipi és molt baixa, i pels veïns de Tordera és molt complicat poder assumir aquests preus per tal de subsistir, perquè al final el que estem parlant, tenir un sostre, crec que és un tema que és un dret essencial, i que al final és un tema que tots tindríem que tenir cobert. Nosaltres, sempre des del nostre partit, nosaltres el que defensem és que s'han de posar topalls als preus dels lloguers, i en aquest sentit nosaltres sempre hem defensat aquesta política. És cert que ens quedem sols amb el que és aquesta proposta, però jo crec que el tema serà una qüestió de temps. Al final hi haurà un moment que quan la gent vegi que són totalment inassumibles aquests preus, sí o sí s'haurà de passar per aquest tema. El que sí que entenem que el punt de vista, si ho planteges des d'un punt de vista de política llibertària, el tema d'intervenir al mercat de l'habitatge és un tema que no agrada, que és difícil d'explicar, però nosaltres creiem que és un tema que s'haurà d'afrontar en no molt de temps. I quan parlo del tema del mercat de l'habitatge, crec que també una cosa que també s'està sortint de les vies que crec que serien ideals és el tema que és un tema bàsic també, és el tema del preu de l'alimentació. Estem veient ja que no, hi ha famílies que no poden pagar les seves hipoteques, no poden pagar els seus lloguers, però és que tampoc poden mantenir afrontar els preus que trobem als supermercats. O sigui, ara mateix fer la compra per una casa normal és un hàndicap important i creiem des del nostre punt de vista que s'hauria també d'afrontar d'una manera en la que es pogués garantir, no?, que tots els ciutadans i totes les persones doncs, poden tenir accés al que són els serveis bàsics, que, no?, que és tenir una casa, poder mantenir-te amb els teus aliments i també els serveis, perquè al final els serveis també estan totalment uns despreus desproporcionats tant a nivell del que és l'aigua, que encara és el servei que poder paguem més barat, però el tema elèctric i sobretot ara a l'estiu que tothom ha de tirar d'aires acondicionats i ventiladors, doncs també estan arribant a uns nivells que difícils d'afrontar.
1: Des del punt de vista d'habitatge, aquí a Tordera tenim aquest parc d'habitatges de buits, de pisos que no són utilitzats i que bé, s'està batallant des de fa anys perquè es puguin passar al sector social. Mm-hmm. Hem de dir que sense gaire èxit fins al moment, ja que les negociacions són amb aquests fons voltors, mm-hmm, que són difícils, segons paraules del mateix govern. Entenc que s'ha de continuar per aquesta tasca, no?, de picar pedra. Exacte. I intentar que aquests pisos puguin desencallar i anar per la gent del poble.
0: Mm-hmm. Exacte, crec que diria que nosaltres vam ser els primers que vam obrir aquest meló ja fa més de 10 anys i nosaltres ja vam plantejar que aquesta era la via que s'havia de seguir, però el tema està en que aquí intervenen altres administracions, que no és només l'Ajuntament, no depèn només de l'Ajuntament aquestes negociacions, i clar, hem d'esperar a que la Generalitat també faci la seva feina. Si el Departament d'Habitatge de la Generalitat no desencalla aquestes situacions i no tira pel dret, doncs és evident que aquestes situacions no es desencallaran, perquè al final els serveis jurídics que disposa un ajuntament no poden fer front a serveis jurídics que disposen entitats tan importants com les que estem parlant, que al final són bancs, són fons voltor, són grans multinacionals que són les que tenen la majoria del parc que tenim tancat al municipi. De fet, te parlo de memòria, però no sé si érem el 6è o 7è municipi de tot Catalunya amb el que teníem un parc de lloguers, de pisos buits i de cases buides més important de tota Catalunya. O sigui, en aquest sentit, tindríem molt marge per créixer. El tema és que si no tenim el recolzament de les administracions supramunicipals, en aquest cas de la Generalitat de Catalunya, per tal de desencallar aquesta situació, doncs al final no sortirem d'aquest forat en el que estem immersos.
1: Ho comentava abans, estem a menys d'un any per a les eleccions municipals. Mm-hmm. Des del seu partit ja han anunciat la seva voluntat de presentar també candidatura. Mm-hmm. Ho faran en el marc d'en Comú Podem. A través de quin marc es volen presentar les eleccions?
0: Doncs, si et soc sincer, encara no ho tenim clar. No ho tenim clar, perquè ja saps que els partits d'esquerres amb això sempre tenim molts conflictes i sempre hi ha molts debats, sobretot a nivell intern. Nosaltres seguim defensant les sigles d'En Comú Podem fins a dia d'avui i és evident que la nostra intenció seria tornar a repetir aquesta fórmula. Però a dia d'avui no et puc garantir que sigui la fórmula que es presenti finalment. De fet, el panorama polític, ja no només a nivell local, sinó a nivell autonòmic i a nivell estatal, ha canviat molt i és cert que hi ha diferents tendències en la que nosaltres no podem ignorar, evidentment, i segurament doncs, hi haurà canvis. A dia d'avui no et puc garantir quins seran aquests canvis, però és molt probable que segurament tirem endavant com a Podem Tordera, que és al final és a l'inici d'aquest moviment, perquè nosaltres quan ens vam constituir cap al 2014 ja vam començar com a Podem Tordera. Després és cert que quan van arribar les primeres eleccions es van fer diferents fórmules, una mica seguint també la línia que ens marcaven a nivell autonòmic, però el que ara mateix el que estem més a prop de tornar a repetir és la fórmula de Podem Tordera. Però ja dic, no descarto cap altre tipus d'alternativa.
1: Quan ens anunciaven fa unes setmanes això que presentarien candidatura, ens explicaven, entre altres motius, que havien decidit presentar novament candidatura a les eleccions de 2027 per combatre l'extrema dreta. Ara, fa pocs dies, van conèixer, per exemple, que tant Vox com Aliança Catalana també presentaran candidatura aquí a Tordera. Entenc que aquí, des del seu partit, una de les potes és combatre aquestes ideologies, o no, o com ho plantegen?
0: Combatre-les, no diria, Albert, combatre no ens acaba d'agradar, perquè sona potser massa agressiu, però que sí que ens agradaria és fer un contrapès, perquè és cert que aquestes ideologies estan a l'altra banda de ideològicament molt separades del que nosaltres pensem, i la forma que tenen d'actuar, la forma que tenen de manipular, no ens agrada, i és evident que nosaltres entenem que és una qüestió de responsabilitat, no? Al final també, doncs, explicar la nostra forma de veure les polítiques i el que defensem. Per nosaltres, una cosa que és bàsica en el tema de la política és el respecte als drets humans. Si qualsevol tipus de política, qualsevol ideologia posa per davant el que són els drets humans de les persones i no es qüestiona, crec que podem parlar amb tothom i podem escoltar i entrar en qualsevol mena de debat. Però quan es qüestionen coses tan bàsiques com són els drets humans, com que són els drets de les persones, els drets dels col·lectius vulnerables, com són els col·lectius LGTBI, els col·lectius de persones migrants, entenem que això no es pot permetre, i és evident que necessitem un referent que planti cara, no?, aquest tipus d'ideologies que qüestionen totes aquestes coses, i entenem que nosaltres ara mateix ens considerem un referent al municipi per tal de defensar aquests sectors. O sigui que en aquest sentit és una qüestió que considerem de responsabilitat, no?, doncs que existeixi alguna formació, doncs, que es posicioni de manera ferma i contundent contra aquests tipus d'ideologies que sembla que tenen molta, no sé com dir-ho, però estan molt en boga, no? Estan en boga sobretot el jovent, que al final es queda amb titulars superficials sense acabar d'analitzar les coses de manera seriosa, i al final també aquest jovent i sobretot aquesta gent que igual no està molt informat i no està molt posada en política han de tenir totes les versions per tal de poder decidir si els estan dient la veritat o si realment el que simplement s'estan quedant amb titulars buits. O sigui que en aquest sentit ho considerem una qüestió de responsabilitat.
1: En alguns pobles se sent la possibilitat de que es poguessin presentar llistes conjuntes entre partits d'esquerres. No sé si aquí a Tordera s'ha plantejat o s'estudia aquesta opció.
0: Bueno, nosaltres, des de Podem Tordera, aquesta opció la portem estudiant fa molts anys. De fet, ja a la legislatura del 2019 ja es va plantejar, vam estar parlant amb totes les agrupacions que hi havia, vam parlar en el seu moment amb Més Tordera, es va parlar també amb Moviment Veïnal per Tordera. Nosaltres des de En Comú Podem sempre hem, de fet En Comú Podem és una coalició de partits entre els comuns i la gent de Podem, i nosaltres sempre hem considerat que una coalició d'esquerres potent era el que necessitava i el que demana la gent, no? Perquè al final també la gent el que veu és que ens estem presentant grups com Esquerra Republicana, en el seu moment la CUP o Podem Tordera, que al final defensàvem les mateixes idees, defensàvem gairebé el mateix programa polític, i en canvi ens presentàvem amb tres candidatures diferents. crec que és una qüestió de sentit comú i de, sobretot, eficiència, no? Perquè al final també no és el mateix fer tres campanyes electorals que estan per defensar el mateix que fer-ne una. Nosaltres, de fet, Podem Catalunya va estar present a l'acte que va fer en Gabriel Rufián fa un parell de mesos a Barcelona. Vam estar presents, va estar present Irene Montero, va estar present Maria Pozuelo com a representant de Podem Catalunya, i a nosaltres la via que s'està plantejant a nivell estatal amb Gabriel Rufián, el que està plantejant aquest tipus de coalicions, ens sembla molt interessant. No t'enganyaré. A nivell local se n'ha parlat de manera informal moltes vegades, i de fet tenim molt bona relació amb totes les agrupacions que hi ha d'esquerres, i és un tema que s'ha plantejat, però a dia d'avui no puc dir si és una possibilitat real o no, perquè realment no hem concretat res. Estem a menys d'un any ja per les eleccions, i és un tema que sí que s'ha plantejat, però que a dia d'avui no té cap fonament real per poder dir que tiraria endavant un tipus de coalició així. Però que s'ha plantejat i que segurament es plantejarà en el futur, segur.
1: Doncs ho anirem seguint, perquè evidentment les eleccions municipals agafaran protagonisme ben aviat. Regidor, ho deixem aquí, que molt passi bé. Un bon estiu, i esperem doncs que tinguem un estiu tranquil, almenys des del punt de vista dels incendis forestals que han sigut notícia bona part de l'estiu. Ara aquí a Tordera tenim la notícia de l'aigua. Gràcies, regidor.
0: Gràcies a tu, que vagi molt bé.
1: Nosaltres tornem la setmana vinent amb més entrevistes.
2: Pluralitat, referència, credibilitat, confiança, proximitat, rigor, servei, Tordera.